Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie N.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Bonnie N, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

Benvinguts a Ràdio Arenys. Avui us presentem un nou capítol dels nostres programes musicals monogràfics, dedicats a explorar en profunditat els grans artistes, gèneres i èpoques que han marcat la història de la música. Des de clàssics eterns fins a descobriments contemporanis, prepareu-vos per un viatge sonor que us transportarà a través de melodies, ritmes i anècdotes inolvidables. Quedeu-vos amb nosaltres i deixeu que la música parli per si sola. Comencem!

Aquest programa és per als fans de Chicago, la banda que fusiona rock amb jazz i vents potents, creant himnes d'amor i ciutat. Van començar com a Chicago Transit Authority el 1967, abans de canviar el nom per evitar problemes legals. Els seus primers concerts van ser en llocs com Peoria o Sioux Falls, construint la seva reputació pas a pas. Durant 60 minuts, celebrarem les seves cançons més famoses, plenes de vitalitat i emoció.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

0: amb Ràdio Arenys.
1: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Puntcerbacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals. What you are.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Bona tarda, em dic Pere Moreno i avui us parlaré dels nous dissenys del bitllet de l'euro. Com potser sabreu o no, al final d'aquest any el disseny de l'euro canviarà l'art modern a o bé ocells o bé cultura europea, o sigui, persones famoses. Per què les opcions? Doncs perquè es pot votar. Si durant aquest període entreu a la banca oficial del Banc Europeu. Per poder votar us demanarà el país on vius, la teva nacionalitat i la teva edat. Després d'això podràs votar fins a 20 dissenys de diferents d'aquestes dos temes. Els bitllets que coneixem seguiran sent vàlids, no us preocupeu, però en els pròxims anys anirem rebent aquests nous dissenys. Fins aquí la meva part. Adeu!

Hola, em dic Miquel i avui us presentaré el meu top 5 de videojocs per ordinador o PC. En el lloc 5, Horizon Zero Dawn. És un joc de món obert i de supervivència molt divertit. En el quart lloc, Elden Ring. No fa falta que us digui res més, veritat? En el top 3, Roblox. Malgrat que hi ha gent que no li agrada el Roblox perquè té jocs que són molt merda, hi ha alguns que sí que val molt la pena. I en el top 2, GTA V. El GTA és un joc de criminalitat i de món obert. I en el top 1, qui havia d'estar? Doncs Minecraft, que té molts mods i és un joc que sí, totalment de món obert i de cubs. Adeu, fins aquí la meva secció.

0: Solia passejar pel bosc.
1: Bona tarda, som l'Íria i la Blau i avui parlarem de l'aixolot. L'aixolot pot tornar a crear potes, cua i ossos i parts del cor. I a més és petit per tota la seva vida.
2: El mite explica que el déu aixolot es va transformar en animal per no morir.
1: I fins aquí la nostra secció.
2: Fins aviat.

Hola a tots, em dic Mar i avui faré el rànquing de les millors cançons de les últimes dècades. Comença el viatge en el temps. Top 70, Dancing Queen. Coneixeu aquesta cançó? És mítica. Durant els anys 70 es va fer molt coneguda gràcies al musical Mamma Mia. I ara segueixo amb aquesta, YMCA Minions. Hi ha una cosa que ha canviat, perquè en aquesta versió els cantants són els Minions i per això no s'entén res. Ara ve la següent dècada, els anys 80. Girls Just Want to Have Fun. Actualment la música retro ha estat bastant de moda i segur que aquesta l'haureu sentit. Com seria viure en aquella època? I a continuació, el top 80, vull dir 90. Saturday Night. Segur que l'heu ballat més d'una vegada per divertir-vos amb els vostres amics o familiars. La següent dècada és els 2000. Complicated. Aquesta cançó és per mi d'aquelles amb el nom... No la coneixes, però llavors la sents i et sona molt. A tu no t'ha passat algun cop? Ja estic a punt d'acabar, així que anem amb la penúltima cançó. Top 2010. Waka Waka. Una de les tres cançons al Mundial de la Shakira, amb el videoclip en el qual ballen molt i molt bé. Strangers. Cada cop que l'escolto em venen ganes de ballar i per això no necessito res més per sentir-me bé. I per acabar, toca l'any 2026, Diumenge sense drames. Al concert dels Catarres, després de la nocturna, van explicar que aquesta cançó parla de totes les festes majors per les que han anat passant. I fins aquí el meu programa. Espero que us hagi agradat. Adeu!

0: Bona tarda, som el Jacobo, el Miquel i jo l'Unax i us parlarem sobre la nova Brawl Talk. El nou brawler Cosmo sortirà al setembre. Serà un brawler mític i formarà part del nou trio científic de Star Park. Vince serà el següent brawler que serà previst que surti per la temporada de Brawloween d'octubre. També serà mític i serà relacionat amb la botiga de la Juju.
1: Ara parlarem de la nova manera per aconseguir brawlers. Es pot per al Tiro Brawler o Brawl Blast, on tindràs que disparar els brawlers. I també el nou menú horitzontal amb la barra del buscador.
2: I ara l'última notícia de tarda. Brawl Stars llançarà una nova col·laboració amb Duolingo. El Duolingo serà un boss a qui hauràs d'atacar mentre et fa lliçons. A l'app del Duolingo també podràs aconseguir coses molt bones de Brawl Stars. I si voleu més detalls, mireu-vos la Brawl Talk. I aquestes són les últimes notícies de la tarda. A

Radio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: solo sabe correr.
1: Bona tarda, avui us parlaré de Minecraft. Minecraft és un joc independent de món obert, desenvolupat i publicat per Moja, creat pel programador suec Marcus Notch Persson. Va publicar-se a PC el 17 de maig del 2009, en versió alfa. A desenvolupar i després d'actualitzacions graduals, la versió definitiva va sortir el 18 de novembre del 2011. La versió per Android va sortir un mes més tard, el 7 d'octubre, i la versió per iOS va sortir el 17 de 2011. Fins aquí la meva secció, bueno, la d'Elias. Gràcies per escoltar.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, bona tarda, sóc el Simone i avui us parlaré de les 5 batalles més èpiques de tot Jujutsu Kaisen. En el top 5 tenim la de Gojo versus Jogo. És la primera batalla on utilitzen l'expansió de Dominio i per això està en aquest top i és bastant interessant. M'ha agradat molt perquè tot això és la meva opinió, cadascú tindrà la seva. La meva opinió, aquest és el top 5, perquè aquesta batalla és molt guapa i ens ensenyen moltes coses. La quarta és Jogo contra Sukuna. Ha sigut molt curta, però el poc temps que ha sigut ha estat superbé, perquè Sukuna ensenya que també té una tècnica de foc i s'ha mort Jogo. I a veure, el top 3, Itadori contra Mahito. És una de les millors batalles perquè Mahito es transforma en una espècie de monstre amb una armadura i Itadori es transforma en al contrari del que era abans. I bueno, i per això estan aquest top. És molt èpica aquesta batalla, us recomano molt mirar Jujutsu Kaisen, és molt bon anime. Top 2, una de les meves preferides, és la segona preferida, segons jo, és Jogo contra Toji. No, Gojo contra Toji. Gojo contra Toji Fushiguro és una de les millors batalles de tot Jujutsu Kaisen. És tan guapa i ens ensenya moltes coses. És una mica liosa quan t'expliquen com ha fet Gojo a sobreviure. Però, bueno, però sí, que ha utilitzat una tècnica de reversió i tot el rotllo. I, bueno, i la més èpica de totes, Sukuna versus Bajoraga. És una de les millors batalles de totes. Sukuna contra Bajoraga. És molt guapa. Mahoraga és el Shikidami més fort de tots. I Sukuna és la maldició més forta de totes. És una de les millors batalles de totes. I a part, Sukuna ha tingut fins que utilitza expansió de dominio per guanyar. Expansió de dominio! Que és molt, perquè Sukuna és superfort. I bueno, i fins aquí la meva secció. Adeu!

0: Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mar.
1: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
0: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura.

0: I ara el Ander us parlarà de One Piece. Bona tarda, Ander.
1: Hola, em dic Ander i avui us parlaré de One Piece. One Piece és un manga que va de pirates. També han fet una sèrie a Netflix Live Actions. El protagonista es diu Monkey D. Luffy, que és un humà que porta un barret de palla i es va menjar una fruita demoníaca que se suposava que li va donar poders de goma, però també li va donar un altre poder que no se sap. El Luffy vol trobar el tresor per ser el rei dels pirates. El Luffy tenia una tripulació de 10 persones i es diuen Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Brook, Jinbe i Franky. El Luffy és el capità. One Piece és un tresor que qui el trobi serà el rei dels pirates. One Piece vol dir una peça en català. Espero que us hagi agradat. Gràcies.
2: I les paraules que va pronunciant morir van llençar rius d'homes a la mar.
3: Meus tresors, ja us els podeu quedar. Aneu-los a buscar. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir.
2: Nois, ja podeu anar a buscar els vostres somnis a la Gran Line. Ara és l'era de la Gran

Pau Santarén, i avui us parlaré de la tribu Apache. Els Apaches van ser un conjunt de tribus índies que van viure, sobretot, al sud-oest dels Estats Units. La paraula Apache ve d'Apachú, que significa en la seva llengua enemic. Aquesta tribu eren seminòmades. Vivien en campaments que desmuntaven quan havien d'anar a caçar. Tenien una força connexió amb la natura i creien que els animals tenien esperits bons, com per exemple el corb, i esperits malignes com l'os, el mussol i el coiot. La seva alimentació era a partir de la caça i la recollida de fruits i plantes. I per acabar, us explicaré una curiositat sobre la caça. Per caçar preses grans, es disfressaven amb pells d'animals per acostar-se als ramats sense aixecar sospites. I després, atacar per sorpresa i, hop, ja teníem menjar. Moltes gràcies per escoltar-me. Adeu.

Hola a tots, som Lili i la Blau i avui parlarem dels Figaflaues. Els Figaflaues és un grup de música en català originari de Valls, creat l'estiu del 2020. Combina el pop i gèneres urbans format per Pep Velasco, nascut el 1998, i Xavier Cartanyà. Nascut el 1997, que es van conèixer a l'institut durant l'inici de la dècada del 2020. Es va considerar com un dels grups emergents amb més projecció del panorama musical urbà català, fet els va mereixer. Sona nou del 2022, però la seva carrera va ser crítica per fer servir el castellà per aconseguir les rimes i les lletres de les seves cançons.

0: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
1: Hola, em dic Marc i avui faré el top 5 de recomanacions de llibres. A veure què us semblen. Top 5, La terrible Adele. És una col·lecció en la que la protagonista, l'Adele, no és gaire simpàtica. En aquests còmics serveixen per quan vol riure amb les bogeries de l'Adele. Top 4. Rònia, la filla del bandoler. És la història de la Rònia, que va néixer una nit de tempesta en la que les arpies cridaven. Ella va anar creixent entre bandolers. Era feliç al bosc fins que un dia va conèixer en Birk. En aquell moment tot va canviar. Top 3. Vida l'Insi i altres astres. Una col·lecció de dos llibres de fantasia. De quan la Heidi, la protagonista, comença a l'institut a Brunsfeld i tot el que li passa. Top 2. Goa. Els llibres sobre la Goa i tot el que li passa a ella i als seus amics durant l'adolescència, sense mòbil, pares separats. I per últim, Top 1. Hooky. Un dels còmics sobre la guerra entre els màgics i no màgics. I l'història de dos bessons. I fins aquí el meu programa. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que us hagi agradat. Adeu!

Em dic Júlia i avui us vinc a explicar animals extingits del 2025 i del 2026. 2025. Un total de 44 espècies es van extingir segons la llista vermella de la UICN. Exemples: becut fi, és una au, musaranya de l'illa de Crisma, cargol de mar Cap Verd, bandicut barra de Nyurardo. I causes principals: destrucció i desgració dels hàbitats, canvi climàtic i escalfament global, és una sobreexplotació de recursos, contaminació ambiental. El 2026, un total de 4.000 espècies catalogades. Exemples: pagolí xinès, l'esturió beluga, panda gegant i pingüí emperador. Causes principals: canvi climàtic i fenòmens extrems, contaminació ambiental, destrucció, fragmentació i desgració d'hàbitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i ajudeu els animals. Adéu!

i cowboys catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Acabem de creuar terres salvatges amb Wildland, de l'Adam Hill. Un artista que sap transmetre aquella llibertat sense límits que només et dona l'aire del desert i les muntanyes obertes. Una cançó que et fa sentir com si cavalquessis cap a l'horitzó sense mirar enrere. I ara, fem pas a una veu femenina que molts consideren una de les joies amagades del country clàssic, la Jennifer Lee. Amb una trajectòria de veu de les arrels més tradicionals de Nashville, Lee ha sabut mantenir viu aquell so honky-tonk amb una elegància pròpia. Ens porta That's Breaks, un tema directe que ens recorda que a vegades la vida et posa entrebancs, però la música sempre et dona ales per seguir endavant.

Zona Jones, un cantant texà amb una veu autèntica i plena d'emoció, ens ofereix One Fool on a Stool, Green Snakes, que podríem traduir com un boig amb un tamboret, serps verdes. Aquesta cançó ens endinsa en una història de penediment i desamor, ambientada en un bar on el protagonista reflexiona sobre les seves decisions mentre una serp verda al·legòrica, que representaria la beguda, acompanya els seus pensaments.

Ara li arriba el torn a una de les veus més brillants i reconegudes de la nova generació del country, Carly Pearce. Nascuda a Kentucky, des de ben jove va somiar amb cantar a l'Opry, i avui ja és un habitual. Amb la seva veu dolça però carregada de caràcter, ha sabut explicar històries de vida, d'amor i de superació que connecten amb tothom. Avui ens porta Liability, un tema intens i ple de sentiment que ens mostra la seva cara més vulnerable i, alhora, també la més poderosa. Una cançó que segur us arribarà directe al cor.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Vinga, companys, i continuem amb un artista que respira country per tots els costats. Richard Lynch, fill d'un músic de bluegrass d'Ohio, va créixer entre guitarres, granges i honky-tongs. I això es nota en cada cançó que escriu. A més, és un ferm defensor del country tradicional, aquell que no perd l'essència de les arrels, aquell que ens agrada tant. Avui ens porta Phone Call, una peça senzilla i emotiva on una trucada pot canviar-ho tot. Records, sentiments i decisions de vida. Prepareu-vos per escoltar un d'aquests temes que, sense fer soroll, us toquen l'ànima.

Amics i amigues, al Tot Country sempre hi ha espai per a aquelles cançons que transmeten llibertat i emoció. Els Upstream Rebellion ens porten aquest Lonesome Wind, un vent solitari que sembla xiu-xiuejar història pels camins oberts i pels cors que mai deixen de buscar. Escoltem-los.

0: TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat.
1: I arribem a l'última del programa d'avui. I ho fem amb un artista que sap com barrejar humor, realisme i aquell toc tan autèntic i tan country. Ell és el Tom Shepherd, un compositor reconegut a Nashville i alhora un cantant que es caracteritza per dir les coses tal com són. El tema es diu Band-Aid on a Bullet Wound. Una metàfora clara i contundent. Hi ha problemes que no es poden arreglar amb solucions fàcils.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una nova setmana amb vosaltres per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats d'aquesta setmana mateix. Les comencem a Barcelona avui amb una banda de rock independent que es diu Demà, integrada per 5 components. El grup és originari del barri de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, i ens presenten un EP debut que es diu Potser Demà, i amb la cançó Per Barcelona, que és la que escoltarem, ens parla d'una història d'amor i nostàlgia ambientada als carrers de Barcelona. Per començar, doncs, amb els Demà i Per Barcelona.

La cançó que ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana es diu Per Barcelona i ens la porten els Demà, aquest grup de música independent que s'ha apropat a nosaltres amb la seva nova cançó i que forma part del seu EP anomenat Potser Demà, en el qual hi trobem, a part d'aquesta, tres cançons més. Seguim endavant en aquests primers minuts d'estrenes, ara amb Carly Simon. Carly Simon és una llegendària cantant, compositora i escriptora nord-americana, nascuda a la ciutat de Nova York i que va saltar la fama internacional durant la dècada dels anys 70, gràcies a cançons, sobretot, de caràcter molt personal i biogràfic. I ens presenta ja noves cançons als seus 83 anys. Howl és el senzill de presentació del seu àlbum anomenat Combs in Waves, el seu primer disc amb material original en prop de dues dècades.

La nova cançó de Carly Simon, després de dues dècades absenta del món de la música, es diu Howl i forma part del seu nou disc Combs in Waves. Aquesta és la seva tornada en aquest 2026 de la cantant i també escriptora i compositora nord-americana. Seguim endavant, tornem a Catalunya, tornem a casa nostra, ara mateix amb la veu i el so d'una cantautora i guitarrista emergent originària de Begues, a Barcelona. Ella es diu Cris Tena i va néixer en un entorn molt musical i es va donar a conèixer el panorama musical amb treballs com Game Girl, el 2023, i Mai Adeu, l'any passat, el 2025. La seva cançó, la que escoltarem ara mateix, és Estat Límits. El senzill cobra una nova etapa en la seva trajectòria.

Estat límit, aquesta és la nova cançó de Cristina, la cançó que és fruit de la seva manera d'escriure des de la intimitat i així agafant les pròpies vivències personals per traduir-les en música, com hem pogut comprovar ara mateix. Estem compartint estrenes i anem d'aquí cap allà, des de Catalunya, ens obrim a altres indrets d'arreu del món i ara mateix ens anem fins a Melbourne, Austràlia, per escoltar la veu de Jacotin, nom artístic de Chelsea Jacotin, una cantant i compositora de rhythm and blues i de soul, té 20 anys, és una veu potent i ens parla a la cançó Aeroplanes, retrat íntim, sobre com la distància geogràfica i el pas del temps afecten i transformen les relacions. Així sona.

Així ha sonat Jaco Ten amb la seva cançó Aeroplanes des de Melbourne, des d'Austràlia, ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, perquè ara ens arriben Doctor Kim Si, Pol Sassi i Nito, que són tres artistes emergents de l'escena urbana, el pop digital i el rap en català. Doctor Kim Si, sobrenom artístic d'en Kim Cirera, és un cantant, lletrista i productor originari d'Igualada, i Pol Sassi i Nito són també joves creadors i productors vinculats a la mateixa escena de música urbana a Catalunya. Junts ens proposen aquesta peça anomenada Sense ofegar-me.

Sense ofegar-me. Aquesta és una altra de les cançons, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana a estrenes. Doctor Kimsey, Paul Sassy i Nito, junts per aquesta cançó que hem compartit ara mateix. Seguim endavant. Ara mateix anem fins a Londres, a Gran Bretanya, amb una banda, un trio musical d'indie pop i pop alternatiu que destaca per un so fresc, com comprovarem amb la seva nova cançó anomenada Memory Star. Es diuen Kismet.

Des de Gran Bretanya, així ens han arribat a Kismet i la seva nova cançó, anomenada Memory Star. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, i tornem a Catalunya per escoltar a Miquel Rubio, que és un jove cantant, compositor i ballarí. Ell ens porta aquesta cançó que es diu Viciada. Viciada.

És el ritme de Miquel Rubio, així ens ha acompanyat amb la seva nova cançó anomenada Viciada. Seguim endavant, més històries musicals noves, ara mateix amb Sienna Spiro, que és una cantant, compositora i pianista que arriba des de Londres, Gran Bretanya, i la seva nova cançó, que ens parla d'una decepció, d'una promesa incomplerta. Es diu Great Expectation, la nova de Sienna Spiro.

Es diu Jove Dry, nom artístic de Martí Vilaseca. És un productor, cantant i artista de l'escena electrònica i urbana, originari de Vallcarca, un barri de Barcelona. La cançó que hem escoltat d'ell és El que menys ressona i és una reivindicació. La cançó s'estructura com un manifest urbà que reivindica la ciutat de Barcelona com un autèntic epicentre de talent, d'avantguarda i de creativitat artística. El que menys se'n ressona, una altra de les novetats de la setmana, amb Jove Dry, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí i ara mateix anem a fer un viatge cap al Canadà per escoltar la veu i el so de la nova cançó de Carly Rae Jepsen. La cançó es diu Don't Leave Me on the Dance Floor.

Don't Leave Me on the Dance Floor. Aquesta és la nova cançó de Carly Rae Jepsen. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta compositora i cantant de Canadà. Del Canadà, doncs, anem, tornem, més ben dit, a casa nostra per escoltar Aquarella i Sally Sarau. Són dos projectes musicals actius dins de la nova escena pop. Aquarella és un projecte musical d'electropop i música electrònica, i Sally Sarau és una cantant i artista originària de Barcelona. Tots dos amb la cançó anomenada Aire Pur, és una cançó col·laborativa i que ens parla de la cerca d'alliberament emocional. Així sona Aire Pur amb Aquarella i Sally Sarau.

Aquarella i Sali Sarau, aquesta és la cançó que comparteixen junts, Aire pur, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per una clàssica, com és el nom de Chaka Khan, nom artístic d'Yvette Marie Stevens, que és una cèlebre cantant i compositora nord-americana, nascuda a Chicago, a Illinois, coneguda mundialment com la reina del funk. Ella ha tingut diverses cançons que han estat números 1 arreu del món, com Ain't Nobody o I'm Every Woman. I ara, als seus 73 anys, es presenta noves cançons amb un disc que es diu Chuckzilla i amb aquesta peça anomenada Curious Subjects.

0: La cançó es diu Curious Subject, és una de les noves que formen part del nou disc de la cantant i compositora nord-americana Chaka Khan, la seva tornada al món de la música amb cançons com aquesta. Tornem a Catalunya amb els Minoria, que és un grup de rock alternatiu i dissident originari de Barcelona, una banda que es va formar fa un parell d'anys, el 2024, per quatre amics que comparteixen inquietuds, sobretot musicals. La seva cançó que escoltarem d'ells és Obre els ulls, que és la vuitena cançó del seu àlbum de debut, anomenat Aixecar-se per volar, que va ser publicat la primavera passada.
1: Ja només

incondicional i la sanació. Black Oak és la cançó que posarà el punt i final a aquestes estrenes amb els Maribu State. La setmana que ve hi tornem, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Els docents volen mantenir viva la flama de les reivindicacions amb protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. De seguida anirem a fons els motius de la vaga en conversa amb Anna Belén Cebrián, portaveu del sindicat USTEC al Penedès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 8 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que el problema s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts. De moment, sense incidències a la xarxa viària catalana, però sí que parlem de retencions habituals que ja es formen amb intensitat. Tenim retencions al vessant Vallès i Besòs en direcció a Barcelona per la AP7. Hi ha retencions intermitents a Barberà del Vallès en sentit sud i també a la C58 amb circulació intensa des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. El Nus de la Trinitat també ja circula amb força densitat de vehicles i efecte de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. A la B20, a la ronda de dalt, hi ha cues en direcció Llobregat fins a Mundet i a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta, també en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Encara aquest dimarts ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament la temperatura. De moment, aquest matí, amb un temps més aviat tranquil, alguns nuvolets tindrem dispersos, deixant el sol emblanquinat, també núvols un palet més gruixut a les comarques de la costa, sobretot la Daurada, i ja al matí que comença una altra vegada molt xafogós, molt càlid. Aquesta tarda començarà a bellugar-se una mica l'atmosfera, amb algun ruixat al Pirineu, la Catalunya central, també l'interior de Tarragona, i ja amb una temperatura més alta momentàniament que no pas ahir, de fet, a l'Ebre, i sobretot a l'interior de Girona, tornarem a fregar els 40 graus. Ja diem demà, canvi sobtat de situació. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: El curs escolar comença amb una vaga i amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació. I n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació que ens amplia en Marc Dalmau.
4: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: Aquestes són les xifres, però el cert és que el curs comença amb un primer dia de vaga. Així és que, tot i la crida a la treva que hi va fer el president de la Generalitat, Salvador Illa, els sindicats convocants mantenen l'aturada el primer dia de classe. A aquesta hora volem entendre què esperen d'aquesta jornada i com s'ha de llegir el conflicte que s'obre a partir d'ara. Ens acompanya Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès. Senyora Cebrián, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com preveieu des d'USTEC la vaga d'avui? Quin nivell de participació espereu? I com us plantegeu les mobilitzacions que, si no vaig errada, estan previstes a les 11 demarcacions educatives del país?
5: Doncs, tal i com va acabar el curs i veient que, tot i cridar ben fort les nostres demandes, no se'ns va escoltar, comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord, celebrem tot el que es va aconseguir, però no és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals i van més enllà de tots els nombres que es van donar a l'acord.
1: Per tant,
5: la participació...
1: Digui,
5: sí, sí, la participació, tenim ganes de tornar a reactivar totes les mobilitzacions i, per tant, es preveu elevada.
1: Deia, per tant, que aquesta vaga que arriba el primer dia de curs no ha servit de res, d'alguna manera, la treva que demanava el president Illa apel·lant al dret a l'educació dels infants. De moment, per tant, si més no avui, aquesta treva, aquest parèntesi que demanava el president, no serà, eh?
5: El 13 de juliol vam estar reunides amb la consellera. Del 13 de juliol fins al dijous de la setmana passada, jo crec que ha estat un bon parèntesi com per haver reactivat certes negociacions o, si més no, certes reunions que no han estat. Per tant, aquesta treva a hores d'ara no era el moment.
1: El president també parlava de mà estesa, de voluntat de diàleg, defensava que el sistema educatiu té ara més recursos que mai, anunciava també mesures com el pla de climatització. Què seria necessari, segons aquests sindicats convocants de la vaga, per reconduir la situació?
5: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística... Va més enllà, per això no, a tot el que es va assolir el curs passat ho celebrem, però són petites pinzellades. El tema va molt més enllà.
1: Ana Belén Cebrián, acabo molt ràpid. USTEC i els altres sindicats dieu que la vaga és un avís del que pot venir. Què voleu dir exactament? Serà una tardor calenta? Es preveu una tardor calenta en el món de l'educació?
5: Si no podem negociar, nosaltres continuarem demanant-ho. Al final es tracta de l'educació pública catalana i el fet de donar-li l'esquena no ho comprenem.
1: Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia. Estarem pendents de la jornada d'avui, sens dubte. Gràcies.
5: Gràcies, igualment.
1: Hores abans de l'inici del curs amb vaga de docents, aquest dilluns ho dèiem suar, amb ella li preguntàvem, el president de la Generalitat demanava als sindicats convocants fer un parèntesi, una treva, i anunciava un pla per resoldre la calor a les aules. Ho deia en una entrevista al 3CAT.
6: I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Les escoles rurals també arrenquen avui un nou curs amb les particularitats d'aquest tipus de centre on s'han d'adaptar cada any els grups i les metodologies a les necessitats dels alumnes. Des de Lleida Televisió ens expliquen el cas de l'escola de Vilanova de Segrià, integrada a la zona escolar rural de l'Alt Segrià.
7: El centre forma part de la ZER Alt Segrià, juntament amb les escoles de La Portella i Torre-serona, i comparteix amb elles un mateix projecte educatiu.
8: Cada any és diferent, està clar, el que prepares per un any. Llavors, hem de tenir aquesta capacitat d'improvisació de tant de mestres com de metodologies, no? Però la peculiaritat de l'escola rural és posar al centre l'alumne.
7: A Vilanova, a més, el nombre d'alumnes ha anat augmentant amb l'arribada de noves famílies i aquest curs s'acosta ja al centenar. Això fa que l'organització de les aules i la manera de treballar s'hagin d'anar adaptant.
9: El nostre desig, el que voldríem assolir i aconseguir, és que cada infant, cada alumne, cada persona que entri per aquestes portes deixi la seva petjada, una petjada d'amistat, de companyonia, d'ensenyament, d'aprenentatge.
7: Una preparació que manté l'essència del model rural, proximitat, flexibilitat i una atenció personalitzada.
1: A 7 i 12, el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Avui també us expliquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la figura del president Josep Tarradellas en l'acte inaugural de l'any dedicat al 50è aniversari del seu retorn a Catalunya i del restabliment de la Generalitat. Els expresidents Pujol, Mas i Montilla, així com el president del Parlament, Josep Rull, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han sumat a la sessió en què Illa ha reivindicat la defensa de Tarradellas per la seva visió de la unitat del poble al servei d'una causa comuna més enllà dels debats ideològics.
13: El president Tarradellas tenia un projecte polític senzill i clar, un projecte de país que es deia Catalunya. Tarradellas, coneixedor de la necessitat que té Catalunya de la unitat política que suma tota la força possible i de la unitat del poble que fa la nació, va tenir la intel·ligència de plantejar un projecte de país que anava més enllà de les cicles polítiques i de les ideologies. Dos ingredients són imprescindibles: democràcia i bon govern.
1: Quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa, amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la UAIP i Moviment Popular.
14: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com una problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dilluns en una séquia de la xarxa de rec del canal de la dreta d'Amposta, al Montsià. Les causes de la mort no s'han revelat a l'espera del que determini l'autòpsia i no es descarta que el decés pugui haver estat per circumstàncies no naturals. Segons fonts coneixedores del cas, la víctima tindria al voltant de 50 anys. I els tres ferits en una explosió a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona estan fora de perill. Els fets van passar a un laboratori de pràctiques per un vessament d'àcid nítric. Els tres treballadors universitaris estaven preparant les pràctiques per a l'inici del curs que podria arrencar amb normalitat. Ens ho expliquen des de TAC12.
15: L'incident ha estat provocat pel vessament d'una ampolla d'un litre d'àcid nítric, un compost molt comú en el sector químic que provoca cremades en contacte amb la pell. Els tres treballadors de la URB han reaccionat de pressa i han activat el protocol per a aquests casos, fent servir les dutxes d'emergència i abandonant l'espai i trucant al 112. Així, doncs, han pogut sortir pel seu propi peu, però se'ls ha traslladat al Joan 23 i a Santa Tecla. Des de la Universitat Tarragonina subratllen que tant abans com després de l'accident s'han seguit totes les mesures de seguretat i protocol al peu de la lletra.
16: Evidentment, la manipulació s'estava fent sota totes les normes de seguretat estrictes i necessàries, sota campana, amb tots els EPIs posats, però una ampolla ha caigut al terra i això és el que ha produït, doncs, aquesta mena de deflagració o explosió.
15: Des de la URB s'espera ara que l'informe dels mateixos bombers aclareixi què ha passat exactament, tenint en compte que l'àcid nítric no explota quan contacta amb l'oxigen. L'incident no ha produït afectacions a les instal·lacions. Així, doncs, l'alumnat podrà començar les classes amb normalitat.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques especialment del nord de la Catalunya central. Però, malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla, deia, que la calor no afluixa. Per ara, les temperatures es mantenen encara molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
17: Massa calor. No havia passat mai, això.
18: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
19: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
20: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
18: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
17: Encara anem passant les nits com podem.
20: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí.
21: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
1: Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt ballesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
22: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I avui arrenca la fase Lliga a la Champions, amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. D'altra banda, el Club Blaugrana ha volgut mostrar el seu compromís amb la llengua amb la campanya Parla Blaugrana, Parla Català. L'acció inclou diverses entrevistes amb jugadors i jugadores dels primers equips en què expliquen la seva relació amb la llengua catalana i la importància que té com a eina d'integració social.
23: És una llengua que m'agrada parlar-la i intento parlar bé. Tothom que vingui aquí hauria de fer l'esforç d'intentar parlar, d'aprendre. I bueno, crec que jo ho intento fer i crec que és una cosa molt bona per tu també.
24: No hi ha una professora com a tal, perquè no és algo que es vulgui imposar. Jo crec que quan algú vol aprendre una nova llengua d'un lloc on està, el més important és la predisposició de la persona que la vol aprendre.
1: I parlem ara de waterpolo, perquè Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. Maica García ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. És un altre dels temes que us hem destacat en els titulars. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Cirque du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del Teatre Català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada, en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana, amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens amplia tota aquesta informació el David Navarro.
0: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va apropar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
0: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I reprenem ara el tema de portada perquè els docents preparen un matí de mobilitzacions per estendre al carrer les seves principals reivindicacions. Ara mateix els manifestants han tallat la ronda litoral a l'altura del barri de la Barceloneta. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, explica'ns l'última hora.
3: Bon dia, Helena. És el primer tall del matí que els docents despleguen en aquesta convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici de les classes. Som en aquest punt de la ronda litoral entre la Barceloneta i Port Olímpic. En aquests moments, desenes de docents tallen, com veieu, la ronda de dalt en tots dos sentits. Recordem a Helena que aquest és el desplegament de les mobilitzacions, actes de protesta que els sindicats USTEC i la CGT, els dos sindicats de la convocatòria de vaga d'avui dimarts, estan desplegant ja a primeríssima hora del matí per estendre al carrer el seu descontentament per la manca de l'arribada d'acords amb el Departament d'Educació. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments, ronda litoral tallada en aquest punt entre la Barceloneta i Port Olímpic. Desenes de persones tallen aquesta via, una de les principals artèries pel que fa a la mobilitat de Barcelona i l'àrea metropolitana. És el primer acte de protesta del dia, d'aquest dia de vaga que coincideix a l'inici de les classes.
1: Doncs Anna Ruiz i Manel Gómez és un dels equips de la xarxa que avui està pendent d'aquesta vaga dels mestres a Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat, això sí, serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. Ana Belén Cebrián és portaveu del sindicat USTEC al Penedès i ha justificat des del Notícies en xarxa la nova convocatòria.
2: Comencem el curs tornant a posar-nos en acció. Es tracta de tornar a demostrar que, tot i els guanys amb l'acord que es va signar al juny, no hi estem d'acord. No és suficient, ja que els problemes a l'educació pública catalana són estructurals.
1: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona, per fer seguiment al tall de la ronda i també amb la ciutat de Lleida. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. I ara mateix obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a Cornellà de Llobregat que deixa els vehicles al voral de l'A2 i 4 quilòmetres de cues en direcció Barcelona. També tenim un vehicle avariat que talla un carril en sentit sud a la B20 a l'altura de Canyelles, que dificulta encara més la circulació. On també hi ha cues és a la Trinitat, des d'aquest punt fins a la Vall d'Hebron a Barcelona. Des del nus de la Trinitat també hi ha afectacions cap a la Ronda Litoral, que pateix retencions del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Abans, però, la d'avui encara ha de ser una jornada molt calorosa, fins i tot encara més que la d'ahir, però ja en perspectiva que demà baixi dràsticament el termòmetre. Així doncs, matí tranquil, amb alguns núvols dispersos que deixaran el cel emblanquinat i nuvolades més gruixudes a la costa, sobretot a la Daurada. A la tarda augmentarà la inestabilitat amb alguns ruixats al Pirineu, la Catalunya central i l'interior de Tarragona. La calor encara s'intensificarà amb temperatures que fregaran els 40 graus a l'Ebre i, sobretot, a l'interior de Girona.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix, quan són 4:45, un grup de docents talla un carril lateral de la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta a la capital catalana. Anem, doncs, fins a aquest punt per veure quin és la darrera hora, quin és l'afectació. Ens ho expliquen en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Sí, és el primer tall en el calendari de protestes que per aquest matí han desplegat i estan desplegant els sindicats convocants de la vaga. Són la CGT i el sindicat USTEC majoritari, un dels sindicats majoritaris, i amb Isaac Salinas, ell és delegat d'aquest sindicat. Isaac, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
4: Volem conèixer en quin punt ens trobem. Alguns centres han engegat amb normalitat. Són dos els sindicats dels mestres, CGT i la USTEC, el sindicat que vostè representa, els que han convocat aquesta vaga. En quin punt ens trobem?
5: Bueno, com sabeu, el curs passat va estar caracteritzat per l'organització del personal educatiu i un conflicte amb el govern que no es va tancar. El 13 de juliol ens van reunir amb la consellera Esther Niubó i li van transmetre les demandes i inquietuds del personal i ja vam anunciar que si no hi havia negociació aquest curs 26-27 no començaria en normalitat. Va passar l'estiu, no vam moure un dit fins al passat dijous 4 de setembre, que ens vam reunir, però va ser una escenificació per fer veure que hi ha diàleg. Però no tenen cap voluntat d'avançar cap a les millores que reclamem. Tot segueix igual i per això fem vaga.
4: El president Illa us reclamava, us demanava un parèntesi. Està clar que aquest parèntesi s'ha tancat.
5: Bueno, ja, com acabo de dir, ja s'han pres un parèntesi molt gran, com ho van fer en el curs passat. No, el govern no està complint la seva obligació d'atendre les demandes d'un col·lectiu que són 100.000 treballadors i treballadores. Llavors, hem de fer vaga per forçar el govern a seure a atendre les demandes que són una emergència educativa. Hem de posar en valor el que vam aconseguir el curs passat, sens dubte, gràcies a l'organització i a la negociació. Per exemple, el reforç de plantilles amb prop de 6.500 noves dotacions. Ara toca fiscalitzar que s'implementin, que arribin prioritàriament aquests centres que més ho necessiten. Però la gent va deixar clar, el col·lectiu de personal educatiu va deixar clar que hem d'anar més enllà. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat. I bueno, hi ha tota una sèrie de qüestions que estan pendents. És obligació del govern atendre-les.
4: I confieu que després de la convocatòria de vaga d'avui, el primer dia de classe, es puguin reprendre les converses?
5: Bueno, confiar no confiem gaire, perquè els precedents no ens donen per confiar en el govern. El que sí que confiem és en la força col·lectiva per assolir la dignitat educativa per la qual lluitem. El curs passat vam fer unes vagues històriques, en alguns casos amb un seguiment del 80% al 90%. Fem vaga avui, en el primer dia de classes, aprofitant el focus mediàtic per aprofitar l'oportunitat, tenir més ressò i que així el govern hagi de reaccionar. Però segurament no serà l'última vaga d'aquest curs.
4: Isaac Salinas, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts amb aquest advertiment, Helena, que aquesta probablement no serà l'última vaga del curs.
1: Doncs molt pendents, en principi, Anna, d'aquestes mobilitzacions, d'aquests talls que hi han previstos aquest matí, no només a la ciutat de Barcelona, on

0: respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a enraonar i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Al marge del conflicte, el curs arrenca avui amb un rècord d'aules d'acollida segons el Departament d'Educació i n'hi haurà 500 més que l'any passat. El nombre d'alumnes de primària i secundària és pràcticament el mateix que el de fa un any, 1,6 milions. El que sí que creix és la dotació de professionals que, entre mestres, professors, personal de reforç i administració, el Departament d'Educació amplia la plantilla fins a les 94.500 persones, 2.000 més que en el curs anterior. És una informació d'en Marc Dalmau.
2: El curs 2026-2027 comença amb 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat. Pel que fa al nombre d'alumnes, es manté estable amb 1.600.000. La inversió en infraestructures és de 257 milions d'euros, la xifra més alta des del 2008. D'aquests, 100 milions són per climatitzar aules. D'altra banda, l'any acadèmic començarà amb 94.500 dotacions professionals als centres educatius, gairebé 2.000 més que a inicis del curs passat. Entre els professionals, 85.000 seran mestres i professors, un augment de 1.100. 4.500 són personal d'atenció educativa. Això és gairebé 600 més que en el curs anterior. I 4.800 són personal d'administració i servei, el que significa una ampliació de 200 places més. En els darrers 5 cursos, el nombre de docents ha crescut un 10%.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això, mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa ara la Carina Bellvé.
3: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
4: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
3: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
5: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
3: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Encara en clau política, també us expliquem que el grup parlamentari de Junts està duent a terme entre ahir i avui dues jornades de treball a Guardiola de Berguedà per preparar el curs polític. La formació es declara alternativa de govern, acusa Salvador Illa d'inacció política i demana una remodelació de l'executiu català. Ens ho explica l'Héctor Aranda, de la televisió del Berguedà.
6: En la valoració de l'estiu han estat molt durs amb el govern de Salvador Illa, a qui acusen de paràlisi política i per això demanen canvis en l'executiu català.
7: El govern, malauradament, segueix sempre un mateix mètode, deixa que els problemes s'acumulen, espera que esclaten i després corre per fer veure que el resol i, òbviament, aquest govern no va. Ha de posar ordre amb una remodelació profunda del govern. Hi ha departaments col·lapsats, hi ha consellers superats i reprovats per Parlament de Catalunya amb una àmplia majoria.
6: Junts ha triat l'educació com un dels temes clau de l'inici de curs polític. La formació va demanar un ple monogràfic que es farà a l'octubre. Junts reclama un pacte de país per rellançar l'educació catalana.
8: Construir un gran acord de país en el qual les mesures siguin molt concretes. No només, evidentment que sí, però no només millorar les condicions laborals i salarials dels docents, que també, sinó que aquests docents es puguin dedicar a ensenyar i no estiguin absolutament tot el dia ofegats per la burocràcia.
6: A la sessió inaugural estava previst que el president Carles Puigdemont pogués participar de les ponències per videoconferència, però

0: Els problemes d'agenda ho han impedit, segons fonts del grup parlamentari.
1: I a 3:15 tornem a la capital catalana perquè la ciutat estrena 15 allotjaments per a col·lectius vulnerables, amb capacitat per acollir fins a 40 persones, amb l'objectiu de facilitar una transició entre la seva situació actual i el seu projecte vital, proporcionant-los autonomia de cara al futur. De moment ja hi resideixen 3 famílies i està previst que en les properes setmanes s'incorporin la resta de persones. S'han seleccionat certs perfils que l'Ajuntament de Barcelona veu probable que es puguin adaptar a aquests canvis. Així ho expliquen la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, i la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuertes.
2: Som l'única ciutat del nostre entorn que posa a disposició de les diferents situacions d'habitatge també diferents equipaments i continuem també treballant en que així sigui.
3: Molt contentes de poder avui també obrir un equipament com aquest que ha de permetre a aquestes famílies que puguin realment consolidar aquest projecte i iniciar després un recorregut més autònom i no tant vinculat a serveis socials, sinó amb suports que siguin molt més puntuals.
1: Doncs en aquest context afegim que la compra d'habitatge a Catalunya s'ha encarit més d'un 10%. Entre l'abril i el juny, el preu de la vivenda va pujar un 10,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Si bé en alguns trimestres les xifres s'havien enfilat per sobre de l'11%, l'encariment continua sent dels més alts des de la pandèmia i s'encadenen pujades per sobre del 10% des de finals del 2024. Per tipus d'habitatge, els pisos de segona mà s'han encarit un 10,6%, mentre que els pisos nous ho han fet, però a un ritme més baix, del 6,4%. Quan fa una setmana, us recordareu, de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. De fet, després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns, el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de la Guait i Moviment Popular.
4: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Una veïna de Sant Boi de Llobregat ha mort en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, a Albacete. La víctima, de 64 anys, va rebre la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció. Els fets van passar aquest dissabte passat. L'home acusat de matar la seva parella embarassada el 2023 a Manresa ha acceptat els fets i evita així el judici amb jurat popular. Inicialment, la fiscalia demanava 41 anys de presó per a l'home, però finalment les parts han pactat una pena de 26 anys. La dona tenia 31 anys i estava embarassada de 4 mesos. Ens en dona més detalls al Nou TV.
5: L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per matar la seva parella embarassada el 2023 de Prats de Lluçanès a Manresa ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. La fiscalia li demanava inicialment 41 anys de presó, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han pactat la pena amb una reducció dels delictes, cosa que evitarà el judici amb jurat popular. També haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima, a la qual no es podrà acostar. Haurà de fer 63 jornades de treball en benefici de la comunitat dins de la presó. No podrà tenir ni dur armes durant 3 anys i tindrà llibertat vigilada durant els 5 anys posteriors a sortir de la presó. L'home va colpejar i escanyar la seva dona, de 31 anys i embarassada d'uns 4 mesos, al pis on vivien de la capital del Bages al maig del 2023, després de diversos episodis d'agressions i vexacions, segons les acusacions. Finalment, entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, quan la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, cosa que ell sabia, va atacar a la parella al pis familiar. A continuació, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a la mort.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, doncs, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres, deia, per metre quadrat, en 30 minuts a les comarques del nord de la Catalunya central. La meitat dels comerços es planteja fer canvis als seus negocis si es repeteix la calor d'aquest estiu en un futur. Segons dades publicades per Comertia, 4 de cada 10 socis asseguren que ja han fet modificacions durant l'agost i un terç ha adaptat els seus horaris amb mesures com ara tancar el negoci durant les hores de temperatures més elevades. L'entitat considera que aquest context de calor extrema ha afectat negativament l'activitat al centre d'algunes ciutats. De les dades recollides per Comertia, també se'n desprèn que prop d'un 30% dels establiments optaria per invertir més en climatització i aïllaments, mentre que un 6% adaptaria els productes o serveis que ven. Minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Joaquini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la Festa Major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
6: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: Avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. I Maica García jugarà aquesta temporada al Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallesà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adéu a Sabadell. La waterpolista ha estat 2 temporades senceres inactiva des que va ser mare. Ara iniciarà nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028. I la xarxa ha presentat la programació esportiva per aquesta temporada. Aquest cap de setmana comença un nou curs de l'Enjoc, amb 2 retransmissions esportives el dissabte a la tarda i 3 més el diumenge, repartides entre el migdia i la tarda. Dilluns arrencaran els programes temàtics de la casa amb l'Aixeca i Pica, dimarts el Més Bàsquet, dimecres el Recorre, dijous l'Orsai i divendres l'Aventurístic. Això pel que fa a la televisió. A la ràdio, la gran novetat és la creació de 3 podcasts esportius relacionats amb l'hoquei patins, el ciclisme i el bàsquet. Núria de José és la consellera delegada de la xarxa i Gerard Esteve, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
7: Com a novetats destacades, d'una banda, aquesta concentració de l'oferta de futbol en els diumenges, però també moltíssims altres esports que s'incorporen i, com a gran element destacat de la temporada, el podcast. Oferim 3 podcasts temàtics que complementen l'oferta que ja vam arrencar l'any passat en l'àmbit televisiu.
8: Per nosaltres és fonamental, per l'esport base és fonamental que televisions locals, que la xarxa faci tota aquesta feina de divulgació de l'esport base. Primer, perquè genera referents en català i després perquè genera referents en valors.
1: Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Bozzo, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, però la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
9: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseu i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
10: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
9: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
1: I unes excavacions al xalet del Catllaràs, a la Pobla de Lillet, han permès descobrir els fonaments d'una construcció annexa atribuïda amb certesa a Antoni Gaudí. Els experts encara investiguen si es tractaria d'una despensa, d'una capella o potser un polvorí. Ens ho amplia en Manel Medina, de Televisió del Berguedà.
11: Les excavacions arqueològiques van començar aquesta primavera i han estat supervisades per Galderic Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya. Podria haver estat una despensa on es guardaven aliments protegits dels animals i separats de les estances interiors del xalet. També es planteja que pogués ser una capella, tenint en compte que Gaudí era una persona profundament religiosa.
12: Una que aniria amb que era una antiga despensa annexa a la casa, i l'altra que podia albergar alguna imatge religiosa.
11: La voluntat de moment és preservar les restes i previsiblement tornar-les a cobrir per garantir-ne la conservació. També està previst retirar alguns arbres de l'entorn per evitar que les seves arrels puguin malmetre els fonaments.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
3: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents talla la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta. És una de les accions que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protestes territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. També hi ha talls a aquesta hora a la Ronda de Dalt, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'USTEC al barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: De seguida us ho ampliem, connectarem amb diferents punts del país, com la mateixa ciutat de Barcelona i també amb Lleida. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 8 de setembre. El nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. Tot seguit exposarem aquest clam social a l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, perquè el valori de primera mà. Dels esports, nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Joaquini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara, els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i més tenint en compte aquests talls de trànsit per les protestes de mestres i docents. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger, explica'ns.
3: Bon dia, Elena. Doncs sí, parlem de molts problemes en aquesta xarxa viària, com deies, a causa d'aquestes manifestacions que tallen vies importants, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per exemple, hem de dir que tenim tallada la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa. Evidentment, hi ha cues importants en aquesta ronda litoral també en totes dues direccions. Tallada també per manifestació la Pota Nord, la B20, entre el túnel de Santa Coloma i el Nus de la Trinitat en tots dos sentits de la marxa. Per tant, també hi ha problemes en aquest extrem nord de Barcelona. Altres vies tallades per aquestes manifestacions, en aquest cas a la zona del Vallès, ara ens informen que tallen la C58, l'autopista del Vallès, a l'altura de Sant Quirze del Vallès, i una darrera via tallada per manifestacions a l'extrem sud de Barcelona. Estem parlant de l'autovia de la C31, tocant a Barcelona, zona de l'Hospitalet de Llobregat, aquesta autovia també està tallada tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Per tant, ara mateix són 4 punts molt importants tallats al trànsit, com et deia, a causa d'aquestes manifestacions. Deixa'm parlar-te també d'un vehicle avariat que complica el trànsit a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona. Ara hi ha cua de més de 3 quilòmetres entre Montgat i Badalona, això a la C31 i en sentit Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Doncs pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per un episodi de pluges intenses que ha d'arrencar aquest mateix vespre. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia. L'onada de calor morirà matant, ens dius?
4: Sí, Helena, molt bon dia. I és que avui, que ningú es despisti, però tornarà a fer molta calor, fins i tot més que ahir, en algunes comarques del país. Però podríem dir que avui sí que s'ha acabat el bròquil, avui s'acabarà el bròquil d'aquesta temperatura tan persistentment elevada i desbocada. Però hem d'advertir que, de fet, ja el matí comença molt i molt suau, més que ahir. I, de moment, les immediates hores amb pocs núvols, els que veiem a les comarques de Tarragona, núvols baixos, fruit d'aquesta mateixa xafogó, humitat, també algun núvol prim, que es passeja pel cel, però, de moment, aquest matí, calma. Aquest migdia i tarda farà molta calor a les comarques de Girona. Arribarem als 40-41 graus a l'ombra, en alguns indrets del Pla de l'Estany i de la Garrotxa, també de l'interior de l'Alt Empordà. També molta calor al prelitoral barceloní, l'interior de Tarragona i les comarques de Ponent, de 35 a 39 graus. Per tant, no abaixem la guàrdia pel que fa a la calor. També aquesta tarda, primeres tempestes que per una banda entraran per l'Ebre, per una altra al Prepirineu, després arribaran fins a la Costa Brava, i, en canvi, aquesta matinada i demà, Helena, demà a aquesta hora, estarem parlant d'aiguats a l'àrea metropolitana i demà d'una estrepitosa baixada de la temperatura. Déu-n'hi-do, sembla mentida. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: És el tema de portada. Comença el curs escolar i ho fa amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i ara mateix un grup de docents talla la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, a la capital catalana. Anem, doncs, fins allà per veure quin és ara mateix l'última hora i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
5: Bon dia, Helena. Un centenar de persones continuen tallant aquest punt de la ronda. Ho continuaran fent uns minuts més en un dels primers actes de protesta que els sindicats convocants de la vaga són el sindicat USTEC, la Intersindical i el sindicat CGT han desplegat aquest matí. I un d'aquests manifestants és precisament el Cosme. Ell és representant del sindicat CGT. Cosme, bon dia.
6: Bon dia.
5: La convocatòria d'aquesta vaga coincideix amb el primer dia de classe. No tots els sindicats han convocat aquesta protesta. Considereu que, arribats a aquest punt, continueu tenint la complicitat de les famílies, que hi ha encara forces per continuar el calendari reivindicatiu?
6: I tant que sí. Venim de l'estiu amb les piles totalment carregades i amb moltíssima il·lusió. Les famílies, l'Associació d'AFES de Catalunya, ja ens ha donat el seu vistiplau i estan amb nosaltres, ens donen el seu suport. Nosaltres, els docents, ens trenca el cor no començar avui el primer dia de classe amb el nostre alumnat i poder fer-los una bona rebuda. Però com a docents que amem l'educació, el que no podíem fer és deixar passar aquesta gestió nefasta del PSC al front de la Conselleria d'Educació. Dos estius amb adjudicacions plenes d'errades que han fet que molts docents hagin d'anar a 200 quilòmetres de casa a treballar. I un intent barroer totalment d'amagar els resultats de PISA per no mostrar el que està passant al sistema educatiu català.
5: Cosme, però a part d'aquest descontentament per part d'alguns sectors dels docents, què hauria de canviar de manera concreta perquè es produís un punt d'inflexió pel que fa a les negociacions amb el Departament d'Educació? Què hauria de canviar, Cosme, perquè les coses poguessin millorar?
6: El que hauríeu de canviar és que realment la Conselleria d'Educació, amb la consellera Niubó, donés un pas en front sincer i real i seiés amb nosaltres a parlar, amb els docents, amb tots els sindicats i amb tota la representació i amb tots els docents.
5: Cosme, des del sindicat CGT, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Moltes gràcies. És difícil comunicar-nos, Helena, amb amb aquest elevat soroll de les consignes. Doncs aquesta és la situació. Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical continuen endavant amb el calendari de mobilitzacions.
1: Gràcies, Manel. Gràcies, Anna. No ha estat tan difícil la comunicació perquè nosaltres us hem entès i us hem sentit perfectament. Això és el que està passant ara mateix a Barcelona. Gràcies, companys, però és que a hores d'ara també hi ha concentracions de docents a altres punts de Catalunya. Ens centrem en concret ara mateix a Lleida, on mestres i professors començaran una manifestació justament doncs, a les 8 del matí era previst començar-la. Imaginem que si no ha començat està a punt de fer-ho. Per tant, aquesta manifestació sembla ser que acabarà amb una macroassemblea a la plaça de la Paeria a mig matí. En aquesta concentració hi tenim el Miguel Orrego i l'Aleix Planella de Lleida Televisió. Bon dia, Aleix. Quin ambient es respira aquí entre el col·lectiu?
7: Bon dia, doncs, com bé deies, fa uns 10 minuts ha començat aquesta manifestació. Ara mateix es troba davant de l'estació de trens, de la Renfe, també davant de l'estació d'autobusos. És una jornada que es preveu llarga. Ara mateix hi ha unes 40 persones doncs, que estan fent aquesta protesta. I per parlar també una mica del que s'espera aquí, de la jornada aquesta matinal, estem amb la Rosa Aguilar, d'USTEC, que la tenim per aquí, que se m'ha escapat una miqueta. Rosa, perdona. La Rosa Aguilar d'USTEC. Rosa, explica'ns bé que estem a primera hora del matí i ella una mica com està anant la jornada.
8: Bé, la jornada avui no es preveu gaire reeixida doncs, perquè tenim un col·lectiu molt compromès també amb el seu alumnat. A nosaltres la consellera Paneque ens demanava paciència, el president Illa ens va demanar fer una pausa, tot i entendre que teníem tot el dret a vaga, va remarcar que l'alumnat té dret a l'educació i nosaltres el que li diem al president és president, l'alumnat d'aquest país té dret a una educació de qualitat que en aquests moments no té absolutament garantida. Per tant, som aquí per blindar precisament l'educació pública. Som aquí per reclamar més finançament per a aquesta educació pública. Millors infraestructures, un pla de xoc per combatre les temperatures. Som aquí per dignificar la professió del col·lectiu i som aquí perquè el col·lectiu així ho ha volgut. Al juliol, a les assemblees de centre es va acordar doncs, que el primer dia de curs no seria un dia normal i que començaríem el curs amb una jornada de vaga. Aquesta jornada de vaga vol ser l'inici d'un nou cicle de mobilitzacions i un toc d'alerta al govern que des del 13 de juliol no ha tingut la decència de seure amb els sindicats, amb els representants dels treballadors a negociar i a desencallar un conflicte que ens porta on som avui.
7: Perfecte, Rosa, doncs moltes gràcies i que hagi bé aquesta jornada.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació ara mateix, ambient que hi ha aquí a Lleida. Recordem també a les 11 del matí hi haurà aquesta macroassemblea doncs, de l'educació aquí a Ponent, a la plaça Paeria, que també doncs, serà important i que s'espera també que es puguin sortir algunes propostes i algunes esmenes d'aquesta assemblea.
1: Gràcies, Marc Piqué, docents i professors que també es fan sentir a les Terres de Lleida. Gràcies. El pols dels sindicats majoritaris en l'educació, ja ho heu vist, es manté ferm, malgrat la crida a la treva que ha fet, com sentíem també, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en les últimes hores a les que s'hi referien ara mateix els portaveus dels sindicats. Illa ha demanat als sindicats convocants de fer un parèntesi, una treva, i ha anunciat un pla per resoldre la calor a les aules. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
9: I demano en aquest sentit un parèntesi. Demano, la consellera s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi que jo també demano. Escolti, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta.
1: Són un quart de nou del matí. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb sessions per part del govern espanyol. Tot plegat mentre l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per possibles homicidis imprudents. Ens n'informa, ens ho explica la Carina Bellvé.
10: El Partit Popular insisteix en que la crisi de Ceuta no és migratòria. Defensa que existia un pla del Marroc rere l'entrada massiva a la ciutat que es va aconseguir frustrar, però que, sense voler especificar, implicava algun tipus de concessió per part del govern espanyol.
11: Estoy seguro de que la reacción del presidente Vivas y de todo su pueblo, seguida posteriormente por la mayoría de los españoles, ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
10: Per contra, el president Pedro Sánchez ha insistit en defensar que s'investigarà què va passar. De fet, avui el Consell de Ministres preveu desclassificar tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol d'aquesta entrada massiva d'estrangers el 30 i 31 de juliol.
12: Por supuesto, vamos a esclarecer lo que ocurrió aquella semana de julio y cuando lo hagamos, lo compartiremos con la ciudadanía con total transparencia, como siempre hemos hecho y siempre también en defensa del interés de los españoles y españolas y, por tanto, del interés general.
10: Davant l'exigència del president de Ceuta per retornar tots els migrants, el president Pedro Sánchez ha garantit que es donarà asil a tots aquells que en tinguin dret.
1: Més coses, quan fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del punt de vista o des del vessant punitiu, com explica Nora Miralles, de La Guait i Moviment Popular.
13: Llavors proposem que se segueixi una estratègia de prevenció integral basada en tres fases, però també en una mirada molt concreta, que és canviar aquest abordatge del problema de violència social i comunitària interpersonal, especialment juvenil, com a no problemàtica de seguretat, quan el que considerem és que és una problemàtica comunitària i de salut pública, no?
1: Com afronta l'Ajuntament de Manresa aquest moment tan delicat? Quines respostes està disposat a assumir? Doncs li preguntem a l'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
14: Hola, molt bon dia a tots.
1: Han passat ja 6 dies del tràgic apunyalament. Com estan els ànims ara mateix a la ciutat?
14: Home, tenim una ciutat que està dolorida, que està consternada, que està indignada per uns fets que són terribles, uns fets als quals no estem acostumats, la pèrdua del Carles, i a més torno a donar el condol i tot el suport a la família i als amics. Ha estat un cop molt dur. Més encara quan sortíem d'una festa major que havia estat multitudinària, que havia estat exitosa, que milers de persones havien passejat pels carrers, viscut aquesta festa major, i a més no havien tingut ni una incidència. No? Jo crec que aquest fet és terrible i, per tant, ens estem recuperant d'aquesta situació.
1: I ara ho sentíem, el missatge d'aquest moviment popular manresà, que és molt clar. Alimentar la por i criminalitzar el jovent no ajuda a combatre la violència. No sé si comparteix aquesta idea.
14: A veure, jo crec que, en primer lloc, el que hem de fer és condemnar de forma enèrgica aquests fets, i és evident que els presumptes agressors el que han de fer és pagar pel que han fet. Els jutges han de ser contundents i la justícia ha d'actuar amb tot el pes de la llei. De fet, a Manresa fa temps que estem treballant d'una manera molt transversal i és evident que hem adoptat mesures encaminades a reforçar la seguretat, han donat els seus fruits, però també hem treballat molt tot el vessant social. Tenim una taula de treball amb educació, amb serveis socials, amb els cossos de seguretat, amb justícia juvenil, amb fiscalia de menors. I fins ara això, que fa 3 anys que estem treballant en aquesta taula, ens havia donat molt bons resultats. Actituds agressives que tenien alguns joves, doncs les hem estat capaços de reconduir. No ha funcionat en aquest cas. Per tant, és importantíssim que siguem capaços de detectar què és el que ha fallat, quins protocols han fallat, i mirar de reforçar, de corregir aquells aspectes que siguin encara millorables. Hi ha un fet evident, que és que no es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves. No pot ser que es vagi amb armes blanques. Evidentment que no tothom va amb armes blanques, només faltaria, però, ostres, nosaltres tenim una vintena de joves detectats que ens generen una problemàtica greu i que ens preocupen, i ens preocupen perquè tenen aquestes actituds tan agressives. I no és un fet de Manresa. Aquests dies he rebut moltíssim suport de molts alcaldes i alcaldesses del país i tothom em manifesta el mateix, aquesta preocupació per l'augment de la violència, de l'agressivitat que hi ha entre alguns col·lectius de joves.
1: Alcalde, en aquest sentit, ahir el president Salvador Illa obria la porta a revisar la llei del menor, també d'altres mecanismes judicials, i de fet, vostè mateix ara insistia una mica, però abans, altres dies anteriors, també parlava d'endurir la resposta penal. Amb això seria ja d'entrada un primer camí, tot i que la ciutadania, insisteixo, li demana que no només sigui la situació o la solució punitiva la millor?
14: És evident que la solució punitiva no pot ser l'única. Hi ha de ser, evidentment, i amb contundència, però no pot ser l'única. De fet, estem parlant en aquests casos concrets de joves que no tenen referents familiars pràcticament, que no s'estan escolaritzant, malgrat anar a l'institut i estar matriculats, doncs no assisteixen, hi ha un absentisme importantíssim, i que, per tant, són joves que no se sap què fan, no? Pràcticament estan al carrer, consumeixen, hi ha un problema de salut mental, hi ha un problema d'addiccions que l'hem d'afrontar. I que segurament hem de encara enfortir molt més el treball comunitari, no? L'enllaç amb les famílies o aquells referents que puguin tenir. Això és importantíssim que ho fem, però alhora és evident que hem de revisar si les lleis doncs estan responent a la societat que tenim avui, els delictes que s'estan cometent. Hi ha uns creixents delictes també d'agressions sexuals, per exemple, no? Bé, doncs, escolta, aquesta és la responsabilitat del legislatiu, i el legislatiu ha de veure si aquestes lleis s'ajusten a la realitat. Com hi ha una responsabilitat del sistema judicial, i hem de veure si doncs uns joves que havien estat tancats ja per fets molt greus, doncs havien de sortir al carrer o havien de tenir altres mesures de seguiment que no s'han adoptat. No estic, evidentment, acusant a ningú. Dic que cadascú té la seva responsabilitat i tots hem d'exercir la nostra i, sobretot, fer un treball compartit que és imprescindible.
1: Marc Eloi, alcalde de Manresa, gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, i evidentment a posar-se a la feina, perquè, com deia vostè, aquesta responsabilitat és compartida. Gràcies, bon dia.
14: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons, doncs, aquesta previsió, avui ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, atenció, a les comarques del nord de la Catalunya central. Nou triomf del Sabadell, que es manté imbatut en l'estrena a segona divisió després de 4 jornades. El conjunt bellesà va superar el Còrdoba per 3-2. Un doblet de Gioacchini va situar el 2-0 al marcador quan s'havien disputat 10 minuts de partit. Els andalusos, però, van empatar al segon temps. Ja al minut 89, Urri va fer el gol de la victòria de penal davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats fins ara, els de Ferran Costa són tercers a la taula.
15: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
1: I encara parlant de futbol, avui arrenca la fase Lliga a la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben en un bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal.

0: Catalunya Aixeca el Taló ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda, Joan Lluís Botzó, Mariona Escoda i el Circ du Soleil són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Però més enllà d'aquesta gran festa del teatre català, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades. Les dades mostren el bon moment que viu l'escena catalana amb més de 115 milions de recaptació i una ocupació del 67%. Ens n'amplia els detalls el David Navarro.
1: En total, a tot Catalunya es van fer gairebé 17.000 funcions de més de 2.800 espectacles. Només a Barcelona, el nombre d'espectadors es va aprovar als 3.200.000. A la capital catalana, els teatres de més de 200 localitats que van registrar més espectadors van ser el Tívoli, el Coliseum i el Victòria. I entre les sales de fins a 200 localitats destaquen el Teatre Muntaner, el Texas i la Sala Arts Teatre Barcelona. Quant als espectacles, els més vistos als grans teatres van ser el Mago Pop, el Victòria i el Fantasma de l'Òpera, el Tívoli, i els petits, Corta el Cable Rojo, al Muntaner i Parmagel, al Texas. La presidenta de DETCA, Isabel Vidal, ha reivindicat el bon moment que viu l'escena del país.
2: És que el teatre continua ocupant un espai central en la vida cultural del nostre país. El missatge és clar, el públic continua escollint teatre, i quan el públic decideix anar al teatre, fa una elecció a favor del pensament crític i de l'emoció compartida.
1: Vidal considera que les bones xifres poden servir per animar l'obertura de noves sales de teatre, un fet imprescindible perquè el nombre d'espectadors continuï creixent.
0: La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest uneixen forces per primera vegada. El cicle de cinema inclourà en la seva 12a edició el documental La vida secreta de Port Lligat, que parla de la història de Salvador Dalí i la seva vinculació amb el cinema. Des de l'organització consideren que és una oportunitat per conèixer una faceta poc coneguda de l'artista.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escoltant Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Estons B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Estons B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @estonsbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions.
4: Un error va ensorrar la rectoria. El contracte de la recollida selectiva s'encareix 643.000 euros. L'Ajuntament renuncia a subvencions adjudicades. Juanjo Almansa repetirà com a candidat del PP a les eleccions municipals. Es presenta la primera fase de pacificació de la Nacional 2. Signat l'acord per desencallar la segona ampliació del Teatre Principal. 120 usuaris del gimnàs municipal firmen per l'estat de les instal·lacions. Pere Domènech, nou rector dels dos Arenys. Marta Mitjans fa un nou rècord amb 800 metres a l'Europeu d'Atletisme.
3: Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. Ja han començat les protestes i des de primera hora un grup de docents ha tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta en una acció que ha acabat fa pocs minuts. És una de les accions de protesta que els convocants han previst avui per mantenir viva la flama de les reivindicacions en protesta territorials en l'arrencada i avisen que no donaran un xec en blanc al govern. Ara es mantenen els talls a la ronda de dalt a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, així també com a la Gran Via. Caldrà veure quin és el seguiment de l'aturada, tenint en compte que alguns centres ja han comunicat a les famílies que no s'hi sumaran. S'han decretat serveis mínims d'un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària. El portaveu d'Ustec al Barcelonès, Isaac Salines, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
7: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
6: Doncs tenint en compte les circumstàncies, volem saber com estan afectant a la circulació aquestes protestes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, explica'ns l'última hora.
8: Bon dia, Helena. Doncs repassem primer les vies que continuen tallades, que en aquests moments encara estan tallades a causa de manifestació. Ho comentaves anteriorment, encara tallada la C31 a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I ara tenim tallada, per una banda, l'autopista AP7 a l'altura de Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. Hi ha una cua ja de més de 5 quilòmetres des de la Roca del Vallès. Per tant, tallada l'autopista AP7, com et deia, a Granollers i en sentit sud, en sentit Barcelona. I també tenim tallada ara mateix la C60 a l'altura de Mataró. Aquests són els punts que continuen tallats. En canvi, ja tenim reoberta, per una banda, la Ronda Litoral, però encara hi ha aturades importants en tots dos sentits de la marxa, i també tenim reoberta la Pota Nord, la B20, el tram de Santa Coloma. Fins ara estava tallada, l'acaben de reobrir, però encara continuen les aturades en aquest extrem nord de la ciutat de Barcelona. Acabo amb una darrera incidència que està provocant també cues importants. És aquest vehicle avariat a l'autopista C31 a Badalona. Pensa que ja parlem d'aturades de més de 4 quilòmetres entre Montgat i Badalona en sentit Barcelona, i és que molta gent utilitzava o utilitza aquesta C31 com a alternativa a la Pota Nord, a la B20. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Doncs gràcies, en Roger. Més enllà de les protestes, el nou curs que avui arrenca tindrà un rècord d'aules d'acollida amb 500 més que l'any passat. Tornen a les classes més d'1.600.000 alumnes a Catalunya i hi haurà 5.000 places més de formació professional. Aquest matí es publiquen els resultats de les polèmiques proves PISA que exclouen Catalunya pels errors reconeguts per l'administració. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar els fets per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per homicidis imprudents. Entitats socials de Manresa vinculen l'apunyalament mortal a la ciutat amb un problema de seguretat i reclamen que s'abordi de manera integral i no només punitiva. Plantegen una bateria de mesures a les administracions per anar a l'arrel del conflicte. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acaba de valorar aquesta qüestió als Notícies en Xarxes.
9: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
6: Dels esports, nou triomf del Sabadell que es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. El conjunt vallesà va superar el Còrdoba per 3-2 amb un doblet de Gioacchini i un gol de penal d'Urri en el minut 89. Ara els arlequinats són tercers a la taula. I en Cultura, Catalunya aixeca el taló, ha celebrat els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'any passat es van vendre 4 milions d'entrades i es va generar una ocupació que va fregar el 70%.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Comença el curs escolar amb una vaga convocada pels sindicats majoritaris després del fracàs de les negociacions amb el Departament d'Educació. La protesta es fa evident des de primera hora amb diversos talls de trànsit als accessos de Barcelona, així com a altres punts del país. Un grup de docents ha bloquejat fins fa pocs minuts la circulació a la Ronda de Dalt, la Santa Coloma de Gramenet, i també fa pocs minuts que s'ha aixecat el tall a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta. Continua, això sí, el tall a la Gran Via a l'altura de Can Batlló. Accions en marxa també a la C58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, així com a Esplugues de Llobregat, on els manifestants han barrat el pas als vehicles que volien accedir a la capital catalana. El portaveu d'Ustec al barcelonès, Isaac Salinas, ha exposat al Notícies en xarxa els motius de la nova aturada.
2: Hem de fer vaga per forçar el govern a seure, a atendre les demandes que són una emergència educativa. Necessitem més de 15.000 nous reforços, necessitem que la reducció de ràtios sigui més ràpida del que s'ha pactat.
1: Doncs ens desplacem ara mateix fins al Maresme, on un grup de docents talla també ara mateix l'accés a la C60 i a la C32 a l'altura de Mataró. En aquest punt de la xarxa viària hi tenim en Pere González i la Laia Sant Miquel de TV Mataró. Bon dia, Laia. Quina és l'última hora? Explica'ns.
3: Bon dia, doncs tot just ara a prop del centenar de mestres que s'han adherit a aquesta manifestació convocada aquí al Maresme arriben a l'accés d'aquesta banda oest de la ciutat de la C32. També s'ha tallat ara mateix l'accés a la C60, com bé comentaves, i és que són prop de centenars els mestres que s'han unit a aquesta vaga avui aquí a la capital del Maresme. De fet, estaven convocats a les 8 del matí, ha sortit des dels bombers de la capital de la comarca, i a partir d'aquí han anat unint-se i unint-se més i més mestres. Han començat a enfilar la via Sèrgia, que al principi només ocupaven un carril, finalment han ocupat els dos carrils d'aquesta via, fins a arribar on ens trobem ara, aquest accés a la C32 en sentit nord, que ara mateix comencen a enfilar, com veieu, tot aquest bon grapat de mestres cap a aquesta via, cap a aquesta autopista que connecta el Maresme cap al nord de el país, i que de moment, com veieu, Mossos d'Esquadra i policia local estan tallant el trànsit per garantir que els manifestants puguin seguir aquesta vaga des de, com deien, des dels bombers, que ha començat, i de moment enfilant ja aquest accés cap a la C32. També recordem, de nou, està tallada ara mateix l'accés a la C60 des de la capital del Maresme, des de Mataró.
1: Gràcies, Pere, gràcies, Laia. Aquests docents, aquests mestres, aquests professors que també al Maresme, en concret a la seva capital, Mataró, s'estan manifestant, s'estan mobilitzant aquest matí, del qual n'haurem d'estar pendents d'aquesta mobilització i de les altres 11 que hi han previstes arreu del territori. Per exemple, a la Catalunya Central, un altre dels indrets on aquest matí també s'hi concentren els docents és en concret a la ciutat de Manresa. El punt de partida de la mobilització és l'Institut Cal Gravat, on hi tenim ara mateix el Max Escorcell i la Laura Mitjans, de Canal La Taronja Central. Bon dia, Laura. Què diuen els mestres i docents d'aquí, del Bages?
4: Bon dia. Nou curs i també noves mobilitzacions. Unes mobilitzacions aquí a la capital del Bages que han començat tal

0: en el primer dia de curs, però bueno, que ja l'arrosseguem del curs passat, i com que totes i tots veiem que no s'han produït les poques millores que es van aconseguir, no s'estan fent efectives i que hi ha molt a millorar, per això avui estem fent vaga.
1: Què us heu trobat quan heu sortit a l'Institut Calgravat, Lídia? Perquè ho he explicat una miqueta, cordó policial. Us ho esperàveu? Us havia passat mai?
0: Sempre hi ha presència policial, però mai ens havíem trobat aquí a la Catalunya Central que ens impedissin circular. Mai ens havíem trobat.
1: I que o sigui, com us heu quedat?
0: Bueno, clar, ho veiem, allò, un atropello als drets de circulació i drets de manifestació, i el que farem és seguir la manifestació per dintre la ciutat.
1: Clar, no era el vostre plan inicial?
0: No, era bueno, fer un tall de carretera.
1: I ara, una vegada... Ah, quin és el vostre destí? Serveis territorials? Sí. I una vegada allà, què teniu preparat?
0: Durem a terme una assemblea docent.
1: I què tractareu en aquesta assemblea? Quin resultat espereu?
0: Fer una valoració de com hem iniciat el curs i després a veure com continuem en relació al Departament d'Educació, que no està responent com ens hagués agradat.
1: Entrareu a dintre dels serveis territorials?
0: No ho sabem encara.
1: No ho sabeu encara, però la qüestió és fer soroll, Lídia?
0: Sí, sortir als mitjans, que la societat entengui que això ho fem perquè ho veiem necessari. A ningú ens agrada estar aquí allò perdent diners, distorsionant a l'inici del curs escolar, però veiem una necessitat, no ens queda altra.
1: Doncs amb aquesta resposta ens quedem. Una necessitat per part dels docents de seguir reivindicant aquesta educació pública de qualitat. Nosaltres ens quedarem aquí per seguir informant amb més detalls.
2: Gràcies, Laura. Doncs això, pendents d'aquestes mobilitzacions, mestres i professors que han de fer mans i mànigues doncs, per sortejar aquestes traves policials, com mans i mànigues també les que es trobaran els pares i mares per poder avui també accedir al primer dia de classe dels seus fills.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Tres minuts per arribar a 9:15. Us ho estem destacant en titulars. El Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació de tots els informes policials i militars que provarien que ningú va avisar l'executiu espanyol de l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta el juliol, com defensa Pedro Sánchez. Els documents es faran públics demà, després d'aquesta desclassificació. Això mentre el Partit Popular insisteix en la teoria de la conspiració, o sigui, un pla d'invasió amb cessions per part del govern espanyol. Mentrestant, l'Audiència Nacional ha acordat investigar l'entrada massiva de migrants per possibles delictes que comprometen la independència de l'Estat i per suposats homicidis imprudents. I quan ja fa una setmana de l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana, un veí de Manresa, la ciutat continua trasbalsada. Després de diferents jornades de mobilització contra els fets ocorreguts, aquest dilluns el moviment popular de la ciutat hi ha volgut dir la seva. En una roda de premsa amb molta representació de les entitats socials, aquest moviment ha vinculat les actituds dels presumptes autors de l'apunyalament mortal a les desigualtats socials. Tot i defensar que hi ha un problema de seguretat, demanen abordar la problemàtica no només des del vessant punitiu. Justament, l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha explicat que l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament de la setmana passada per reforçar els aspectes que es puguin millorar. Eloi ha assegurat, en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa, que a la capital del Bages hi ha detectats una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde, manresà, assegura que això també passa en d'altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
4: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest vespre i principalment demà dimecres al matí i a la tarda a gran part del territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que de calamar-se i d'algunes ratxes fortes o molt fortes de vent, segons les previsions del servei.

0: Servei Meteorològic de Catalunya. Segons la previsió, avui doncs ja es podria superar el llindar d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques, sobretot, del nord de la Catalunya central. Però malgrat que arriba una tongada de pluges fortes, sembla que la calor no afluixa encara. Per ara les temperatures es mantenen molt altes. Els companys de Canal Terrassa han sortit al carrer per preguntar com porta la situació la ciutadania.
1: Massa, massa calor. No havia passat mai això.
2: Esperem que ja baixi una miqueta la calor, que no sigui com el que hem tingut el juliol i l'agost. Ja em sembla, no tenim ganes d'hivern, però sí que refresqui ja una miqueta.
3: Les nits caloroses, de fet, avui m'he aixecat i el meu marit estava al sofà. Vull dir, dic, on està? Dic, diu que feia massa calor i que s'ha anat al sofà. Però jo he dormit molt bé, la veritat.
4: No es pot aguantar gaire. No, és bastant insuportable. Tot i que jo vinc de vacances.
2: Doncs finestres obertes, aire condicionat estones, però no tota la nit, perquè clar, el consum de la llum després també es dispara. Anar combinant.
1: Encara anem passant les nits com podem.
4: Bastant bé. El ventilador vaig aguantant bé, sí, sí.
5: A mi me gusta el calor, sí. Però també influye en la salut, perquè le baja la tensión y uno puede desmayarse, así que hay que ir con cuidado.
0: I comencem els esports. Avui, Cristina Álvarez, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Doncs destacant aquest nou triomf del Sabadell, eh?
6: Sí, per 3-2 davant el Còrdoba. Va superar els vallesans i es manté imbatut en l'estrena segona divisió després de 4 jornades. Tot just s'havien disputat 10 minuts de partit quan un doblet de Joaquini ja havia situat el 2-0 al marcador. Els andalusos proven empatar el segon temps i ja al minut 89 Urri va fer de penal el gol de la victòria, davant el deliri d'una nova creu alta que va afegir el triomf arlequinat als actes de la festa major. Amb els 8 punts sumats, fins ara els de Ferran Costa són tercers a la taula.
7: El que demostra una i una altra vegada és que hi creu, que té orgull, que defensa aquesta samarreta amb l'ànima. Només cal veure com estava avui el temple en un dia tan assenyalat per la ciutat. Doncs és que som capaços, o estem sent capaços, de fer un molt bon futbol, de ser molt competitius contra grandíssims equips.
6: Avui arrenca la fase Lliga de la Champions amb, entre d'altres, el duel entre el Real Madrid i l'Inter de Milà. El Barça s'estrenarà demà al Camp Nou contra el Feyenoord. Després de golejar el València, els de Hansi Flick arriben a la cita en bon moment, imbatuts a la Lliga i amb una gran efectivitat de cara a porteria. Per aquest partit, el tècnic no podrà comptar amb Eric García per sanció. El de Martorell s'entrena amb una màscara protectora després del cop rebut a Mestalla, tot i que les proves mèdiques han descartat una fractura nasal. L'AEM i l'Europa se citen avui a la Copa de la Reina de Futbol. Tots dos conjunts es retroben després que el curs passat les gracienques eliminessin de la competició l'equip lleidatà. El duel, que arrencarà a les 7 al Municipal de Requesens, arriba amb els dos equips havent començat amb victòria la Lliga de Segona Federació. L'entrenadora de les escapolades, Nani Aces, explica com afronten aquest partit.
8: Jugar una Copa de la Reina, això sempre il·lusiona. És una competició que volem estar, que no volem sortir a la primera ronda i que l'equip, jo crec que només per ganes, traurà forces per poder afrontar els tres partits. M'espero una EM diferent del Vila de Gràcia, segur, més semblant a el que es va veure a la segona part, que va ser dos equips de competir, i òbviament una EM a casa seva, que això sempre ha estat la llei d'EM, que és que a Lleida es fa molt forta.
6: Aquesta temporada el Club Natació Sant Andreu després que el Sabadell no li hagi renovat contracte. A punt de fer 36 anys i després de 32 al Club Vallèsà, la boia lamenta que la seva maternitat hagi estat el motiu d'aquest final d'etapa. Així ho ha comunicat a les seves xarxes socials, on diu que mai es va imaginar que tenir una filla suposaria el seu adeu a Sabadell. La waterpolista ha estat dues temporades senceres inactives per ser mare. Ara iniciarà la nova etapa al Sant Andreu, on té la intenció d'allargar la seva carrera fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2020. Doncs nova etapa per a Maica García.
0: Doncs que li vagi molt bé, també.
6: I tant que
0: molta sí. Molta sort. Gràcies.
6: Gràcies, que vagi
0: fins demà.
6: Bé.
0: I parlem ara del teatre. Catalunya aixeca el taló, ha celebrat aquest dilluns els 25 anys al Liceu amb una gala que ha convertit un quart de segle d'arts escèniques i de transformacions socials i culturals del país en un espectacle teatral i musical. L'edició d'enguany ha reivindicat el teatre com a espai de trobada, memòria, emoció i esperança. Joan Pera, Ivan Lavanda o Joan Lluís Bozzo són alguns dels noms destacats que han participat a la gala. Més enllà d'aquesta gran festa, la patronal de les sales ha fet balanç de la temporada passada en què es van vendre més de 4 milions d'entrades, es van recaptar més de 115 milions i l'ocupació va ser del 67%. I més coses, a Olot tanquen avui les festes d'altura amb el dia gros, Santa Tura, la patrona de la ciutat. Els actes festius d'aquest dimarts han arrencat amb la missa. Just a la sortida d'aquest acte litúrgic hi tenim els companys d'Olot Televisió, el Marc López i el Gerard Puigdemont. Bon dia, Gerard. Entenc que tot és a punt ja per aquest darrer dia de festes.
9: Exacte, sí, bon dia. De fet, avui és dia 8 de setembre, avui és el dia de la patrona de la ciutat, Santa Tura. Han estat 5 dies de festa major. Avui finalitzaran amb actes sobretot de cultura popular, amb el Ball Pla, amb el Ball dels Gegants i molts altres que haurem pogut anar veient, però molts han estat els actes que hem pogut veure aquests dies. De fet, ara en Marc us ho pot ensenyar, estem a la sortida de la missa, d'aquesta missa d'avui aquí al Santuari d'Altura. És una missa molt especial i podem parlar amb el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona. Daniel, bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Avui els actes més tradicionals d'entrada amb aquesta missa, però amb molts altres que vindran.
10: Bé, avui el dia gran de la nostra festa, de les festes d'altura, i per tant un dia molt especial per tots els olotins i les olotines, començant amb aquesta primera missa i tot el que ens acompanyarà, molt vinculat amb els balls de faràndula també, i la recta final tancant amb el ball de les espelmes.
9: De moment, bona valoració de les festes?
10: De moment és una valoració positiva. Crec que són molts els olotins i les olotines que han pogut gaudir de la ciutat, de tots els actes, de les places i carrers, i per tant doncs, la valoració hores d'ara és positiva.
9: Fins ara n'hem patit per la pluja, més aviat per la calor, i no sé si de cara a pròxims anys potser es podrà mirar de fer algun canvi pel que fa a les hores d'alguns actes de més calor, o si s'està pensant.
10: Bé, per festes d'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions, i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
9: Molt bé, Niel, doncs moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Doncs ja ho veieu, aquest és l'ambient que hi ha ara mateix aquí al Santuari d'Altura. Tots els feligresos, tota la gent que ve a missa, aquesta missa de 8, els més fidels, venen sempre aquí. De fet, fins i tot tenim el mossèn, el tenim molt ràpidament, un dia molt especial avui, no?
11: I tant, doncs tot el dia, però l'hem començat ja com a dia especial i dia dedicat doncs, a la Mare de Déu. Això.
9: Doncs que vagi molt bé aquest dia de la Mare de Déu, mossèn.
11: Doncs molt bé, molt agraït.
9: Doncs ja ho veieu, els hem agafat pràcticament al vol al final d'aquesta missa de 8, que seguirà amb altres actes, sobretot el Ball de Gegants, es pot veure, per cert, a través de la xarxa Més, i de molts altres que es podran anar veient fins al final d'aquestes festes d'altura que finalitzen avui.
0: Doncs gràcies, Gerard. Tindrem en compte la suggerència. Que vagi molt bé aquesta final de festa. Adéu-siau. I avui hem centrat bona part d'aquest informatiu, ja ho sabeu, en les protestes dels docents en aquesta jornada de vaga que ha arrencat amb diversos talls de carretera. Ara, però, volem posar el focus en la tornada a l'escola de l'alumnat. I ho fem des de Mataró, a les portes d'un centre escolar de la capital del Maresme. Allà hi tenim el Jaume Dormois i la Beti Doñate, de TV Mataró. Bon dia, Beti. Com estan els infants? No sé si gaire nerviosos per aquest primer dia de classe i no sé si gaire accidentat. Bon dia.
12: Bon dia. Doncs sí, ara comencen a arribar uns quants nens. N'hi havia molt pocs fa una estona i és que sí que la vaga s'està notant aquí, almenys per les afectacions al trànsit, perquè sí que hi ha alguns alumnes que no són d'aquí de Mataró i han trigat una mica més els que han decidit venir que altres dies. Com podeu veure, es comença a omplir aquest espai que hi ha aquí a les portes de l'escola Camí del Mig. És un centre que imparteix des de I3 fins a 6è de primària i sí, els nens nerviosos nanos, per retrobar-se amb els seus companys, per doncs, reprendre la rutina d'haver d'anar a classe cada dia i també per poder estrenar doncs això, l'estoig, la motxilla, etc. Aquí també hem de dir que el centre estrena part del mobiliari perquè s'està treballant perquè hi hagi més espais d'ombra a partir d'aquest curs que comença ara. Tenim aquí ara, hem pogut parlar amb elles abans, la Cristina i la Carla, que viuen a Canyamars i que han trigat una mica més en arribar, ha estat així, no?
13: Correcte, sí. Sempre que hi ha una vaga ens suposa una mitja de 20-25 minuts extras i això ens comporta una mica d'enreniment.
12: I tot i així heu decidit venir, sabent que hi havia, que hi hauria segurament afectacions. Per què? A veure, suposo que la Cristina, ai, la Carla, la Cristina és la seva mare, la Carla tenia ganes de començar, no?
14: Sí, perquè m'agrada conèixer professors nous i també vull estar amb els meus amics i també estudiar coses noves.
12: Carla, quin curs faràs ara?
14: Sisè.
12: Sisè, doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Nerviosa, no entenc?
14: Sí.
12: I què estrenes, alguna cosa o no?
14: Potser gimnàsia.
12: Ah, una activitat extraescolar?
13: Correcte.
12: Vale, va.
13: Una activitat extraescolar extra.
12: Molt bé. Doncs que vagi molt bé aquest inici de curs. Ja s'obren les portes, comencen a entrar aquests nens i nenes que han vingut avui aquí a l'escola, perquè hem de dir que és un dia una mica diferent per aquest inici de curs marcat per la vaga. Sí que ens ho han comentat tant pares com alumnes que s'estranyaven de veure menys companys en aquest primer dia de classe després de les vacances d'estiu.
0: Doncs gràcies, Beti, per aquesta última hora. N'estarem molt pendents, evidentment, d'aquest inici de curs escolar, per doble partida, per la part dels mestres i docents que han decidit secundar la vaga, però també per aquells pares i fins i tot per aquells mestres que han decidit no secundar-la i, per tant, donar, com aquell qui diu, el tret de sortida a aquest nou curs escolar, aquest primer dia de classe. Molta sort a tots vosaltres, els que comenceu avui les classes. Nosaltres tornarem demà a les 7 en punt. Que vagi bé. Bon dia. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
3: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
2: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya. Més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS demanen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja va anunciar que es desmarcava de la jornada d'avui. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe en total normalitat. Ana Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu d'aquestes noves mobilitzacions.
2: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
1: Pel que fa a les afectacions, hi ha diversos talls relacionats amb aquestes manifestacions. A la C58 a Sant Quirze del Vallès, en sentit Barcelona, a la C31, a l'Hospitalet de Llobregat, entre la Pota Nord i la P20, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, entre la Pota Nord i la Ronda Litoral, i també a la B10 a la zona de la Barceloneta. També hi ha afectacions a la C32 a Argentona. A banda, una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat, sentit Barcelona, i provoca també retencions en aquest punt. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. Amb la desclassificació, l'executiu fa efectiu l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va afegir que l'Estat no tenia cap informe que anticipés ni l'escala ni la possibilitat de l'assalt a Ceuta. I Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació davant la possibilitat que Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca. Els sindicats alerten que la reducció de costos i inversions del grup posa en risc el futur industrial de Martorell i adverteixen que mantenir la fàbrica no garanteix el volum de llocs de treball. Per això demanen un front comú amb les administracions i plantegen alternatives, com ara acords amb altres fabricants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Feu memòria i recordeu el primer dia de classe, el primer dia d'escola, aquell dia en què et retrobaves novament amb la rutina, els mestres, les aules, els pupitres, els llibres, la cartera nova, aquells que teníem més sort i a casa doncs ens podien canviar la cartera, si no cada any, gairebé cada any, l'estoig, els llibres acabats de forrar, les llibretes, si anaves a una escola que no te les donaven, les havies comprat a l'Abacus un parell de dies abans, els bolis, la caixa, bueno, aquí ara ja se'ns veurà l'edat, la caixa de retoladors Carioca 36, que era caixa de plàstic, pam, que posaves damunt de la taula una mica i dient, has vist? Tinc els 36. Els 36 després duraven 10 dies, perquè ja n'havies perdut algun, o bé. O el profe ja et prohibia que la caixa estigués allà a far de veure com les caixes anaven caient i anaven fent aquell soroll, clac, clac, a mitja classe. No vull més caixes de rotuladors damunt de la taula. Bueno, records, la bata, les corredisses, la mandra, la mare, el pare, no?, que et portava al col·le, a l'autocar, aquells que anàvem amb autocar, l'esmorzar, no? A partir d'ara, cada dia esmorzaràs entrepà. I després això durava el que durava, perquè la vida se'ls portava per endavant, amb ells i amb tu, i acabaves al final, doncs un cop per setmana, passant pel colmado de la cantonada a comprar un parell de dònuts, o bé la pastisseria de sota del col·le a comprar un croissant, una xocolatina de la Nestlé i tirar pa'lante, que ja ho recuperarem. Bé, doncs aquests són els nostres records. Hi ha tota una generació que, com a recorda, retorna a l'escola, recordarà, doncs, tall de carreteres, aules mig buides, profes amb pancartes a la porta de l'escola, escrits a terra, reivindicacions, uns profes que són i altres que no hi són, arribar a l'institut a fer un nou cicle, un canvi de vida als 12 anys. Alguns pensem que els 12 és molt prematur, però veus el que hi ha. I no ser ni tan sols rebut per ningú, en alguns centres sí, en d'altres no passarà, que no els expliquin el funcionament de l'escola. I d'això, en són responsables els professors? Sí. Només? No. És a dir, ells són els que ho han de fer i els que han decidit no fer-ho perquè tenen altres problemes que prioritzen per davant d'aquest fet. I en aquest sentit no estic menys tenint, ni minimitzant, ni res de tot això. És una realitat. I de fet, ells diuen, i podem estar d'acord amb això, que la reivindicació no només és per ells, que ho és, sinó que també és per les famílies i pels alumnes, que ho és. I qui hi ha darrere de tot això responsable? Doncs l'administració. Ara mateix, el govern de Salvador Illa, únic responsable? No, això és històric. Això és històric. El govern aragonès també ho va ser, el govern Puigdemont també ho va ser, el govern... El mig aquell, que no ens en recordem mai, Torra, també ho va ser, el govern Montilla, el govern Maragall, el govern Mas... No, això no és d'ara, això ja ve de molt enrere i no és només el govern. I el problema és que els polítics s'han dedicat a fer política, a desgastar l'adversari amb arguments, idees i propostes que després són incapaços ni d'aplicar ni d'arranjar quan ells agafen el govern i que són utilitzats quan deixen de governar i passen a l'oposició. I això ho han fet els socialistes amb els convergents amb els socialistes, els d'Esquerra Republicana amb els de Comuns amb els d'Esquerra Republicana, i així portem marejant l'ou des de fa tants i tants anys sense resoldre res. Jo sempre he pensat que si algun dia tinc un enemic, bueno, que en tinc uns quants, però si algun dia tinc poder, que no el tindré mai, el meu enemic, aquell tio o tia que més odiï, aquella persona que pitjor em caigui, si algun dia soc president de la Generalitat, el faré conseller d'Educació, perquè pateixi. Em garantiré que tingui manifestacions a la porta del departament des del primer dia, que sigui mal vist des del primer dia i que no pugui arreglar-ho des del primer dia. I aquí és on anem amb l'arrel de la història. El que ens està passant és culpa dels polítics, absolutament, i culpa dels professors i dels mestres, absolutament. I d'altres coses, perquè no s'està afrontant el fons de la qüestió, el que hi ha al darrere de tot, no s'està ni s'està afrontant ni s'està explicant. I jo crec que la gent ho ha de saber. Aquí hi ha un problema de diners, un problema de finançament de l'educació de Catalunya. És un problema bàsicament econòmic. Quants professors es contracten, què se'ls hi paga, quants diners es destinen a l'educació i a l'ensenyament d'aquest país. I aquest problema econòmic es resumeix amb un objectiu que se'l va posar el propi gremi polític del 6% del producte interior brut. És la data clau. Hem de dotar l'ensenyament amb el 6% del producte interior brut. Si aconseguim que el 6% del producte interior brut vagi a educació, tindrem resolts probablement el gruix de problemes que té l'educació d'aquest país, la manca de mestres, les ràtios, les activitats extraescolars, qui les paga i qui les financia, les beques, l'ajut a les famílies més desafavorides... Totes aquestes coses que estem explicant probablement quedaran resoltes. De fet, ahir li preguntàvem a la representant del sindicat Usted Castés, la Yolanda Segura, li fèiem la reflexió. I és important la resposta, tan important com el silenci. Pregunta i resposta és aquesta. El 6% del producte interior brut del país, no? És el que es busca.
0: Sí.
4: Clar, el que passa
0: bueno,
4: és el que marca
0: la LEC, eh? És el que marca la Llei d'Educació de Catalunya, que és el 2009 i encara estem al 2026 i no arribem ni al 3% a l'educació pública. Home, és bastant vergonyós.
4: El tema aquí és que el 6% del producte interior brut de Catalunya és el 40% del pressupost de la Generalitat.
0: Bueno, hem de prioritzar l'educació perquè pensem que és un puntal en aquest país, igual que sanitat, igual que els serveis públics, i per tant jo crec que podem arribar a assolir aquesta fita, ni que sigui de forma progressiva, però ara hi haurà un nou finançament per Catalunya, entenc que les coses milloraran i per tant doncs, jo crec que és el moment de situar l'educació en el centre.
4: He de demanar disculpes. Em vaig equivocar. Les dades no eren correctes. El 6% del producte interior brut de Catalunya és el 40% del pressupost de la Generalitat. No és veritat. Error. Us explico les dades tal i com són. El producte interior brut de Catalunya l'any 2025, que és l'últim any que hem acabat i del qual hi ha dades, tot això són dades oficials, eh? El producte interior brut de Catalunya de l'any 2025 van ser 334.765 milions d'euros. Números rodons, 334.000 milions d'euros. Aquest és el producte interior brut de Catalunya. El 6% del producte interior brut de Catalunya, que és l'objectiu econòmic al que arribar per dotar l'educació del nostre país, són 20.085,9 milions d'euros. És a dir, l'educació del país, l'ensenyament del país, hauria d'estar dotat amb 20.000 milions d'euros cada any. Dades 2025. Aquest hauria de ser la dotació econòmica que hauria de rebre l'educació del país en base a la LEC, que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya, per tant, per totes les forces polítiques. Molt bé. Actualment, any 2025, el pressupost del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya és de 7 milions i mig d'euros. És a dir, ni la meitat. Ni la meitat. Un 40%, 35-40% del que estableix la LEC, que hauria de ser el finançament de l'educació del nostre país. Però és que el producte interior brut de Catalunya són 334.000 milions d'euros i el pressupost de la Generalitat per l'any 2025 van ser 37,7 milions d'euros. És a dir, si dotem l'ensenyament del país amb el 6% del producte interior brut de Catalunya, dotem l'ensenyament del país amb el 53,14% del pressupost total de la Generalitat de Catalunya. És a dir, més de la meitat del pressupost de la Generalitat se n'ha d'anar a ensenyament. I després, amb l'altra meitat, hem de dotar sanitat, interior, justícia, serveis socials, cultura, etcètera, etcètera. I el propi funcionament de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el 6% del producte interior brut és el 53% del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El que destina la Generalitat, tenint de base el seu pressupost, és bastant més del 6%. De fet, entre aproximadament el 18% del pressupost de la Generalitat, que són 37.000 milions d'euros, és el que destinen a ensenyament. Per tant, bastant més del 6% del seu univers. Si aquí sumem el pressupost del Departament de Salut, 12.400 milions d'euros, tenim de resultat que entre sanitat i educació, les dues conjuntes, s'emporten el 52,66% del pressupost de la Generalitat. És a dir, sanitat i educació s'emporten més de la meitat del pressupost anual de la Generalitat de Catalunya. I aquí va el més dramàtic. Sumant sanitat i sumant educació, no arribem al que, segons la llei, s'hauria de destinar a educació. ho estic explicant que s'entengui, sumant sanitat i sumant educació, no arribem als 20.000 milions d'euros que, segons la llei de l'educació de Catalunya, la LEC, s'hauria de destinar a educació. Per tant, aquí no hi ha un problema de voluntats. Aquí hi ha un problema de finançament. Aquí hi ha un problema d'anar a Madrid i dir, escolti'm, és que del meu producte interior brut, del tot el que jo genero, vostè m'està tornant una part ridícula. Aquí hi ha una qüestió de que el senyor Illa i la consellera se'n vagin al senyor Sánchez, que són dels amics, són del mateix partit, de fet, havien estat al mateix govern, i li digui, li posi allò que diuen en castellà, les peres a quartos, i li digui el que necessita i el que, i els diners que ens toquen. Que això és el que hauria de fer el senyor Aragonès, que això és el que hauria de fer el senyor Torra, que això és el que hauria de fer el senyor Puigdemont, que és el que hauria de fer el senyor Montilla, que és el que hauria de fer el senyor Maragall, que és el que hauria de fer el senyor Mas. És a dir, el problema no és un problema de voluntats del govern de la Generalitat, és un problema de capacitat econòmica del govern de la Generalitat. És que no tenim diners per fer-ho. I això, que us estic explicant, és el que s'hauria d'explicar a la ciutadania. Senyors, ens estan donant les molles del pa. I això ho saben els mestres i això ho saben el Departament d'Educació i d'Ensenyament. I ens estem barallant, i avui fent manis i tallant carreteres, que és un altre tema que hauríem de parlar, si cal o no, si cal tallar carreteres, però ens estem barallant bàsicament per les engrunes, per la misèria, perquè el gruix se l'emporta el govern d'Espanya cada matí, quan ens posem a treballar. I avui tenim vaga, i avui tenim nanos que no tindran un primer dia de classe normal, i professors que no cobraran el seu sou del dia d'avui, i mobilitzacions, i gent que arribarà tard a la feina perquè li han tallat la carretera, i tot aquest merder el tenim perquè ningú està agafant el toro per les banyes. I és, el que ens torna a Madrid, el que produeix Catalunya, és una misèria que no dona ni per educar els nostres fills. I fins que això no s'expliqui, això és el que haurem d'anar gestionant de la manera que puguem. Dieu-nos la vostra. Esteu d'acord amb la vaga d'avui? Com l'esteu vivint? Què en penseu? Pares, mares, àvies? Quina és la vostra opinió al voltant del que això està passant? 93 7 95 79 12, si ens voleu trucar. I si no, a través del WhatsApp ens envieu un missatge i nosaltres el llegirem. Avui és una d'aquelles jornades en què probablement haurem d'estar amb un ull posat a les carreteres i al que estigui passant arreu del país. És una de les coses que estarem atent al llarg del programa d'avui. A més de tot això, doncs, parlarem, evidentment, amb professors aranyencs que estan a les mobilitzacions i parlarem i avançarem allò que serà, esperem, notícia aquest proper divendres, que és la Diada Nacional de Catalunya. Són alguns dels arguments que ens acompanyaran al programa d'avui. Fins les 11 en punt del matí, ja ho sabeu, a Ràdio Arenys, la ràdio cada matí amb la Martina Calvo i la Susana... Com? Lázaro, la Susana Lázaro, que no hi ha manera que m'ho aprengui. No rigueu, que no, ja ens ho aprendrem, això algun dia. I, evidentment, amb els serveis informatius de la ràdio i amb la vostra participació, amb els tertulians, que seran amb nosaltres més enllà de les 10 en punt del matí, en Francesc Castell, l'Olga Estalella, en Tomàs Salazar i moltes altres coses que us estem preparant i que esperem que us entretinguin. I amb el paraigües, que ja el podeu començar a treure de l'armari, perquè ens arriben pluges. Ja he rebut l'avís al telèfon. Ojo, ojo, que viene agua. Bueno, doncs en Quim Serra ens ho explica, això.
5: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada, de moment, per un temps que continuarà tranquil, continuarà estable. De tota manera, ja veurem alguns núvols que augmentaran, sobretot aquesta tarda, núvols alts i mitjans que aniran mig tapant el cel. I és que, si d'alguna cosa hem de parlar, per fi, és d'un canvi de temps que demà ens portarà una clara baixada de temperatures, una normalització de les temperatures, perquè el que no era normal era el que hem tingut fins ara. I també, doncs, precipitacions que ja aquesta matinada poden afectar qualsevol punt de la comarca, tot i que serien més probables en un primer moment cap al Maresme Sud i posteriorment demà al matí abraçaran a bona part del Maresme, amb tempestes que localment poden ser de forta intensitat i abundants. Per tant, precaució demà perquè doncs esperen precipitacions destacables. Cap a la tarda encara podria quedar algun xàfec, però més residual, menys important, i tot apunta que demà passat tindrem un temps més tranquil, encara amb restes de núvols, sobretot a la matinada, amb aiguats enfront de la costa, que puntualment podrien tocar algun punt de la franja costanera, de franja litoral. Però poca cosa, poca possibilitat de precipitació de cara a dijous. Això sí, amb unes temperatures clarament més baixes, també baixaran les temperatures nocturnes i, per tant, tindrem ja una nit molt més suportable que aquests últims dies. De cara a divendres, la Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera també un temps tranquil, un temps dominat pel sol, amb alguns núvols, sense precipitacions i amb temperatures que es mantindrien sense grans canvis, unes temperatures agradables i plenament normalitzades pel mes de setembre.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats. Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: Ràdio Arenys.
6: L'actualitat a la ràdio.

0: Un quart i mig de 10 del matí, som a Radio Arenys, com dèiem, línies obertes 93 795 79 12. Avui hi ha hagut liu per baixar a treballar, el que és que... Espera't un moment, que se m'ha desparat això... Ai, ai, ja ho tenim. Ja se m'ha desparat. No, ja està, Joan, si és que tenim aquí l'equip de publicitat amb ganes de fer passar els seus anuncis. Bon dia, Núria, com estàs?
1: Bon dia, Josep Maricano, molt bé.
0: Se'ns ha disparat aquí el volum de la cosa. Escolta'm, crec que la gent d'Arenys, que anava amb cotxe avui, probablement ha arribat tard a treballar, o la gent que anava pel Vallès, els que anaven a Barcelona, els que anaven al Vallès, hi ha hagut molt lío a les carreteres aquest matí, alguns, la majoria de talls s'han aixecat, alguns d'ells, en tot cas ho anirem seguint des d'aquí i ho anirem explicant, que és aquestes coses que fan els profes i que jo no entenc que, per què ho fan. Però hi ha passat alguna cosa, tu, està vermell.
1: Perquè si no, no en parlaries.
0: Clar. No, sí que en parlaríem, i en parlaríem igual. És a dir...
1: No de la mateixa manera.
0: Quan tu fas... Jo crec... Això és un debat, és un debat. És una taula rodona, si voleu, després en vam parlar. I érem... Però, és a dir, els talls de carreteres es fan per visualitzar la
1: reivindicació.
0: La reivindicació, perquè la gent sàpiga que un col·lectiu de treballadors, del que sigui, doncs està fent vaga i està reivindicant el que sigui. Clar... Quan els treballadors són mestres, que és evident, que és molt evident que estan fent vaga, entre altres coses perquè tens els nens a casa del teu fill o de la teva filla, a casa del teu nebot o a casa del teu veí, o el del pis de sobre estan saltant. Hi ha coses que no cal, no? I quan la teva lluita és contra l'administració i contra l'àmbit polític, intentes tenir al teu costat tot el col·lectiu social, és a dir, els pares, els que venen llibres, les mares, els avis i tal, home, no els putegis. És a dir, si has de putejar algú, puteja l'Illa. Te'n vas a la Generalitat, li montes una crida i el que vulguis.
1: És que l'Illa li puteja molt, que tinguis tot el país amb talls de carretera i la gent enfadada.
0: Sí,
1: vull
0: clar.
1: Dir que és una mica l'arma aquesta de doble fil.
0: Però no enfadada dic... amb qui? O sigui, el que avui estava a la carretera... O sigui, tu creus que el que avui estava a la carretera arribant tard a la feina s'ha enfadat amb l'Illa o s'ha enfadat amb els professors perquè són els que estan tallant la carretera i els que té davant?
1: Depèn. Potser en un moment, en el primer moment, s'ha enfadat amb els del davant i en un segon moment s'ha pres un mal i m'ha descansat i ha dit, bé, doncs els professors estan aquí perquè l'educació està com està i faig un exercici de comprensió. En tot cas,
0: dir,
1: jo no, ni ho defenso ni
0: no,
1: ho defenso.
0: No,
1: vull
0: no,
1: dir,
0: jo, no,
1: entenc
0: no.
1: Una mica les posicions i que cadascú...
0: Sí. Jo crec que els hi va en contra clarament i, no, i que aquesta reflexió tan profunda i tal no arriba. I menys quan... Potser quan fas la primera vaga, però quan em portes 7 o 8 ja, dius, bueno, oi, nois, I si ens posem tots al mateix equip, i no fem equips diferents... Bueno, escolta'm una cosa. Què explica avui el poble? Aviam.
1: Més enllà de la vaga d'educació, que és evident que està afectant a la gent que va a treballar, en tot cas, o que utilitza les carreteres de Catalunya per desplaçar-se, també està afectant en els alumnes i en els equipaments escolars, que en aquest cas, per exemple, el Joan Margall i l'escola Cinera han decidit traslladar les activitats de benvinguda a demà. A més, les direccions dels centres alerten que aquest inici de curs és imprevisible perquè han patit un augment de la matrícula viva i han denunciat el tancament de les aules d'acollida. Escoltem a les dues directores, a la Sílvia Gutiérrez del Joan Margall i l'Eva Vázquez de l'Escola Cinera.
2: El que passa que ja comencem com coixos, una miqueta disgustats, perquè ens han tret l'aula d'acollida. Nosaltres teníem una mestra d'aula d'acollida que ja feia 3 anys que estava aquí, que havia fet la formació, que coneixia l'alumnat, etc. I aquest any la dotació ha sigut de 0.
3: Es va demanar a final de curs poder tenir aquest recurs. Ens van dir que a principi de setembre tornarien a fer aquest filtratge, no?, d'alumnes nouvinguts, poder tenir aquesta aula d'acollida per poder fer una gran immersió lingüística de la nostra llengua catalana, i sense aquest recurs és bastant difícil.
1: Més enllà de l'aula d'acollida, des del Joan Margall també denuncien la reducció d'una línia d'I3, fet que provoca un augment de les ràtios en les dues aules actualment existents, i en canvi des del Cinera posen la mirada en l'escola inclusiva i en la reducció de les hores de les seves vetlladores. Unes decisions del Departament d'Educació que per les dues directores justifiquen la importància de les reivindicacions que es duran a terme durant la jornada de vaga d'avui.
0: Per tant, digui el que digui el govern i digui, presenti les dades que presenti, en el nostre context el nou curs escolar arriba amb retallades. És, i no es pot explicar d'una altra manera. No, hem donat, tenim 80 i pico mil professors, o no, 8.000 professors més, i tal, el que vulgueu. A nosaltres, a Arenys de Mar, que és un petit córner del planeta insignificant, però a nosaltres, el nostre córner insignificant, el curs arriba amb retallades i de coses tan sensibles com les aules d'acollida, per exemple, o les vetlladores. És a dir, els perfils d'estudiants més sensibles dels que probablement tenim en el món educatiu. Els nanos que arriben i que necessiten doncs, posar-se a to, bueno, d'alguna manera assimilar-se a l'entorn al que venen, o els nanos que tenen necessitats especials i que, per tant, hi ha d'haver algú, no?, que estigui ajudant-los a poder seguir la classe dins d'aquest mena de globo meravellós que ens hem creat i que som incapaços de tirar endavant, que és l'escola per tothom, l'escola oberta per tothom, l'escola inclusiva. Bé, bueno, doncs ja ho tenim, després que no ens expliquin històries.
1: Sí, ens anirem actualitzant i, evidentment, doncs, a partir de la una sabrem les xifres més de seguiment pel que fa a cada escola, perquè recordem, doncs, l'Institut dels Tres Turons també començava avui i també estava afectat per la vaga, i l'altra escola que no està afectada per la vaga perquè no és una escola pública és la Presentació, que en aquest cas, al ser concertada, doncs, tindrà un inici escolar
0: normal,
1: del que és l'habitual del començar. Més enllà de l'àmbit escolar, en menys de 24 hores s'espera un canvi de temps radical amb tempestes arreu del país i baixa de termòmetres. Des dels serveis d'emergència alerten de la necessitat de netejar correctament les terrasses i els balcons per evitar saturar els embornals, avisar que els primers a notar aquest canvi de temps seran les comarques del nord i la Catalunya central, que ja des d'avui estan en alerta per xàfecs d'alta intensitat per part del Procicat, i tanmateix a la resta del país i també al Maresme començarien a arribar durant la matinada i durant el llarg de demà fins la tarda, que segurament aniran doncs, diluint-se.
0: Aquí, perquè tots ho entenguem una mica, ho tinguem clar, s'està avisant, pot ser que no passi res, és a dir, pot ser que no passi res. Quin és el problema? Que no en tenen ni idea. Ni els meteoròlegs, ni els de Protecció Civil, ni tal. Per què no en tenen ni idea? Doncs perquè no saben l'impacte que pot tenir tota l'escalfor que hi ha acumulada al mar i a la Terra. És a dir, hem tingut temperatures rècord i, per tant, està, diguéssim, el Terra, el planeta, està molt calent, molt, molt, molt calent, i amb aquesta franja d'aire fred que arriba, sembla, des de l'Atlàntic, però que ve del Pol o en una història d'aquestes, i que no saben l'impacte que pot tenir la suma, no? L'arribada, el contacte d'aquestes dues masses, una molt freda i una molt càlida que hi ha al Terra. I, per tant, davant de la incertesa, doncs, avisen i està bé que així faci. Per tant, si demà resulta doncs, que cauen quatre gotes i no passa res, que no crec que sigui això, doncs que ningú s'enfadi, perquè pot ser que tinguem una pedregada espectacular. Embornals, com deien ahir els bombers, com apuntaves tu avui, molt important, terrasses netes, veurem què fa l'Ajuntament també per preparar-ho tot una mica, davant de la possibilitat, és una possibilitat, de que això pugui complicar-se molt. Tranquil·litat, i si no heu de sortir de casa i veieu que això pinta que fotrà aquí, caurà tot el cel damunt de casa, doncs us quedeu allà tranquil·lament, escoltant-nos a nosaltres, fent un cafetó o una cerveseta o un cacaulat, el que sigui.
1: Precaució i previsió, en tot cas, i el que dèiem, sobretot treure els cotxes dels rials les rieres, com és habitual, en dies d'alta intensitat de pluja, en poblacions com la nostra, Arenys de Mar, o la resta que també pateixen d'aquestes rieres. Sí. Més enllà de les qüestions d'actualitat, en la plana esportiva, els patins dels equips sèniors de l'hoquei ja roden des de fa uns dies. L'equip masculí estrena categoria després del brillant ascens l'any passat, proclamant-se campions. En canvi, el femení està vivint uns moments complicats, ja que l'equip sènior femení té al davant una temporada amb només 6 jugadores de pista i dues porteres sense nous fitxatges i horaris d'entrenaments que no satisfan els clubs. Per tant, els objectius són mínims de cara a la competició de la Lliga pel que fa a l'hoquei femení.
0: Doncs, bueno, una mica trist perquè precisament l'hoquei patins d'Arenys es va caracteritzar per un femení molt potent, doncs, bueno, malauradament és el que té. Gestionar les pistes, les hores, les els canvis, les transformacions, doncs no sempre és positiu. Estic llegint que el govern presenta avui un sostre de despesa de 43.191 milions d'euros.
1: Pluja de milions.
0: Això, pluja de misèria. És a dir, torno a recordar el mateix que he dit, El Producte Interior Brut de Catalunya de l'any 2025 van ser 334.765 milions d'euros. Aquest va ser el Producte Interior Brut de tot Catalunya. El govern se'n gastarà aquest 2026.
1: El govern central, per això.
0: No, el govern de la Generalitat.
1: Ah, el govern de la Generalitat.
0: Sí, sortia l'Alicia...
1: Vale. És que m'he girat. No, disculpeu, perquè tenim la pantalla de la televisió. Jo la tinc a l'esquena.
0: No passa res. No, és l'Alicia Romero ho explicava, això. Que bueno, és una... Bueno, és una estan intentant contraprogramar la vaga de professors, eh? Vull dir, davant d'uns que es queixen, un augment de despesa, una mica fent veure que nosaltres ho fem bé. Que cadascú pensi el que vulgui. Molt bé.
1: Ens retrobem a la una.
0: Que
1: vagi bé.
0: Si no hi ha talls de carreteres.
1: En el nostre cas no ens afecta, bueno, que som d'Arenys de Mar.
0: Exacte. Doncs va, a la una tornarem a contactar amb la planta 4 de Ràdio Arenys per tenir connexió amb els serveis informatius.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
9: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
10: Ràdio Arenys.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, acte central i mobilitzacions convocades per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, el Consell per la República, de la República, disculpeu, l'AMI, la Intersindical i la CIEMEN, que són els impulsors de la mobilització de la Diada. I soc i som, és el lema de la Diada d'enguany, i mobilitzacions a Arc de Triomf, Barcelona, evidentment, Girona, Amposta. I bé, l'objectiu de, bueno, que això no s'aturi i de que... Bé, qüestions com la que explicàvem al principi, que al final... és a dir, que al final puguem gestionar nosaltres mateixos el nostre país i la nostra pròpia riquesa i els diners que generem i els que gastem i que segurament ho farem en alguns casos millor, en d'altres pitjor, però en tot cas ho serà nosaltres qui ho farem. De Arenys sabeu que tenim l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, que és qui sovint s'encarrega de, bueno, de mobilitzar i de moure tot el que és la dia de casa nostra. Xavi Grabulosa, bon dia i benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com
1: bon dia
0: estàs,
1: a tots.
0: Xavi? Com va tot?
1: Bé, molt bé, molt bé. Molt animats.
0: Preparar la diada?
1: Sí. Ja ho tenim... Ho estem preparant i ho tenim força preparat ja perquè el divendres ho puguem celebrar-ho.
0: Explica'ns una mica què és el que s'ha preparat, què és el que s'està preparant, què és el que d'alguna manera s'està organitzant des d'aquí, des d'Arenys de Mar.
1: Bé, bueno, mira, des d'Arenys de Mar el que hem fet és... bueno, hem posat unes parades els dissabtes, durant 4 dissabtes, ja des de l'agost. Doncs res, hem estat venent les samarretes de cada any, com aquest any també, per tothom, i hem... el que hem fet és reservar un autocar, un autobús, que sortirà d'aquí d'Arenys de Mar el mateix divendres, a les 3 de la tarda, però hem convocat a tothom a 2:15, i el que hem fet és anar doncs, agafant persones, anant apuntant per poder fer aquest viatge d'anada i tornada a Barcelona, a la manifestació.
0: Autobusos plens o encara podríem apuntar-nos-hi?
1: Doncs avui ja el tenim ple. Penso que aquest matí ho estava mirant i ens falta, bueno, només ens queda una plaça que balla, sí. Perquè... ja tenim algú en espera i etc. Però sí, ja el tenim bastant complet. Sí, molt bé.
0: I evidentment es va acabar... A quina hora se surt d'aquí cap a Barcelona?
1: Sí, directament. D'Arenys de Mar, de davant del Calissai, cap a Barcelona. Doncs allà doncs ja ens anirem a la nostra columna, que serà la columna Futur, que és la que comença a la plaça de la Catedral amb Via Laietana, i allà és on anirem, arribarem a la plaça Catalunya, i res, i des d'allà doncs, ja tornarem a l'autocar i cap a Arenys de Mar.
0: Quina lectura en feu del moment del país i de la diada d'enguany? És a dir, aquesta reivindicació o aquest missatge de persistència, no? De hi soc, hi som.
1: Sí. I continuem essent, no? Vàrem viure tots aquells anys d'exaltació, l'any 17, 18, 19, vam anar fent manifestacions i res...

0: que tenia bé qüestions amb el poder judicial espanyol, etc. I bé, s'ha anat resolent d'aquella manera, però encara tenim gent a fora que no poden venir al nostre país. Sí, sí.
1: Aquest serà l'acte. Vull recordar que després, qui vulgui, hi ha tot un seguit de concerts i celebracions que es faran a la zona de l'Arc de Triomf, i que és allà on sempre doncs, es concentra aquestes activitats, i que fins les 12 o la 1 de la matinada hi ha gresca, ja.
0: Sí, hi haurà gresca, evidentment, hi haurà la manifestació, després a la plaça Catalunya hi haurà uns parlaments, hi haurà la coral que van expulsar de la Sagrada Família.
1: Sí, és veritat.
0: Amb motiu de la visita del Papa. Doncs aquesta gent també també pujaran a l'escenari, cantaran els segadors. I després, doncs sí, després hi haurà festa a Barcelona, hi haurà això que has dit, l'Arc de Triomf, i acabarà tard. Sí, nosaltres, per el que respecta a la gent que ve amb nosaltres en l'autobús, ja baixarem cap a 7:45, ja agafarem l'autocar i cap a casa. L'autopista i cap a casa. Sí, sí.
1: Que, per cert, la jutge ha acceptat una denúncia, una demanda en contra de l'actuació dels Mossos d'Esquadra per no permetre una violació, una vulneració, una presumpta vulneració dels drets de llibertat, de reivindicació i d'expressió social i pública per part de les persones que volien cantar els segadors en aquest acte. Vull dir, després veurem amb què queda, perquè una cosa és el que arrenca i una altra cosa és com ho acaben. Però, en principi, la notícia del dia és aquesta.
0: Sí, bé, se suma. Hi ha un altre que hi va haver-hi també. Bé, doncs, home, la justícia suposo que al final, en principi, ha de posar les coses al seu lloc, no? I la justícia ha de ser justa, i per tant creiem que bé, doncs són petits arreglos, no? De que tot torna, que tot en principi hauria d'anar-se solucionant de la manera que toca.
1: Doncs esperem que sí. Mira, una vegada hi havia un jutge, qui va ser? Ja sé qui és. El jutge Santiago Vidal, que em deia: els jutges no fem justícia, apliquem la llei.
0: Clar.
1: M'ho va dir molt, molt...
0: Però això és un joc,
1: sí,
0: eh?
1: Clar,
0: això,
1: clar, sí, sí. Sí.
0: Clar, la llei també a vegades obre molt el ventall, i després si és un jutge molt conservador i anti-independència, doncs ho mira d'una manera, i potser algú altre més progressiu pot anar per un altre costat.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí, per molt que la llei sigui la mateixa.
1: Bé, en tot cas, escolta'm, tindrem moment d'anar-ho comentant i anar-ho parlant tot això.
0: Sí.
1: Recordeu, Diada Nacional de Catalunya aquest proper divendres, amb aquest autocar que sortirà d'Arenys de Mar.
0: Per el que fa Arenys, crec que el que hem de dir és que a les 11, a dalt de tot, en el xifrer, a la balconada, que suposo que ja ho heu comentat, hi ha aquest acte a nivell de poble, d'Arenys de Mar, d'ofrena floral a l'11 de setembre, i allà hi serem totes les entitats, serem l'assemblea i hi haurà moltes més entitats d'Arenys de Mar, amb l'Ajuntament, amb els grups polítics, i es farà doncs aquest acte, que és un dels actes que fa que es fa cada any, i aquest any igual, a les 11... Per tothom, qui vulgui participar amb nosaltres, doncs està benvingut. Nosaltres ja tenim un bon grup d'associats i simpatitzants. Tothom que vulgui, doncs a les 11 en el xifrer, doncs allà estarem.
1: Doncs sí, ho havíem comentat, però també està bé recordar-ho, i de fet ens va bé que siguis tu qui d'alguna manera ens ho recordi, com és habitual, d'altra banda, com passa cada any aquest acte a la Corada del Xifrer, on diferents entitats culturals del municipi doncs fan aquesta ofrena floral. No sé si hi ha prevista actuació o alguna cosa, et sona, o d'això no d'allò?
0: No ho sé, jo pel que he vist no, serà com cada any. Serà, suposo que sí, que l'Ajuntament ho vestirà d'alguna manera, hi haurà música. De fet, els últims anys sempre ha sigut bastant lluit. Sí, sí. Per tant, no ens creiem que serà el mateix.
1: Doncs, Xavi, moltíssim.

0: Moltíssimes gràcies, Xavi Grabulosa, des de l'ANC. Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. A veure,
0: molt bon dia.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Doncs fem camí cap a les 10 en punt del matí, són 3:15. Una dels, evidentment, en aquestes mobilitzacions, en aquesta qüestió del dia, en aquest inici de curs, hi ha professors de les escoles d'Arenys de Mar. Com explicava ara la Núria fa un moment, aquí a Arenys de Mar aquest curs escolar s'inicia amb retallades en aula d'acollida, retallades en vetlladors, retallades amb un seguit de, serveis que el departament ha decidit doncs, que s'han d'escurçar. I, evidentment, a les mobilitzacions hi ha també professorat de la nostra, vila, que, per cert, ahir ja preparava una miqueta aquesta jornada de vaga. Una de les professores és la Sara del Col·legi Maragall. Sara, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per atendre'ns. On sou, Sara?
1: Doncs bé, ara estem a Mataró i ara estem baixant per la Via Europa perquè estàvem a la 132 i han vingut 7 furgonetes de la Brigada Mòbil per fer-nos fora. Tots equipats, tots amb el casc, tots preparats per si havien d'actuar.
0: Sí. És a dir, intimidant una mica, intimidant-vos...
1: No, intimidant i coaccionant. Tots amb la... Molts amb la cara tapada, que portaven passamuntanyes. Els hi hem dit que no calia, que ja marxàvem, i ens han escortat fins que no hem sortit de la P7. De la C32. I res, ara estem baixant per la Via Europa perquè tenim una assemblea a l'Ajuntament de Mataró.
0: Per tant, heu hagut d'obrir el tall de la C32 i ara...
1: Nosaltres no hem fet cap tall, Vull dir, hem tingut la col·laboració de Mossos d'Esquadra que han anat obrint-nos pas per anar tallant. I, de fet, teníem tallada només la part que va cap a Girona i els mateixos Mossos han tallat la part que va cap a Barcelona perquè ens poséssim de l'altre costat. Però vull dir que en cap moment hi ha hagut cap intenció de saltar perquè els cotxes van a molta velocitat i ningú té ganes de jugar-se-la que hi hagi un atropellament. Per tant, han estat els mateixos Mossos que han tallat a la rotonda han fet desviar a la gent a la rotonda de l'hospital i han tallat la via cap a Barcelona.
0: No ho entenc, És a dir, ells tallen i després ells us diuen que obriu. No m'ho explico.
1: No, ells tallen i després nosaltres podem ocupar l'espai.
0: Vale.
1: Correcte. O sigui, sí. Nosaltres anàvem caminant, ens hem trobat als bombers de Mataró, hem anat pujant, però ells han anat obrint-nos pas. Vull dir que tota l'estona ha sigut com molt... com sempre, com molt cordial tot i tot molt pactat i tot molt així. La sorpresa ha sigut quan estàvem a la C32, abans del túnel de Mataró, i han començat a arribar furgonetes de la Brigada Mòbil, amb tots uniformats i tots ben equipats per si havien de repartir.
0: Escolta'm, ara aneu cap a l'Ajuntament de Mataró a fer aquesta assemblea, suposo que amb mestres de tota la comarca, no?
1: Sí. De fet, aquí són mestres del Maragall, hi ha mestres del Cinera, d'Arenys de Mar, però hi ha mestres de Mataró, hi ha mestres d'una mica tot arreu del Maresme.
0: Sabeu la incidència que ha tingut? Me'n vaig al Maragall o al Cinera, però sabeu la incidència que ha tingut aquí a la vila la vaga d'avui?
1: La incidència? Sí, bueno, sí, som uns quants. No et sé dir-te quants som exactament, però som uns quants. A dintre de l'escola, jo no t'ho puc dir quanta gent ha fet vaga.
0: Vale.
1: Jo no ho sé. Jo puc pensar els que hi ha aquí, però hi ha altra gent que haurà anat a altres llocs, perquè al Maragall no només hi ha gent d'Arenys, hi ha també gent d'altres comarques.
0: Clar. Escolta'm, aquí a Arenys, com deia jo, el departament pot dir missa, però la cosa ha començat retallant, Retallant aules, retallant vetlladors...
1: Sí, totalment.
0: Vull dir, que hi ha nous profes i nous més diners... I jo no diré que no, perquè jo no tinc la clau de la cartera. Però el nostre entorn ha començat fatal.
1: No, han començat fatal. I després el tema de la baixada de ràtios és broma, val? Perquè la baixada de ràtios et diuen que a I3 comencen 20 nens i nenes, però a I3 encara no hi ha cap tipus de nen que tingui un diagnòstic, a no ser cas que tingui una discapacitat greu. Llavors, quin és el problema? Que un nen amb necessitats educatives especials, en principi pel departament compta com dos places, però com que a I3 ja te'n posen 20, a mesura que vas pujant, doncs van sortint totes aquestes necessitats educatives especials, sí. I et pots trobar doncs, a un primer, a un segon, tercer, quart, que tens 10 alumnes que tenen necessitats educatives especials i que, per tant, no els podem atendre perquè no hi ha els mestres suficients d'atenció a la diversitat per poder-los atendre. Per tant, això del decret d'inclusió és una farsa, és un engany. Mm. I la matrícula viva, a més, sí. Que és tots aquests nens que s'incorporen a mig curs, que la majoria venen de fora, que no tenen català, en principi no tenim aula d'acollida, per tant, ja veurem aquests nens com se'ls pot atendre, els nens que tenen algun trastorn, tipus TEA, tipus dislèxies, tipus el que tu vulguis, com se'ls atén també en aquests nens dintre d'un grup classe. A cinquè n'hi ha 25, per exemple, de nens. Clar. Amb una classe. A part, la calor que fa, val? Bueno, perquè aquests dies sí. Ha sigut tremendo intentar muntar classes i muntar-ho tot sense un miserable ventilador. Jo ja no demano aire condicionat, perquè l'aire condicionat s'entén que per tota l'escola, però ventiladors de sostre, per l'amor de Déu, que com a mínim corri l'aire. No corre l'aire. Els nens estaran, bueno, avui mateix, deuen estar tots suant com pollastres, perquè no es pot estar dintre d'una aula amb aquestes condicions, que el sol ens ve de cara, no tenim ni uns miserables tendals per fer una mica d'ombra. És tot molt surrealista, sincerament.
0: No, la situació de l'ensenyament... És que jo crec que l'explicació que has fet és absolutament rigorosa, és a dir, tenim... Bueno, després diuen, no, ensenyament públic en català. Com has de fer un ensenyament públic en català si de sobte t'arriba un nano que ve d'un país castellanoparlant? Què fas? Bueno, l'opció és marginar-lo. Dius, bueno, el margino, exacte. Que no s'enteri de res, el deixo aquí... Que això no és acollidor, eh?
1: El margin... No, i que la immersió lingüística, i em perdó, però també és una fal·làcia, perquè, és a dir, la majoria de nens, fins i tot catalanoparlants, d'Arenys de Mar, de nascuts d'Arenys de Mar, tu escoltes al pati el seu joc, jo que sóc d'infantil, i els nens juguen en castellà. Nens i nenes que a casa seva parlen en català. I juguen en castellà. És que és tremendo. Vull dir, jo no veig que el castellà sigui una llengua que està desprotegida. Ans, en contrari, és el català el que està desprotegit.
0: Sí, sí.
1: Tu tens nens que no et parlen en català. Tu els hi parles en català i no parlen en català. Llavors has de fer, intentar explicar-li en castellà i després li repeteixes en català perquè vagi una miqueta entenent. Clar. Però hi ha nens que ni el llenguatge bàsic el tenen en català. Però nens nascuts aquí, eh?
0: Sí.
1: I no el tenen. O sigui, tu els dius que és una figa i no saben que és una figa. Nens d'infantil.
0: Sí.
1: És que és molt trist.
0: No.
1: Però això és amb el que hem de lluitar cada dia. I després, com a mestre, també has de pensar en quina és la... Què fas avui? És a dir, o atens els nens que tenen necessitats educatives especials o atens els altres nens, perquè sí. Atendre'ls a tots per igual no es pot.
0: Sí, és impossible.
1: No sé si m'explico, eh?
0: Perfectament, sí, perfectament.
1: És a dir, si tu tens uns nens que encara ni llegeixen, que no reconeixen el seu nom, que no tal, què has de fer? Treballar amb aquests nens perquè puguin arribar a on estan els altres nens, que, i els altres què fan? Els deixes que vagin sols? No amplies els seus coneixements? Què fem? Llavors, tot això és, com a mestre, doncs, que has d'elaborar material que sigui multinivell perquè tots els nens i nenes puguin anar fent el que ells, amb les seves capacitats, tenen. Però, clar, això està superbé, però això demana moltes hores de feina,
0: sí.
1: Que no tenim.
0: Sí.
1: Perquè entre reunions, claustres, comissions de el que sigui, tot, coordinacions, tot, quant tens temps?
0: No.
1: Llavors, bueno, és tot molt... I clar, jo entenc que fer una vaga el primer dia de curs és fotut, ho entenc perfectament. Però és que no, el departament durant tot l'estiu no s'ha dignat ni a parlar amb ningú. Han tingut tot l'estiu per poder desconvocar aquesta vaga. I no han fet res.
0: Sí, sí.
1: Res de res. Quina és l'única mesura de pressió que tenim els mestres? Doncs fer vaga. Sí, fer vaga, sí. Malauradament, perquè nosaltres ens agrada anar de colònies, però treure de les colònies, treure activitats que siguin fora del nostre horari laboral, etc. Vull dir, i no és una qüestió, i aquí sí que voldria ser molt, molt, molt ferma en aquest punt. No és qüestió de sou, no és qüestió de diners, és qüestió de dignitat laboral i de qualitat educativa.
0: Doncs em quedo amb aquesta proposta, Sara. Evidentment, estem en contacte amb vosaltres, us anirem seguint, que la jornada vagi bé i entre tots que aconseguim el que busquem i el que cerquem, que és una millor qualitat educativa del país.
1: Una educació pública de qualitat.
0: Sí, sí.
1: Això és el que entre tots i totes hem d'intentar-ho. Entre tots i totes, tota la comunitat educativa.
0: Sí.
1: És a dir, els mestres, les famílies, els polítics i tothom.
0: Sara, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: A reveure, molt bon dia.
1: Adéu, moltes gràcies.
0: Des del Col·legi Maragall, però també amb professors del Col·legi Cinera, amb professors d'altres escoles del país, fent ara, bueno, caminant cap a l'Ajuntament de Mataró i a la plaça Santana, tocada a la plaça Santana, per mirar de fer aquesta assemblea oberta davant de l'Ajuntament i allà, doncs, debatre, parlar, comentar tot el que els ocupa, que és bàsicament el que hem estat explicant. Aquestes lleis que s'aproven i que després no es poden aplicar o no s'apliquen perquè no hi ha diners, perquè no hi ha mitjans, perquè la Generalitat no posa ni els diners ni els mitjans que calen, perquè aquest país està infrafinançat i perquè ningú, ni els que són d'aquí, ni els que són d'allà, ni els que juguen a ser d'aquí i d'allà, doncs explica la realitat de la història. Però bueno, en tot cas, si ho voleu, ara a les 10 en podem parlar en temps de tertúlia amb Francesc Castell, en Tomàs Salazar i la Olga Estarella.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Avui comença el nou curs escolar a Catalunya amb més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga també del personal educatiu. La USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol, mentre que professors de secundària ja van anunciar que es desmarcava d'aquesta jornada. En total estan convocats més de 94.000 professionals, mentre que l'escola concertada farà classe amb normalitat. Anna Belén Cebrián, portaveu d'USTEC al Penedès, ha explicat avui a la xarxa el motiu de les noves reivindicacions.
4: Primer de tot, reobrir negociacions, fixar un calendari amb els temes que ens interessen, però més enllà de les demandes que ja coneixem del curs passat, de ràtios, inclusiva, burocratització, el tema del sou, hi ha altres qüestions, com per exemple les infraestructures inadequades que tenen els centres educatius, el infrafinançament crònic que portem no sé ja ni des de quan, per tal d'assolir el 6% d'inversió del PIB, tal com marca la llei educativa catalana, garantir la immersió lingüística.
3: Pel que fa a les afectacions, hi ha hagut talls a la ronda litoral, la ronda de dalt, la C58 a Sant Quirze del Vallès, la C32 a Argentona i Mataró, i també la P7 a Granollers i la Roca del Vallès, i a la Nacional 340 a Tarragona. La policia ha impedit el tall de la C55 a Manresa i els docents tampoc han aconseguit bloquejar els accessos al port de Tarragona. A les 9 del matí s'han aixecat els talls de la P7 a Granollers i també de la Nacional 340, volien dir, a Tarragona. I pel que fa a la resta d'afectacions la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida. També una avaria, la C31 a Badalona, deixa un carril tallat en sentit Barcelona. I el Consell de Ministres aprovarà avui la desclassificació d'un dossier amb documents referents a la crisi migratòria viscuda a Ceuta les darreres setmanes. Fons del govern espanyol apunten que la publicació es farà efectiva demà al matí, però no concreten el volum ni el tipus de documentació que es difondrà. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac, a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta al terra i també restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que de moment encara no hi consten detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
11: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
10: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
11: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
10: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
11: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
10: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
14: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
15: Disfressades d'un...
16: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts a les 12 del migdia amb Rim Garcia.
17: Quin sentit té la vida? Ha arribat la humanitat al final de la història? Moltes preguntes no tenen resposta, però al punt de l'interrogant posem al punt els interrogants que ens plantegem. Dirigit i presentat per Francesc Coll, et convidem a reflexionar sobre el món que ens envolta. Cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Vinga, va, que són les 10 i 9 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys, línies obertes, 93, 7, 95, 79, 12. Una cosa que acabo de llegir que en fem pública mentre sentíem el butlletí informatiu. Les proves PISA que es van fer a Catalunya... que es van fer a Espanya a principis d'aquest 2026 i que no inclouen Catalunya, perquè algú la va cagar, que no vegis, i han hagut de rodar caps, però vés a saber també els resultats que donarien... Vale? No, és igual, com que no ho sabem, no s'ho posarem. Però els resultats PISA de la resta de l'estat espanyol diuen que els alumnes han endarrerit un curs sencer en comprensió lectora. Això és el que acabo de llegir. Els alumnes, Espanya recula un curs sencer en comprensió lectora. Bon dia, Olga.
1: I ciència, bon dia.
0: Bon dia. Ara, espera, saludo en Francesc. Bon dia, Francesc.
2: Hola, bon dia.
0: I saludo també en Tomàs Salazar.
3: Bon dia, Tomàs. Parlarem d'aquest tema.
0: I molts altres, eh? Però aquesta és la més nova que tenim en un context de notícies i tal, és aquesta, un curs en cent comissió.
1: No, vull dir, i en matemàtiques i en ciències, sí, amb tot han baixat, eh? A Espanya, veus els resultats de les altres països, perquè jo també estava mirant això, que encara... Quedes una mica garrativat. Jo em sap molt de greu. Vull dir, vosaltres, els que sou professors o heu donat classes, dius, quan veus això, penses... Però pobra... És una pena, no? Bueno, ja es veu, a vegades, perquè tu, l'altre, veus a la canalla que tenen el mòbil davant mirant dibuixos animats. O sigui, perquè no et donin feina... Vas a tot arreu, els vas on vagis, sí. Que estan els avis, els pares, prenent alguna cosa. Si hi ha algun criu... No intenten d'això. Li donen el mòbil perquè per tenir-lo ahí, bueno, tranquil, i ells que puguin parlar de lo seu.
4: Avis i pares que també connectats.
0: També,
1: eh?
0: també.
1: No, allà, no, no, estic...
3: Tot, tot, tot. Que és la taula del silenci.
1: No, no, sí. També, Francesc, sí, i tant. Sí. O restaurants que vas i no parla ningú d'aquella taula. Tothom, és el que dieu.
3: Aquí comença, i penso que tu una vegada també ho has dit, quan l'Ernest Maragall, en aquell moment membre del PSC, entra a la portar la Conselleria d'Ensenyament, ell intenta incorporar novetats tecnològiques perquè l'ensenyament semblava que estava al segle XIX, encara les pissarres de guix i després les de Vilera, les pissarres digitals, que estan molt bé, però amb cura. I després, la informatització de les aules, és a dir, els netbooks, els famosos portàtils, que aquí ve el gran negoci, i ara potser les editorials se m'enfadaran, de les llicències.
0: I tant.
3: El gran negoci de les editorials ja no són els llibres de text, són les llicències que curs a curs, a tu se t'acaba la llicència el 30 de juny, i si no has pagat, l'1 de setembre no et donen d'alta. Clar, jo no puc passar la llicència a una altra persona, perquè és meva. En canvi,
4: llicència
3: va per tenir el llibre digital al teu ordinador i poder fer feina des de casa. Això ningú ho diu, saps? És el gran negoci. Tant escoles públiques com privades, perquè a l'ESO ja s'estan incorporant. No? I després també és el tema de el mòbil. Potser el mòbil no cal a totes les matèries. Perquè... les proves de competències bàsiques, i això també va quedar molt amagat a una reunió de directors quan jo era al Maresme, havien nois a fora que una hora abans d'entrar a l'aula sabien les proves de les competències bàsiques. Com? Doncs les van robar d'un institut i van obrir els sobres. Clar, avui dia això és un perill.
4: Algú havia filtrat, algú interessat, algú que fa negoci...
3: Quan a l'ensenyament això es desmadra, però aquí tenim el problema.
0: Però hi ha coses, ara vull saber però amb competències bàsiques, aquí hi ha tot, els que hem tingut fills i sabem i han fet les competències bàsiques, sabem que com que amb les competències bàsiques s'avalua el nivell de la docència i del centre, a molts centres
3: i tant.
0: Es dediquen a preparar-los,
3: no
0: perquè sàpiguen, sinó perquè facin bé...
3: Perquè facin bé la prova.
4: Que no donem la nota, que no ens sortim...
0: Que no tenim nivell.
3: El mes abans,
0: sí,
3: de cada matèria, es fa una hora a la setmana, agafant, que això sí que és legal, les proves de competències d'anys anteriors, i per tant no valia gaire.
4: Sí, canviarà
3: la comprensió del test de literatura catalana i castellana. No? Però tu també apuntaves una cosa, i també aquí ho han dit. Comprensió lectora. A Catalunya es va fer una cosa que no ha acabat de reeixir, que és el gust per la lectura. És a dir, les escoles que volia s'apuntaven a aquest pla i era una hora, a primera hora de la tarda, que potser no és l'hora encertada, el nen podia dir el que volia. Això estava bé, perquè havia nanos, jo he tingut nanos a classe, que si no els arribes a deixar, que portin al Mundo Deportivo, l'esport parisí, no t'haguessin llegint res. I a partir d'aquí van començar a tenir una mica de gust per la lectura. Clar. Però és que si no deixes això... Però això no ha tingut els fulls que desitjaven.
0: Francesc, què en penses, això?
4: Digues, no, és un tema molt complex i jo no sóc un expert ni molt menys, el que deies tu. A veure, de vegades jo m'havia trobat en mitjan curs, no?, que encara no tenia el llibre de text, el llibre físic, no? I això lliga amb que hi ha editorials que els hi convenia més el negoci online, no?, d'aquests grups editorials i de més que ja estaven avançats, diguem-ne, i entorpien tota la distribució normal i corrent. I estava mig any, mig curs, mig penjat, perquè no hi havia manera que arribessin al llibre. Això m'hi he trobat jo. I havien de funcionar en fotocòpies o havien de funcionar en llibres, de vegades, del curs anterior, que té poc, el que deies tu, Tomàs. No hi ha grans diferències de continguts, perquè, a veure... les equacions
3: de primer
4: grau i segon grau de repente no el modifiquen.
1: Jo com a alumne m'he trobat a anglès que comprar llibre, això, suposo que això és el que expliqueu. Clar, jo només m'hi he trobat que compres un llibre caríssim d'anglès i tens allà un paperet, has d'entrar, has donar-te d'alta. Sí, això em serveix per dos cursos. El tercer curs, per exemple, ja hauria de tornar a comprar aquesta llicència, em sembla.
3: És una llicència, sí.
0: Sí.
1: Em sembla...
4: Aquí hi ha el negoci.
1: Molt fort, no? Dius, ostres, sempre has tingut llibres que els has passat de nivell, ara fas tercer, et compres el llibre de tercer, però jo no cal que si el torno a repetir em torni a tenir que comprar una altra vegada una llicència.
4: No, i que van excloure. Per què Catalunya no va presentar, els mateixos professors o centres van excloure, diguéssim, alguns perfils que no, ja sabien que això faria rebaixar molt. Aleshores, clar, i ho van fer tan malament que fins i tot ni els bons ni els dolents, no? Clar. O sigui que després es va denunciar i va haver molt... I encara hi ha un renou, encara està investigant-se això i caurà algun cap. I no sé si la consellera. No? La consellera Niubó, és el que es diu, no?
0: Sí.
4: Sí, sí.
0: Aquí hi ha moltes coses, jo crec que... I com deia en Francesc, i ho apuntàveu tots, vull dir, però això és molt més profund i va més enllà. Jo crec que això va més enllà de si el nano fa servir el mòbil mentre els pares dinen al restaurant o no. Jo crec que hi ha un problema de capacitat docent dels mestres. Em sap greu si algú se sent interpel·lat, però jo crec que els mestres d'aquest país no estan preparats per fer de mestres, no tots, sinó una bona part d'ells, i un problema clar de sistema educatiu, i a partir d'aquí podem anar escalant la relació entre pares i escoles, la relació entre escoles i departament, la relació del departament amb el seu conseller, la relació del conseller i veure on estan tots els problemes. És a dir, jo no em crec que els nens que també tenen accés als telèfons mòbils, que viuen a les rodalies de Marsella, de Niça, de París, de Berlín o d'Alemanya, no, entenguin les matemàtiques o entenguin la lectura, i els nens que tenen el mateix accés al mòbil que ells de Catalunya no ho entenguin. O sigui, hi ha un gen que els fa burros aquí. És a dir, aquí tenim el gen dels burros. Dels Pirineus en avall hi ha un gen que fa que no aprenguem les coses. Els mòbils s'utilitzen igual a tots els països. Les aplicacions són les mateixes a tots els països. Els nanos són iguals a tots els països. Blancs, negres, vermells, musulmans, catòlics i agnòstics, tots. Per què els nens d'Alemanya o de Bèlgica o de França són capaços de llegir, de fer una equació de segon grau, i els nens de Cervera no?
4: Sí, perquè de vegades donen l'excusa, com que hi ha la doble llengua oficial, sí, això sí. Crea confusió, crea un caos, perquè si no, els nens suïssos, per exemple, que allà es parlen quatre idiomes sense problemes...
0: El flamenc a Bèlgica, Gant i tot això.
3: A Suïssa, que es parlen quatre.
4: Que això és una riquesa i és un això. Jo crec que també l'estructura familiar, el model familiar també ha canviat els últims 30 anys o així, no? O sigui, que ara notes que les famílies tenen por, llegeixen unides, per dir-ho d'una manera, no? I que més aviat els pares diuen, a veure, l'apuntem a no sé quantes coses, sí, de tenir-lo col·locat, I nosaltres poder tenir una vida més social o més d'això, no tan dependent, que després hi està tant o més, perquè entre portar, recollir i demés, és un renou brutal, hores extres, no? Activitats extraescolars, a part del cost que també representa. Però això ha configurat que el model s'hagi canviat molt.
3: La OCDE, ja fa molts anys que el
4: les
3: responsable...
4: Les proves són d'OCDE.
3: Sí, sí, per això dic que ja va avisar que l'estat espanyol i sobretot la comunitat autònoma de Catalunya tenia que revisar-se el sistema educatiu perquè anava a la baixa en proporció a la resta de comunitats de l'estat espanyol. I suposo que aquest informe, que hauria estar guardadet en un calaix...
1: Però Espanya també ha sortit molt mal pagada avui,
3: malament,
1: eh?
3: Sí, sí, sí,
1: ah,
3: sí.
1: I només parlant, sí, sí, parlant en castellano.
3: Sí, sí,
1: vull dir que
3: sí, sí.
1: No, no, que la seva puntuació, gràcies a Déu...
4: Sí, sí.
1: Vull dir, no em sortim...
4: Hi ha un dèficit de comprensió lectora no,
3: aquí
4: molt
3: està
4: gran.
3: Aquí està el problema.
4: Dèficit d'atenció en general. Un dèficit d'atenció en general, també, no només a la qüestió lectora i de comprensió. Dèficit de també de poder memoritzar alguna coseta.
3: Això,
4: sí,
3: això es nota la selectivitat. Li
4: a tot arreu,
3: un text,
4: eh?
3: I no saben per on començar. I subratllar el què? Ho has entès? No, doncs hi ha un mètode que és tornar a llegir-lo. No l'has entès? Torna-la a llegir perquè psicològicament passa dues vegades pel teu cervell i et va quedant alguna cosa. Si no, una, jo me'n recordo, un paper apunta, busca el diccionari, la paraula que no entens, el que vol dir, això s'ha perdut.
4: Sí,
3: i això no
4: sí,
3: ser un car que malençament
4: jo a les classes de matemàtiques
3: que
4: havia problemes que deia, vinga, llegim aquest enunciat a veure
3: sí,
4: què diu
3: sí,
4: i que ens
3: demana
4: i en veu alta, llegeix en veu alta i a vegades feia un problema i a vegades era més de mitja classe però aquella mitja classe servia perquè era el que deies tu una pauta per després temes similars després ja entraven en una altra forma
1: dinàmic,
4: llegir-ho dues vegades en veu alta, concentrats, etcètera, etcètera. Bueno, doncs tot això també s'ha anat perdent, no? I s'ha anat... tot és més relatiu i aleshores tot és més pim-pam, no? Tot és immediat, també.
3: I de quart d'ESO, tu ho saps més també com jo, de quart d'ESO al batxillerat, que el salt és molt important, que l'alumne que no està acostumat a estudiar el primer trimestre del batxillerat abandona perquè... El profe de batxillerat no és un, com un profe de l'ESO, diguem-ne que cal cada dia repassar el que s'ha estudiat, hi ha exàmens com exàmens, no hi ha exàmens tipus test, això és un dels grans errors de l'ensenyament. O, vaig dir una cosa, potser algú s'escandalitza, que per llei, entre cometes, dic una llei entre cometes, sol es pugui repetir un curs a primària? I si el nen no supera els objectius, una paraula d'aquesta també, no supera els objectius, ha de passar suspenent o...
4: Que això ja us... és pilotar-s'ho cap endavant, clar, eh? L'últim que pagui la llum,
3: sí,
4: no?
3: I
4: ja se trobarà
3: i ja saben
4: el
3: que
4: profe,
3: en dos suspeses passes, però aquestes dos no han de ser matrius, no han de ser ni mates ni llengua... Els nanos ja calculaven, i com fan... Ells calculaven,
4: mare
3: feien
4: Déu,
3: la mitja,
4: si
3: i t'ho diuen, profe, jo aprovo el primer trimestre i el tercero, i el segon lo suspengo.
4: Això sí que ho calculen bé.
2: Absolutament. Jo recordo, aquí, i això tal, deien, els professors universitaris es queixen de que els arriben mal preparats al batxillerat.
3: Sí.
2: I dels del batxillerat es queixen que els arriben mal preparats de l'ESO. I els de l'ESO es queixen que els arriben mal preparats de primària. I els de primària es queixen de que, bueno, les escoles bressol, que moltes vegades només serveixen perquè els nanos vagin hores.
4: I escoles bressol, hi ha, en fi, professors, sí, es queixen dels pares.
2: Dels pares, sí, sí, sí, sí, sí,
4: venen
2: clar,
4: molt mal criats, molt enviciats, molt consentits, molt... Clar, i aquí...
1: Tothom s'espolsa les...
2: Clar, clar, clar, aquest és el tema.
4: És l'escala.
3: La conserge de l'institut, al final, serà la culpa.
2: És que perquè heu tingut nens. És que aquest, al final, acaba sent una mica la història, no? És com tot com molt dramàtic, sincerament, perquè, a veure, anem perdent bocades i anem perdent llençols. I veure que el futur que tenim per davant són nanos que no... No sé, l'altre dia en parlàvem, no? És que no se saben expressar. Tu agafa nanos de 19 anys, 18 anys, és que no se saben expressar.
4: Una frase ben estructurada és quasi una troballa, perquè no...
2: Sí. I això és culpa dels pares? No.
3: No.
2: És culpa dels mestres? Doncs tampoc.
3: No.
2: És culpa de tots dos, probablement.
3: Sí.
2: I culpa d'un sistema que no prioritza... A França? A França ho tenen molt clar. Els nanos han de saber llegir i han de saber-se expressar. I basen tota... quants exàmens orals ha fet un alumne que arriba al batxillerat o que arriba a, o que arriba a l'ESO? Ni un examen oral.
3: Ni un.
2: Com vols que aprenguin a expressar-se si no els ensenyem a expressar-se? No, és que això ho han de fer a casa, el que tu vulguis. Però no només a casa, que també, i que no es fa. Ah, introduïm els exàmens orals.
3: Clar.
2: En assignatures com història, com geografia, com llengua, no? La llengua escrita, molt bé, i oral.
4: Activar una mica la memòria, exercitar, tot això, que de vegades és que he estudiat una hora i ja estic, però aquesta hora t'ha servit, aquesta hora, que has entès, que has deduït, sobretot, això és l'important, a vegades, perquè si no, no tot és memoritzar, ni molt menys, no tot és el llistado de los Reyes Godos.
3: Clar, no, això no és el que està, això és veritat.
2: No, explicar les coses, clar. No? I després, llavors, anem a les escoles elitistes, que, si malauradament, existeixen, no haurien d'existir, perquè tot haurien de ser igual, però vas a les escoles d'èlit i es trobes que això s'ensenya. I que d'això se'n forma. I, a més, a expressar-se en català, en castellà i en anglès. I penses, bueno, escola pública de qualitat, sí, ja. El que tinc aquí penjat. M'explico?
4: Cosa que fa un trist honor a la història de Catalunya, és a dir, que en la República era un exemple per tota Europa.
3: Sí, senyor.
4: La corrent Ferrer i Guàrdia, etcètera, que eren un exemple, no, d'això, l'aprenentatge, no només allò memorístic, sinó sortir a veure la natura, estudiar la natura, i més hi ha molts exemples, no?
3: I en pel·lícules que ara ho reflexen, aquest profe que porta els seus alumnes a veure el mar...
4: Exacte.
3: Totes aquestes pel·lícules...
4: En Gaudí, no sé, en Gaudí, si no és de petit, l'havessin ensenyat com era la natura, com eren les fulles dels arbres, les arrels, la forma que tenen.
3: A més, suspenia tot, Gaudí, ho sabeu, no?
4: Sí, no,
3: estic llegint el llibre, suspenia totes les matèries, fins i tot arquitectura, perquè s'avorria les classes.
4: Sí,
2: que no, que la cosa...
4: La natura li va donar, diguéssim, la saviesa, l'interpretació de la natura per fer el que ell li agradava més, l'apassionava, que eren aquestes estructures, diguéssim...
2: Arquitectòniques,
4: i
2: més. Sí. Hòstia, ara fa uns dies vaig estar en un edifici de Gaudí fora de Catalunya, dels pocs que va fer fora de Catalunya, i explicaven una miqueta la història de com havia tirat endavant aquell edifici, com l'havia fet i tal, i tota la resistència dels arquitectes de la zona, tot el boicot que li van fer, que va venir a comprar la pedra a Galícia, tot per un edifici que deien que això cauria. I que, bueno, jo vaig poder visitar més de 100 anys després i que funciona...
4: I heu entrat molt més que com els ponts romans,
3: Els ponts romans aguanten i no els ponts a l'autopista.
4: I els ponts romans estan allà que imperterritza el pas del temps.
2: Sí. Anaves a fer algun apunt?
1: Ho dic perquè vosaltres també en teniu. Hem mantingut converses més interessants amb canalla de 6 anys, ara, que amb gent amb jovent. Ara, per mi, hi ha una generació 6-7 anys que tu pots assentar-te amb ells, pots comentar coses i et responen...
3: Sí, senyor.
1: Vull dir, allò que dieu vosaltres, sí, això de l'expressió oral, que jo m'he quedat parada. I ja
3: són més reflexius? Que
4: i tenen molta curiositat, no?
1: Sí, no
4: per què de les coses.
1: No sé,
4: i a vegades fan algunes preguntes que són difícils de contestar.
1: I unes reflexions que dius, hòstia, d'on ha tret aquest aquesta reflexió que m'acaba de fer? Vull dir... No, ho dic perquè, bueno, a veure si potser també pugen.
4: De la qual cosa no cal generalitzar.
1: Però els que jo conec...
4: I en tots els sentits i bastant extrems, un de l'altre, de vegades, o uns dels altres.
2: Bueno, igual és que amb l'adolescència s'atonten, que també podria ser...
3: Però passa tota la vida, això,
4: Després hi ha les hormones i tal...
3: Clar, del pavo,
1: Vaig baixar per aquí i davant del Calissai, que ja sabeu que es junten nens, nois d'uns 12 o 13 anys, i un s'estaven tirant una cosa a l'altra. I jo dic, escolta, no us feu mal? Allò, diu, és que és el seu nòvio.
3: Ah,
1: i llavors la noia se'm gira i em diu... és que no sé què m'ha dit i no m'ha agradat. Jo pensava, dic, adolescència total.
4: Clar, clar, és el llenguatge
1: molt,
4: ja...
1: Molt monos,
4: de,
1: allò...
4: De flirteig i de festeig.
1: És molt monos.
0: Per matar el tema d'educació, si voleu canviar altres temes, però hi ha una dada que tampoc no vull deixar passar i que explica molt bé, o almenys jo considero, la poso aquí damunt de la taula i vosaltres ja d'allò, que és, explica molt bé perquè avui tenim vagues. Els sindicats i la LEC, la llei de l'educació de Catalunya, diu que s'ha de destinar el producte interior brut, el 6% del producte interior brut, a educació. ¿Vale? Això és el que diu la LEC, que ho van aprovar, les forces polítiques, els professors, els pares... Tot, bé. Jo m'he anat a buscar ara, perquè clar, una cosa... El 6%... Vinga, anem a buscar. El producte interior brut de Catalunya l'any 25 va ser de 334.765 milions d'euros. 334 milions d'euros. Clar, el 6% del producte interior brut de Catalunya són 20.085 milions d'euros. Això és el que s'hauria de destinar, segons la LEC i segons els professors, a l'educació d'aquest país. El problema és que 20.086 milions d'euros és el 53% del pressupost total de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina.
0: La Generalitat de Catalunya rep del govern de Madrid, l'any 2025, 37.783 milions d'euros. És a dir, si implementem la LEC, més del 50%, el 53,14% del pressupost total de la Generalitat se n'ha d'anar a educació. Què és el que inverteix la Generalitat? En lloc de 20.000 milions... 7.500. Què és el 18% del pressupost de la Generalitat. És molt més del 6% del pressupost. Però com que la llei diu producte interior brut, significa que més de la meitat del pressupost hauria d'anar a ensenyament. I per acabar una mica la mandanguela aquesta, aquest desastre, he agafat el pressupost de sanitat de l'any 2025, que van ser 12.400 milions d'euros. Sumant sanitat a educació, no arribem al que diu la llei que s'ha de destinar a educació d'aquest país. Perquè haurien de ser 20.000 milions i són 19.000. Vale? Per tant...
4: Això hi ha un desfase brutal... Bueno, i aquest desfase podíem interpretar també que les lleis, o la LEC aquesta que dius tu, presenta o, diguéssim, aspira a un futur utòpic, no? Perquè, clar, la realitat dels números, de les xifres de l'economia són les que són, ens agradi o no, no? Mal distribuïda, segurament només amb una bona distribució i molt més controlada i demés, suposo que... Aquest decalatge tan gran el reduiríem una mica. Mm. Em fa l'efecte a mi. O sigui que, a veure, i també, que a veure, que no, si es demana ara, doncs heu de fer un esforç contributiu tots els catalans, o tots els, en fi, és igual, els sí. espanyols, de tants milions cada any, no? Diria, no, escolta'm, jo aquí no hi arribo, hem de passar amb el que tenim, ja veurem en el futur si les coses pinten millor i demés. Que en el seu moment les coses van pintar millor, entre cometes, quan vam entrar en Europa, quan figura que ens hi hem d'homologar, diguéssim, en tots els sentits. I ens hem homologat, de vegades, per les coses més pitjors, diguéssim, sí. per resumir, ara...
3: Bueno, sí, sí. Es vam homologar per la famosa llei Bologna, que en lloc de dir-se llicenciatura, sí, diplomatura, ara es diu un grau. Van canviar una mica el vocabulari, però el que dius tu...
4: El nom no fa la cosa.
3: Posar-se a fons, no. I la LEC, si no recordo malament, manava Convergència i Unió a la Generalitat. Sí, sí. Penso que havia el Duran i ella i l'Artur Mas. I imagina si té anys aquesta llei, que ha quedat desfasada sense poder-se aplicar al 100%, perquè els números no quadren, eh?
0: Clar, jo el que dic és, clar, jo el que dic és això. És a dir, jo el que dic és... aquí tothom està portant l'aigua al seu molí. És a dir, no hi ha cap partit polític, cap. Han passat tots pel govern, eh? Directe o indirectament. Bueno, potser els del PP no, però són els únics. Sí. Són els únics. Pel govern de Catalunya, pel govern d'Espanya sí que hi hem passat també.
2: Clar, no hi ha ningú que ho digui, això. Digueu, escolti, mire, vam aprovar una llei que no podrem aplicar mai, perquè no pensem donar-vos els diners que calen per poder aplicar aquesta llei. I els mestres ho saben, això, també. És a dir, al final, aquí tothom està manegant les xifres, no? El 6%, no? El 20%, no? Tal. A veure, afrontem-ho. No rebem de Madrid els diners que correspon. I fins que no els rebem, no ho podrem fer. I a partir d'aquí, bueno, doncs explica-m'ho a la gent i que la gent prengui la decisió d'anar a Madrid a demanar-los, de conformar-se, de decidir que s'emporta els fills a estudiar a Irlanda, jo què sé. Però expliquem-ho, perquè al final fem lleis.
4: Exacte. Fem lleis sobre paper, que sigui paper mullat, no? Perquè la realitat és pura i dura. I la veritat és que, a veure, a 8 de setembre que estem, avui, no? No tenim ni pressupost a Catalunya, ni pressupost a Madrid. O sigui,
2: sí, sí.
4: El pressupost general de l'Estat tampoc està aprovat. I amb una crisi de govern aquí i allà, enorme, també. O sigui que el panorama també, jo no vull ser pessimista, però sí una mica realista. Què és el que tenim i què és el que desitgem, no? Aleshores, aquí, aquest gran desfase que hi ha, mirar de quin és el punt una mica intermig que podem anar avançant, mica, perquè si es posem en plan radical, doncs apaga i vàmonos, que deia aquell.
2: Sí, sí.
3: Si no, mira el que passa, el que ha passat a l'Ander Alemany, el que passarà el 20 de setembre a Berlín, sí, que hi ha eleccions, i el problema és si a Berlín també guanyen les forces d'ultradreta, Alemanya farà un tomb en revés.
4: Sí, senyor.
3: I a més, amb el nazisme que tenen el passat històric. Tornen a recuperar la Melònia a Itàlia. I la Melònia amb el problema que li ha sortit ara un militar jubilat que porta un partit encara més extremista que ella. A Itàlia també tenen un bon pan tomàquet, eh? I França ja veurem què passarà.
4: Vaques magres, vaques magres en el sentit. I quan hi ha... I després sorgeixen els moviments, que l'any 32 ja va passar això, és un caldo de cultiu, perquè vagin sortint moviments que ho veuen tot una solució, en fi, d'un dia per l'altre, no? I dius, solucions com? Solucions expeditives, racistes, per no dir de guerra.
3: Això fa por.
4: Això fa por,
1: però el que dic és que hem de ser conscients de què és el que hi ha, no? Vull dir, ja sé que no... I, perquè, què podem fer-hi? Expliqueu-m'ho. Jo us ho demano, perquè m'agradaria... Quina solució vosaltres hi veieu?
4: El que
1: està mal ensenyat, estem mal ensenyats, potser, vull dir, no hem sabut transmetre que aquestes...
3: Aquí.
1: Que això no és bo, vull dir, no?
4: I el que passa és que em penso que allò que... Amaguem el cap sota l'ala, també. Amaguem el cap sota l'ala, bastant. Ara toca vacances, i fem vacances, i a vivir, i festes, i concerts...
3: És el que deies tu abans,
4: bueno, però que no veus... No, ja demanem un crèdit, i ja el tornarem, ja. I aquest ja condueix, diguéssim, al col·lapse, sovint.
3: O viure per sobre de les teves possibilitats, perquè el veí hi viu, perquè el millor s'ho pot permetre, i tu no, però clar, no puc ser menys, no?
1: S'hauria de saber.
3: És un model de societat... que
1: consumista,
3: a vegades,
1: no?
3: També, per mi, que els mitjans de comunicació de caire sensacionalista tenen molta culpa, perquè t'estan venent un model de societat. Qui guanya calés sense pencar gaire? L'influencer. Aquell que va a la tele i explica la seva vida i que se'n va no sé quan, i aquell cobra calés cada dia que va a una entrevista. Clar, això entra pels ulls.
2: I jo...
3: No sé, sí, no és catastrofisme, sí,
2: no, que sí, però ja, també jo crec, i aquí ja, o sigui, la dreta, l'extrema dreta guanya per incompareixença de l'esquerra.
3: I tant.
4: També, tot s'ha de dir.
2: És a dir, posem noms concrets, i ara em sap greu si algú se sent ofès i que pugui pensar, on està la CUP? Esquerra, que ja s'ha oblidat del de Catalunya... és la convergència dels anys 80. El peix al cova, pactem aquest, pactem amb l'altre, que no se'ns enfadin, això no sé què, i pim-pam, és la convergència. Els convergents, que són els de Junts, de moment ni estan ni se li espera. Estos no estan. Els comuns, la crossa dels socialistes. una mica més a l'esquerra, però bueno,
3: es
2: van aguantar.
3: Residuals, i quedaran molt residuals.
1: Ui, tant, però segons les enquestes...
2: I els socialistes, perdó, també, també, que ara mateix governen... com, mira, ahir hi havia algú que deia que no vingui l'extrema dreta a Espanya, perquè si ve l'extrema dreta no es podran fer referèndums i s'atonyinarà la gent que va a les manifestacions, perquè si ve l'extrema dreta es tancaran alguns diaris i s'empresonarà alguns artistes, perquè si ve l'extrema dreta l'escola en català correrà perill.
4: Bueno, aquestes i el feminisme desapareixerà.
2: Tot això són coses que han passat.
4: I estan passant. I estan encara, passant.
2: Vull dir que l'esquerra que tenim és bastant la dreta que temem. És a dir, clar, més enllà de cordons sanitaris, una idea, una proposta, una alternativa...
3: No hi ha lideratge, no? Falta un lideratge, i a nivell europeu també, parlem-ne,
2: Sí, sí, vull dir, però la incompareixença de l'esquerra és bastant clamorosa.
3: Sí, sí.
2: I per això puja a la dreta, perquè s'ha acabat el discurs. Este es nuestro, pam.
3: I dominen molt bé els mitjans de comunicació, la dreta. Dominen molt bé els mitjans. És el seu caldo de cultiu. I, no, no, i la seva molt bé, per exemple, poso un exemple,
2: sí, sí,
3: la Ceuta... Ells volen caldo de cultiu d'aquest, vinga. O les declaracions de la Lluís. Vinga, va, anar fent, anar fent. I no hi ha disco, o sigui, no hi ha alternativa, és a dir, ataco pel que ataco, i bueno...
1: Però, a veure, tu creus que ho han fet bé? El Sánchez ho ha fet bé?
3: No.

0: La
1: estic d'acord, però
0: sí,
1: a veure, cony...
0: Sí, sí, no, no, ho hem fet bé.
2: No, i és un tema bastant complicat. Mira la Meloni quin paper fet, també. Ho està fent, no?
0: I la Úrsula.
2: I la Úrsula von der Leyen.
1: És molt complicat,
2: és un tema super...
0: I com que els hi ve de lluny, si tinguessin la frontera amb l'Àfrica, Alemanya, perquè m'entenguis... que haguessin dit, o que haguessin dit la Meloni, perquè la Meloni no se'n recorda que té aquella illa que també té grans problemes, Lampedusa, que té grans problemes, i callen.
3: No, aquí jo em faig una pregunta, dos preguntes. Han vingut en un mes, en van venir 70.000,
0: sí,
3: i se n'han tornat 65.000.
2: Això demostra que l'ordre mundial està a penja d'un fil.
3: Jo no ho entenc.
2: I aquest fil separa, diguéssim, els dos mons cada cop més distanciats. El món dels rics, per simplificar, i el món dels pobles afamats, que aquests entraran aquí on puguin, I molts ni ho saben, aquests espais, cap aquí, i el guàrdia...
0: I el pobre...
3: I entra de
2: els hi donen el pas, com els xais que entren a final del redil.
0: Mira cap a dalt, no? I obren la porta. Sí.
3: I entra la geopolítica, o sigui... Marroc interessa a Europa, no a Espanya, sí, també. A Europa li interessa molt, perquè és el deturador de tota la immigració subsahariana. Dit d'altra manera, els negres.
0: Sí, sí, sí.
3: És el deturador. Sí. França ja té el problema amb els algerians que li venen, que té relació directa. Holanda, Bèlgica, Alemanya tenen els seus i no en volen més. Per tant, què fan? Acords amb el Marroc. I què fa de Marroc? El Marroc fa de frontera pura i dura. Quan el Marroc es flexibilitza i entra per on sigui gent, els primers que no volen són els que viuen... No els d'Andalusia, els que viuen a Amsterdam i els que viuen a Brussel·les i els que viuen perquè saben que no es quedaran en un país pobre com és Espanya. Carretera i manta i cap amunt.
2: No, i a veure que el Marroc té uns calerers de peix.
3: I cultius.
2: Enorme, i cultius. I exportacions, entre cometes, d'aquella manera. Clar, això no ho pots tallar de la nit al dia. No ho pots. I clar, i què has de fer? Doncs política de gestos, política sí, però no, de moment... I clar, i això té mala peça al taler,
3: La principal despesa de l'Unió... una de les principals despeses de diners de la Unió Europea se'n van a una cosa que es diu Frontex. Frontex és l'exèrcit fronterer europeu. Aquests, hi van milions d'euros cada any en pressupostos. S'han comprat avions, s'han comprat tecnologia, s'han comprat càmeres tèrmiques i satèl·lits i no sé quantos. El que va a Frontex és espectacular. I això és la salvaguarda de les fronteres europees. Tu creus que amb la de diners que té Europa Frontex tenen quatre guàrdies civils amb escopeta a la zona fronterera? Perquè Europa està mirant altres coses. Sí. Perquè ningú vol enfrontar-se al Marroc. Perquè saben que si envien Frontex a Ceuta o a Melilla, és el primer pas per haver d'enviar-hi un portaavions després.
0: Sí, sí.
3: Aquesta és la història. I el Frontex és l'exemple més clar.
1: Vosaltres quina solució... Ho dic perquè ja jo he criticat els anys. Quina solució tindríeu?
0: És molt difícil.
2: No,
1: us ho pregunto, perquè...
2: No hi ha solucions màgiques. Això, les solucions màgiques, aquests, diguéssim, grans estadistes, entre cometes...
1: Ja ho dic per això.
0: Geopolítica total.
2: Geopolítica total, que, bueno, que s'ho fan venir tot bé, i que són, en fi, treballen per la galeria. I generalment tenen interessos diguéssim...
0: Alguna fundació.
2: Algunes fundacions, sí. Interessos també de comerç d'armes a nivell mundial, de tecnologia. Israel, per exemple, de primera magnitud, Frontex mateix, treballa en tecnologia...
3: Israeliana.
2: Com tants altres països europeus, també, no?
3: No, tot el que passa amb coses militars i tal...
0: Israel,
3: té a veure amb Israel per una banda o per una altra. Tot. L'altre dia parlava amb gent que no té res a veure amb Frontex i em parlava també d'Israel. Com a centre de formació i de preparació. tot el que té a veure amb armes passa per Israel.
0: I espionatge, són els números del món. Sí, sí.
3: Jo crec que una de les solucions, una de les coses que s'haurien de

0: fer, una de les, i que no es faran, és autoanalitzar-nos. És a dir, fer una auditoria pròpia del país i establir quina és la capacitat del, que tenim com a país de rebre nouvinguts sense que pateixin fins al límit que establim els nostres serveis públics. I, a partir, i ser clars, i ser sincers, i dir, podem rebre 50.000, 50 milions, 5.000 milions, 30, no ho sé. Això és el que podem suportar com a servei públic. I a partir d'aquí, actuar en conseqüència. Perquè entre els volem acollir i els que no vingui ningú...
1: Hi ha un terme mig.
2: Hi ha un terme mig, sí.
0: Jo vull, jo vull acollir, quedi clar, eh? Jo vull acollir, però també vull poder anar al metge i que no m'hagi d'esperar un mes perquè m'atengui. També vull una ràtio de 25 alumnes per classe.
2: Que és molt.
0: Que és molt, però vull 25 alumnes per classe perquè els meus fills puguin estudiar. I jo vull acollir. També vull que els meus pares tinguin una pensió com Déu mana.
1: Aquest és un altre
0: tema. I unes especialitats. Clar, per tant...
3: Una pensió i una llei de dependència.
0: I una llei de dependència que arribi a tothom.
3: Que acosti, diguéssim, a la mort, diguéssim, dignament.
0: Sí, clar,
4: dignament, que no et moris perquè... esperant que et donin.
0: Per tant,
3: que això és molt majoritari, a més.
0: Jo vull acollir, però també vull tot això, perquè m'ho he treballat, perquè ho he pagat, perquè crec que he de ser solidari amb els que venen de fora. No dic que no vingui ningú. Però, bueno, hem de trobar l'equilibri entre la gent que pot venir i suma i entre la gent que portem sumant des de fa molts anys, gent que hem nascut aquí i gent que no hem nascut aquí i que bueno, han de tenir també els seus serveis, els seus drets, no? El que no pot ser és que te'n vagis al CAP amb 70 o 80 anys i et diguin és que no té dret a l'especialista perquè... Doncs perquè no hi ha prou especialistes.
3: Sí.
2: O ja l'avisarem, quan?
0: Escolti'm, és que jo porto pagant des de que tenia 15 anys, perquè la gent que té 80, 70, 80 ara va començar a treballar amb 15 anys, amb 14 alguns, amb 12 alguns, i altres amb 20. Hòstia, porto treballant des dels 15 anys, i ara que necessito la sanitat pública...
3: No, i diuen, a partir d'aquesta edat, 70, 60 i escaig i tal, ja, aquestes proves ja no entren, ja no.
0: I d'això és culpa dels immigrants? No.
3: I la moto ja ni volen.
0: Clar, i la moto ni en volen. O els bancs no em donen ni crèdits, que això també.
3: Sí.
2: I tant.
0: A partir d'una determinada edat, els bancs no em donen ni crèdits. No. I això és culpa dels immigrants? No. Radicalment no. No ho és.
2: És el sistema.
0: No ho és. Però si el sistema pateix per l'arribada de persones que són molt dependents a determinats serveis, el sistema ha de calcular quantes d'aquestes persones és capaç de suportar sense que els que portin treballant tota la punyetera vida hagin de pagar les conseqüències.
1: Sí, per exemple...
0: I això és molt difícil i molt utòpic, i molt difícil, però jo crec que és el que s'ha d'exigir als nostres governants. Escolti'm, auditin-se.
3: I posar les dues fotos, els creuers que arriben per tot el Mediterrani, els que es creuers que cada vegada hi ha més i més gent.
2: I fan malbé el mar.
3: Exacte, això és un altre també que és important. Sí, però posa aquesta foto davant i posa aquests caiucos o posa aquests avalanxes. Posem aquestes dues fotos i reflexionem, com el professor que ha d'ensenyar a llegir. Llegim dues vegades això, llegim aquestes dues fotos tres i quatre vegades i pensem a fons, per què es passa això? Perquè si no invertim en els orígens dels problemes, si només anem a Àfrica per a expropiar i buidar les mines que tenen en coses molt, molt interessants, per exemple.
1: Però se'ls ha intentat ajudar i qui s'han quedat els diners, els que manen allà.
3: Sí, però no simplifiquem, eh?
1: Bueno, no simplifico, però
3: a veure,
1: també...
3: Tant que això és una frase que no és correcta. Jo he parlat amb enginyers que estaven allà de la ONU i a veure, falta formació, d'acord? Però no tots ho queden, perquè no tots els governants, diguéssim, els intermediaris aquests, són tots corruptes,
1: eh? Potser ho saps millor que jo, però...
3: Bueno, jo parlo del que m'ha arribat, el que m'ha arribat i... intento, perquè si no tenim l'excusa perfecta.
1: No,
3: perfecta,
1: no
3: i com que tots ho queden els mateixos no fas res.
1: No, però intentar ajudar-los allà.
3: Però això és molt general, eh?
1: No, jo dic intentar ajudar-los allà. Però vigilar el que es fa. No vull dir només enviar diners i desentendre-te'n, no. Anar allà, o sigui, portar els diners o fer el que sigui, però després estar també pendent del que passa. El que, o sigui, allò, fan quatre escoles o el que sigui, anem unes quantes persones d'aquí i allà. Després, al cap d'un any, que, com
3: sí,
1: està allò?
3: És una mica simbòlic.
4: Que faltes el control.
1: El control, això és el que jo vull dir. No, no,
2: per és com inaugurar una instal·lació. Inaugurar-la és molt fàcil. El problema és mantenir-la i els calés que val aquest manteniment.
1: És com allò que dius dones, no? Per exemple, per saber, pel que sigui. Per totes aquestes... el que sigui. Totes aquests que van ajudar els refugiats. Després, al cap d'un temps, surt que... Vull dir, jo vull que aquesta gent que va allà i tenen aquests diners que jo dono, perquè faig una aportació, que me controlin una mica què se fa amb aquesta gent. Vull dir, jo tenia... era d'una... d'això, quan estava allà, africanos ja, no és d'això. I jo portava cada mes o cada trimestre uns diners. Això va durar un temps. Després, una altra, més gent que jo conec, africanos mira, es deia... va com desaparèixer, saps? Llavors dius, i ara què ha passat amb aquests diners que hem donat tota la gent? Perquè era aquí. On està aquesta escola? Qui hi ha a l'escola ara? Tot no, era Àfrica, eh? Vull dir que...
3: Tens raó, que cal un seguiment.
1: Un seguiment. De totes aquestes ajudes, a mi m'agradaria que hi hagués un seguiment
3: rigorós i això donaria més garanties.
1: Clar, a mi no m'importaria. Vull dir, no m'importa. Però...
2: Tu deies, Josep Maria... aquests estudis que es podien fer des de... Tu creus que les cuines de la Moncloa, per dir alguna cosa, no es tenen fets, aquests estudis? Es tenen guardats?
0: Hòstia, jo vull pensar
2: diria,
0: que...
2: Jo diria que sí.
0: Tu creus que sí?
2: I les fundacions polítiques? Tu creus que no, que tenen molts diners i es tenen amagats perquè és la realitat que estem parlant aquí? Mani qui mani, eh? És la realitat. O el G8, tu creus que no els té fets, aquests estudis?
0: No ho sé.
2: O el Fòrum de Davos?
0: Jo vull pensar... No sé.
2: Més val que pensem que no. Però el Cuquet em diu que hi ha algú saben.
1: Però ara vosaltres no... I això que
2: no sé, no vull ser dolent, eh?
0: Que sí. Que és...
1: El Zapatero, que té una... se li pagava un 1% de comissió. Això, jo sempre he sigut una fan del Zapatero, però...
3: Encara s'ha de jutjar, això, encara. Bueno, això està en fase d'instrucció.
1: Bueno, ja ho sé, però diuen, allò que diuen, quan el río suena, agua
0: lleva. Bueno, un moment, jo em vaig seguir el judici dels Pujol, fil per randa, i allí no havia un río, no.
1: Bueno.
0: Havia el Danubio, i veient el judici, jo no dic que no llevarà agua. Però que igual de Núbio ho hem convertit en el Rial de Sa Clavella. M'explico?
2: Ara entenc perquè no hi ha aigua al de Núbio.
0: És a dir, que sí que hi havia aigua, sí, però igual no era el de Núbio, sinó el Rial de Sa Clavella.
1: Jo és que sempre m'ha agradat molt.
0: Una cosa és el que diem nosaltres...
4: Com a polític, eh?
1: Com a polític, sí.
0: I altra cosa és tal. Vull dir que després la sentència dirà el que dirà, eh? Però vull dir que de vegades venem coses que...
1: Hem de ser més curosos, no?
0: Clar.
1: No. No, però és que a mi sap molt de greu.
3: Hi ha polítics que no saben estar a la reserva, ja. No hi saben estar.
2: No.
3: Felipe González...
2: Aznar, és que és de pel·lícula, això, ja. És per posar-lo un bolser de fera, allí, que quedi.
3: Claro, com el primer.
2: No li queda gaire.
3: Va ser el primer viatjar cap allà, molt abans que el rei, molt abans que...
2: Sí.
3: I pot ser que jo...
0: I encara segueix movent...
2: Fils.
0: Ahir, per cert, em va aparèixer en una xarxa social d'aquestes, em va aparèixer un tros d'un espectacle del Rubianes. El Rubianes Solamente.
3: Era fantàstic.
1: Era fantàstic.
0: No, sí, meravellós. Era meravellós. La reflexió que vam fer a casa, que vam veure un tros, que fins i tot ho vaig ensenyar als nanos, vaig dir, tu, mira't això. Això era el que es feia en aquest país l'any 2000, 99-2000. Avui en dia seria impensable. O sigui, en Rubianes estaria a la presó. Segur. O sigui, segur. Ja poden dar por culo los putos fachas que les reviente el no sé què i tal. Parlava d'Aznar. Pedazo de subnormal, no sé què.
2: Impossible.
0: Clar.
3: Sí, totalment d'acord.
0: És a dir...
3: Hem anat a pitjor amb això, llibertat d'expressió. Autocensura, ja.
0: Sí, senyor, la llibertat d'expressió, la llibertat artística, la llibertat... Rubianes no podria fer l'espectacle ni de llarg que feia en aquell moment, però ni sense parlar de
1: fixa't tu, quina
0: polítics,
1: cosa, no?
0: Del futbol.
1: Ostres, que fort.
0: Sí, sí, hem tirat molt enrere. Busqueu-ho, el Rubianes Solamente,
1: sí,
0: a YouTube.
1: Sí, sí, sí. Que me'n recordo, de més, eh?
3: Que el Rubianes era un exemple també de campanyes al Senegal i de més, sí. Unes campanyes, sí, fantàstiques. I una estima que despertava, i una solidaritat.
1: Era
3: un personatge...
0: Sí, sí, sí, que encalen.
2: Aglutinava.
3: I tant que sí.
0: Que encalen, eh, d'aquest tipus de, sí, de persones. Referent al que tu deies dels contes, no ho sé. No ho sé. No, és probable. Jo només sé que planificant... Mira, jo, quan fèiem el Far, aquí, durant una època, febrer del 2019-2020, jo havia fet entrevistes aquí del Volem Acollir. Volem Acollir. I els ports de Catalunya s'havien ofert per rebre, per acollir la rebuda d'immigrants, i hi havia gent d'Esquerra de l'època, de Junts de l'època, de Comuns de l'època, de la CUP de l'època, hi havia gent de tots els partits socialistes de l'època. Volem acollir Port de Palamós, Port de Tarragona, Port de Vilanova, Arenys no, perquè era molt petit, però aquest sí. Pues menys mal que no va funcionar, perquè més enllà dels ports estem disposats a acollir, ni un hospital de campanya, ni un centre amb assistents socials, ni un espai de rebuda amb com Déu, amb poder dormir, com Déu mana. És, em refereixo a això, és allò de l'ALEC, no? No? El 6%, allò de la llei de la dependència, no? La gent que tingui un grau de dependència... No cobren. Allò de la... Tot. Allò de les... És que al final ens passem... Allò de Rodalies no va... Pla de xoc, arreglem, sí, Rodalies. Hola? Em podeu explicar què s'ha fet?
3: Un panxe.
2: Això que dius tu de la llei de dependència, m'explicaven, ja sé que estem a punt de cap, m'explicava una cosa brutal. Una persona que ha anat al CAP a demanar, als serveis socials, a demanar la revisió de grau.
0: No es pot, no li fan.
2: Te l'has de fer tu.
0: No li fan.
2: Te l'has de fer tu.
0: Ja lio.
2: Demanar hora a Pineda.
0: Ja lio.
2: I has d'anar a Pineda.
0: L'Ajuntament d'Arenys ha demanat a la Generalitat, sisplau, ho ha fet dos cops, que li doni permisos per poder valorar la llei de la dependència. I benestar de la Generalitat no ho està fent. És un tema que intentarem explicar, si no demà passat.
2: I revisió de grau és portar documentació nova del CAP, de la malaltia, com aquella persona empitjorat. No, has de demanar tu hora.
0: Via
2: internet, una persona de 20 anys.
0: M'ho podeu dir. Sé...
3: No pot fer res.
0: Clar. Bueno... La meva salut ara s'haurà d'obrir...
1: Amb l'ICAT.
2: Que vaig preguntar a...
0: Per favor.
2: Vaig preguntar a la farmàcia que ells també han de posar el programa de l'ICAT, i em van dir, no sabem què és l'ICAT.
1: No.
2: A la farmàcia.
0: L'IDECAT,
2: perdó.
1: L'IDECAT no ho saben.
2: Em van dir que no. Bueno, i jo... que han de posar el programa nou i...
0: Sí, com sigui, jo... és a dir, si això era facilitar l'accés de la ciutadania a l'administració, sí, que és un dels compromisos, que ho deixin com estava.
2: Bueno, sí, tant.
0: Clar, perquè...
2: Que deixin la contrasenya doble i s'ha acabat, eh?
0: Clar, home, com s'ha fet, tota la vida.
1: Dius, perquè ho saps fer, però jo entenc que molta gent, i el que dèiem, d'una certa, una mica d'edat, això és una...
0: Tocada de nassos.
2: Ara que se n'acostuma molta gent a entrar a la contrasenya, que posa els quatre en un bidet, i que anaves al CAP i t'ajudaven, si no te l'ajudaven. Ara, a l'IDECAT, que potser alguna persona no té per què saber-ho.
1: Perdona, i amb aquests telèfons normals, els que només són de trucar, amb aquests tu potser no tens accés a internet o no tens això, i no te'ls pots posar.
0: Bueno, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Tomàs, gràcies, Francesc.
3: Gràcies a vosaltres. Bon dia, adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules i amb una vaga del personal educatiu que ha obtingut un seguiment del 2%, del 20% dels centres informats. L'USTEC, CGT, Intersindical i la COS mantenen l'aturada en un conflicte amb educació que continua obert i amb les negociacions aturades des del juliol. En total estaven convocats més de 94.000 professionals, tot i que molts docents volien respectar el primer dia de curs, mentre que l'escola concertada també fa classe amb total normalitat. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i Mataró, a la P7 a Granollers i també a la Roca del Vallès i, finalment, a la Nacional 340 a Tarragona. Pel que fa a les afectacions en aquests moments a la mobilitat, un accident a l'A2 a Vilassana deixa només un carril obert en sentit Lleida i també una avaria a la C31 a Badalona deixa un carril tallat sentit Barcelona. I Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques per sobre dels resultats estatals i de l'OCDE. Per la seva banda, l'OCDE ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals perquè la mostra no és representativa, mentre que el Ministeri d'Educació sí que n'ha inclòs els resultats. Ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
7: Catalunya, com Múrcia, com Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
6: I a banda, el govern aprovarà avui un nou reglament de compra pública corporativa per guanyar eficiència i estalvi. La nova marca Catalunya Compra Pública gestionarà de manera obligatòria les compres de béns, serveis i obres dels 16 departaments de la Generalitat, una vintena d'entitats autònomes i del Servei Català de la Salut. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig a Gavà en què un motorista ha estat ferit per trets des d'un vehicle. Els atacants l'haurien carregat al cotxe i l'haurien abandonat poc després a la zona de Can Oriac a Sabadell. La policia va trobar la motocicleta a terra i restes de sang a Gavà i posteriorment va localitzar la víctima ferida a Sabadell. Ha estat traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida, mentre que encara no hi consta cap detingut.
5: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
9: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per explicar coses boniques. Avui parlarem de la verbena, de les verbenes i d'algunes supersticions de tot el nostre temps. Les estrelles xerraires són fetes a trossets i despreses del cel una a una cauen aquí a la porta de la ràdio per guarir-se del fred. Clar, jo en recullo unes quantes i les pujo aquí per omplir una estona de diversitat i color. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Com és temps de verbenes, parlarem de supersticions, creences, fogueres i costums de les herbes que es prenien i se segueixen prenent. Algunes curen molt, altres no tant. En fi, hi ha tot de tot, de tot, de tot per explicar molta cosa. C'est la vie, c'est the old folks. Per exemple, les creences de les primitives religions sostenen que tota la vida té el seu propi esperit guardià o àngel de la guarda i que fins als objectes inanimats tenen una existència pròpia. Aquesta creença s'estén als més elementals objectes fets per l'home. Cases, estufes, olles, paelles... Tot té guardians amb el poder de fer que els objectes treballin adequadament. Pluja d'estels. Per exemple, a la Xina hi havia poques cases que no tinguessin estàtues del déu de la llar. Cada any es cremava la imatge. El déu de l'estufa era enviat a fer el viatge al cel, cremava petards i li oferia napes per guanyar el seu favor. La gent culta i rica feia més coses humorístiques i els oferien menjar, però d'una altra manera.

Els déus de la porta. Els déus de la porta tenien la important tasca de mantenir allunyats els visitants indesitjables. La gent acostumava a penjar quadres pintats a les parets de cada costat de la porta, on es mostraven uns guerrers ferotges, les terrorífiques cares i les perilloses armes dels quals se suposava que havien de fer fugir esverats als esperits malignes.

com els dracs de la porta del Calissai, com el nostre aranyot, tots vigilaven la porta i sempre s'ha estat creient aquesta història. L'estàtua de la Déu de la Llar i les pintures es canviaven cada any. O sigui, aquestes estàtues es tenien que canviar cada any. En alguna època de la llarga història de la Xina, els déus de la porta s'identificaren amb dos guerrers que serviren al primer emperador de la dinastia Tang en el 7è segle. L'emperador estava molt malalt i a la nit, en el seu febre, veia dimonis que feien xivarri tot al voltant del llit. Anècdota? En canvi, durant tot el dia, el deixaven tranquil. No sabien què fer. Tothom estava molt preocupat per la vida de l'emperador. I dos dels seus millors guerrers es van oferir a passar les nits ballant al peu de la seva porta per protegir-lo contra els dimonis. L'emperador dormí d'allò més bé per primera vegada d'ençà de la seva malaltia i a partir d'aleshores continuat millorant la salut. Per això sempre hi ha dracs a totes les portes.

Sant Joan, verbena, nit màgica, nit de bruixes, de fades de mar, de verbena. Aquesta nit és molt llarga. Tothom passeja, viu, encén focs, mira el cel, balla. És una nit que tothom espera amb molta, no sé si tothom, pensa que és una nit, però és diferent, encara que no ho pensin. És una nit de verbena, la verbena de Sant Joan.

El nom de Revetlla ve de lluny. Durant aquesta nit, la verbena de Sant Joan, es recollia una verbena, una herba que es creia que donava bona sort. Diuen que qui agafava aquesta herba per la nit quedava curat de tot mal.

Creences diverses. Existeix la creença que qui es pren un bany a la platja la mateixa nit de Sant Joan, en tocar les 12 campanades, conservarà la salut del cos, molt especialment de la pell. Aquest ritual ha de ser repetit cada any si es desitja prolongar-ne els efectes. El refrany "Bany de Sant Joan, salut per tot l'any" és un recordatori d'aquesta cita anyal.

creences diverses. En el passat, als pobles de vora el mar, era costum que, la vespre de Sant Joan, les fadrines posaren un got ple d'aigua al blanc d'un ou. L'endemà l'examinàvem a fons. Si el blanc havia format la imatge d'una barca, això era senyal que el seu xicot seria mariner. Però si havia la figura d'un forcat o la d'un arbre, el seu futur espòs seria llaurador. Es diu que la nit de Sant Joan és la millor de l'any per descobrir corrents d'aigua subterrànies o per recol·lectar herbes de muntanya que en aquest temps han adquirit el màxim de la seva virtut guaridora.

més tradicions. Cap a la regió de Montserrat havia estat tradició passar el rosari així que s'apagava la foguera. En canvi, en el Lluçanès es passava abans. Cap a Montserrat era tradició que el més vell del poble encengués la foguera comunal i, en acabat, cridés «Beneït sigui Sant Joan!», crit que era replicat per tota la gent congregada. En canvi, el Vallespí l'havia d'encendre l'última parella en haver-se casat.

més tradicions. A la Conca de Barberà s'encenia una foguera davant de l'ermita de Sant Joan de la Muntanya, ermita que és visible des de tots els punts de la comarca. En altres pobles, en veure el foc dalt de la muntanya, encenien les seves. Hi ha qui creu que les fogueres tenen la virtut de netejar el cel de les nuvolades malignes.

Ara també hi ha el costum d'encendre l'anomenada flama del Canigó i portar-la en relleus arreu de les terres de parla catalana per encendre les fogueres de la nit.

La virtut dels vegetals. Compten pel Berguedà que cada any, al punt de la mitjanit, la terra i l'aigua es parlen i raonen per decidir quina de les dues regirà durant l'any següent. L'any que governa la terra, les herbes i tot el que viu d'ella són més bons per remei. Les fruites, els aliments de la terra, són més sabrosos i alimentosos.

L'any que l'aigua la governa, els papers es muden. Els productes de la terra queden perdent qualitat i les aigües, en canvi, multipliquen tot el valor dels sentits. L'any que governa la terra, mor molt poca gent de caigudes i d'estimbaments. En canvi, mor més gent ofegada a l'aigua. I quan governa les aigües, passa el contrari.

creuen que a Sant Joan, al bell punt de la mitjanit, beneeix tot el món i que a partir d'aquella hora, les aigües, les herbes, els fruits en general i tot el que està damunt de la terra cobra gràcia i virtut.

Tot això està tret del costumari català del Joan Amades. El costumari català diu coses increïbles. Diu també que el sant es passeja en un moment de llamp per tot el món com un raig de sol que ho il·luminés tot en un instant i que a la seva vista tot creix, reviu i cobra gràcia. Que bonic! Diu el costumari català que la virtut de les herbes està en relació amb la força i la durada de la claror del sol que els hi dona gràcia i vida. Fins ara, la virtut de les herbes ha anat augmentant a mesura que el dia anava creixent i després d'avui, del dia de Sant Joan, anirà minvant amb la claror i la força del sol. Per tant, el dia de Sant Joan pot ser el dia més llarg. És el moment de l'any en què tota planta té més virtut.

Fou costum molt estès, sobretot entre la població rural, sortir al bosc a cercar vegetals ben aromàtics del que no es passen. Se'n feia una creu i es penjava a la porta de la casa o de la masia per tal que la guardés de mals averanys. La creu restava penjada tot l'any fins Sant Joan vinent, que era tirada a la foguera i substituïda per la creu nova. Calia, per tant, que els vegetals que la formaven tinguessin prou durada per poder resistir tot un any sense malmetre's. I era abundant aquesta creença que deia: les herbes de Sant Joan tenen virtut tot l'any. Passat Sant Joan no floreix ni el gram.

El Rosselló i el Vallespí anaven a collir farigola i romaní. Es lligaven en forma de creu i els penjaven a les portes foranes de les cases. També conten el cas d'una fadrina que era festejada per un noi. En anar aquest el dia de demà al matí a visitar la donzella, li digué que no podia entrar si no traia aquelles herbes de la porta, que estaven posades en creu, i no el deixaven passar. Des d'aleshores, tothom que té aquestes herbes ho posen a la porta contra les bruixes i els dimonis. Al punt de mitjanit planten un ram a la porta de la casa. Aquest ram és fet només amb flors de Sant Joan i Pericó i està format per dos manats posats amb tall de creu. A Riells anaven a cercar branques de sauquer per penjar-los a les portes i finestres de les cases, creguts que porten salut, ja que aquest arbre es veu al mal aire.

La rosa carlina és una rosa molt bonica, collida aquesta nit, i té més propietats quan la culls en l'altre moment de l'any. Els pagesos del Pirineu Oriental la pengen a la porta de les masies i el fan servir de baròmetre. Quan s'obre, fa bon temps, i quan ha de ploure, es clou la rosa carlina.

Sant Joan té un llarg repertori de refranys. Una part són referents, concretament al dia, però la majoria al·ludeixen al moment de l'any i al solstici, que sostén ha tingut una importància excepcional per la vida, encara que actualment passi inadvertit, sobretot per les persones de ciutat. Semblen tonteries, però són creences molt antigues.

Una petita història sobre el mar. Abans del desencadenament del diluvi universal, la mar no existia i es produïa pel seu efecte. Les aigües de la mar són, doncs, les aigües del diluvi. L'aigua de la mar, durant molt de temps, va ser dolça, però heus aquí que hi havia dos germans, un de molt pobre i bo, i un altre molt ric i avar. Sempre que el pobre acudia al ric per demanar-li ajuda, el ric se'l treia del davant amb reganys. Un dia el pobre estava tan desesperat i anava a tirar-se al mar i se li va presentar una velleta, que era la Mare de Déu, i li va preguntar què li passava. El pobre mariner li ho contà i la velleta li lliurà un molinet petit, petit, i li digué que amb aquell molinet podria obtenir tot el que desitgés, dient solament: «Molinet, molinet, fes-te el teu afaret». El molí li donaria discreció tot allò que ell, amb el pensament, desitgés, i quan n'estigués satisfet, faria d'aturar el molinet dient-li: «Molinet, molinet, estigues quietet». El pobre pescador demanà una casa per viure i el molinet es posà a rodar i li construí una casa. Tot seguit demanà menjar, roba, mobles, i en pocs moments va quedar satisfet. Com que era molt bo i no tenia malícia i no sentia rancor pel seu germà, va anar a ensenyar-li el molinet. El germà havia d'encendre foc i van demanar al molinet que en fes, però en feu tant que va cremar la casa de seguida. Li van demanar aigua i en porta tanta que a l'instant apaga l'incendi. Però com que havien quedat sense casa, li demanaren que els fes una altra i de seguida els va fer.

La fama del molinet aviat va córrer per tot el poble i tothom anava a manllevar-lo. Molta gent s'hi va fer rica. Un dia, un mariner que havia de portar un gros vaixell carregat de sal a unes terres molt llunyanes, per anar a les quals havia de passar uns mars molt pobres de vent, va tenir la pensada de manllevar el molinet al pescador per fer vent. El pescador li deixà el molinet, però es descuidà de dir-li com ho havia de fer per deturar-lo. Quan van passar per aquella mar, van fer el molinet i en van fer tant i tant i tant que ben aviat la mar s'enfurí i feu balandrejar el vaixell fins tirar-lo al fons. La gran quantitat de sal va salar tota l'aigua de la mar i en el lloc on es va ensorrar el molinet encara ara fa un vent tan fort que la navegació hi és gairebé impossible. I des d'aleshores s'anomena el Mar Ventós, Mar Salat.

Pel juny serà Sant Joan, per l'agost Maria, pel gener Epifania i Sant Pere el juny, tant si es vol com si no es vol, Sant Jaume pel juliol.

Sant Joan era l'advocat dels porucs, que s'hi encomanaven quan es trobaven a les fosques i, sobretot, en anar-se al llit per tal que els alliberés de fantasmes i joanets, i els reclamaven així: Sant Joan, traieu-me la por del davant. Potser com una extensió de la protecció contra la por, els nostres avis s'encomanaven a Sant Joan quan havien de viatjar amb tren, millora que els feia més que por perquè goig, com que reflecteix la dita encara estesa entre la gent dels pobles, que diu: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament.

La gent tenia molta por al tren i deien sempre això: quan hagis d'agafar el tren, primer has de fer testament. Deien que el Sant Baptista guardava el tren de sofrir topades. A l'època antiga invocaven a Sant Joan contra l'insomni, que segons el dit popular només dorm 3 dies a l'any, el de la seva festa, la vigília i l'endemà. Conta la llegenda que el sant tenia un gran afany de celebrar la seva festa de manera pomposa i solemne, i cada nit preguntava a Nostre Senyor quin dia es queia i li demanava que sobretot li avisés el dia abans. Portat per aquest afany, amb tot l'any no va dormir. La vigília va caure amb una dolça somnolència i es va adormir profundament. Nostre Senyor, convençut que el dormir li era salut, no el va despertar i el sant va dormir 3 dies. Quan es va despertar i va saber que ja havia passat el dia de la seva festa, es va desesperar, però ja havia fet tard. I els nostres avis, quan els convenia dormir poc i estar amb ella, reclamaven el seu ajut amb les paraules: Sant Joan Gloriós, feu-me dormir tan poc com vos. Costumari català, Joan Amadès.

I també es creu que el que neix el dia d'avui, el dia de Sant Joan, el do de poder tocar el foc es pot fer sense cremar-se. I també diu que poden caminar per damunt del caliu sense sentir l'efecte del foc. Sant Joan amb dijous, les pedres es tornen ous. Aquestes són frases molt antigues.

0: Aquests refranys indiquen que l'any serà abundant i prosper. També es creu tot el contrari, si es cau en diumenge. I també tenen indicis de fam segura, que també diu Sant Joan en diumenge, qui no compra pa no el menja.
1: Vidiac,

0: Les fogueres. L'encesa de fogueres és general a casa nostra, perquè bé, a les Balears és un costum no tan intens com amb nosaltres. El cristianisme, en un principi, va combatre les fogueres per tal com era una resta del paganisme. El Concili de Constantinople, del 680, les va combatre enèrgicament i va condemnar amb duresa l'encesa. El costum, però, estava tan arrelat que no fou possible extingir-lo. Els clergues cristians van acceptar-ho i li van canviar el caràcter. Les autoritats civils van seguir l'exemple. El cristianisme mantingué en columnes no poques pràctiques paganes quan la subsistència no semblava danyosa a la fe i en suprimia, naturalment, allò que resultava malament o que s'encarrilava d'altres viaranys. L'encesa de fogueres era molt general a casa nostra. No es va poder aturar.
1: Tan cert. Com que tu i jo som altres.

Els nostres avis, abans d'entrar a l'aigua, collien uns palets, esperaven 9 onades i a cada una li tiraven un palet, com una mena de sacrifici. I feta aquesta ofrena, es tiraven a la mar, creguts que no havien de temer cap desventura.

La gent del poble s'escampava pels camps del voltant per cercar les herbes meravelloses que no havien pogut recollir en plena nit, que esquenen molta virtut. Molta gent, si no ho fa a les 9, tornaven a la ciutat i portaven uns manats d'herbes per fer remeis i per altres objectes. Deien que tenia que ser a les 9 en punt. Deien especialment un gram negre que ja dels temps dels romans es tingué com herba de més virtut. Si es cull aquesta nit, és portadora de salut, de riqueses i de sort en general. Es diu gram negre.

Per Sant Joan és bo de Déu, ja que no pots menjar, beu. El dia de Sant Joan el sol es cou el pa. Si el dia de Sant Joan no fa bon sol, l'any següent serà any de gra. Tot això són refranys, històries, versos que hi ha en el costumari català del Joan Amades. I nosaltres ho hem portat aquí perquè fer una mica d'història també és bonic, no? Déu los guard, lo senyor Riu, aquest coc li donaré perquè vostè em doni fora del mal i que a mi em doni bé. Costumari català.

queda moltes creences del costumari català, però, per exemple, diu, els pastors de la Jonquera feien travessar un riu o un corrent d'aigua a les ovelles, i quan el cabdal era massa gros i no resultava viable, feien mullar el bestiar, el feien trescar per la vora de l'aigua en la creença que asseguraven la salut del ramat per tot l'any.

Les olives per Sant Joan són com un gra de sal, per Sant Pere com un gra de pebre. Flor d'olivera per Sant Joan, oli en gran. Llaurar per Sant Joan, si vols menjar, bon pa. Sembla espès i aviat, perquè Sant Joan té l'alegria de Nadal.

I en aquestes creences i en aquestes costums, els nostres avis, per ponderar el molt que es divertien per Sant Joan, qualificaven aquesta festa de Nadal d'estiu i també respiraven un aire de satisfacció i de goig, portats per la creença de tot allò que esdevé aquesta nit, que estaven rodejats de l'aventura i de la sort que adjudicava i reconeix a tot l'ambient que informa de les festes de Sant Joan.

0: tendres.
1: Fins aquí, Pluja d'estels.
0: Teníem 15 anys, no havia...
1: Avui el costumari català de Joan Amades, una mica antic, però jo crec que ha sigut bonic.
0: Tot just despertàvem del son...
1: Déu lo guard, lo senyor Riu. Aquest coc li donaré perquè vostè es quedi el mal i a mi em doni el bé. Veu històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Guiant la música amb tot l'amor i col·laborant molt, Elena Soldat,
0: eh?
1: Amb la col·laboració del nostre director, Joan García. Disseny musical que vagi en tom al programa, Carla Ricard.
0: Qui sap on és.
1: I l'Aranyol li ha agradat moltíssim que parléssim de dracs, perquè sempre està vigilant. I els dracs de la porta, fixeu-vos-hi bé, en els dracs de la porta del Calissai, el dia de Sant Joan, sobretot, que són molt bonics.

Si un es banya al punt de mitjanit en aigua corrent, en camisa i tot, agafarà l'aigua del riu de Sant Joan i adquireix la gràcia del riu Jordà. Això també és molt bonic. El precursor va batejar a Jesús.

0: Ràdio Arenys.
1: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
2: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
1: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
2: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
1: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
2: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
1: Daima, es tanqui papereria.
2: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
1: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
2: 93 792 53 44.
3: Segueix-nos a les xarxes socials:
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Tret de sortir del nou curs escolar a Catalunya, més d'1,6 milions d'alumnes tornant a les aules amb una vaga de personal educatiu. Les protestes han recorregut avui diferents capitals i carreteres i acabaran amb macroassemblees a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, entre altres punts, per decidir les properes accions reivindicatives. A Lleida, els manifestants s'han reunit a la plaça Paeria, mentre que a Tarragona els Mossos han bloquejat l'accés dels docents a l'A7. El Departament de L'educació xifra el seguiment de la vaga en un 2%, tot i que les dades només corresponen al 20,49% dels centres públics. Els sindicats, que reclamen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals, asseguren que estan disposats a reprendre les negociacions amb el govern. Pel que fa a les afectacions d'aquesta vaga, aquest matí hi ha hagut talls a la Ronda Litoral, a la Ronda de Dalt, a la C58 a Sant Quirze del Vallès, a la C32 a Argentona i també a l'AP7 a Granollers. Encara ara hi ha afectacions a la Nacional 340 a Amposta. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, una avaria a la C31 a Badalona continua deixant un carril tallat en sentit Barcelona. També una altra avaria, en aquest cas a la C25, a Sant Hilari Sacalm, ha deixat un carril tallat en sentit Lleida. I, de fet, Catalunya obté millors resultats que la mitjana espanyola i de l'OCDE en les tres competències analitzades a l'informe PISA 2025, però les dades no es poden comparar perquè hi ha hagut un error en la mostra d'alumnes, fet que ha generat molta polèmica aquests darrers mesos. Catalunya obté 502 punts en ciències, 473 en lectura i 474 en matemàtiques, per sobre dels resultats estatals. A banda, el Ministeri d'Educació ha inclòs els resultats amb una advertència. Ho ha explicat avui el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa.
2: Catalunya, como Murcia, como Baleares, cada una con su sesgo respectivo, ha sido calculada, ha sido integrada en la fórmula estadística matemática, que es un poco compleja, pero evidentemente fiable para calcular tanto las medias estatales como las internacionales. Y por tanto, aún a pesar de los sesgos cometidos, de los errores muestrales cometidos en Cataluña, Baleares y Murcia, eso no desvirtúa la fiabilidad, la comparabilidad de los resultados tanto a nivel estatal como a nivel internacional.
1: Tot i això, l'OCDE sí que ha decidit excloure Catalunya dels informes internacionals. I el govern de la Generalitat aprovarà avui el sostre de despesa per als pressupostos del 2027, que serà de 43.191 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'any passat. L'augment permetrà prioritzar àmbits com l'habitatge, la mobilitat, els serveis públics i també l'economia. Un cop aprovat, el govern haurà de negociar els suports polítics, especialment amb Esquerra i els Comuns.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: ocean.
1: Aquesta setmana entrevistem a Bernardeta Mas Serra, entre les vinyes i els casalicis. Aquesta dona ha estat una impulsora del que és l'enoturisme i el oleoturisme, a un poble tocat per l'Ebre com un ginestar. La seva història té a veure amb la inclusió i la generositat. Va treballar com a mestra a una escola unitària que també va dirigir. Ens explica que alguns dels alumnes ara col·laboren amb ella amb el projecte familiar. Els casalicis han estat transformats i sumen en bellesa a l'entorn que ens el voltant.

0: Molt bona tarda, molt bona tarda, Bernardeta. Benvinguda a Radio Arenys, benvinguda a Dones en Ruta. Estem en un programa pilot provant com funcionarà. O sigui que moltes gràcies per atendre'ns i donar-nos la benvinguda a casa teva, que ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies a vosaltres per venir fins aquí, a la Ribera d'Ebre, en aquest lloc tan màgic i meravellós, i estic molt contenta de poder participar en aquest programa tan interessant, que parla de dones. Tenim molt per explicar.
0: Tenim molt per explicar, sí, senyor Bernardeta. Acabem d'escoltar una música i sona una guitarra. Aquesta música l'has triat tu. On et porta?
1: Doncs mira, l'he triada perquè em porta a la meva època d'estudiant i l'època del pis, l'època d'amics, d'aquelles estones amb una guitarra a la mà que t'acompanyaven. I aquesta cançó del Serrat m'hi porta, perquè m'hi sento identificada. Jo també m'agradava composar aquelles cançons, allò senzillet, però doncs, que em feia il·lusió parlar de la meva vida d'aquells moments. Mm-hmm. I m'agrada.
0: Però anem una mica abans.
1: Sí.
0: Anem a la teva infantesa.
1: Mm-hmm.
0: On vas néixer? Com va ser?
1: Mira, jo vaig néixer amb una família nombrosa. Vaig néixer al 58, encara que, clar, jo em considero dels anys 60, perquè el 58, els dos primers anys del 50, bueno, considero més del 60. Vaig néixer amb una família que som 6 germans, que ens estimem molt, i llavors jo era la segona d'aquests 6 germans, la primera nena, i era molt tremenda, molt. I llavors, quan tenia 8 anys, em van posar interna, perquè no devien saber com conduir-me, i amb tots els que venien darrere ja tenien prou feina. O sigui que als 8 anys vaig marxar interna. Jo vaig néixer, perdó, vaig néixer a Vinyols i els Arcs, que és al Baix Camp, a prop de Cambrils, Reus, i em van portar a Tàrrega, perquè hi havia una germana, que era un col·legi de monges, que coneixia la meva família, i em van portar allà un any. I em vaig passar la meitat de l'any malalta, perquè hi havia una humitat i una boira, i ja tenia les glàndules inflamades, i em passava la meitat de l'any al llit. Però tenia una companya d'habitació, la Julieta, que era com la meva mama. Era fantàstica, o sigui que me l'estimo moltíssim. I aquests van ser els meus inicis, però només hi vaig estar un any, i l'any següent ja m'han traslladat a Tarragona amb un clima una mica més benèvol per les meves angines. I allí vaig començar a estudiar i vaig fer fins a COU i després vaig fer magisteri. Soc mestra, he sigut mestra pràcticament tota la meva vida, des dels 20 fins als 60. O sigui que ja ho he disfrutat moltíssim, perquè vaig encertar molt la meva feina. I ja, sempre dic que mai no hi ha hagut cap dia de la meva vida laboral que hagi dit avui no aniria a l'escola. Per tant, a mi em sembla que això ja haver-ho encertat molt i haver gaudit molt de la meva feina.
2: Bernardeta, mi Bernardete. La verdad que estoy muy emocionada de que estés aquí con nosotras. Este proyecto Dones en Ruta hace parte también, Mujeres por el Mundo colabora en este proyecto y realmente escuchar a una mujer de mi pueblo que nos trae conocimiento, que nos trae experiencia de vida, es un privilegio. Te lo quería agradecer.
1: Gracias.
2: Cosas que no sabía, por ejemplo. Este proceso de ir de un lugar para otro, de nacer en un lugar, bueno, esto es un tema que me toca siempre, ¿no? Uh-huh. Como nosotras mujeres que de alguna forma nos movilizamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, otro país. ¿Cómo has sentido tú que ha sido esto en tu vida? Tantos cambios, tanto movimiento. ¿Qué te ha traído?
1: Yo creo que soy una dona de món.
2: Total.
1: No d'un lloc, sinó del món. M'agrada, i a més m'agrada dir-ho.
2: Sí.
1: Perquè jo vaig néixer a Vinyols, ja vaig anar a Tàrrega molt joveneta, vaig estudiar a Tarragona. Als 16 anys vaig anar a París sola, no sola, amb un amic. Mm. Amb un amic vam anar a París, amb un amic francès, i vam als 16 anys. O sigui, ara, amb el meu pare, que era pintor, sempre anàvem a pintar a diferents llocs i ens prenia tres germans, quatre germans, segons com anàvem, dos, tres, però a mi m'agradava molt. O sigui, sempre m'ha agradat moure'm. I gràcies a Déu he tingut la sort de poder viatjar molt amb els nostres fills, amb el meu marit, sempre hem viatjat molt i per això em considero una dona de món. Sí. I fer cap a ginestar, o sigui, després de Tarragona, venir de mestre a ginestar, que va ser la meva primera destinació, va ser una cosa fàcil a la meva vida. Primera, perquè era un poble. Jo estava acostumada a viure en un poble, tot i que havia viscut a Tarragona, no? Però ja no em venia de nou. I després va ser un poble amable, que em va obrir el cor, que em va obrir l'escola, el contacte amb les famílies, el contacte... Bueno, però hi ha una cosa molt bonica de quan vaig arribar a Ginestar. Quan vaig arribar a Ginestar, vaig venir a substituir a un mestre que s'estava morint, que després no es va morir, va viure com a 15 o 16 anys més. Però no hi havia casa pel mestre, no hi havia hotel, no hi havia res. Sabeu on vaig passar els primers 15 dies?
0: A on? Vinga, va, explica.
1: A casa de l'alcalde.
0: Que dius?
1: En sèrio. 15 dies em va tenir a pensió completa a casa seva, perquè em va veure amb 20 anys al poble. Clar, no sabia, a casa no hi podia tornar cada dia. I les nenes les tenia a escola i va dir... Quan vingueu a dinar, porteu a la senyoreta cap a casa. I vaig passar 15 dies a casa d'ells.
0: Pues això va ser un molt bona rebuda, no?
1: Fantàstica. Total. Jo
0: quina penso rebuda.
1: Que, de veritat, en general el poble molt amable, però l'alcalde, bueno, quan arribava a casa, com les nenes deien, mare, mare, i jo també deia, mare, mare, tots cap a casa, fantàstic, molt
2: però
1: bonic, molt bonic.
2: Ginestar tiene eso, ¿no? Te abre sí. Las puertas. Sí. Yo que también he llegado al pueblo hace 5 años, yo me siento en casa, la verdad. La calidez de las personas, bueno, ni que te hablo del paisaje, ¿no? Los viñedos, el río... Todo esto te hace sentir aquí en un pueblo que te recibe, que es amable.
1: Sí, jo me'n recordo quan vaig venir aquí, perquè això era un cul de món, em sap greu dir-ho, però la manera d'accedir aquí eren tot curves, curves, curves. Venies per Falset, curves. Venies per Vandellòs, curves, curves, que si posaves dos cotxes junts, no, físicament no hi cabien, una cosa espectacular. Però quan vaig girar aquí al Molló i vaig veure el riu... Sí. Se'm va obrir el cor i vaig dir, però on t'hi ha arribat? Sí, hi ha arribat al paradís. De veritat, han acabat. Quan van fer el pont del gas, me van destruir aquella imatge primera. Em va saber un greu, però em va ser un pont per sobre del riu amb l'oleoducte, amb el gasoducte, vaja. I em va saber un greu perquè era aquella imatge que després de tantes curves vaig dir... On t'hi ha arribat? Saps? Una cosa màgica, bonic, molt bonic, sí. Molt, molt. Per això el riu per mi és molt important. I penso que la gent que viu aquí no li dona la importància que li donem als que venim de fora, que el veiem amb uns altres ulls.
0: Això passa, eh? Això sí, passa, sí. Això és una cosa evident. A Barcelona, per exemple, la gent té la Sagrada Família i potser no la va veure mai. Per què? Perquè la té.
1: Exacte, perquè la té de sempre. Està. Dona per suposat.
0: Es dona per suposat, sí. però no. Sí. També s'ha de visitar i s'ha de valorar. I realment el paisatge que hi ha gent està i l'entorn i la gent. Jo vaig venir l'estiu passat a conèixer a l'agost, que va ser quan va néixer el projecte de Dones en Ruta, i vaig quedar enamorada. Tant que aquest any hem tornat a fer-ho. O sigui,
1: i
0: que...
1: con un projecte.
0: I sí, con un projecte.
1: No m'estranya, no, de veritat, sí. Que és molt bonic.
0: Sí, sí.
3: Doncs, mira, ara estirant d'aquest fil de com ens apropem en el territori i com el territori ens fa obrir una part nostra, què va obrir de tu? Perquè aquesta nova Bernardeta, que iniciava el seu projecte com a mestra, què va iniciar? Quin moment va ser per tu?
1: Home, per mi va ser la meva vida de tota, se pot dir. Perquè, bé, mentre ets jove, no? Doncs sí, vius, però vius... Vull dir, vius. Vas deixant que flueixi, no, la vida. Però, clar, quan arribes a un poble, i on vaig casar amb el meu marit, o sigui, el vaig conèixer aquí, no feia ni 2 anys que ens coneixíem, ens vam casar. L'any ja vam batejar la nostra primera filla, o sigui, que va ser tot un pup, seguit, en quant a la família, no? I tenim 3 fills que es porten ni 2 anys cada un, o sigui, amb 5 anys en vam tenir 3, i érem joveníssims, perquè jo en tenia 22, 23 quan va néixer la meva filla, i ell 22 perquè es portem mig any, ell menys que jo, si això sóc la gran. I o sigui que mira, si érem joves i vam començar aquest projecte de vida que ens va unir, ens va, bueno, fantàstic, i sempre hem tingut com una... No, hem crescut junts, som dos plançons, érem tan joves, dos plançons que s'han criat junts i han fet un arbre fantàstic, no?, de vida, perquè... Clar, no teníem una vida massa feta abans, amb 22 anys, avui dia 22 anys, és que dius, és casa? No pot ser, és un infanticisme. Però nosaltres ens vam casar i ens ha anat molt bé, gràcies a Déu. Sí,
0: bueno, has tingut molta sort, perquè no tothom pot dir el mateix moltíssima. I poder continuar amb la mateixa empenta. Penso, no sé si realment el fet de tenir un projecte en comú, a part del que normalment estem en una família, que és els fills, sinó tenir un projecte fora, que és la feina, una feina que a tots dos us apassiona i que hi heu posat allà tota la fe, això fa que realment es mantingui més la parella.
1: Sí, segur, jo estic segura. Mira, primera, he de valorar que el meu marit em va respectar molt sempre la feina. O sigui, jo he sigut molt intensa. Soc intensa en general amb tot el que faig, però amb la feina de mestra, molt intensa. Llavors, jo sortia amb els nens, se pot dir, cada any, una setmana. I mai em va dir, i te'n vas? Mai. O sigui, sempre m'ha respectat, m'ha deixat molt el meu espai. O sigui, però, al mateix temps, aquesta connexió, no? Cadascú té el seu espai, però aquest punt de que tu saps el que fa l'altre, de saps què el preocupa, que saps què el mou. Per tant, clar, el negoci de casa, doncs clar, també el portava jo, o sigui, el portava dins, el seguia, i si diu vull provar de fer una cosa nova, doncs vinga, va, som-hi, ens ajudem. I a la feina igual, quan havíem de fer teatre, Manuel, vine, que hem de fer decorats, o que hem de penjar això, o que hem de fer allò, o sigui, sempre... No, aquesta sinergia, aquesta combinació de forces que ens ha permès fer coses molt boniques. Perquè una persona sola, per moltes idees que tingui, no fa gaire cosa. Si no hi ha un grup de gent, igual a l'escola. La frase que m'agradava dir, jo era la directora, m'agradava dir quan arribava un mestre nou, tu en què ets bo? Tu en què ets bo? No, jo, doncs, això, vinga, sumem. Sumem, perquè una escola petita, pocs mestres...
0: Era una unitària.
1: Sí, una unitària i una ZER, o sigui, combinada amb una altra escola per poder tenir els mestres especialistes.
0: Sí, que us anàveu combinant.
1: Sí, I això era tan important, i sobretot agrair la biblioteca. Ostres, la biblioteca, és que no havia funcionat mai tan bé com ara, és que ho fas fantàstic. És que això, és veure el projecte de tots...
0: I espinya.
1: Sí, clar.
3: I has parlat de respecte i has parlat d'uns valors que potser ja portaves a dins però que es van incrementar amb la vostra parella. I la metàfora que has explicat dels dos plançons és preciosa perquè realment mostra un camí compartit. I no sé, a mi em fa sentir molt feliç, no?, que una persona que se'n va de casa, que té una vida i que inicia el seu procés professional, doncs pot compartir-ho. Això
0: que està dient la Blanca és molt sentit, perquè no la veieu, però li brillen els ulls. La Blanca, quan ha explicat tot això, li brillen els ulls, vol dir que és un sentit compartit.
3: Sí, realment, perquè... les dones tenim aquest punt de sacrifici moltes vegades i quan trobes algú que et fa costat esquena amb esquena, és un privilegi. Tant si és un company de feina, i tu has parlat de feina, com una persona...
1: Un company de vida, sí que és veritat.
2: Sí. I penso que la idea del respeto del otro, ¿no?, compañero, compañera, ese respeto mutuo, que es tan importante en el desarrollo emocional de toda persona. No solamente te veo, te reconozco, sino que te respeto. Respeto tu espacio, respeto tus decisiones, respeto tus elecciones. Eso es tan importante.
0: Y las apoyo.
2: Y las apoyo.
1: Y las valoro.
2: Y las valoro.
1: Y las valoro.
0: Aquí estamos cuatro mujeres.
1: Cada una. No, es verdad. Es estimar y saberse estimar la vida. Eso es muy importante. Saberse estimat, i que t'estimen,
3: sí,
1: i que valoren el que tu fas. Uh-huh. Això és fantàstic.
2: Això és un plus.
1: Que sí? Jo sempre ho dic, això, el reforç aquest positiu, deia. Dic, jo si feia el menjar, i el Ferran, que és un dels meus fills, pujava per les escales i deia, oh, mama, quina oloreta, que bo! Això ja et donava ànims a vinga, a cuinar i a fer-ho bé i tal. Ara imagina't que se senten a taula, oh, això està salat, està dolç, està cru, està... I s'ho faran, no? Sí, sí, és així, sí, que et valorin,
3: sí, sí,
1: no?
3: Sí, sí.
1: Saber-te estimada i valorada, això te dona ales i empenta per fer tantes coses.
3: Sí, sí. I has parlat de la teva faceta de mare. Clar, venir de fora, trobar un marit, tenir la feina i, a més, tenir els teus bebès tan junts, això no és un repte molt gran? Com ho vas portar?
1: Sí.
3: Perquè...
1: Però jo sempre tenia la idea que s'havien de sentir germans. O sigui, com més a prop estéssim, més podíem compartir totes les experiències junts. Per tant, a mi, jo vinc d'una família numerosa, a mi m'hagués agradat 4. Però el meu marit, el 3, va dir, ara espera't una mica. I va haver una època que deia, què, ja? No, no, encara no. Perquè, esclar, és que 4 ja hagués sigut... Però, bueno, contents d'haver tingut els 3 i que ells estiguin molt units, que això és molt bonic, perquè ells participen de tota la... O sigui, hem aconseguit que ells estiguin involucrats també en tot el negoci familiar i tot aquest projecte.
2: Sí, sí. Escolta'm una coseta. També ens agradaria, abans d'entrar en matèria en el projecte que teniu entre mans, que ens expliquis una mica què és aquestes dues paraules, no? Quines eren?
3: Sí, tu t'has definit com una dona molt completa, però hi ha una línia del teu projecte professional que és l'oliturisme.
1: Oleoturisme.
3: Sí, i l'enoturisme.
1: Molt bé.
3: Aquestes paraules, molta gent es va posar de moda en un moment i les tenim més properes, però explicades per algú que enceta una aventura com aquesta, doncs és una altra cosa. Què ens pots dir d'això?
1: Doncs mira, aquí tenen molt a veure els nostres fills, a banda de que després qui ho executi siguin no siguin ells. Però sí, és la visió de les noves idees, no? O sigui, el meu marit és tradicional, ve de moltes generacions de fer vi, l'ho vist fer a casa, bueno, tot això. Després van comerciar amb el vi, a l'engròs, i decideix un dia fer una varietat nova, que és el merlot, perquè aquí sempre fèiem macabeu, que és les vinyes que hi ha a la vora del riu, que són molt productives perquè estan en terra de llim, per tant, s'ho fan com arbres, els ceps, i donem molta producció. I clar, amb aquesta gran producció, molts litros de vi i venda l'engròs. Però el meu marit diu, ara ho provaré a la muntanya i plantaré merlot, que és un cep que no té res a veure aquí en la zona, que és francès. I apareix el vi negre a casa nostra. I llavors, a partir d'aquí, diu, com que no, les vinyes no són tan extenses, l'envasaré, l'embotellaré. I apareix el primer reserva merlot dels Sunyers, el 2001. Però com aquell un caprici que diu vaig haver de fer una variant, no? I ho fem al celler de casa, perquè el vi blanc el fèiem amb un celler molt més gran. El celler de casa, el de tota la vida, aquell que es xafava el raïm, els cups. Molt bé. I llavors va començar això. I quan els nostres fills es van anar fent més grans, doncs van començar a introduir-se i a fer les varietats noves. Per exemple, la nostra filla... La filla, que és la gran, és farmacèutica. I me'n recordo que quan era petita em deia jo no ho seré com tu, mamà, tota la vida estudiant. Jo em casaré amb un home vell i ric. I resulta que aquesta filla, que tenia aquestes idees, ha estudiat 3 carreres. I una d'elles diu, papà, aquesta l'estudiaré per tu. Enologia. I va fer enologia. I llavors ja es va començar a moure. Que els nostres fills sempre han ajudat a casa. Mm-hmm. Sempre.
2: Mira, hi ha una cançó que has triat, Bernadette, que és Tots sumem,
1: sí,
2: del Shake,
1: sí,
2: que potser fem una paradeta perquè la gent que ens escolta pugui pair tot això que ens has explicat, es pugui pair, i escoltarem com vosaltres, una família en el que tots heu sumat, partint d'aquelles dues branques que van créixer en paral·lel i després amb els fills que teniu al voltant,
0: Doncs escoltarem aquesta cançó i després ens comentaràs per què l'has triat.
4: Molt bé, perfecte.

0: Doncs, a veure, aquesta música em porta també a preguntar-te com és que has triat Tots sumem, d'en Jake?
1: Doncs mira, ho he triat per dos motius. Un, perquè el grup Shake és un grup d'aquí, autòcton, com el riu. Així. I és un, a més, coneixo, o podria dir, un alumne meu tocava la trompeta al Shake, després un company de professió també tocava, no sé exactament, el germà d'una amiga meva, o sigui, és molt proper. I a més han fet cançons molt properes d'aquí, molt d'aquí, que parlen de nosaltres. Però aquesta, precisament, Tots sumem, és, jo podria dir, un lema de la meva vida, pensar que sola no puc fer res i que per molts projectes que tingui, si no estan compartits, no es poden tirar endavant. Per què no? A vegades perquè tinc projectes una mica eixelebrats, eh? Però ja, si no, si veig que no, que no tinc quòrum, més val que ho deixem estar. Però aquest va ser una cançó que vam fer expressament per un projecte de col·laboració entre l'Escola d'Educació Especial de la Ribera, que és el Jeroni de Moragues, i el celler de Corbera d'Ebre. Van fer una col·laboració de recollir diners a través del vi per donar fons a l'Escola d'Educació Especial. Per tant, és rodó, és una cançó rodona. I Tots sumem, per la vida en general, crec que és un bon lema.
2: Y en esto de sumar, yo creo que tú en Ginestar eres una de las personas que suma, suma con ideas, suma con proyectos, suma con amistad, ¿no? Porque siempre que te encuentro ahí está esa sonrisa. Y creo que es como un concepto de vida tuyo, pero que lo llevas no solamente a tu familia, sino a la comunidad. ¿Cómo funciona esto en una comunidad con un proyecto para que todos sumemos?
1: Home, jo els projectes els faig perquè sumin. O sigui, per exemple, recuperar dos casalicis com són Ca Margalef i Cal Pubill, convertir-los en cases rurals, permetre que la gent hi vingui, coneixi de primera mà aquests casalicis.
2: Què és un casalici?
1: Mireu, la paraula és, no sé, un casalot és una casa molt gran, no? Pues un casalici és una casa gran però amb un toc, diguéssim, de bellesa, d'amor, de projecte, de dinastia, no? És això, o sigui, una casa amb molta vida, de molts anys, i a més, que no només la família, sinó tota la gent que treballava per aquesta família, que vivia d'aquesta família, que se l'estimaven. Perquè jo ara he escrit un article sobre Ca Margalef, perquè vam entrar aquí i vam trobar papers i tal. Tota la gent que he anat a trobar perquè m'expliqués coses de la família, he notat aquesta estima, no? La gent que vivien aquí es feien estimar, eren bona gent. Si necessitaves alguna cosa, per exemple, m'explicava un treballador, em feien aportar un càntir d'oli, aquella parella, vellets, en aquella casa, me feia portar un càntir d'oli cada temps que ella pensava que ja no tindrien oli. Aquests detalls, no? Que anava a veure els treballadors que collien olives i portava les butxaques carregades per donar caramelets als nens. Aquestes coses, no? Que són els teus treballadors però que formen part d'aquest casalici, d'aquesta nissaga. I això és molt bonic.
3: I vosaltres viviu aquí.
1: Nosaltres vivim a Ginestar, sí.
3: Ginestar.
1: Però els dos casalicis, un eren dels meus sogres, que són completament diferents, eh? Uns és un casalici que és com un palauet i el Ca Margalef és un casalici típic dels d'aquí, de pagès, de gent que treballaven a la terra, que conreaven la terra, que feien vi, que feien oli i que el comercialitzaven. I llavors són dos casalicis, diria jo, perquè l'altre, qui el va fer era el farmacèutic del poble i va fer com un palauet més aviat. No té res a veure amb un casalici que tenen el celler a dins, que es feien el seu vi, el molí d'oli a la mateixa casa, que es feien el seu oli i després això ho venien i les terres i tot.
2: O sea que tú traes memoria a este pueblo,
1: Sí.
2: rescatas memoria. Y, tan importante, ¿no? En un pueblo tener esa memoria viva. Cuando yo entro aquí con una persona que no conozco o estoy aprendiendo a conocer la historia del pueblo y veo y te pregunto, oye, ¿y esto qué es? Y tú me dices, esto hacía parte de un molino o hacía parte de qué sé yo, de la cocina rústica. Yo estoy aprendiendo de eso. Me imagino que cuando vienen tus huéspedes se sorprenden de toda esta historia que hay. Las mismas sillas en las que estás, uh-huh. estamos sentadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Todo tiene una historia.
3: Farem fotos que penjarem a la web de la ràdio, perquè, clar, aquest programa és gravat, estem gravant i es passarà a l'agost, estem al juliol, aquí a Ginestar, i la sala on estem doncs, és impressionant. I farem un petit vídeo que compartirem i que sortirem totes i ja veureu les cares que posarem. Això és un input perquè ens mireu.
4: Sí. Volia dir que a Ginestar, perdó, hi han 13 casalicis. Alerta, eh? Un poble
2: sí.
4: com aquest, o sigui, respon a una època d'esplendor. Mm? Jo ho relaciono amb els templers i després els hospitalers que van deixar Miravet i es van instal·lar aquí, o sigui, de tota la comarca. Però aquí, 13 casalicis al carrer Ample, que no és carrer Major, sinó carrer Ample, o sigui, respon a una època molt plena, eh?
0: Sí, t'indica que hi ha molt de prestigi, t'indica que les persones ja estan intentant instal·lar-se per crear una via del que sigui, política, de guanys... I jo torno al tema de l'enoturisme i l'oleoturisme, perquè m'encantaria que ens expliquessis què és això. Eh?
4: Molt bé. O sigui, la família nostra, productors de vi i oli de tota la vida. De quantes generacions tiraríem enrere? Doncs mira, el molí té data del 36, fixa't, al començament de la guerra. El molí d'oli, el que ara tenim. I el vi... Doncs igual, de tota la vida, perquè les vinyes de tota la vida s'han conreat i s'ha fet doncs, amb el procés tradicional i tal. Doncs molt bé, dos conreus. Però la vida canvia, va canviant, no? Abans es venia doncs, d'una manera, es venia a la zona i tal, després se surt, però avui en dia hi ha, no? Hi ha les xarxes, hi ha un altre món, una altra manera de comerciar. El meu sogre anava a vendre oli, i passava 2 mesos, gener i febrer, de viatge. Per què? Fidelitzava els seus clients anant-los a visitar. Eren els seus amics. O sigui, com podien deixar de comprar oli al senyor Fernando si els anava a veure cada any?
0: Sí, sí, clar.
4: Clar, era una fidelització tremenda. Estava 2 mesos anant a veure els seus clients, i els seus clients li feien la comanda de l'oli, després hi anava el camió, i els era aquesta manera. Avui en dia, això ja no és, perquè oli en trobes al súper, oli en trobes a tot arreu, i molt bo, i tal. O sigui que ja és un altre sistema. Llavors, amb això és quan entren els nostres fills i entren aquesta nova visió del món i del comerç d'una altra magnitud. I nosaltres ho hem volgut lligar. Quan fas una activitat de, per exemple, wine and kayak, que és una de les que fem, no? Baixar pel riu en kayak, arribar a les vinyes, venir al jardí Sunyer i fer un tast de vins. Però no només de vins, sinó d'oli, també. I introduïm la clotxa, que és el plat típic de la Ribera, que és el que es menjava quan s'anava a fer olives, que es agafava un tros de... un pa de mig

0: lligar, no? O sigui, óleo, oli, eno, vi i el turisme.
1: I
0: O
1: turisme.
0: sigui, intentar que la gent conegui aquesta zona a través dels nostres productes, de la riquesa que tenim, el riu, les cases, el paisatge i els productes. Per
1: De
0: exemple,
1: grandesa.
0: nosaltres no tenim fruita dolça, però si tinguéssim fruita dolça, també hi ha un món de, o sigui, tot el que és la floració i després poder venir a collir in situ, tot això. Nosaltres el que sí que fem és berenar en família. Fem un dia que berem en família, o sigui, venen i els nens xafen el raïm i cullen i veuen, no, els cubells i tot el procés, que també és bonic.
1: Bernardeta, tú eres para mí una embajadora, la embajadora de bienestar. Porque la verdad es que cuando yo vine a vivir al pueblo, todo el mundo me decía, ¿dónde? ¿Quién es qué? Y bueno, esto de presentar el pueblo, lo construido, lo vivido, lo sentido, ¿a dónde tú piensas que, hacia dónde va este camino tuyo? ¿Cómo sigue tu proyecto? ¿Cuál es tu proyección a nivel de pensar en la vida como las mujeres que ya en la edad que tenemos, que estábamos hablando hoy, ¿no? Que llegamos a una edad que estamos pensando, bueno, no, tengo más ideas, tengo más creatividad, pero tengo menos ganas o tengo menos energía. ¿A dónde va encaminada tu...
0: Mira, és un tema que sí que fa pensar, no? El que està clar és que no ho podem fer com sempre. Avui escoltava, per cert, les notícies i diu que al Penedès estan arrencant vinya perquè hi ha massa producció i baixa el preu. O sigui que, i que no poden vendre tot el vi que produeixen. Solució, arrencar vinya, al Penedès.
1: Zona vinícola per
0: Com
1: excel·lència.
0: sobreviurem amb això? Com sobreviurem? Que nosaltres també tenim molta vinya. I clar, i el meu marit diu, enguany sí que ens arruïnarem. Bé, doncs, a veure, no sé si ens arruïnarem, però està clar, tu portes tot l'any conreant-ho, portes tot l'any treballant-ho, fent-hi tots els tractaments, tot molt ecològic, tot molt ben cuidat, i a l'hora de collir, si no ens compren els raïms o no ens compren el vi, què? Aquí s'acaba, no? Perquè pel que diuen ells, estan arrencant vinya perquè hi ha massa producció. D'acord. Llavors, està clar que no ho podem fer com sempre. Llavors, nosaltres hem obert aquesta via que ens permet combinar-ho amb altres coses. Per exemple, nosaltres teníem un jardí particular al costat del molí que poquet a poquet l'hem anat arreglant bé perquè m'agraden aquests projectes. Tal. Vam fer el casament del nostre fill i ens va quedar molt bé. Doncs ha vingut algú i dic, ai, ens deixaríeu? Sí, ens deixaríeu? Clar. Per tant, ara hem obert una escletxa. És a dir, els jardins, obrir-los a fer esdeveniments, a fer casaments o a fer festivals o a fer alguna cosa que ens
1: Com lo de
0: doni.
1: l'eclipse, no?
0: Molt
1: Com
0: bé,
1: ho
0: ara
1: era.
0: estem preparant el dia de l'eclipsi, perquè des d'aquí,
1: És el dia 12, no?
0: sí, 12 d'agost,
1: O sigui, ah, 12
0: tenim,
1: d'agost. Jo
0: sí,
1: ahir no, todavía no hice
0: bueno,
1: res.
0: vull dir que és un espai privilegiat i des del nostre jardí, ja aquell dia que era la prova, vam fer la foto i es veia fantàstic. O sigui que és això, és aprofitar. També amb cellers singulars de la DO Tarragona, també han fet alguna actuació, també han fet... O sigui, intentar, aquí també, aquí a Can Margalef ens va molt bé perquè a la Fira del Raure, que és al setembre, fem el tast del vi novell. I llavors doncs, també aprofitem, fem música en directe, la presentació dels vins, del... O sigui, intentar obrir camins, perquè és que si no, això és... Ens... O sigui, el clàssic...
1: Però no arrenca vinyes.
0: Doncs jo no ho sé, però és que conrear la terra porta molta despesa, eh?
1: Sí.
0: En jornals, en persones que ho han de fer, és que clar, la màquina de collir també val molts diners. Els adobs, tots els fitosanitaris, tots vull dir, molt dins de la línia de que siguin ecològics, com més ecològic, més car. O sigui, tot, clar, això vol dir que si tu tens menys finques, gastaràs menys. I si resulta que no pots vendre tot el vi, doncs hi ha una part que et sobra. I hem de ser realistes. És que, és clar, o sigui, si, oh, és que és quina llàstima deixar una finca sense conrear, o oh, quina llàstima. Sí que és que ara surts a les vinyes i és un mar verd. És fantàstic.

0: Però és clar, si això t'ha de portar pèrdues més que ganar, clar, doncs com ho farem això? O sigui, hem de veure, hem de ser realistes, eh? Hem de ser realistes i hem de pensar que els números són els números.
1: El que passa és que potser tu et planteges anar com a fomentar el que és el consumisme, no? Que és el que s'està consumint en aquests moments i això tirar per aquí, no?
0: No, és que no, nosaltres no fomentem res. Si la gent veu vi i el vi té sortida, fantàstic. O sigui, nosaltres tenim la sort o la no sort, que n'embotellem i el que embotellem l'acostumem a vendre i després venem a l'engròs. Però si ara el nostre comprador de cada any te diu, oh, jo és que enguany amb la meitat en tinc prou, què fem amb la resta del vi? El vi és viu, eh? El vi es transforma. Així com l'oli. Tu pots tenir l'oli en molt bones condicions i d'un any cap a l'altre, fins i tot 3 anys, l'oli serà fantàstic. El vi evoluciona. És viu.
1: És viu.
0: Per tant, aquell vi es pot convertir en vinagre, però amb una facilitat, saps? O sigui, clar. Llavors, o sigui, hem de ser, és el que et deia, no és consumisme, no, no. O sigui, nosaltres fem vi perquè la gent en begui, eh? Està claríssim. O sigui, és que és el nostre objectiu, que la gent gaudeixi del nostre vi i que els que després l'elaboren per fer altres coses el puguin fer servir, però clar, si no hi ha venda de vi...
1: Sí.
0: I nosaltres som un micro enmig d'un món de productors.
2: O sea, esto ha sido, perdón, una respuesta muy buena, porque es como a lo que te pregunté, ¿no? ¿Qué es lo que viene por el frente? Son desafíos, ¿ya?
0: Sí, y
2: son desafíos que a todos nosotros, yo creo que en los tiempos que corren, este desafío de mantenerse, mantenerlo construido o poder seguir en el proyecto, porque esto es un proyecto familiar, pero es un proyecto de vida. Entonces... admirable que puedan pensar en qué otras salidas, ¿no? He tenido el privilegio de estar en una de las presentaciones ahí en el jardín. ¿Cómo se llamaba aquella cantante?
0: Ay, yo me acuerdo.
2: Ah,
0: Janet,
2: pero,
0: puede ser.
2: Sí,
0: ¿no?
2: Cantante soul.
0: ¿No? Oh,
2: pero era un escenario precioso, precioso. Entonces, bueno, pienso, no sé, ¿tú qué piensas?
3: Rumiant, clar, la teva postura com a dona en tot aquest camí que has fet. És a dir, has plantejat, ens has compartit la teva vida, he vist, m'ha passat la pel·lícula teva, m'he pogut fer l'escenari, i he vist una dona valenta, emprenedora, una emprenedora que llavors no es deia emprenedora, però que va posar tota la seva energia en tirar endavant una família, una feina, una actitud de vida. I em pregunto, evidentment que totes fem un plantejament de què m'empenedeixo, però si tinguessis la possibilitat de no empenedir-te, sinó millorar alguna coseta, quina és de la teva trajectòria allò que diries, mira, aquí li posaria una mica més de el que fos?
0: No ho sé què dir-te. De veritat que estic molt contenta de la meva vida. Fins i tot de les coses, per exemple, l'última eleccions alcaldia em vaig presentar d'alcaldessa perquè m'havien vingut a buscar diverses vegades i jo sempre havia dit que no, que treballant a l'escola i jo no volia tenir ni partidismes ni res, en un poble has de ser molt neutre i jo sóc mestra per tothom i jo treballo per tothom i no... Però ara ja no, ara estic jubilada i em va semblar que podia portar el poble, no? I vaig presentar-me, que sempre havia buscat excuses, ja no tenia excuses i no vam sortir. Fins i tot aquí, això tampoc m'arrepenteixo. No ho tornaré a fer? No. No em tornaré a presentar? No. Però en aquell moment jo vaig pensar, si la gent ho vol, jo m'ofereixo a treballar 4 anys pel poble. I ho hagués fet, eh? I he sigut canyera. Però... doncs van decidir que volien una altra opció. Però fins i tot jo penso que això, tot i haver sigut d'alguna manera, consideres de dir, oh, doncs no, que és com un fracàs, no? Però, per l'altra manera, per la meva vida, pensar que vaig ser prou, no?, esplèndida per dir, ei, us ofereixo 4 anys de la meva vida, si els voleu fer ús, me'n coneixeu, la majoria m'heu tingut de mestre, sabeu com sóc i com treballo. Doncs penso que també per la meva vida ha sigut un punt positiu, aquesta, no?, aquesta manera de donar-me al poble,
1: Bernadette,
0: que em segueixo donant en altres aspectes.
1: però tanquem amb aquestes paraules que has dit ara, perquè són precioses. És a dir, jo tinc un projecte, jo el presento, jo m'ofereixo. I si funciona bé, i si no, és un plus per la meva vida, perquè jo he sigut capaç de fer aquest oferiment. Això no es podria tancar l'entrevista d'una altra manera que amb aquestes paraules. Ha sigut un plaer venir aquí, entrevistar-te, i moltíssimes gràcies Marina, Luz Marina, perquè ens has ofert i ha sigut possible fer aquestes entrevistes per tu. Gràcies, Blanca, per també estar aquí fent costat d'un projecte que tenim entre mans, i sobretot gràcies a tu per rebre'ns a casa teva i fer aquesta entrevista, que és entranyable.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat, i si amb algú li pot servir, li pot fer companyia, fantàstic.
1: Doncs jo penso que sí, i donem gràcies a Ràdio Arenys per fer possible que hagin sortit dones en ruta i hagin vingut a buscar les dones in situ a entrevistar-les. Donem gràcies al Joan Bosch, que és el que està fent possible el muntatge posterior, i res, fins a la propera.
3: I gràcies a la RIM, que ha enfilat tot aquest tema endavant.
1: No, però com ha dit molt bé la Bernadeta, ha sigut perquè hi ha un grup de persones que recolza i ha sigut en equip. Vull dir, això és el que fa que sigui possible fer aquestes coses, i avui el programa ho demostra. Moltes gràcies a totes i a tots, i gràcies a la gent que ens escolta. I si voleu fer comentaris, doncs ja sabeu, a través de les xarxes o a la web de la ràdio. Fins la setmana que ve amb una altra dona.

0: Ràdio Arenys, la primera. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: L'informatiu migdia.
1: Bon dia, som dimarts 8 de setembre i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Avui, dia marcat per l'inici escolar. Això sí, ha arrencat amb la vaga de docents. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. Tot i que el seguiment ha estat baix, les reivindicacions dels docents han arribat arreu del territori. Menys ràtios, més inclusió i condicions de treball dignes. Al Maresme, la principal mobilització ha estat a Mataró, que ha plegat centenars de professors.
1: I més enllà d'aquesta qüestió, l'ANC d'Arenys de Mar ho té tot a punt per celebrar la Diada.
2: L'assemblea local ha esgotat les places per l'autobús que anirà a la manifestació de Barcelona el divendres a la tarda. Sota el lema "I soc, i som", s'espera omplir els carrers de la capital catalana de reivindicacions independentistes.
1: I ja deixant la plana política, obrim la plana meteorològica, perquè en menys de 24 hores s'espera un canvi de temps radical amb tempestes arreu del país i baixada de termòmetres.
2: Des dels serveis d'emergència alerten de la necessitat de netejar correctament les terrasses i els balcons per evitar saturar els embornals.
1: En l'àmbit religiós, el mossèn Pere Domènec Feixes agafarà el relleu a mossèn Jordi Pasqual la setmana vinent.
2: El nou rector d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta arriba procedent d'Olot amb la convicció que la connexió amb la comunitat és el que dona sentit a la vida de capellà, enceta la seva etapa a Arenys, obert per establir sintonia amb la població i disposat a caminar i descobrir la nostra vila.
1: I pel que fa a la plana del Lleure, l'agrupament Escolta Flors i Calcat ha obert les preinscripcions pels nous infants i joves.
2: Els membres que ja formessin part l'any passat tenen la plaça garantida i només hauran de formalitzar la inscripció en els propers dies.
1: Com sempre, acabarem amb esports, avui parlant sobre el club de rem que finalment organitzarà la tercera regata de la Lliga Catalana de Llagut Català.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem a l'inici d'aquest informatiu. La vaga marca l'inici del curs escolar a Arenys de Mar. Tot i que el seguiment ha estat baix, les reivindicacions dels docents han arribat arreu del territori. Menys ràtios, més inclusió i condicions dignes de treball. Al Maresme, la principal mobilització ha estat a Mataró, que ha plegat centenars de professors.
2: El primer dia d'escola sempre és un moment especial, tant per professors com per l'alumnat i també per pares i mares. Avui, per això, no ha estat un inici habitual. La convocatòria de vaga ha condicionat les activitats a les aules i la presència d'estudiants als centres. En el cas del Joan Maragall i el Cinera, el seguiment del professorat s'ha situat entre el 5 i el 7%, mentre que necessita classe entre un 70 i un 80% dels professors. Una de les professores del Maragall, que s'ha sumat a la protesta, Sara Champion, lamenta que el departament no hagi fet cap passa durant l'estiu per evitar arribar a aquesta situació.
3: És fotut, ho entenc perfectament, però és que no s'ha dignat ni a parlar amb ningú tot l'estiu per poder desconvocar aquesta vaga. I no han fet res, res de res. Quina és l'única mesura de pressió que tenim els mestres? Doncs fer vaga, treure de les colònies, treure activitats que siguin fora del nostre horari laboral, etc. I no és una qüestió, i aquí sí que voldria ser molt ferma en aquest punt, no és qüestió de sou, és qüestió de dignitat laboral i de qualitat educativa.
2: Champion, juntament amb altres professores d'Arenys, s'han traslladat a Mataró per manifestar-se a primera hora del matí per reclamar més recursos a les escoles públiques. Entre elles, Champion ho trasllada al Maragall, on aquest curs no tenen aula d'acollida per treballar la inclusió i la immersió lingüística dels alumnes nouvinguts.
3: Tots aquests nens que s'incorporen a mig curs, que la majoria venen de fora, que no tenen català, en principi no tenim aula d'acollida, per tant ja veurem aquests nens com se'ls pot atendre, els nens que tenen algun trastorn, tipus TEA, tipus dislèxies, tipus el que tu vulguis, com se'ls atén també en aquests nens dintre d'un grup classe. A cinquè n'hi ha 25, per exemple, de nens amb una classe.
2: Un altre tema que posa de manifest és la manca de ventiladors per combatre les temperatures extremes. Apunta que la situació que estan vivint actualment és surrealista.
3: Ventiladors de sostre, per l'amor de Déu, que com a mínim corri l'aire. No corre l'aire. Els nens estaran, bueno, avui mateix, deuen estar tots suant com pollastres, perquè no es pot estar dintre d'una aula amb aquestes condicions, que el sol ens ve de cara, no tenim ni uns miserables tendals per fer una mica d'ombra. És tot molt surrealista, sincerament.
2: A data d'avui, el Maragall té 473 alumnes, 15 d'ells són de matrícula viva dels darrers mesos. També al Cinera tenen un total de 359 alumnes aproximats i en l'última setmana n'han comptabilitzat 9 de matrícula viva.
1: Obrim la plana política perquè l'ANC d'Arenys de Mar ja ho té tot a punt per celebrar la Diada. L'assemblea local ha esgotat les places per l'autobús que anirà a la manifestació de Barcelona el divendres a la tarda sota el lema "I soc i som", s'espera omplir els carrers de la capital catalana de reivindicacions independentistes.
2: Durant el mes d'agost, els membres de l'ANC d'Arenys de Mar han muntat 4 parades per vendre les tradicionals samarretes de la Diada i tiquets per l'autobús que anirà a la manifestació de Barcelona. A hores d'ara poden celebrar que han esgotat tots els tiquets d'aquest viatge. L'objectiu és ser els màxims possibles en la protesta que començarà a les 5 de la tarda a la Via Gaietana i que es dividirà en dues columnes, present i futur. El portaveu del col·lectiu, Xavier Grabugosa, en té tots els detalls.
4: Exactament, d'Arenys de Mar, de davant del Calissai, cap a Barcelona. Doncs allà doncs ja ens anirem a la nostra columna, que serà la columna Futur, que és la que comença a la plaça de la Catedral amb Via Laietana, i allà és on anirem. Arribarem a la plaça Catalunya i res, i des d'allà doncs ja tornarem a l'autocar i cap a Arenys de Mar.
2: Grabugosa fa una crida a recuperar la il·lusió per la independència en un moment que consideren decadent. Per això, des de l'ANC, defensaran el lema "I soc i som", com una demostració de resistència del moviment independentista del país.
4: I continuem essent, no? Vàrem viure tots aquells anys d'exaltació, l'any 17, 18, 19, vam anar fent manifestacions, i res, enviem un missatge a Espanya, a França, al món, doncs que aquí els catalans hi som i estem per la independència. Cada any que passa anem perdent coses a nivell de país i és plena decadència el que estem visquent ara mateix. Per tant, ens assumem a la il·lusió de reclamar la independència pel nostre país.
2: La manifestació acabarà a plaça Catalunya i continuarà la celebració amb la 24a edició de la Festa per la Llibertat, Art de Triomf, que acollirà diversos concerts i altres activitats relacionades amb la festivitat. Més enllà de la capital catalana, durant l'11 de setembre, també hi ha dues protestes més, a Girona i a Amposta. Entre les entitats convocants hi ha Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell per la República, la Intersindical i el CNM.
0: L'informatiu migdia.
1: I abans de passar a publicitat, us expliquem que en menys de 24 hores s'espera un canvi de temps radical amb tempestes arreu del país i baixada de termòmetres. Des dels serveis d'emergència alerten de la necessitat de netejar correctament les terrasses i els balcons per evitar saturar els embornals.
2: Els primers en notar aquest canvi de temps seran les comarques del nord i la Catalunya central, que des d'avui ja estan en alerta per xàfecs d'alta intensitat. Tanmateix, a la resta del país començaran a arribar de forma generalitzada a partir de la matinada de demà. Primer, al litoral prelitoral central i sud, i al llarg del matí, al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i a la resta del prelitoral. En el cas del Maresme, es preveu que les tempestes es concentrin entre el migdia i la tarda. Pel que fa a les temperatures, des dels serveis meteorològics del Consell Comarcal, asseguren que baixaran amb mínimes que es registraran al final del dia i aniran dels 14 als 22 graus i màximes que aniran dels 25 als 30 graus.
1: Davant d'aquesta situació, des dels bombers d'Arenys de Mar demanen precaució, però també previsió.
2: El cap del Parc Aranyenc, Ferran Puigverd, recorda a la població la importància de netejar en profunditat els espais exteriors de la casa per evitar qualsevol inundació. Apunta que és una mesura clau de prevenció que sovint no es té en compte. Són declaracions al programa La Ràdio.
5: La gent no és conscient de les terrasses que hi ha a casa seva. La major part de serveis que fem normalment quan hi ha episodis d'aquests és anar a la gent que li entra aigua per les teulades i per els d'allò, perquè tampoc no es fa un manteniment a nivell particular de les terrasses i això. Sí. I a part dels embornals en via pública i tot això, la gent que mantingui els embornals propis particulars de les terrasses. Qualsevol bossa o qualsevol cosa que hi hagi per la terrassa pot tapar l'embornal i llavors provocar un... O sigui, que el terrat s'ompli i llavors o baixa per l'escala o filtra per les parets.
2: A més, també posa de manifest el desconeixement sobre l'afectació real de l'episodi de demà, perquè confrontaran la bossa d'aire fred amb la sequedat d'extrema del sol i les altes temperatures marítimes.
5: Persistència en el temps i hi ha hagut molts episodis d'onades de calor, i clar, tot això és... L'aigua al mar està supercalenta i això pot provocar que això, que hi hagi una entrada d'una borrasca que entri i trobi l'aigua calenta, llavors hi ha molta inèrcia i llavors les tempestes són molt, molt, molt potents.
2: Davant d'aquesta situació, els serveis d'emergència catalans demanen activar les mesures habituals per tempestes, com evitar aparcar els vehicles en rials i rieres i, en cas que estiguin estacionats, traslladar-los a zones més segures.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
9: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: L'informatiu migdia.
1: Mossèn Pere Domènec Feixes, el nou rector d'Arenys de Mar, agafarà el relleu a mossèn Jordi Pasqual la setmana vinent. Arriba procedent d'Olot amb la convicció que la connexió amb la comunitat, diu, és el que dona sentit a la vida del capellà. Enceta la seva etapa Arenys, obert per establir sintonia, explica amb la població i disposat a caminar i descobrir el terreny de la nostra vila.
2: Acaba d'arribar a les parròquies d'Arenys, frontereres entre el bisbat de Girona i el de Barcelona, i ho fa amb la il·lusió de l'inici d'una nova etapa pastoral en la seva vida religiosa i amb la disposició de ser proper a la ciutadania. Destaca que arriba disposat a aprendre i enriquir-se, fent el servei que pugui fer a la ciutadania. Podem escoltar Pere Domènec en una entrevista al programa Veïns de Mar de Ràdio Arenys, emès aquest dissabte.
10: Des del moment que t'ho demanen, t'ho proposen, i dius, sí, doncs sí, jo vinc amb bons ànims i content, vull dir, no. I, vaja, em sembla que puc connectar i disposat hi estic. La dimensió d'un capellà és el poble, i si es fan coses és el poble, és la comunitat qui ho fa. Si no, què faríem? La petjada sempre és conjunta, i aquest caminar junts jo diria que no l'hem d'oblidar mai.
2: Pere Domènec posa al servei dels Arenys i Sant Iscle la seva experiència com a mossèn. Ha estat pastor a totes les comarques de la diòcesi de Girona, menys al Baix Empordà, i ja havia estat al Maresme, concretament al capdavant de les parròquies de Malgrat de Mar i Poblenou de Pineda. És nascut a Rupit, però des dels 4 anys resideix a Hostalets d'en Bas, a la Vall d'en Bas, i a la comarca hi havia vingut també de seminarista. Té família a Canet i Calella. El nou rector admet, a més, que és probable que aquesta sigui la seva darrera etapa com a rector.
10: Sí que hi ha unes diferències entre una comarca i l'altra, fins i tot en l'enraonar. Sí que avui també aquesta intercomunicació ha canviat molt. Abans, de l'interior era anar a la Marina. S'anava a Marina. Actualment hi ha molta relació, és veritat. Tots tenim el nostre tarannà, i en aquest tarannà m'he trobat, i també m'he trobat bé, doncs, sent i fent de capellà, al costat de gent, i on diu, servint les parròquies, però també en connexió amb molta gent. I en aquest sentit, doncs, no només, jo diria, mútuament aprenem els uns dels altres i mútuament ens descobrim.
2: El nou rector d'Arenys és aficionat al futbol i ha jugat de jove i ara encara s'atreveix a fer alguns tocs de pilota amb grups de joves recordant el seu pas per l'escoltisme i per el MIJAC, que és el moviment infantil i juvenil d'Acció Catòlica. Ha visitat Terra Santa en nombroses ocasions acompanyant grups de fidels a visitar la zona. Com a referents destaca la figura del bisbe Jaume Camprodon, que fou qui el va ordenar capellà.
1: Canviem de qüestió. L'agrupament Escolta Flors i Calcat obre les preinscripcions pels nous infants i joves. Els membres que ja formessin part l'any passat de l'agrupament tenen la plaça garantida i només hauran de formalitzar la inscripció en els pròxims dies.
2: El CAU ha obert un formulari de preinscripció per a aquelles unitats on encara tenen places disponibles. El document estarà actiu fins al 4 d'octubre, on després es farà una valoració de les demandes i en cas que hi hagi més peticions que places es farà un sorteig. Per això, la cap d'agrupament, Martina Reines, avisa que redactar aquest document no garanteix plaça.
11: Totes aquelles famílies que els seus infants hi han estat al CAU, doncs aquest últim any aquesta part se la salten. Aleshores, nosaltres hem fet un formulari en el que estan allà marcades totes les franges d'edat que hem obert aquest any pel curs, de les que sobretot doncs, tenim places a obrir, i entres al formulari, l'omples dient l'any que va néixer el teu fill o filla, el nom, un telèfon de contacte i un correu, i ja s'envia directament. Aleshores, aquí sí que és veritat que hi ha el problema quan s'obren masses places de les que tenim obertes, que aleshores faríem el sorteig.
2: Actualment hi ha places a tots els grups del CAU, però no per totes les edats. D'entre els nascuts, d'entre el 2009 i el 2020, els únics que no tenen opcions de formar part de l'agrupament són els nascuts el 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019. Aquestes són les edats que fan referència als infants entre 9 i 12 anys aproximadament. En aquest sentit, Reiner explica que on hi haurà un volum alt de demandes és pels més menuts, els castors i llodrigues.
11: De places a una altra, per exemple, 2020, que és el primer any de castors, diguem-ne que està buit, doncs se n'han obert més. S'obren com unes 10 places de normal. O així, també moltes vegades les places van segons el nombre d'infants que s'han apuntat d'una. Per exemple, si hem obert doncs, 3 places, però n'hi ha 4, mirem a veure si els podem agafar tots. Sobretot dels petits, molt poques, només un any de cada una, i l'altre ja són ranges, pioners i trucs, que són com les unitats que tenim així més petites.
2: Un cop finalitzi el procés de preinscripció, el 13 de setembre s'obriran les inscripcions a partir del dia 18. En cas que s'hagi de fer un sorteig, es preveu convocar-lo entre el 13 i el 24 de la setmana que ve.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: El 19è viatge literari organitzat per la Biblioteca ja té data i destí. Se celebrarà del 22 al 27 de setembre i es farà a l'illa italiana de Sicília. Faran una tertúlia literària a Palerm, lectures en veu alta als indrets que visitaran i visites a biblioteques.
2: Les persones inscrites al viatge ja han fet la trobada inicial per tractar totes les qüestions logístiques del viatge amb Montse Bea, responsable de Sacara Viatges, i per repassar l'itinerari que serà guiat per l'aranyenc Benet Maimí. Montsebat, directora de la biblioteca, explica l'inici del viatge.
12: El dia 22 marxem a les 7 del matí, arribem a Sicília al migdia, i a la tarda comencem visitant el monestir de Montreale. És un monestir d'art àrabo normand de Sicília, que és molt bonic, i comencem la primera introducció a Sicília aquesta tarda. Doncs dormim a Palerm, i l'endemà a Palerm agafem al matí la visita a la ciutat, que és el que és preciós, i tenim, bueno, visitem els llocs més destacats, i a la tarda, a l'Institut Cervantes, a les 3 de la tarda, és on realitzarem la tertúlia literària.
2: Aquesta tertúlia literària serà conduïda per l'escriptor i traductor Pau Vidal i versarà sobre Andrea Camilleri, escriptor molt prolífic i altament conegut, autor, entre altres, de la sèrie de l'inspector Montalbano. La xerrada es farà a l'Institut Cervantes de Palerm amb la presència del seu director i una 60ena d'aranyencs que faran el viatge.
12: Els dos llibres que hem decidit que seran els que comentarem a la tertúlia i que hem suggerit, bueno, que hem dit que tots els participants han de llegir és l'Òpera de Bigata, que és una de les obres que potser més antigues, però que té moltes peculiaritats que serà molt interessant comentar a la tertúlia, i que aquí no surt l'inspector. I llavors l'altre, el Cau d'Escurçons, que sí, que surt l'inspector Montalbano. Ho hem fet perquè es vegi una miqueta la diferència, no?, i perquè el llenguatge també és diferent, el tipus de narració és diferent, i això és el que ens enriqueix descobrir un autor.
2: La resta del viatge portarà els aranyencs a visitar indrets de l'illa molt relacionats amb Camilleri i el personatge de Montalbano. Seran 5 dies, amb diverses visites previstes, tant per la costa com l'interior. Descobriran la gastronomia i la cultura de l'illa.
12: L'endemà marxem de Palerm, anem cap a Porto Empedocle, Agrigento i la zona de Siracusa. Sobretot Porto Empedocle és la ciutat on va néixer en Camilleri, no? I és on la qual ell es va inspirar en aquesta ciutat de Bigata, que és la ciutat imaginària que sempre ens descriu. I veurem això. També hi ha molts temples romans i grecs, és extraordinari el que veiem. L'endemà, el dia 25, visitem els llocs pròpiament de Montalbano, que sempre doncs, han fet referència, i a vegades hi surten, que són Mòdica, Ragusa, Sicília i Punta Seca, no? Que són ciutats molt boniques, i sempre tenint el punt de Montalbano, no? La referència del que podem trobar a les seves obres.
2: El darrer dia de viatge pujaran al volcà Etna i visitaran Catània, des d'on retornaran en avió cap a Barcelona. Montsabat ha volgut destacar el fet que aquest any hi ha persones que s'han apuntat per primera vegada a un viatge literari, cosa que satisfà els organitzadors.
13: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
1: El Club de Rem d'Arenys finalment organitzarà la tercera regata de la Lliga Catalana del Llagut Català i no pas la primera, com estava previst. El motiu és que la cita coincidia amb l'Ironman de Calella a Barcelona, que es fa el 4 d'octubre. Per això la prova Arenys de Mar serà el pròxim 8 de novembre.
2: La coincidència amb el triatló internacional ha fet replantejar al Club de Rem l'organització de la primera regata de la Lliga. Dani Ribó, president de l'entitat, ha explicat que el triatló obliga a tallar la Nacional bona part del dia i, per tant, les embarcacions haurien d'arribar al port creuant tota la riera i, sobretot, marxar d'Arenys també, pujant la riera fins a l'autopista, un fet que veuen logísticament complicat.
16: Al migdia, quan haguem de marxar amb tot el moviment, no tota la riera d'Arenys, que és de l'artèria viva del poble, amb totes les barques per allà al mig, jo no m'ho vull ni imaginar. No? Cotxes, camions, que si una bicicleta, que si passos zebra, que si les rotondes... Mira, és un diumenge que la gent està tranquil·lament passejant, no? I si va bon dia, doncs tothom surt al carrer, que si de vermuts, que si de dinars, que si els bars, normal. I clar, només faltem nosaltres per allà al mig. I a més que ja, nosaltres quan marxem també anem cansats, tenim pressa, saps que hi ha una mica d'ansietat, de nervis. Dic, no, si ens ho podem estalviar tots, jo crec que anirem tots plegats molt millor.
2: Veient aquesta situació, el Club de Rem va parlar amb la Federació Catalana i van proposar canviar de data. La nova cita serà el diumenge 8 de novembre i serà la tercera regata de la Lliga. Això comporta un altre canvi. La primera regata hagués estat una prova de llarga distància i la tercera ja és una regata amb camp de boies ordinària, amb més dificultats per preparar-la. Tot i això, Dani Ribó apunta que hi ha una empresa que treballa per la Federació que s'encarreguen de muntar els camps de regates.
16: En aquestes dues proves, no? Primer la cronometrada de 1.000 metres, anar i tornar, 500 tornar amb una boia, i després els quatre carrils que hem d'anar a les quatre embarcacions un al costat de l'altre, que té un punt més de gràcia poder. Muntar el camp de regates és una responsabilitat molt gran. Clar, jo anava preguntant, vaig parlar amb l'empresa aquesta, anava preguntant, bueno, i els morts, qui els posa, i les barques? Diu, Dani, no et preocupis de res, nosaltres et muntem al camp, tu ocupa't de la part de terra, no? D'atendre els socis, d'atendre les embarcacions, de muntar tota la parada a la terra, que tothom estigui bé, que si les aigües, que si mandarines, no? I vale, perfecte.
2: Arenys de Mar ja ha enviat les coordenades on acostumen a muntar els camps de regates i serà aquesta empresa qui en farà el muntatge. Això dona tranquil·litat al Club de Rem, ja que si alguna cosa falla no en tindran la responsabilitat. Un aspecte que no és banal, ja que gràcies a aquest muntatge extern dels camps de regates podrà haver-hi competicions a clubs de rem del país que mai s'havien atrevit a organitzar una regata de la Lliga Catalana per la por de no saber muntar els camps.
13: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I ara sí, acabem aquest informatiu amb la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis, bon dia.
17: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
1: I posem punt final a aquest informatiu de dimarts 8 de setembre. Us hem acompanyat al control tècnic la Susana Lázaro i les veus que us hem parlat, Oriol Leo i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
18: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pavia Pardo, situada a la Riera del Parafita, número 75. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui la R1 funciona amb normalitat.
19: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
20: L'univers infinit.
21: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases, i un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en quatre parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època, es deia Dissolis, que vol dir el dia del sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
19: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
10: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
9: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern, al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre, tant de la mitjana espanyola com de l'europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts, 8 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern ha detectat avui presentar els de 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que aprovarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre l'allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell del compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Fil·loxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més, a partir de 11:15.
0: Els esports, objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa. Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Una vaga de docents ha donat el tret de sortida al nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada té un seguiment, de moment, del 9%, segons el govern, cosa que els sindicats augmenten fins al 30%. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. La mobilització ha comptat amb manifestacions i talls de trànsit a diverses vies d'arreu de Catalunya per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació continua obert. El govern, de la seva banda, proposa seguir la negociació sobre les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la 6a vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. el sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, la CNT, COS o la CGT, adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millor atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per a l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per la seva banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa electoral i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar. Des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de tecnologies a les aules o la formació de docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 10.140 aules d'acollida i 10.100 mestres i professors més que l'any passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per iniciar un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: Això mentre l'alcalde Lluc Salelles ha valorat l'inici del curs, tant pel que fa a aquesta vaga com a una de les principals novetats, la privatització de les escoles Belllloc i les Alzines, que ha fet incorporar a la pública 350 nous alumnes. Televisió de Girona, Marc Guives.
8: Els mestres i professors de Girona han tornat a sortir al carrer en el marc de la vaga d'educació convocada pel primer dia d'escola del curs 2026-2027. Mentre els docents es concentraven a Fontejau a 9:45 del matí, l'alcalde Lluc Salelles i la regidora d'Educació, Caral Vila, es trobaven a l'escola de Taialà per donar la benvinguda al curs. En aquest sentit, el principal partit del govern ha donat tot el seu suport a la vaga i han explicat la gestió dels alumnes de les escoles del Belllloc i les Alzines. Les escoles fins ara concertades han passat a ser privades i Salelles ha criticat la gestió del Departament d'Educació amb els recursos destinats a l'escola pública de la ciutat.
9: Per nosaltres el que plantejàvem era que si fins ara estàvem parlant que Belllloc i les Alzines cada any la Generalitat doncs, donava uns diners pel fet de concertar aquestes escoles, aquests mateixos diners s'havien de quedar a la ciutat en l'escolarització pública.
8: Durant el recorregut, els manifestants han carregat contra la consellera d'Educació i el president Illa i han alertat que continuarien mobilitzats.
0: A Lleida, el tall de les vies de l'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada. Una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'AVE a primera hora del matí i els han hagut de desallotjar els antiavalots dels Mossos. Després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la capital i s'han reunit en assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
10: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
11: Som un col·lectiu que estem organitzats. Sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
10: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A les Terres de l'Ebre, Amposta s'ha convertit en l'epicentre del malestar de la comunitat educativa. Uns 150 manifestants han sortit al carrer per denunciar que no avancen les negociacions amb el departament i reclamar solucions als problemes de l'ensenyament públic. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Després de creuar la ciutat en manifestació, els docents han tallat el trànsit a la carretera nacional 340 a Amposta per denunciar greus mancances estructurals en el sistema educatiu. Tot i que el seguiment de la vaga als centres ha estat irregular, els representants sindicals i de les assemblees han valorat de manera molt positiva la mobilització en este primer dia de curs. Cèlia Redondo és docent de l'Institut de Camarles i membre de la coordinació de l'Assemblea Educativa a les Terres de l'Ebre.
13: Les coses no poden començar en normalitat perquè ha sigut el departament qui no ha volgut que comença normalitat i no som tots els que voldríem ser. Suposo que bueno, la gent en alguns moments no té l'empenta que fa falta, però hi ha molta gent que està a favor del moviment perquè a tots els centres estem en les mateixes mancances. Continuem en ràtios superelevades, continuem en falta de personal per a la inclusiva, continuem en unes aules que estan bullint.
12: Els sindicats convocants han reclamat canvis estructurals que situen la inversió educativa en el 6% del producte interior brut.
0: En vaga o sense, l'alumnat ha hagut de tornar avui a escola a Badalona. Les portes tant d'escoles com d'instituts s'han obert a primera hora, ja que malgrat aquesta convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els infants a l'aula per retrobar-se amb els companys i iniciar aquesta nova etapa educativa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
14: Somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu. Els més menuts arribaven nerviosos, agafats a la mà de les seves famílies, i d'altres, més grans, amb la motxilla carregada i esperant retrobar-se amb els amics. També mostraven cares de satisfacció pares i mares que, després de les vacances d'estiu, necessiten recuperar hàbits i rutines. Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola.
15: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de classe hi ha una huelga, pues no s'entiende mucho.
14: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa en poder deixar els infants són els principals motius pels quals han decidit no secundar la vaga.
16: El primer dia d'escola començar amb una vaga ho entenc, i respecto perfectament i els acompanyo, però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
14: Després de 2 mesos i mig de vacances, les aules tornen a omplir-se d'alumnes, converses i riures i moltes ganes d'aprendre.
0: Doncs justament un altre esdeveniment de tipus educatiu que ha coincidit amb aquesta arrencada de l'inici de curs és la publicació de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor en l'última dècada, i amb els resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables a causa de l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Recordem, es van excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua. Això és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
18: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
19: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
17: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjor pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un quart de tres, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, de moment, descarta presentar els del 2027. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. Amb aquest sostre de despesa, el govern incrementa en més de 2.000 milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa 2 mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
21: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
20: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
0: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials. Una informació que provaria que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
23: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
22: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
0: I encara un apunt més, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez s'obre a ajornar la declaració prevista per aquesta tarda.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado havia citat Begoña Gómez en una audiència preliminar aquesta tarda. L'advocat de Gómez ha demanat ajornar per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado de decidir si accepta aquest canvi de data. Gómez serà jutjada pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació.
1: La xarxa de comunicació local.
24: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, els partits i les entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes al 2025 i insten el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escuder, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
3: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
2: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Tirotegen un motorista a Gavà i l'abandonen ferit a Sabadell. Els fets van passar ahir a la tarda a la urbanització de Can Espinós, a la localitat del Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, la víctima va ser tirotejada des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un altre vehicle. El van abandonar poc després a la zona de Can Uriac, a Sabadell. Va ser traslladat a l'hospital posteriorment, on no es tem per la seva vida. Més qüestions, desenvolupen un hidrogel amb components naturals que permet administrar quimioteràpia de forma local i sostinguda.
4: Investigadors de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, han desenvolupat aquesta tecnologia que pot actuar superant obstacles com ara els efectes adversos. Les proves han demostrat activitat antitumoral i una reducció potencial de toxicitat sistèmica en els models de càncer d'ovari i giloblastoma, el tipus de càncer cerebral més freqüent entre la població adulta.
0: Moment per la cultura. Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit podreu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 2:15 de la nit. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes, amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
0: A Olot tanquen avui 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és Santa Tura, patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada dels gegants de nit a la plaça Major. Olot FM, Gerard Puigdemont.
6: Avui Olot posa punt final a 5 dies de festa major. Les festes d'altura, prop de 150 actes de tot tipus, han omplert els carrers de la ciutat. En l'apartat musical, grups com Ginestals, Tiets, el Good Beat Bank i Teràpia de Xoc, entre altres, han passat pel firal. Però també hi ha hagut molta cultura popular, amb les ballades dels gegants i de les figures de la faràndula dels diversos barris de la capital garrotxina. El regidor de festes, Aniol Sellabona, fa una valoració positiva de com estan anant aquestes festes, enguany marcades per la calor.
7: D'altura, tradicionalment sempre patim per la pluja. Enguany no hi havia cap risc de pluja, però sí calors molt altes, temperatures molt altes, calors molt intenses, que no havíem tingut mai un mes de setembre, i per tant això sempre fa que hagis de fer reflexions i valorarem amb tota l'organització doncs, si cal prendre alguna mesura.
6: Les festes d'altura posaran punt final amb el Ball d'Espelmes a la plaça Major, amb la presència dels gegants, cabassuts i cavallets, unes festes que enguany finalitzaran el dia 8, dia de la Mare Déu d'Altura, patrona de la ciutat.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà, bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa.
25: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions.
26: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir així aquest any.
25: i s'ha mullat sobre la pilota d'or el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho, dient que ha de guanyar Mbappé o el propi Mbappé, o fins i tot Dembélé, que no posaria a Lamine entre els tres millors. Què ha dit Lamine Yamal?
26: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
8: Dembélé, el actual ganador.
26: Es amigo de Kylian, ¿no? La verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, yo sabré que ha ido mal por algo. Es normal, me llevo muy bien con Usman. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
25: Lamine Yamal, que diu que està més feliç que mai. Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al nou Camp Nou. Pere Romeu ha estat nominat com a millor entrenador de l'any d'un equip femení, el tenis català, després d'una temporada per emmarcar amb el Barça, on va guanyar la Lliga de Campions. És un dels entrenadors que opta al guardó internacional. La segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell, s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba ahir per 3-2 a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha guanyat dos partits i ha empatat els altres dos. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Sempre parlem que som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? És una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd, si hem de treure el negre, i si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
25: Ahir aquesta victòria, 3-2, situats tercers a la classificació, i avui a les 7 de la tarda, gran cita a la Copa de la Reina. Hi ha duel català en aquesta primera eliminatòria de la competició del CAO. Avui s'enfronten l'AEM Lleidatà i l'Europa.
0: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però seguim de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
8: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
9: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
8: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Inici de curs absolutament atípic en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior al d'altres jornades, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada del curs per llançar aquest pols al govern al qui li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'Ustex.
2: No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
0: Un inici de curs que coincideix amb la publicació dels resultats de les proves PISA, que mostren un retrocés d'un curs sencer en lectura i de pràcticament un altre en matemàtiques a Espanya. Els resultats de Catalunya estan per sobre de la mitjana espanyola i europea, però no són comparables perquè no es van fer bé les proves. És dimarts 8 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern augmenta en un 5% el sostre de despesa no financera per l'any vinent. Artau Bellavista.
4: Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos pel proper exercici. El govern ha detectat avui presentar, ha descartat avui presentar els del 2027.
0: El govern espanyol es personarà en la causa sobre l'assalt massiu a Ceuta que investiga l'Audiència Nacional.
4: El Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que proveien que ningú va preparar de l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones a la ciutat autònoma.
0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua.
4: L'entitat alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes pel 2025 i insten a Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu.
0: En cultura, Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos en la Festa de la Filoxera.
4: Una celebració declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició. Aquesta nit es podrà veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a partir de 11:45.
0: Els esports objectius Champions. El Barça vol tornar a regnar a Europa, Joan Barberà.
5: El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Campions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el futbolista Lamine Yamal, que més opta la pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè s'ha activat una alerta vermella per tempestes i temps violent al Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Es poden superar, a partir d'aquesta tarda, els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta situació tan llarga de calor intensa, desmesurada per les dates, morirà matant avui. I és que la temperatura, en algun cas, serà més alta que la d'ahir, sobretot les immediates hores a l'interior gironí. Déu-n'hi-do a la Baixa Garrotxa, també al Pla de l'Estany, al Gironès, l'interior de la Selva, l'interior de l'Empordà. Aquí arribarem a fregar els 40 graus. Aquesta tarda també algun 38-40 arribarem a assolir en el cas del Pla de Lleida. Ara bé, amb els primers canvis de situació, a última hora de la tarda, en forma de les primeres tempestes que es formaran entre l'Aragó i les Terres de l'Ebre, arribaran fins al sud de Tarragona en general, també cap al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central. Començarà el sideral. Atenció, sobretot demà dimecres, una claríssima davallada de la temperatura, de cal ample, sobretot a Girona, també amb més vent. I atenció a les tempestes, sobretot al matí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, més que probables inundacions, però de forma local. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La vaga de docents ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que ha arrencat sense normalitat. L'aturada, però, té un seguiment sensiblement inferior al d'altres convocatòries, del 9% segons el govern i el 30% segons els sindicats. Malgrat que hi ha escoles i instituts que es mantenen al marge d'aquesta aturada, altres sí que han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització, també amb manifestacions, que han provocat talls de trànsit a diverses vies de tot el país a primera hora per evidenciar que el conflicte continua obert. De la seva banda, el govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats, però obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per tal de traçar les millores del sistema pels propers 10 anys.
4: És la sisena vegada que els docents estan cridats a fer vaga a tot Catalunya en menys d'un any. El sindicat majoritari, la USTEC, però també la intersindical, CNT, la COS i la CGT adverteixen al govern que aquest curs seguirà la lluita iniciada el curs passat. Lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes, el no haver aconseguit obrir una negociació durant tot l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ràtios, millora de l'atenció de l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. La USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre secretària nacional del sindicat.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
4: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
7: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
4: Per altra banda, el govern proposa debatre els aspectes laborals amb els sindicats dins la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, acollida de nous vinguts, l'ús de tecnologies a aules o la formació dels docents. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
3: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, passa per parlar del model d'acollida, passa per parlar de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
4: El nou curs arranca amb un rècord de més de 2.140 aules d'acollida i 1.100 mestres i professors més que el curs passat, amb un total de 85.000 docents.
0: La protesta s'ha deixat sentir al carrer a moltes poblacions catalanes. La manifestació més multitudinària ha estat a Barcelona, amb unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 5.000, segons USTEC, que han portat la reivindicació fins a la plaça Sant Jaume.
4: A Girona, els docents s'han concentrat aquest matí a Fontejau per l'inici d'un llarg recorregut fins a la plaça Independència.
0: A Lleida, el tall de les vies d'alta velocitat ha marcat l'inici de la jornada de vaga. Això ha estat a primera hora del matí. De fet, els han hagut de desallotjar els Mossos i després, més d'un centenar de persones s'han manifestat pel centre de la ciutat. Finalment, han acabat la protesta fent una assemblea a la plaça de la Paeria. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
8: Una quarantena de persones s'han concentrat cap a 8:15 del matí al costat de Fira de Lleida i han iniciat una marxa fins a l'estació de trens pel pont del Príncep de Viana. Poc abans de 9:15, una vintena de manifestants han ocupat les vies 1 i 2 de l'estació i antiavalots dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat al cap de mitja hora. Els agents policials han identificat 3 persones relacionades amb els fets. Escoltem el delegat de la CGT i docent de l'Institut d'Almenar, Emili Llorente, que ha admès que les protestes d'aquest dimarts són menys multitudinàries que en altres ocasions, però ha insistit que l'objectiu és constatar que el conflicte educatiu continua obert.
9: Som un col·lectiu que estem organitzats, sí que és veritat que portem una setmana sol de curs, ha sigut difícil preparar la vaga, i sí que és veritat que no serà, segur que no serà tan multitudinària com van ser les anteriors, però sí que és una prova de que estem, que continuem aquí.
8: Els sindicats han assenyalat que molts docents han tingut dubtes entre secundar la vaga o prioritzar els alumnes en el primer dia de curs i finalment han optat per rebre'ls, tot i compartir les reivindicacions del col·lectiu.
0: A Sabadell, centenars de docents han sortit al carrer després de tallar a primera hora del matí l'autopista C58. El col·lectiu, en aquest cas, s'ha manifestat després a la plaça d'Espanya fins als serveis territorials d'educació. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
10: La mobilització ha començat a les 10 del matí a la plaça Espanya, on s'han concentrat treballadors de l'ensenyament procedents de diferents municipis del Vallès Occidental. Des d'aquest punt, els manifestants han iniciat la marxa per la Gran Via en direcció als serveis territorials d'educació. En Pep és professor de secundària a l'Institut Agustí Serra de Sabadell.
11: Tot el que ha estat fent el departament ara, al començar el curs, és molta propaganda. Molts dels acords ja estaven fets, fins i tot, diguem-ne, moltes de les coses que s'han aconseguit ja estaven acordades abans de la vaga.
10: Al llarg de la manifestació també s'han sentit consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, a qui alguns participants han reclamat la dimissió. La reducció de les ràtios a les aules i l'increment dels recursos destinats a garantir una educació inclusiva han estat les altres reivindicacions protagonistes en una mobilització que, segons dades de la Conselleria d'Educació, ha tingut un seguiment del 8,97% de docents a la comarca del Vallès Occidental.
0: En vaga o sense, avui és dia de retorn a les aules, malgrat que molts dels alumnes es troben que no hi ha classe, com estem veient. És el cas de l'Escola de les Lloses, tot i que no per la vaga. Aquesta petita població del Ripollès recupera enguany l'escola després de 57 anys sense tenir-ne, però han arrencat el curs en dependències de l'Ajuntament perquè encara no han acabat les obres. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
12: Les Lloses ha començat aquest dimarts un nou capítol en la seva història. L'escola torna a obrir-se després de 60 anys i ho fan 14 alumnes. Aquest dimarts, entorn les 9 del matí, arribaven els primers nens i nenes, el que és ara per ara l'escola provisional, que està ubicada a les dependències de l'Ajuntament, ja que, tal com expliquen des del consistori, el termini d'acabament de les obres no s'ha complert tal com s'esperava. Un fet que, malgrat tot, no deslueix una jornada que molts recordaran com una fita. Escoltem el regidor Marràfols i l'alcalde Jaume Cuní.
13: Hem fet història i de fet, és una aposta de futur pel futur del poble, no?
14: Una petita dificultat amb el tema del terra, que no s'ha pogut acabar la moqueta, i llavors això era imprescindible que n'hi haguessin nens, però estem, bueno, eufòrics, perquè després de 57 anys, obrir una escola és una cosa que realment ens omple tots de... Bueno, és molt maco.
12: Un altre dels temes pendents és el nom que s'haurà triar més endavant.
0: Un curs que també arrenca marcat pels resultats de les proves PISA, que constaten la pitjor caiguda del nivell de l'alumnat espanyol en una dècada, i amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o amb poc domini de la llengua, que és 4 vegades més de l'establert. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no són comparables perquè no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
16: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
15: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha volgut valorar els resultats de l'informe, que apunten una petita millora de 5 punts en matemàtiques, 10 més en comprensió lectora i 25 en ciències, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
17: Nosaltres no entrarem a valorar aquestes dades de Catalunya perquè, efectivament, doncs no són comparables. Ara bé, sí que estem centrats, podem dir que estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu. I, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
15: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en

0: milions d'euros el límit establert per aquests pressupostos, els aprovats fa dos mesos. Ara bé, el govern no preveu dibuixar encara altres pressupostos per al 2027, sinó que està concentrat en executar el d'enguany i en aconseguir el nou model de finançament. Així ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
1: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
0: El sostre de despesa no incorpora els ingressos previstos en el nou model de finançament autonòmic, que serien 4.700 milions d'euros més. Per tant, si s'aprovés el nou model, al desembre s'haurà de modificar, ja que està basat amb el vigent.
2: A Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú no va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El govern espanyol mou fitxa després que ahir la jutgessa Maria Tardón de l'Audiència Nacional assumís la causa per investigar si el Marroc està rere l'entrada massiva d'estrangers a la ciutat de Ceuta i si el govern espanyol en tenia coneixement previ. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat, insistint en que ningú els va avisar d'aquesta llau humana i ha exigit al PP que actuï amb responsabilitat i amb prudència. Elma Saiz és la ministra portaveu.
4: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
3: Per provar la manca d'informació prèvia, el Consell de Ministres ha aprovat avui, tal com s'havia anunciat, desclassificar una quarantena d'informes de situació i d'alerta elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. Un compromís de transparència, segons la ministra, a través de la publicació d'uns documents als quals es podrà accedir a partir de demà.
2: Tres quarts de tres passats, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua, signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Alerten que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insten el president Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
6: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
5: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
2: Ens situem ara a Lleida, on la coneguda com a Escola Popular de Balafi ha aconseguit aturar el desallotjament del seu local previst per aquest matí. El llançament ha estat ajornat per la previsió d'una mobilització massiva i a hores d'ara no hi ha una nova data fixada. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
7: El centre havia convocat una manifestació per aquest dimarts amb l'objectiu d'aturar el desallotjament del seu local, on fa 6 anys que desenvolupa el projecte i que acull prop de 200 persones cada setmana. En aquest sentit, la militant de l'Escola Popular de Balafia, Júlia, ha explicat les causes d'aquesta aturada.
8: Creiem que això és fruit de l'organització i de la pressió social exercida aquests últims dies, i així com també de la certesa de que havíem convocat una manifestació per oposar-nos al desallotjament i sabem que hagués estat contundent i que hagués permès que no es desallotgés aquest espai, i també d'una sèrie de recursos que hem anat interposant a nivell judicial, i tot, tot plegat ha fet que avui no ens fessin fora d'aquest espai.

0: Tot i això, Juli ha advertit que el problema continua present, però ara l'escola compta amb més marge per buscar alternatives i començar el curs quan estava previst. Des del centre han destacat que el seu objectiu era enfortir el projecte i fer créixer la iniciativa per continuar acompanyant a infants i joves i generar vincles entre la comunitat del barri.
1: A Manresa, l'Ajuntament treballa per veure quins protocols han pogut fallar en relació a l'apunyalament d'un home la setmana passada a mans presumptament de dos menors.
2: En declaracions a la xarxa, l'alcalde Marc Aloi ha explicat que a la capital del Bages hi ha detectades una vintena de joves que preocupen per la conflictivitat i perquè porten armes blanques. L'alcalde manresà assegura que això també passa a altres indrets de Catalunya i demana un pacte de país per posar-hi solució.
3: No es pot permetre que joves adolescents vagin amb armes blanques a l'institut, a l'escola, al carrer. I, per tant, des de Manresa lluitarem perquè hi hagi un pacte de país per l'erradicació de les armes blanques entre els nostres joves.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà del 2030 i protegir l'ocupació.
2: En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final de la marca mítica SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Comissions Obreres i UGT alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca i reclamen la implicació de les administracions per garantir el futur industrial de Martorell.
1: La CGT presenta una demanda contra el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: El sindicat acusa el Consorci d'haver eliminat unilateralment part de les condicions laborals i sindicals que s'havien aprovat fins ara a la plantilla i que reclama una redistribució íntegra. Es tracta de compensacions per horaris especials, drets sindicals, ajuts i altres drets socials.
1: És moment per a la cultura. A Sant Sadurní d'Anoia estan ja immersos en la festa de la fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. Una festa declarada d'interès cultural que enguany celebra la 45a edició.
2: Aquesta nit podeu veure la festa a les televisions locals i a la plataforma a la xarxa Més a partir de 11:15 de la nit.
1: Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: Sant Sadurní d'Anoia ja viu de ple els dies grans de les fires i festes amb la festa de la fil·loxera com un dels grans protagonistes. Avui dimarts arriba el dia gros, al matí la festa de la fil·loxera infantil i a la nit a partir de les 10:05 arribarà el moment culminant, la gran festa de la fil·loxera amb foc, música, dansa i tradició per reviure la lluita del poble contra la plaga i celebrar una vegada més el triomf de Sant Sadurní sota una pluja d'escumós i un mar de mocadors grocs a la plaça de l'Església.
1: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ha presentat la nova programació d'arts escèniques i de música per a la tardor, amb una oferta d'espectacles variada i adaptada a tots els públics. La nova temporada es farà en diferents espais de la ciutat, ja que el Teatre Auditori Felip Pedrell està enllestint les obres de reforma. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
5: Tortosa arranca una nova temporada d'arts escèniques amb nou propostes multidisciplinàries que inclouen teatre, comèdia, clown, titelles o cinema. La programació s'estendrà de setembre a desembre en diversos espais de la ciutat mentre s'enllesteixen les obres del Teatre Auditori Felip Pedrell. L'alcaldessa Mar Lleixà ha destacat la voluntat d'oferir una cultura accessible i de qualitat.
6: Una proposta diversa, de qualitat i pensada per poder arribar a públics molt diversos. Este inici de la nova temporada, com sabeu, encara no podem fer-ho al Teatre Auditori Felip Pedrell. Les obres de reforma ja estan molt avançades. També estem ja, per tant, a les portes de poder recuperar este equipament cultural que és tan important per a la nostra ciutat.
5: La programació s'iniciarà el proper 18 de setembre amb l'espectacle multidisciplinar La Conferència dels Ocells. Destaquen també el monòleg de Roger Coma, No ho havia de fer, El bon policia de Santiago Rossinyol, a més del Festival Artèria, el Cicle Gaudí o el documental del mes.
1: I moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Objectiu Champions. El Barça vol tornar a regnar Europa.
7: Bon dia, Marta. Un títol que no guanyen des de fa més de 10 anys. L'última vegada va ser el 2015. El tècnic blaugrana Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal han destacat avui que volen guanyar de nou la Lliga de Campions. Aquest és l'objectiu prioritari que tenen. Escoltem el futbolista català.
8: No creo que lo necesite. No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. Hemos sido campeones del mundo, hemos ganado la Liga otra vez. no puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues se da un nivel increíble y este trabajo no me va a poner a suplicar nada.
7: És Lamine Yamal parlant de la pilota d'or, el crac de Rocafonda, ara que des de diferents punts es fa campanya, com és el cas del Real Madrid amb el seu tècnic José Mourinho dient qui ha de guanyar. Mbappé, diu Mourinho, o Dembélé, que diu que no posaria a Lamine entre els tres millors.
8: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
7: Demà el Barça juga el primer partit del curs a la màxima competició continental. Els blaugranes s'enfrontaran al Feyenoord a 6:45 de la tarda al Nou Camp Nou. Hem de destacar també que en el dia d'avui es van coneixent els candidats i els nominats a la pilota d'or, tant en categoria femenina com masculina. Per exemple, Pere Romeu està nominat a millor entrenador de l'any d'un equip femení. A segona divisió destaquem que el Centre d'Esports Sabadell s'ha situat tercer a la classificació després de guanyar el Córdoba per 3-2. El conjunt arlequinat ha guanyat 2 partits i n'ha empatat els altres 2 en el seu retorn a la categoria de plata del futbol estatal. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Sempre parlem que bueno, som com un bolivic, no? No som brillants, però mai et deixem amb el cul a l'aire, no? Pues, és una mica la nostra mentalitat. Si hem de treure el color verd, traiem el color verd. Si hem de treure el negre, el negre. I si hem de treure el vermell, el vermell. Però l'important és pintar i que acabi el dibuix com volem, i hem trobat el camí per fer-ho de diferents maneres dins del partit.
7: Les paraules, les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga diumenge al camp del Mallorca. 5a jornada de Lliga. De moment, el conjunt arlequinat amb 8 punts a 2 del líder a segona divisió. I avui, a les 7 de la tarda, hi ha gran cita a la Copa de la Reina de futbol, duel català a la primera eliminatòria entre l'EM i l'Europa. I, per cert, la xarxa ha presentat a les últimes hores, concretament ahir a la tarda, la programació esportiva de la temporada 2026-2027. Ho va fer a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb moltes novetats. Aquest cap de setmana comença de nou l'enjoc amb 2 grans retransmissions.
1: Una programació que no us podeu perdre. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Ràdio Arenys.
12: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
13: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
12: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
13: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
12: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
13: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
12: Daima, es tanqui papereria.
13: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
12: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
13: 93 792 53 44.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Inici de curs absolutament atípic, en plena jornada de vaga dels mestres, talls de vies arreu de Catalunya i protestes al carrer. Tot i que l'aturada ha tingut un seguiment sensiblement inferior a altres jornades del 9%, segons el govern, i els sindicats, que xifren en un 30%, els sindicats convocants han volgut aprofitar l'arrencada de curs per llançar aquest pols al govern, al que li reclamen que destini més diners a educació. Marina Ruiz és portaveu d'USTEC.
2: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6%, tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, proposa obrir una taula de debat amb la comunitat educativa.
3: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: Més temes. El govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, però el govern, això sí, ha descartat avui presentar-los aquests del 2027. I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això, mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal i com estava previst, recordem-ho, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. I alerta perquè el Meteocat ha emès una alerta vermella de 5 sobre 6 per intensitat de pluja demà dimecres a les comarques del Baix i el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts entre les 6 del matí i les 12 del migdia. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i és possible d'algun fenomen de temps violent. Acabem parlant del Barça. Vol tornar a regnar a Europa. El conjunt blaugrana no guanya la Lliga de Champions des de fa més de 10 anys. El tècnic Hansi Flick i el davanter Lamine Yamal, que a més opta pilota d'or, han destacat que la Champions és una prioritat.
4: Comença l'Hora Maresma.
0: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Informar, preguntar, contrastar, escoltar i explicar, però també sortir al carrer, conèixer el territori i posar veu a les històries que passen al nostre voltant. Avui, 8 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Periodista, una jornada que ens serveix per posar en valor una professió essencial per entendre la realitat que ens envolta. I a l'Hora Maresma ho volem fer com no podia ser d'una altra manera en clau de comarca. Perquè més enllà dels grans titulars i dels mitjans d'àmbit nacional, hi ha tot un periodisme de proximitat que cada dia explica què passa als nostres municipis. Periodistes que trepitgen el carrer, que coneixen els seus protagonistes i que expliquen des d'una decisió de l'Ajuntament fins a una problemàtica veïnal, una festa major o una història que potser mai arribaria als grans mitjans. Ens fixem en com ha canviat aquesta manera de fer periodisme, quins reptes afronten avui els professionals de la comarca i quin valor té continuar explicant el Maresme des del mateix Maresme. Així que avui, coincidint amb el Dia Mundial del Periodista, volem mirar-nos una mica per dins i conèixer com es viu i com es fa periodisme de proximitat a casa nostra.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
4: Doncs Doncs vinga, som-hi, comencem. A nivell de comarca hi ha molts referents pel que fa al periodisme. La veterania és un grau, diuen, i per això avui des de Palafolls parlem amb una periodista referent a la comarca, Jordi Prats de Valls.
5: Sí, Gemma, de fet, la nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem doncs, apropar-vos un d'aquests noms, que de fet és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
6: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia.
5: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, una miqueta repassant tota la teva trajectòria.
6: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm, és el que hi ha.
5: Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
6: S'ha de dir? Però és com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
5: 31, sí. Déu-n'hi-do. I òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
6: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
5: Això
6: confio
5: és el que
6: t'atrau?
5: Del periodisme?
6: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No. I de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual. Però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta. Determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs, qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
5: La rapidesa,
6: que sí,
5: no?
6: La rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual, bàsicament, ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altre punt del món que és el que passa als nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
5: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
6: Bueno, de fet, encara, en menor mesura, però encara, perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses, no només de la comarca, sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
5: Molt
6: bé. Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme. És a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans i, a més, que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
5: de manera
6: tan lluny?
5: Directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet que t'interessi això.
6: Jo crec que encara, avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més, amb una intensitat que és gairebé... Bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, sí. És el que t'ho ha de garantir.
5: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh? No
6: ah, passis. Perfecte.
5: Però,
6: ja hi comptava.
5: Ens agrada poder, doncs això, saber més sobre la professió del periodisme i, en aquest cas, amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
6: Només faltaria. Programa. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
4: I ara parlem amb tot un referent del periodisme català i també molt vinculat a la nostra comarca, el Maresme. Eduard Boet va formar part de l'equip de Joaquim Maria Puyal, va ser un dels professionals dels inicis de TV3 i durant la seva trajectòria l'hem vist al capdavant d'espais esportius i informatius a la cadena. Més de 5 dècades dedicades al periodisme i a la comunicació, que avui ens permeten mirar la professió amb molta més perspectiva. Martí Capçada, tot teu.
7: Doncs sí, Gemma, avui parlem de periodisme amb una veu, amb una trajectòria de més de 5 dècades als mitjans de comunicació. Amb motiu del Dia del Periodista, que és avui, conversem amb l'Eduard Boet, periodista que ha passat per la ràdio, la televisió i també la docència, i que ha estat una de les cares històriques de TV3 i referents del nostre país. Així que, Eduard Boet, bona tarda.
8: Què tal, com anem?
7: Molt bé, amb ganes de que, bé, ens expliquis una mica sobre la professió, però abans de tot preguntar-te quan vas descobrir que volies dedicar-te al periodisme o a la ràdio.
8: A la ràdio que després em va portar cap al periodisme, radiofònic i televisiu, bàsicament audiovisual sempre. Doncs jo tindria 10 anys i a casa érem de ràdio, perquè la tele no hi havia tele a casa, i vaig quedar fascinat ja de nen per la ràdio i jo sabia que, no sé per què, volia treballar a la ràdio. Algú se'm va aparèixer allò, una bruixa o un àngel, vés a saber. I sí, des dels 10 anys els Reis em van portar un transistor a casa i la meva passió per la ràdio em va portar, doncs, que això, que als 17 anys jo vaig entrar a l'escola de Ràdio Joventut, que era l'únic lloc on podies tenir o aprendre una titulació per treballar a la ràdio, perquè en aquella època encara no s'havia creat la universitat.
7: Tocar un tema de la teva trajectòria, que és d'actualitat també, tot i que si ens centréssim en tot donaria per llarg, però és que vas formar part de l'equip de futbol en català de Joaquim Maria Puyal, una miqueta que, recordem, se'n celebra els 50 anys.
8: Exacte, aquest any commemorem 50 anys de la primera transmissió en català. La primera no se n'havia fet mai cap altra, abans, de futbol en català. Això va ser, doncs, una proposta de Ràdio Barcelona, d'aquella època, l'emissora que en aquell moment era capdavantera amb continguts valents en una època encara difícil. Franco no havia mort feia encara no un any. I dins d'aquest context d'emissora puntera progressista, Ràdio Barcelona va fer aquesta proposta I sort que això va recaure un talent com en Dan Joaquim Maria Puyal, perquè crec que això va ser clau, sobretot per després el recorregut i la projecció que això ha tingut i de la que jo vaig tenir l'honor, per qüestió generacional i per la vocació aquesta de petit que volia treballar a la ràdio, d'aparèixer allà en aquell moment i de formar-ne part en aquest equip fundacional, en aquest equip que va començar les transmissions.
7: Ho hem dit a la introducció, però més de 5 dècades exercint la professió, has viscut una enorme transformació dels mitjans. Quina és la diferència que més t'ha sorprès o, com hem dit, que més et preocupa del periodisme, des dels teus inicis fins avui?
8: Sí, jo he viscut una progressió tècnica. Jo vaig començar a Televisió Espanyola, a ràdio, quan era una ràdio simple, senzilla, on tots els continguts havien de focalitzar sobre treballar la imaginació de l'audiència. A la televisió en aquella època ja també vaig començar a fer coses amb cine, rodàvem amb cine i en blanc i negre. Després jo a la televisió he viscut tota l'evolució tècnica, que ara no ens l'acabaríem, perquè des del cine, el vídeo, els diferents formats del vídeo, el digital, etc., no només des del punt de vista del suport de material amb el que treballava, sinó després de com això t'afectava el contingut, de com afectava en el bon sentit del que és la nostra feina. Però al marge d'això, diguem-ne des d'un punt de vista més d'anàlisi del que és la nostra feina de periodista, sí que jo he acabat la meva etapa amb una preocupació, si més no, i és aquesta cosa que cada cop estem notant més, on detecto que entre els periodistes es fa difícil, o hi ha alguns que els hi costa molt, separar la línia o aquesta línia vermella que no es podria, que hauria d'existir sempre, de l'opinió i de la informació. I això avui dia crec que estem patint, doncs, un periodisme on a l'espectador, al lector, en l'oïdor, li costa molt saber separar d'on què és informació, de què és opinió. I això ha afegit, doncs, aquesta obertura de la informació a través de les xarxes socials i a la generació, a la creació d'això que en diem els fake news, fa un còctel que jo crec que és molt perillós i preocupant per a la nostra ofici, perquè el porta cap a un desprestigi social que no es mereix i que no hauria de tenir el periodisme, perquè és fonamental. El periodisme és imprescindible, és una eina imprescindible per a una societat democràtica.
7: Expressada la importància de la nostra professió i també una mica la problemàtica, per anar acabant, quin consell donaries, si haguessis de triar un únic consell, sé que és difícil, algú que vol començar a estudiar periodisme i que potser no sap molt bé quin camí agafar?
8: Primer, que detecti si hi ha la possibilitat que el mogui la vocació. És molt important la vocació, perquè aquest és el millor ofici del món. És el millor ofici del món. I que sobretot entengui que aquest ofici és útil, faci el que faci, és igual del gènere, el gènere, el format. Ha d'entendre que qualsevol contingut que faci ha de pensar en les persones per les que està fent aquell treball, aquell contingut. Per tant, sempre tenir clar que el que està fent és útil.
7: Eduard Boet, periodista de referència de la nostra comarca i també del nostre país, de Catalunya. Mil gràcies per venir a l'Ona Maresme a exposar-nos una miqueta més la professió i veurem si ens tornem a escoltar aviat.
8: Segur que sí.
7: Merci.
8: A vosaltres.
0: Hora Maresme, cada tarda de 3 a 4 a la teva ràdio local.

0: I el periodisme al Maresme no és cosa de dos dies. La comarca fa més d'un segle que explica què passa als seus carrers, als seus pobles i entre els seus veïns. És per això que connectem tot seguit amb en Sergi Ferrer des de Calella, qui ens obre les pàgines del passat per descobrir com va néixer el periodisme al Maresme i com van ser aquelles primeres capçaleres.
1: Quan pensem en periodisme, probablement pensem en diaris, ràdios, televisions, webs i ara també en xarxes socials. Però fa 150 anys, com s'assabentaven els habitants del Maresme del que estava passant al seu voltant? Quan va començar la comarca a explicar-se ella mateixa? Avui obrim l'hemeroteca i viatgem fins al segle XIX. I per trobar els primers passos de la premsa maresmenca hem d'anar fins a Mataró. L'any 1856 apareix la revista Mataronesa, considerada per l'Enciclopèdia Catalana la primera publicació periòdica de la ciutat. Va tenir una vida curta, però va obrir la porta, i després d'aquella primera experiència, les capçaleres començarien a multiplicar-se. I aquí és quan la història es posa interessant, perquè la premsa del Maresme no serà només una cosa de la capital, de Mataró. L'any 1879, a Vilassar de Mar, apareix la Calàndria de la Costa. Uns anys més tard, el 1883, Mataró ja compta amb capçaleres com el Semanario de Mataró, el Liberal o Nuevo Ideal. I el 1895 arriba el Diario de Mataró i su Comarca. En només unes dècades, el Maresme havia passat pràcticament de no tenir premsa periòdica local a tenir tot un ecosistema de publicacions. I això ens diu una cosa important. Hi havia una societat que volia informar-se, però també volia opinar. Perquè els diaris d'aquella època no eren exactament com els d'avui. Moltes publicacions estaven vinculades a partits polítics, societats, moviments ideològics o interessos concrets. La premsa també era una eina per defensar idees, per convèncer, per criticar l'adversari i, evidentment, per intentar influir en l'opinió pública. Imagineu-vos un cafè de Tordera, Calella o Premià a finals del segle XIX. Un grup de persones assegudes al voltant d'una taula. Un d'ells deixa el diari. I comença la discussió. No hi ha Twitter, no hi ha comentaris, no hi ha tertúlies televisives, però la discussió política ja hi era, i el diari era una de les seves principals armes. I perquè aquesta premsa pogués existir, hi havia una altra revolució passant al mateix temps, la de les comunicacions. L'any 1848, Barcelona i Mataró quedaven connectades per ferrocarril. Era el primer ferrocarril de la península Ibèrica. I la línia s'aniria allargant posteriorment pel Maresme. El 1857 arribaria fins a Arenys de Mar. Això no només servia per transportar persones i mercaderies, també facilitava la circulació de la informació, i a això hi hem de sumar una altra tecnologia revolucionària, el telègraf. Per primera vegada, la informació podia viatjar a una velocitat que fins aleshores semblava gairebé impossible. La premsa guanyava rapidesa, les notícies arribaven abans i les poblacions del Maresme quedaven cada vegada més connectades entre elles i amb Barcelona. Però hi ha una altra cosa fascinant quan mirem aquestes capçaleres, els noms. La Calàndria de la Costa, el Semanario de Mataró, el Liberal, Nuevo Ideal, Diario de Mataró i su Comarca, noms que avui ens poden sonar llunyans, però que en el seu moment eren els mitjans a través dels quals una part de la població coneixia l'actualitat. I no totes les publicacions duraven gaire. Algunes desapareixien al cap de pocs anys, d'altres canviaven de nom. Algunes naixien per defensar una determinada ideologia i d'altres estaven vinculades a entitats o associacions. Però el fenomen ja estava en marxa. La premsa local havia arribat al Maresme. I si avui obrim una d'aquestes capçaleres antigues, podem trobar una cosa que ens resulta molt familiar. Notícies sobre política, sobre cultura, sobre economia, sobre societat, sobre el que passava als pobles, perquè, en el fons, el periodisme local sempre ha tingut la mateixa pregunta al darrere. Què està passant aquí? Què passa a Malgrat de Mar? Què passa a Sant Vicenç de Montalt? Què passa a Arenys? Què passa al Masnou, a la costa? I què interessa als seus habitants? La tecnologia ha canviat radicalment. El paper ha deixat pas a la pantalla. Les notícies ara arriben en segons. Però aquella necessitat d'explicar i entendre el que passa al nostre voltant és exactament la mateixa. I potser per això una hemeroteca és molt més que un lloc ple de diaris vells. És una mena de màquina del temps, perquè cada capçalera ens permet comprendre una mica la veu d'una època. Ens explica què preocupava els nostres avantpassats, què discutien, què celebraven, quines idees defensaven i, sobretot, com veien el Maresme. Fa més d'un segle, uns periodistes començaven a posar sobre paper l'actualitat d'una comarca que encara estava construint la seva identitat moderna. I gràcies a aquelles pàgines, avui encara podem saber què deien. Bé, doncs ja ho veieu. Un cop tancat aquest diari on hem viatjat al passat, queda clar que el periodisme al Maresme té molta més història de la que podríem pensar.
0: Totalment, Sergi. Moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I acabarem aquest primer bloc del tema del dia aprofitant la vinentesa per parlar de diferents curiositats de la professió i ho farem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, de fet, parlarem sobretot de fets històrics curiosos perquè una de les dades que m'ha semblat més interessant per explicar és que l'any 1850 una de les agències de notícies més grans del món utilitzava una flota de 45 coloms missatgers per enviar les notícies financeres. Estem parlant de l'agència de notícies Reuters, que el seu fundador, Paul Julius Reuter, es va decidir per utilitzar aquesta flota de coloms en adonar-se que el telègraf entre Brussel·les i Aquisgrà tenia un buit que es trigava hores a fer en tren, mentre que els coloms el feien en tan sols 20 minuts. Aquesta flota de coloms missatgers permetia que les notícies arribessin a Aquisgrà o a Brussel·les abans que qualsevol persona. Però també
0: curiós,
2: vull centrar en la ràdio, que és el mitjà en el que estem i en el que tots, i que tots ens agrada tant. Si parlem de ràdio, no podem no parlar de l'adaptació radiofònica de La Guerra dels Mons, feta per Orson Welles i redactada com un informatiu d'última hora. Tot i avisar que era ficció, aquesta aclaració es va fer a l'inici de la novel·la i milers de persones que van posar la CBS amb el programa començat van entrar en pànic creient que realment els marcians estaven envaint la Terra. Aquest fet va demostrar el poder de la influència de la ràdio i, tot i que estudis posteriors han demostrat que el pànic no va ser tan generalitzat com van voler fer creure els diaris de l'època, sí que ha tingut un gran impacte cultural. I parlant d'efectes sonors, perquè també la novel·la d'Orson Welles va ser tan creïble justament per als efectes sonors que utilitzava, vull parlar també d'on surt la famosa veu de robot que s'utilitza per amagar la identitat dels testimonis protegits, ja que avui en dia estem molt acostumats a sentir-la quan una persona anònima vol denunciar un fet a la ràdio o a la tele, però no sempre s'ha utilitzat. Aquesta tècnica es va començar a fer servir als anys 70 gràcies als primers sintetitzadors de veu analògics, com els que feien servir els grups de música electrònica. Els primers periodistes d'investigació que ho van provar es van adonar que si només canviaven el to, l'oïda humana o un conegut de la víctima encara podrien reconèixer el ritme de la respiració o la forma de parlar. És per això que el periodisme va haver d'aliar-se amb els enginyers de so per crear un sistema que no canviés el timbre, sinó que alterés completament l'ona de la veu. Un truc tecnològic que va néixer per necessitat i que encara no s'ha deixat d'utilitzar. Però tornem a casa per parlar d'un fet amb un impacte similar a La Guerra dels Mons, però que en aquest cas els fets transmesos per la ràdio eren ben reals. La coneguda com la nit dels transmissors, la nit del 23 de febrer de 1981, quan va tenir lloc l'intent de cop d'estat del 23F, encapçalat pel tinent coronel Antonio Tejero. Aquella nit la ràdio va esdevenir l'únic vincle amb la realitat per a milions de ciutadans que seguien els esdeveniments amb angoixa. El cronista de l'emissora Ràdio Madrid va aconseguir deixar el micròfon obert d'amagat i gràcies a això tot Espanya va poder escoltar en directe els crits de Quieto todo el mundo i les ràfegues de subfusell. Molts periodistes van haver de transmetre d'amagat des de cabines telefòniques, des dels cotxes aparcats a prop del Congrés o utilitzant els walkie-talkies i transmissors portàtils per esquivar la censura militar, mentre que els ciutadans utilitzaven aquests mateixos transmissors o ràdios de piles per escoltar totes les actualitzacions. No podia no parlar d'aquest episodi, ja que es considera de forma unànime com el moment de màxima utilitat pública i prestigi de la història de la ràdio d'Espanya, fent una mica la mateixa funció que fa poc més d'un any quan hi va haver l'apagada general del 28 d'abril, que no sé si recordeu com va anar, realment entenc que sí. Més de 14 hores a les fosques, sense internet, els mòbils muts, hi havia caos als semàfors també, i les ràdios a piles van ser les úniques, l'únic far informatiu, com aquell dia 23 de febrer. Això ens ensenya que passin els segles que passin, inventin la tecnologia que inventin, quan tot falla, a la ràdio sempre hi haurà algú a l'altre costat de línia.
0: Completament d'acord, Laura, sobretot amb aquesta última explicació que has fet, no? que aquell dia va ser un desastre tot plegat i doncs, per sort teníem la ràdio, que bé, doncs, fos a piles o fos de la forma en què fos, ens va ajudar molt a entendre doncs, què estava passant aquell dia. Laura Espanyol, moltes gràcies. Nosaltres ara farem un petit repàs al temps, farem un cop d'ull al cel amb la crònica d'en Quim Serra.
3: Hola, molt bona tarda. Avui, novament, temperatura que ha fregat els 30 graus a la franja costanera de la comarca i cap a l'interior del Maresme hem tingut valors al voltant dels 33-34 de màxima. D'entrada s'espera un canvi de temps, demà un gir radical en la situació meteorològica que després de moltes setmanes de calor, xafogor i de manca de precipitacions, doncs demà tindrem un canvi que ens portarà tempestes fortes i un descens marcat de la temperatura. Podem dir que una normalització de les temperatures a partir de demà i durant la resta d'aquesta setmana. Temperatures que de cara al cap de setmana podrien pujar una mica, però almenys ja tindrem valors molt normals al mes de setembre. De moment demà, com dèiem, xàfecs i tempestes, els més importants aquí a la comarca creiem que ens afectaran entre mig matí i les primeres hores de la tarda, amb aquestes temperatures que baixaran i amb vent moderat de component nord-est aquí a la costa maresmenca, situació marítima dominada per la maror. De cara a dijous, temps més tranquil, encara amb algun xàfec puntual a primeres hores, després el sol s'imposarà.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui dimarts. Demà dimecres tindrem canvis importants i nosaltres fem tot seguit una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Doncs molt bé, seguim en directe a l'Hora Maresme. Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts 8 de setembre. Tot seguit el que fem és fixar-nos en les xarxes socials i en els temes i les notícies del dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com anem?
2: Molt bé, amb moltes ganes de que ens expliquis doncs, què podem destacar. En primer lloc, a la comarca.
3: Doncs mira, de la comarca ens anem cap a Cabrera de Mar avui i descobrirem un petit racó entre pins i granit que manté viva la memòria del poeta mataroní Josep Ponsola. És la roca d'en Ponsola, situada exactament a uns 212 metres d'altitud, que és on el poeta anava amb els seus amics per contemplar el paisatge i també escriure. Ponsola va ser poeta, dramaturg, guionista i també excursionista i va morir el 1949 amb només 35 anys. Avui, aquest petit indret continua recordant la seva figura i està especialment vinculat al seu poema anomenat Els meus pins.
2: I si mirem més enllà de la comarca del Maresme, què podem explicar?
3: Doncs bé, parlem del tema del dia d'avui, que se'n parla tot arreu, i això és la vaga dels mestres, que ha provocat aquest dimarts talls de trànsit a diversos punts de Catalunya. I és que a Barcelona s'han bloquejat la Ronda Litoral, la C31 i la C58, mentre que també hi ha hagut talls a l'AP7, al Vallès Oriental, i a la C60, a Argentona. A Lleida, una vintena de docents han ocupat les vies d'alta velocitat i han obligat a interrompre temporalment la circulació dels trens. Les protestes han continuat pels carrers amb manifestacions i assemblees. Educació xifra el seguiment de la vaga en un 9,3%, mentre que els sindicats el situen al 20%.
2: Molt bé, i el tema curiós del dia?
3: Doncs ara parlarem d'una curiositat, et diria que televisiva, i és que el famós Rosco ha tornat a Telecinco, però aquest cop amb un altre nom, i és que ara s'anomenarà La Rueda... Bueno, s'anomenarà Rueda la Letra, i l'estrena no ha acabat d'anar com s'esperaven els de Mediaset. I és que el concurs presentat per Carlos Sobera aquest cop va reunir un total de 624.000 espectadors i un 9,1% de quota. Per davant hi van quedar La Promesa de la U i Ahora Son Soles d'Antena 3. I Ahora Son Soles. La comparació és curiosa i és que a les 8, que és quan comença a passar palabra, el concurs d'Antena 3 va arribar a 1,3 milions d'espectadors.
2: Bé, doncs veurem si remunten aquestes xifres d'audiència. Encara potser és hora per treure conclusions, però vaja, en qualsevol cas. Martí, gràcies per explicar-nos què és notícia avui a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. També sembla com un concurs de televisió, eh?
3: Sí, m'agrada aquesta nova música. Sí, venen ganes
2: també
3: de respondre.
2: I veurem. En Marçal s'ha currat les sintonies i, vaja, li agraïm la seva feina perquè són molt xules.
3: I tant, en Marçal sempre és aquí l'MVP, de l'Hora Maresme.
2: Molt bé, Martí, sí. Quina és la pregunta avui que formulem a l'Hora Maresme?
3: Doncs mira, una miqueta en relació al tema que tractàvem avui, que era el periodisme, avui volem preguntar als nostres oients si la intel·ligència artificial suposa una ajuda o bé un obstacle pel que fa al nostre ofici, ja que molta gent ho percep com més aviat una ajuda, però també molta d'altra diu que això acabant amb la professió i que toxifica una mica les notícies. Així que bé, teniu les nostres xarxes com cada dia per respondre'ns i veure què opineu vosaltres.
2: Molt bé, gràcies, Martí.
3: A tu, Gemma.

0: A partir d'ara, cada dimarts, tindrem un petit espai en aquest programa, l'Hora Maresma, per mirar enrere, produïda per Ràdio Arenys. Farem un cop d'ull al passat a partir dels anys 60, a fets concrets històrics, una secció que de tot seguit ens presenta l'Oriol Leo.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui, ja que és aquesta primera setmana, una setmana que estem agafant el ritme, el que volem fer és presentar una de les seccions que tindrem cada dimarts, una secció que nosaltres l'hem titulat L'any de la picor. I per què? Perquè hi ha coses que passen i coses que fan història. Hi ha anys que passen sense pena ni glòria i n'hi ha que, quan els mires en perspectiva, t'adones que van canviar moltes coses. I precisament això és el que volem fer aquesta temporada aquí a l'Hora Maresma, parlar de coses que van passar l'any de la picor. Volem mirar enrere, però no mirar enrere perquè sí, sinó mirar enrere per entendre què va passar i, sobretot, què va significar allò que va passar.
2: Tants cavalls que galopaven mentre junts tots travessaven uns camins...
1: Doncs això és el que en volem dir l'any de la picor, un espai de 5 minuts per viatjar en el temps, i ho farem més o menys a partir dels anys 60.
2: Ja no hi ha res d'abans.
1: D'abans en parlarem dels 60, dels 70, dels 80, anirem fent, però amb aquells 60 eren èpoques de canvis, de transformacions, de noves maneres de pensar, de viure, de divertir-se, i a partir d'aquí, doncs, anar pujant i també parlar d'altres temps que per alguns són història i temps que per altres, doncs, no ho són tant, són perfectament recordables, que tampoc cal que fem sentir grans a ningú.

0: I com ho farem, Gemma? Doncs mira, cada setmana agafarem un moment concret de la història, un fet que ja passés aquí al Maresme, a Catalunya, a Espanya, al món, un esdeveniment que per la seva importància, per la seva curiositat o per les seves conseqüències, mereix que el recuperem. Com, per exemple, va, avui que estem d'estrena, no només us ho explicarem, sinó que podem escoltar, per exemple, un fragment de com anirà tot plegat. Són càpsules, petites càpsules, per recordar què va passar l'any de la Picor, càpsules que estan locutades i que estan dirigides per Anna Cucurull i per Montse Comí. Podem escoltar-ne un petit fragment, perquè veieu per on van els trets.
1: Era el 29 de juliol de 1966 quan es va produir la Noche de los Bastones Largos a Buenos Aires, Argentina, quan la policia federal va desallotjar 5 facultats de la Universitat de Buenos Aires, ocupades per estudiants, professors i graduats en oposició a la decisió del dictador Onganía d'intervenir les universitats.
2: Els mesos següents, centenars de professors van ser acomiadats, van renunciar a les seves càtedres o van abandonar el país. En alguns casos, equips complets van ser desmantellats. És el que va passar amb Clementina, el primer ordinador d'Amèrica Llatina. El mateix va succeir amb l'Institut de Radiació Còsmica, que va ser totalment desmantellat.

N'hi posarem una mica de música quan n'hi hagi de representativa d'aquell moment històric que escoltem, per escoltar-la, per recordar el que passava, el que escoltava la gent també a aquella època. Per tant, cada setmana obrirem una porta al passat, entrarem en un any, en un moment concret, explicarem què va passar i entendre el que va significar. Això serà l'any de la Picó.

0: I torna a la secció de llibres amb la Mar Arenaza i amb un petit canvi. A partir d'ara, cada recomanació està relacionada amb el tema del dia. I si avui parlem de periodisme, la lectura que ens porta la Mar ens permetrà precisament reflexionar sobre el poder, la informació i la manera com s'exerceix el poder a través dels mitjans. Així que avui parlem de El Shah o la desmesura del poder.
1: Bé, doncs tornem-hi a ser una altra vegada més, a parlar de llibres, com sempre, amb bona companyia. Marc, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé, molt contenta.
1: Comencem nova temporada, una mica diferent,
2: sí.
1: Però avui, com que el tema és el periodisme, doncs què ens tens preparat?
2: Val. He anat a les fonts.
1: Vale.
2: A les fonts no vol dir a Durot, no? Que és a l'època... a l'època antiga, no és això. Sinó que he triat el llibre de Risas Kapuscinski.
1: Nom difícil.
2: Nom difícil i polonès. Sí, que és el Shah o la desmesura del poder. Uh-huh. Aquest senyor, Kapuscinski, era un superdetectiu d'aquests de la vella escola i va fer, bueno, molts articles, va treballar moltíssim i va viatjar per tot el món.
1: Uh-huh.
2: I jo l'enmarco molt en aquest món de canviant dels 80 finals ja de la Guerra
1: sí.
2: Freda, totes aquestes situacions, i de que era una època en el món que es movien moltes coses, no? I llavors, doncs, ell té un llibre molt interessant també sobre Àfrica, que es diu Eva, no? I en té diversos, un sobre Rússia, que es diu L'Imperio, i aquest del Shah que, bueno, he portat aquest perquè pues, bueno, m'ha semblat adequat. I, clar, és aquest tema del periodisme d'investigació per poder entendre el món. I sobretot per gent que està lluny del món que ell descriu, no? Perquè jo, per exemple, d'Iran coneixia el que coneixia, però no coneixia com va ser tota l'època del Shah, no? Com va haver-hi la caiguda d'aquest règim, tot el tema d'en Khomeini i dels ayatolars, no? I que ara vivim en tot aquest tema, doncs, de l'estret, no? D'Hormuz, tota aquesta situació amb aquest règim d'aquest país, no? Vull dir que... I tot això ve d'algun lloc, no? Llavors, trobo que aquesta és la gran capacitat, no? I el que té de meravellós el periodisme, que és poder entendre coses que tu veus d'una manera molt superficial, i en canvi hi ha gent que té aquesta capacitat d'anar als llocs, no? De preguntar a la gent i de fer uns anàlisis que t'ajudin a entendre el món.
1: Parlaríem d'un llibre de periodisme, no?
2: De periodisme,
1: enfocat a l'estudi, no? És a dir, a comprendre una mica, és el
2: clar.
1: que comentaves, no? Altres tradicions, altres llocs,
2: clar.
1: en aquest cas l'Iran, no? Aquest totalitarisme
2: clar.
1: doncs, d'aquest país, no?
2: Clar, que nosaltres ho veiem d'una manera, però que no sabem d'on ha vingut, no?
1: Sí,
2: vull dir que no sabem
1: sí.
2: què és millor, si era l'època del Shah, que representa, no?, que eren com molt moderns i molt guais, i molt pobres i molt, molt dependents, o l'època dels ayatolars, no?, que va venir just després, i que també va ser molt convuls. També ho lliga molt amb el món de la Guerra de la Freda, no? Saps jo, aquesta política de blocs entre Unió Soviètica i
1: sí,
2: Estats Units?
1: Sí, que ens ataquem, però allò
2: però,
1: amb pollites,
2: Exacte.
1: No ens tirem bombes, però bueno, t'aviso,
2: Exacte, no? I aquests països que estan entremig, no?, i que entren dins l'esfera d'influència d'un bloc o un altre.
1: Clar, quan parlem d'aquest tipus de llibres, ja saps que a vegades, bueno, t'ho pregunto sempre, no?, al final de cada episodi, que és a qui li recomanaries aquest llibre, però clar, ja et dic, prejudici total, eh? O sigui,
2: sí.
1: al final parlem de llibres difícils de llegir poder per a tots els públics?
2: Jo crec que no, si tens curiositat. Si dius, i això com pot ser, o com hem arribat aquí, precisament la diferència entre un llibre d'un bon periodista o un llibre d'història, que és allò fets i que jo trobo que sí que és com més aspre, molt millor un llibre de periodisme, no? Perquè és com, no sé, t'ho explica d'una altra manera, no? I t'ho fa molt més entenedor.
1: Jo...
2: Però sí que has de tenir curiositat.

0: curiositat per aquests temes. Clar, vull dir que si no t'interessa l'Orient Mitjà, doncs pues, sí, bueno, no?
1: De fet, ho volia dir, perquè no és per tirar algun negatiu cap a la lectura, però evidentment s'està llegint menys avui en dia.
0: Sí.
1: Clar, per això deia que aquest tipus de llibres poden ser complicats, no?, per introduir-se a la lectura, podríem dir, no?
0: Potser sí, però no si vols entendre què està passant.
1: Si t'agrada.
0: Clar, depèn molt de... Sí, i n'hi ha diversos, aquests. Ara he triat aquest perquè és com molt de tota la vida, no? Però ara n'hi ha molts aquests de l'Ordre Mundial, no? O de periodistes de grans diaris que ajuden molt a entendre el món i ho fan d'una manera bastant divulgativa.
1: Molt bé, Mar, doncs ens apuntem a aquest llibre molt curiós, sobretot per als que ens agrada, no?,
0: sí,
1: entendre què passa en el món, no?
0: Sí.
1: Parlem de periodisme. I res, ens veiem a la propera amb més lectures.
0: Val.
2: I acabarem amb el tastet de llengua d'avui, que està dedicat a la Diada de Catalunya del pròxim dia 11 de setembre. Endavant, Martí.

0: Doncs sí, Gemma, avui tenim el primer tastet de llengua d'aquesta nova temporada de l'Ona Maresme, que, com ja heu estat veient, han canviat cosetes que us anirem explicant durant aquesta setmana, però, com diuen, les coses que funcionen no s'han de tocar i els tastets, doncs, és una d'elles. Per tant, donem la benvinguda a la nostra estimada Gemma Martínez, d'aquí del Centre de Normalització Lingüística del Maresme, i ara us explicarem de què anirà aquest primer programa. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: Bé, aquest primer programa, pel que tinc entès, si no corregeix-me, el dedicarem a un dia que els catalans tenim marcat al calendari i parlem de la diada, de la nostra diada de Catalunya. Així que tu mateixa, a veure què ens has preparat.
1: Doncs sí, avui és 8 de setembre, som a les portes de la diada, com tu has dit, un dia marcat al calendari, juntament potser no, amb Sant Jordi, Sant Joan, l'11 de setembre és la nostra diada, i hem convingut que seria interessant repassar vocabulari que hi està relacionat, si et sembla bé.
0: Em sembla perfecte, així que a veure, què aprendrem avui?
1: Perfecte, doncs mira, primer de tot dic que l'11 de setembre és la diada de Catalunya, o que també anomenem 11 de setembre amb majúscules, eh? Avui és 11 de setembre, no amb números escrits, sinó amb lletres i majúscules. És el nom de la diada. I en primer lloc, repassarem la paraula diada, quan l'utilitzem. La paraula diada la fem servir per referir-nos a un dia assenyalat, un dia en què se celebra una festa grossa. Per tant, no només el fem servir en el cas concret de la Diada de Catalunya, sinó que també el fem servir, per exemple, per referir-nos a la Diada de Sant Jordi. Sobretot Sant Jordi també moltes vegades va associat a la paraula diada, i diem bona diada, també. La Diada de Sant Joan, quan hi ha, per exemple, castells a les terres, no?, del Camp de Tarragona, Vilafranca, la Diada de Vilafranca, per exemple, és un dia assenyalat, marcat i festiu. D'acord?
0: D'acord.
1: Després, passem a parlar de la paraula senyera. Senyera és una paraula que fem servir per referir-nos a la bandera de Catalunya, però de fet és una paraula que no només significa bandera de Catalunya, sinó que significa simplement bandera. El que passa és que aquí a Catalunya, quan fem referència a la nostra, en diem senyera.
0: Ah, veus, jo no ho sabia, això. Pensava que senyera era únicament la bandera catalana, però
1: no.
0: Qualsevol bandera és una senyera, ja,
1: sí.
0: De per si. Interessant.
1: I ara passem a fer allò que fem a vegades, de recordar als oients, no?, d'algunes coses, algunes paraules que la gent utilitza malament, i que aquí doncs, volem una miqueta recordar com es diuen ben dites en català o normativament.
0: A veure, llença.
1: Ara que parlem de diades i senyeres, volem recordar que les banderes o les senyeres unegen en pals o astes, però no en màstils.
0: D'acord.
1: I quan, per exemple, hi ha alguna desgràcia, no?, i es vol fer saber de manera institucional, s'abaixa la bandera i les banderes onegen a mig pal o a mitja asta. D'acord? No a mig... El màstil no és correcte. La paraula màstil en català en cap context, no és normativa. És un pal, fins i tot quan parlem dels vaixells. Els vaixells grossos, el vaixell pirata que tots tenim al cap, d'acord? És el pal més alt. D'acord?
0: D'acord, doncs mira, ens ho apuntem ja. La manera correcta és el o asta.
1: I finalment parlarem també dels domassos. Un domàs és un tipus de teixit de seda natural que serveix per adornar balcons en diades com la Diada Nacional o, per exemple, les festes majors. El Ajuntament, per fer saber que és un dia important, adorna en galana l'edifici de l'Ajuntament amb un domàs.
0: Doncs perfecte, mira, ja tenim aquesta classe de teòrica del català que tant ens agrada. I ràpidament, perquè una de les novetats d'aquesta temporada és que hem de baixar el temps i avui, al ser el primer tastet, no volíem oblidar-nos de parlar del Centre de Normalització Lingüística i d'aquestes classes de català que comencen ja d'allà. Així que un minutet per explicar-ho.
1: Sí, doncs com sabeu, cada setembre comencem cursos nous a tota la comarca, val? I volem repassar els dies d'inscripcions als cursos. Si sou alumnes antics de la casa, si heu fet un curs amb nosaltres l'últim any, els dies d'inscripció als cursos de català seran el 14 i el 15 de setembre. I si sou alumnes nous i voleu fer un curs de català amb nosaltres, us podeu inscriure a partir del 16 de setembre fins al dia 21. Us recomanem que consulteu la nostra pàgina web per saber quin dia us toca apuntar-vos en funció del vostre nivell de català. I recordeu que si no sabeu quin nivell teniu, heu de fer una prova de nivell amb nosaltres que podeu sol·licitar a la pàgina web.
0: Molt bé, doncs esperem que tothom ja tingui apuntats aquests dies al calendari. I Gemma, et donem les gràcies i benvinguda de nou aquí a l'Ona Maresme. Ens escoltarem la setmana que ve amb més coses noves.
1: Molt bé, gràcies.
2: És tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La vaga de docents d'avui ha donat el tret de sortida a un nou curs escolar que arrenca sense normalitat. L'aturada ha tingut un seguiment de moment del 9% segons el govern i els sindicats el xifren al 30%. Tot i que hi ha escoles i instituts que s'han mantingut al marge de l'aturada, altres han arrencat amb serveis mínims d'un professional cada 3 aules. Una mobilització amb manifestacions que ha provocat talls de trànsit a diverses zones del país per evidenciar que el conflicte amb el Departament d'Educació, diuen, continua obert. El govern proposa seguir la negociació de les condicions laborals amb els sindicats i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per traçar les millores del sistema pels propers 10 anys. Escoltem Esther Riubó, la consellera d'Educació.
2: Hem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir.
1: I a Madrid, el govern espanyol es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta. Això mentre el Consell de Ministres ha aprovat, tal com estava previst, desclassificar una quarantena d'informes policials i judicials que provarien que ningú va prevenir l'executiu espanyol sobre aquesta allau de persones. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: I el senyor Feijó haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación, porque el horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones. E indudablemente el ser un partido de oposición que solo pone palos en la rueda no ayuda en nada a los ceutíes, en nada.
1: El Tribunal Suprem ha paralitzat de forma cautelar la inscripció de persones nacionalitzades per l'anomenada llei de nets al cens electoral. Així ho ha acordat avui l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu al cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. I no deixem els tribunals perquè el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez sobre jornada la declaració prevista per aquesta tarda, el magistrat Juan Carlos Peinado, havia citat Begoña Gómez en l'audiència preliminar. L'advocat de Gómez ha demanat l'ajornament per impossibilitat d'assistir i ara està en mans de Peinado decidir-ho.
4: Ei, Anna, sóc l'Oriol, de Girona FM. Escolta'm, només un àudio per felicitar-vos, tu i a tot l'equip, pel primer programa d'ahir, que em va agradar molt, molt, molt àgil, molts temes diferents també, moltes veus de tot el país, vull dir que va agradar molt, de veritat, només un però. Ja saps que els periodistes ens agrada posar una miqueta el dit a la llaga i t'ho vull dir també. Vaig trobar a faltar que en algun moment parléssiu de Vilanova. Crec que el programa va estar molt bé, però que si s'hagués pogut introduir algun tema més local de Vilanova o parlar de la ciutat, jo crec que hagués quedat bé. Però bueno, escolta'm, vosaltres mateixos, vull dir, hi ha programes per endavant, si ho voleu agafar com a idea, doncs endavant. I si no, també, no passa res, només faltaria. En tot cas, escolta'm, molts ànims també a partir d'avui, que ja sabem que a partir del segon programa és quan comencen també els exàmens de veritat, perquè és cada dia, cada dia, cada dia. Per tant, molta sort, molts ànims, i nosaltres avui serem també des de Girona per parlar d'una pel·lícula i de gent que hi ha participat. Per tant, aquí us esperem i va, molta sort amb la Rambla.
5: Gràcies, Oriol. Fins d'aquí una estona. Ivan, veus com encara sí que podem parlar més de Vilanova?
6: Sí, sí, sí. Entenc que sí, una mica més.
5: Tu com el vas veure, el programa d'ahir?
6: Bé, jo molt bé, jo el vaig gaudir molt. La veritat és que vaig disfrutar molt tot el programa, vaig tenir les connexions, tot molt bé. És veritat que vam començar molt alts amb l'entrevista amb el Sergi López. Després vam fer una baixada, no?, molt forta quan vaig cantar jo. Però va remuntar molt i tot bé.
5: No, que ho has patat com el Xavier a la redacció.
6: Igual.
5: Escolta'm, sàpigues que tinc protestes de continuïtat, que avui mateix el Jaume Gual ha vingut a dir-me que ells també són equip de Barcelona i és ben veritat. Disculpes, companys, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sé que m'esteu escoltant.
6: Allà,
5: un dia d'aquests, exacte, ja us diem ara i des d'aquí, estan al final del passadís, que us farem venir fins aquí. Avui toca segon programa, que, com deia l'Oriol de Girona, doncs és la prova de foc, perquè el primer hem tingut molts mesos per preparar-lo, però sí. El segon tan sols 24 hores, no? Això sempre passa.
6: Sí.
5: Hi ha un filòsof que es diu Bon Jovi, que tu sempre
6: sí,
5: em dius...
6: Sí, tal qual.
5: Què m'expliques sempre de Bon Jovi?
6: Això, que el primer disc van tenir molts anys per preparar-lo i el segon només un, i que no estan contents amb el segon disc. També t'haig de dir que el tercer disc va ser el seu millor disc, o sigui que encara tenim marge.
5: Vinga, doncs avui intentarem fer un bon programa i demà que sigui millor. Ho tenim tot a punt?
6: Sí, sí, les connexions més o menys enllestides, sí, sí, tot a punt.
5: Per cert, volia explicar-te una cosa que va passar ahir.
6: Digues.
5: Vaig arribar a casa i a la tarda vespre, i és clar, tenia cua de vilanovins que m'havien demanat que els enviés l'enllaç a la web per poder-nos escoltar més tard. La gent estava treballant o portant els nens al parc o el que sigui, a través de l'enllaç laxarxa.cat. Sapigueu que la pàgina web de la xarxa, doncs cada dia anem penjant el programa i es pot escoltar allà. I quan hi vaig entrar, els primers 25 minuts de programa no hi eren. El programa començava amb l'Arnau dient que li agradava la música country i el Nadal. Aquest matí he passat pel Departament de Digitals i el César García, per molts anys, per cert, el programador que tot ho pot i que avui és el seu aniversari, m'ha explicat que això és un mecanisme que està automatitzat, això de que del directe anem a la pàgina web, que es fa amb intel·ligència artificial i que és cosa de l'Enric Riba, de l'empresa Enacast.
6: I l'has trucat per veure què ha passat?
5: Li envio un WhatsApp. Hola, Enric, sóc l'Anna. Mira, una cosa, ahir ens vam trobar que el programa, quan es va penjar a la xarxa.cat, es va menjar els 25 primers minuts d'emissió, llavors, que era l'entrevista al Sergi López i el vilanovisme desbocat que vam fer. Llavors, jo no sé si la intel·ligència artificial és del Vendrell, de Vilafranca o de Sitges, o què ha passat aquí en contra dels vilanovins. Ens pots fer 5 cèntims de com funciona aquest automatisme i què pot haver passat? Vinga, gràcies, adeu.
0: A veure, la intel·ligència artificial no és del lloc i és de tot arreu. El que passa és que, com tot, s'ha d'aprendre. És com un nen, m'imagino que era el primer dia i que el vostre programa, el Rambla 54, va començar molt boig. Vau començar dient les coses sense seguir el que serien els cànons habituals d'un programa de ràdio, i la nostra intel·ligència artificial, que el primer que fa és escoltar-vos, transcriure-us i fer el resum, no us va acabar d'entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de Nacas, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys. Adeu.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: Ho deixaré tot i me n'aniré a viure a pagès. Amb les vaques, les gallines, els conills... Jo no sé tu, però Servidora ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, Anna. Hola, Ivan.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, hola.
1: Hola, què hola. Tal? Pili, disculpa.
2: Que demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
1: Ah, molt bé.
3: Sí. Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
1: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui tu, si us plau.
2: I tant, mireu, Amunt ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries, perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
1: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
3: Del tot. Hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
1: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
3: Que quan has dit que era un pagès... Jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre d'anar a treballar amb una vinya, i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
1: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor, o un viticultor pagès?
3: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
1: Sí, no? Si vas a la vinya.
3: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot, és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
1: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
3: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
1: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
3: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera, d'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona, i cap allà hi vaig fer el cap, i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
3: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
3: Estem en plena diversió ara, sí, sí. Ara mitja jornada és cada dia, 12 horetes com a mínim, o sigui que... Mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
3: I sí, estem en plena brema, lo que, mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i, com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
3: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
3: Sí, sí, sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
3: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció. Val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir-ho d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos... Que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
3: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
3: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica... Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna... Un altre seria que això doni per un programa sense, un altre seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Un altre és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
3: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així, a Lleida, muricecs.
3: Sí, sí, sí. Sí. Al Menar, com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
2: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
3: Mira, muricec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabia.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
3: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
3: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats, i més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que, clar, tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè, com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li l'altaveu i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a què els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel, què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
3: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps?, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75. Bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe, se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
3: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
3: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
3: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
3: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
4: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
5: No, a la meva ràdio local.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Crec que ja està, no?
7: No sé, tu mateixa.
8: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
9: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
9: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
9: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor. I també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
9: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
10: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
10: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim aquest joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja, de quan acabaven de vendre el peix, era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que aquest joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2007-2008 que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar i la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
9: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
10: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà. El puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5. No? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant. ¿Vale? Mm. Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l. Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
9: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: pensar-ho,
9: eh? Sí, sí,
1: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
10: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
10: Sí, és molt curiós, perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té unes... Aquest joc té un inici que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen sobretot per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això era el joc en el qual jugàvem. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
10: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
9: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que tu que fas de marcador, perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge, feu de tot.
10: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt, vull dir. Però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
9: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treuràs tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara, tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
10: Sí, bueno, el que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no?, per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí, i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
9: Moltes gràcies, Anna.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i, sobretot, es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis per això, justament perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi Dabidi Boom. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu en off podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney. Doncs,
2: exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou. Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi, què heu de saber? Doncs mira, que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre, aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament, i ara aquí a la ràdio, vull dir que tot el que sigui comunicació, ho he tocat allò una miqueta tot, i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
4: Hola, bon dia.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
3: I a la Nora Esteve. Nora.
5: Bon dia, bona tarda.
3: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser... Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí. I el meu marit, el pare de la Nora,
3: sí,
4: vam estar...
3: Sí, sencera.
4: van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens van fer el QR unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que sabíem això. El meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes. I va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venint la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en
2: això...
4: canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos,
5: sí,
2: parlo, eh?
5: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes, m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel, o Embolicats, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula, eh?
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
4: Sí,
5: si ens diessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i... Bueno, tot.
3: Perquè...

0: allà i anar vestit com anàvem vestits amb aquelles robes, així ja l'experiència valia la pena.
1: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
0: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, amb el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
1: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a dos o tres dignatarios i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha dos o tres per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar dos dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més. Només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè te portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
1: Ostres, que dur.
2: Perquè del que vau veure, de quan estàveu allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
0: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
3: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
0: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han quatre de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
3: Sí.
0: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet, un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
1: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
3: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia, pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar, en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista,
0: pare, no?
3: Si jo, els horaris de nens, pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el Print Rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
0: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
3: sí,
0: està molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper, i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
3: Sí.
0: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te, no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va.
1: Que bé, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrena cap al març de l'any vinent.
0: Del 2028,
1: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
0: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
1: doncs,
0: anant per llarg, em sembla.
1: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
0: Perfecte.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Igualment, Anna.
3: Adéu.
0: Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres. Què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60ena de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferents països, entonces hemos parlat de les costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de Pren faltan como diálogo, más interacción con la Yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: I a més, m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè... En mi mente, hablar los idiomas no tiene que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
6: Acá en Tordera... hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este momento.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.
8: La xarxa de comunicació.
9: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
10: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
11: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
12: Marta!
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
9: Ràdio Arenys.
8: Notícies en xarxa.
14: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat per demà, excepte casos de força major i serveis essencials. Entre les 7 del matí i les 5 de la tarda, 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. El govern ha signat una resolució que suspèn les classes als centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs, atenció, perquè poden començar en alguns indrets aquesta nit i superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, anar acompanyats de tempesta i algun fenomen violent. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
15: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
14: Per la seva banda, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
16: De no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar la teulada, desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
14: Més temes. Comissions Obreres i UGT reclamen garantir el futur de SEAT més enllà de 2030 i protegir l'ocupació. En un comunicat conjunt, els sindicats asseguren que no comparteixen un possible final d'una marca mítica com SEAT i defensen que mantenir-la és defensar també el teixit industrial i l'ocupació. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup, que fa especialment preocupant el futur de la marca, reclamen implicació de les administracions també per garantir el futur industrial de Martorell. I la Unió Europea ha acordat aixecar la clàusula de preferència europea de préstec de 90.000 milions d'euros per Ucraïna per tal que el govern de Volodymyr Zelensky pugui comprar materials essencials pels sistemes de defensa antiaèria Patriot a tercers països. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en un missatge conjunt amb el secretari general de la OTAN, Mark Rutte. El primer desemborsament serà de 2.300 milions d'euros.
9: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: La natura és la protagonista del calaix actiu. En un moment convuls meteorològicament, les veus que ens animen a reconnectar amb ella són cada vegada més fortes i la literatura ens ho mostra. La primera entrevista de la temporada és tot un luxe. Ens acompanya el baríton Àngel Òdena.
3: En el meu cas, sempre, ara ja no tant, perquè l'edat i les situacions familiars, etc. Però sempre havia pensat que era com quelcom una mica provisional i que al final faria una altra cosa. I hem passat els anys. A més, és una feina, de vegades és estressant per moltes coses, però sobretot el que és més estressant és que, i que això és una gran sort, que sempre he tingut feina a 2-3 anys vista, no? Llavors, clar, ara jo pensam dintre de si el 28, que si el 29 o alguna cosa m'han parlat, i no sé què. I clar, a mi m'estressa tot això, perquè en certa manera et dona sí, certa confiança i certa tranquil·litat, però per altra banda, és com que el temps passa molt més ràpid, no?
2: I qui no falta, any rere any, és en Jordi Romeu, per convidar-nos a gaudir de Riu de Lletres, que enguany s'estrena amb un nom d'alçada, Clementina Arderiu. Però d'això ens en parlarà l'escriptor Jordi Folch.
4: I ho celebrem des de l'Associació Cultural Ola Creador amb la creació d'una dramatúrgia que estrenem a Riu de Lletres, a casa d'Anna Clementina Arderiu, que d'aquí és 1959. La història, que és una biografia dramatitzada, es situa al terrat de la casa del carrer Amargura de Cadaqués, una casa que un grup d'intel·lectuals va regalar quan en Carles Riba va fer els 60 anys. Des del terrat, la Clementina Arderiu, sempre enfosquida per la magnitud, per la personalitat extraordinària de Carles Riba, narra la seva vida des dels seus principis.
0: Que bo retrobar-vos de nou amb l'estrena de la temporada 8 de El Calaix. Estem d'estrena, doncs, en aquest primer capítol de l'edició 357 per aquest mes de setembre. Així doncs que gaudiu d'aquests continguts que us hem preparat i que fa uns instants us ha repassat Mònica Socies. Així doncs que posem fil a l'agulla. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix.
0: El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu, amb Mònica Socies.
2: Els últims esdeveniments arreu del món ens parlen de canvi climàtic o de cicles naturals. Tempestes devastadores, terratrèmols i onades de calor que sembla que han vingut per quedar-se. Molts diuen que la Terra parla i que el canvi és inevitable. Nosaltres no entrarem en cap debat avui, però sí us parlarem de llibres on la natura n'és protagonista. Des de la Naturalis Història de Plini el Vell fins a l'actualitat, la llista literària és molt llarga. I tot i que mirar enrere és entendre el present, la nostra proposta és molt actual. Ens n'anem a 1854, any en què Henry David Thoreau publicà Walden o la vida als boscos, un llibre fruit de la seva experiència, 2 anys vivint en una cabana al bosc, davant de l'estany de Walden. Entre la narrativa i la crítica, amb un paper destacat de la desobediència civil, també hi trobem la bellesa i la idea de tornar a connectar amb la natura. L'any 2019, Símbol Editors la publicà en català, traduïda per Anna Torró. Em direu que un llibre de 1854 no és actualitat, però si us he presentat aquest títol és per parlar-vos d'Aferrats al Paradís, 16 maneres de viure a la natura, d'en David Vilaseca, publicat per Sidillà. En David s'ha apropat a 16 persones que viuen unides a la natura, allunyades del soroll, d'un sistema que ens accelera i engoleix el nostre temps i la nostra salut. Després de llegir-lo, no podrem evitar pensar que alguna d'elles veu d'aquell Walden d'en Turó. Un fuster, un artista, una monja i una artesana són protagonistes d'alguns capítols, com també la Montserrat Domingo, l'ermitana de Sant Joan del Codolà, al Montsant, amiga del ja finat mossèn Ballarín i també de l'artista i poeta Pere Jaume, un altre dels protagonistes. Nosaltres en destaquem en Pep Divins, ubicat al capítol que porta per títol El pastor que guarda els mots, el poeta que pastura. L'autor ens el presenta com el poeta pastor, un home autodidacta amb més de 10.000 llibres al seu voltant. Si el voleu llegir, us compartim tres títols: Invitació al foc, El pòsit dels dies i El llevat de la vida. Ara, tanqueu els ulls i escolteu el bosc, imaginant què poden sentir aquests 16 protagonistes un dia de cada dia. Sabem que no és una vida fàcil, però com tot, res és perfecte. I nosaltres som terra, i la terra ens dona vida. Estimem-la.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
5: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
7: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
2: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Àngel Òdena, baríton, ha captivat des de fa més de 30 anys el públic d'arreu del món. La seva veu i les seves caracteritzacions mostren la gran capacitat interpretativa i musical d'un home apassionat per la música i el món de la cultura.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Volíem començar temporada i ho havíem de fer a l'alça, allò apoteosi. I vam pensar, quin llibre triem? Dic, doncs mira, no triarem cap llibre. Avui portarem algú que per mi és molt especial, perquè va ser, crec que, sí, la primera entrevista, Àngel Òdena, baríton, amb un tros de veu.
2: Hola, bona tarda. Bé, no sé, sí, molt content d'estar aquí i de tornar a repetir amb tu, que és veritat que va ser la primera entrevista ja fa una sèrie d'anys, abans de la pandèmia, potser?
1: I tant que era abans de la pandèmia, sí, devia ser...
2: Ha sigut pandèmia abans o després.
1: Sí, nosaltres tenim aquest punt d'inflexió, sí. Però va ser abans de la pandèmia, va ser una entrevista preciosa... Van gravar per Nadal, es va emetre al final al febrer, perquè no va sortir fins al febrer, però recordo que eren festes.
2: Sí.
1: I tu vas venir,
2: sí.
1: I estava jo molt nerviosa, perquè pensava, ostres, a veure, ara...
2: No.
1: Però va anar tot molt rodat. Sí. La veritat és que amb tu és fàcil.
2: Bé, no ho sé, jo crec que no, amb tu és fàcil.
1: La qüestió és que va arribar aquesta primera entrevista, n'hem vingut més després, i ara aquest estiu, doncs, vam dir, vinga, tornem-hi. D'aquelles coses que sempre diem, ho farem, però Àngel, no hi ha manera...
2: Bé, per què no em crides?
1: Perquè treballes molt, perquè fas coses fantàstiques.
2: Bé, sí, faig el que... Sí, la veritat és que tinc la gran sort que després de 30 anys o alguna cosa similar, segueixo fent la feina que m'agrada i m'ho passo molt bé. Teòricament m'ho passo molt bé i a vegades que, com totes les feines, tenen efectes col·laterals i la meva també en té... Però jo sempre dic que és la meva passió, la meva devoció, i per tant m'ho passo molt, molt, molt bé. I m'agrada.
1: I t'agrada. Més de 30 anys...
2: Més o menys, sí.
1: I és... Ara, si mires enrere, ja sé que és la típica pregunta, però jo quan miro enrere, que ara ja m'he fet gran i també mira, ara posa cara d'esparverat, però a mi també em passa, quan miro enrere dic, uau, si ho hagués imaginat, no m'ho creuria, no? Si m'haguessin dit, tu faràs això, tu faràs allò...
2: En el meu cas, sempre, ara ja no tant, però perquè l'edat i les situacions familiars, etc. Però sempre havia pensat que era com quelcom una mica provisional i que al final faria una altra cosa. I han passat els anys. A més, és una feina... De vegades és estressant per moltes coses. Però, sobretot, el que és més estressant és que... I que això és una gran sort, que sempre he tingut feina a 2-3 anys vista, no? Llavors, clar, ara jo pensant dintre de si el 28, que si el 29 alguna cosa m'han parlat i no sé què. I clar, a mi m'estressa tot això, perquè en certa manera et dona certa confiança i certa tranquil·litat, però per altra banda és com que el temps passa molt més ràpid, no? Perquè nosaltres, el temps nostre, ara estem el mes que estem, durant els altres mesos, etcètera, no? Els dies, però aquí és com una mica més estressant perquè penses encara més endavant, no? I, bueno, a mi sempre m'ha provocat certes dicotomies personals, però em pare és molt bo tot això que estic dient,
1: Sí, perquè ja saps que, bé, hauràs d'aturar algun any perquè t'hauràs de jubilar,
2: Jo sempre dic que aquestes feines et jubilen, no et jubiles tu, I... Sí, clar, hi ha un mercat... Però jo sempre puc fer altres coses, Altres coses relacionades amb la música, que de fet ja faig. Però és evident que sí, que és... se diu, no, tal cantant o està cantant fins a certa edat. No, són comptats amb una mà, no? Amb els dits d'una mà. La gran majoria de gent, doncs sí, hi ha un mercat que... Pel que sigui, el valor de la joventut, evidentment, ha de ser important... Però potser cada vegada més, com les coses ara són molt, molt visuals i molt de xarxes, etc, pues, cada vegada això hi ha una certa dictadura d'això, no? I fa que potser amb certa edat ja vulguin apartar la gent, no?
1: Quina llàstima.
2: Sí, jo crec que sí, però ara és el que tenim. Hem de lluitar perquè... O sigui, no sóc resignat, Aquestes coses, una, de lluitar, no. I les lluites personalment, no? Però sí que és veritat que de vegades les guerres no les pots guanyar. Pots guanyar alguna batalla, però les guerres és més complicat. I hi ha un sistema creat que fa que costi molt poder canviar certes coses.
1: Sí, però tu ets lluitador.
2: Sí, això molt. La lluita moltes vegades és quelcom personal. Doncs intentar estudiar, intentar millorar, perquè... perquè encara que passin els anys pensin que tu també vals la pena, que és així, eh? Vull dir que sempre les botelles o els gots estan mig plens o mig buits, eh? Cuidau. I jo sempre l'he vist bastant mig buit, però perquè sóc així, és el meu tarannà. Però és veritat, això passa, això que estàs dient tu, passen, els anys passen, i sense donar-te'n compte, dius, ostres, què està passant? I a més, en el nostre cas, crec que en moltes disciplines ha passat, però amb la pandèmia ha fet com un canvi, hi va haver un canvi bastant brutal. No sabem per què, i de fet encara amb companys i companyes ens ho preguntem, però hi va haver un canvi. Les coses són més... Abans era tot més ordenat, la feina, els contractes o el que fos era tot més amb cert temps, ho tenies tot més clar, i ara és tot més sobre la marxa, no? I funciona així, i ho hem d'assumir, i ja està. I jo ho he assumit. No tinc més, que fer-ho.
1: Quan t'ho marquen...
2: Sí, no, clar.
1: I no et
2: sí,
1: queda
2: sí.
1: Una altra, al final t'has d'adaptar.
2: És així.
1: La teva vida, ara avui.
2: Sí, senyor, adaptar-se. És allò que, com ne diuen, un s'ha de refundar...
1: Bé, és una reinventar una
2: reinventar-se. Riqueta. Una mica és això. Reinventar-se és saber estar una mica amb l'ull més endavant del que estem ara i un saber recol·locar-se, reinventar-se, per poder, si t'agrada realment aquesta feina, poder seguir en ella, no?
1: Tu ara deies reinventar-se i jo penso que per algú com tu, que ha fet tants i tants papers... Mm. Ara fem una repassada, escolta'm, perquè...
2: Ara no em fas una... La veritat és que hauria de... Hi ha una pàgina web que es diu Opera Veis, que allí està posat tot el de tothom a nivell mundial. I cada vegada és més professional, i jo com sóc una mica petardo amb aquestes coses d'internet i tal, a vegades ja ni ho entenc, allò. Però sí que surt, clar, a tots els papers que has pogut cantar, i la veritat és que, clar, si miro des de l'any 94, crec que està posat o així, doncs ara que estem al 26, no? Doncs sí, mira, 32 anys. Sí.
1: Imagina't.
2: Doncs crec que des del 94 o 95 hi ha coses posades meves allà. I meves i de moltíssims cantants, eh? I la veritat és que, clar, són molts rols, sí. I alguns que, evidentment, ja ni me'n recordo de res, eh? El que passa que és curiós que aquestes coses és com si tinguéssim aquí dins un fitxer que tu les tornes a estudiar de nou i no estudies des de zero. No saps de quin nivell estàs estudiant, a partir de quin nivell, però saps que allò que tu et vas estudiar ja està allà i ràpid surt. Que no és com si ho fessis per primera vegada.
1: Doncs mira, començarem pel final.
2: Sí, digue'm.
1: I començarem per Tarragona.
2: Bé. Diguem.
1: Després ja parlarem més de Tarragona.
2: Sí.
1: L'últim que has fet a Tarragona,
2: sí,
1: Carmen, és
2: sí,
1: Carmillo.
2: Sí, senyora. Segurament és un dels rols que més he cantat. L'he cantat en bastants llocs i ara queda... Però bueno, vaig fer l'Arena de Verona i amb un teatre que es diu Orange. Orange és una ciutat que està al costat de Avinyó, que sí. Té un teatre romà que fan un festival top. I vaig cantar allà també la Carmen, i he cantat a molts, a l'Escamillo, però sí, l'he cantat a molts llocs, i la veritat que és que saps que a Tarragona jo intento fer coses, organitzar cada any una òpera i tal,
1: ho sé.
2: I aquest any, clar, com sempre hem de fer òperes una mica tops en l'aspecte de que siguin molt populars, que enganxin molt el públic, perquè l'espai és molt gran, etc. I Carmen era una... Jo crec que Carmen potser és l'òpera que més s'ha representat al llarg de la història. Si no és entre La Traviata, la Carmen i la Bohème, la història deu estar por ahí. O sigui que... Bé. A mi l'òpera... El rol està bé, però no m'acaba de... Però està bé, eh? Però l'òpera la trobo brutal. No hi ha ni un compàs que no valgui la pena de música i de la història, etc. Les històries, com són històries humanes, serveixen per fa dos segles, un segle, i dintre dos segles serviran igual.
1: Sí, perquè ens seguirem matant pel mateix.
2: Evidentment. Si al final tot és bastant simple, amb tota la complicació que porta.
1: Sí. Matar-se, o veure com maten, a l'òpera...
2: Bé,
1: no és el mateix.
2: No
1: és el mateix.
2: Els que estem dalt sabem que és de broma, tot allò. Encara que potser els hi agradaria matar-se els personatges, les persones aquelles que fan el personatge. No, això ja no ho sé.
1: No.
2: Però, clar, sí que és veritat que moltes vegades, vist des de dins, perd cert glamour, però guanya altres coses, no? Guanya en veure com la gent és més professional, com sap fer-ho, etc. No sé, com s'ho treballa, no? Des de fora tot és molt més impactant, no? I tu quan estàs dins i veus altres coses que potser des del públic no veuries, no? Però a mi és el que m'agrada d'aquesta feina.
1: Ara farem un kit-kat entre mig dels personatges, sí. Perquè com és un dia normal per tu, un dia de feina?
2: Ah, bé, si estic... tot depèn. Si estic en una producció assajant, doncs normalment, si s'assaja matí i tarda, doncs anar als assajos. A veure, te lleves, prens el cafè, tot el que faci cadascú per esmorzar. I després pues anar als assajos, i jo m'ho passo pipa. En els assajos normalment m'ho passo molt bé, perquè després quan venen funcions, etcètera, etcètera, ja venen els nervis i tot això. Però durant els assajos primer ho fem tot... Primer fem... A veure, depèn del tipus de producció, ¿vale? Però normalment si és un teatre gran i tal... Ara dintre de poc començaré a assajar al Liceu. D'acord? Llavors estàs un mes assajant i la gran majoria d'assajos es fan a piano. Hi ha el director, hi ha el pianista, perquè el que hauria de fer l'orquestra està reduït per piano, i llavors el que fem és el treball escènic. I perquè, clar, per molt que hagis fet tu un rol, les produccions són diverses, i cada director d'escena o directora vol un determinat tipus de coses. I llavors, en base en això... Pues anem anant treballant durant dies, i arriba un punt que ja la cosa està madura, o no, però ja hem arribat a aquell punt, que s'han de fer els assajos amb orquestra, i els assajos amb orquestra sempre són pocs, perquè, evidentment, no és el mateix estar amb piano, amb l'orquestra, pues, bueno, són pocs dies, i llavors allà ja hem d'estar pues, full, a tope. A veure, has d'intentar estar bé de veu, etcètera, cuidar-te...
1: És que la veu és el vostre instrument.
2: Mm-hmm. Sí, com el teu, però...
1: però no és... Sí, ja pateixo el dia que estic encostipada o has d'anar al dentista.
2: Nosaltres totes aquestes coses hem de cuidar. Llavors, hi ha una part... Jo crec que hi ha un 90% dels problemes que tenim de veu tots que són psicològics, que com saps que tu allò ho necessites perquè després has de cantar davant del públic, etcètera, doncs hi ha molta pressió en aquest aspecte i cadascú té una manera una psicologia, una forma de ser que fa que li posar que es posi més o menys pressió. Però sí que és veritat que una mica el timing és aquest, d'acord? Llavors, quan estàs en una producció, la vida... A veure, depèn de si estàs amb companys agradables i tal, és més monacal o menys monacal. Vull dir que igual acabes un assaig i vas a aprendre alguna cosa, etcètera, etcètera, però normalment és una vida bastant solitària. Tu estàs sol en una ciutat equis, en un apartament, i tornes cap allà i després el dia següent assajar i ja està. Una mica és així. Hi ha una gran sort, ja sé que, clar, jo sóc una mica de la prehistòria, però quan jo vaig començar, l'internet era... o no existia o no... Clar, avui en dia pots connectar amb qui vulguis amb internet, des del mòbil, des de l'ordinador, la taula, el que vulguis, no? Però, clar, abans no era així. Llavors, jo recordo haver a Alemanya haver d'anar a buscar el diari, si volia, La Vanguardia o El País, del dia abans a les estacions de tren, a l'estació central de tren, que no el trobava... Clar, era tot, les teles era per cable, i recordo que allí tot era en alemany, ni italià, ni francès... Ni... Vull dir que tot ha canviat molt. Gràcies a Déu per nosaltres, l'internet, per moltíssima gent, jo crec que per la humanitat, però per la gent que viatgem així, l'internet ens ha servit molt per tenir una mica d'esbarjo i contacte amb tothom, i amb el món teu, una mica, amb el món real teu.
1: Per no sentir-te tan sol, no?
2: Sí, senyora.
1: És curiós, perquè això no ho pensem, no? Nosaltres des de fora veiem aquest glamour, aquests viatges, aquest aprendre...
2: No existeix, no? Jo, quan parlem... Jo ho parlo amb molta gent, això, però crec que el glamour és inexistent. No, des de fora es pot veure, no? Però nosaltres no. Vull dir, quantes vegades surts al teatre... I, vale, i pot haver, si és més o menys un teatre llatí, gent esperant allà, alguna signatura i tal, però després te'n vas sol, eh? I te'n vas sol cap a casa, i si no és que has quedat amb algú que t'ha vingut a veure o amb algun company o companya que vas a prendre alguna cosa, si no allí s'acaba... És bastant solitari, aquest món. Per això t'ha d'agradar molt la música, t'ha d'agradar el que fas, perquè aquest aspecte és pràcticament inexistent. En certa manera, ja ho sé que ara... Però som una mica els juglars, els trobadors de... Vull dir, que fem que el glamour el posen els altres, no? I se'l posen entre ells, no? Però nosaltres no... Res, zero.
1: ens ha canviat la mirada, sí. Absolutament. Mira, jo havia preparat una pregunta super romantitzada que ara m'ha quedat...
2: No, però...
1: La faré. A veure què. Però clar, ara m'estàs dient tot això i és una barreja.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
1: I jo ara et dic, si abaixéssim el taló, s'acaba la funció, s'abaixa el taló, l'escenari queda buit, quedes tu i t'assentes en el silenci. Què penses quan s'acaba la funció? Què penses quan allò s'ha acabat, quan tot ha funcionat, quan tothom ha aplaudit, s'han aixecat i han marxat?
2: Home, potser el... la cosa més així... Dius, ostres, no n'hi havia per tant que posessis tan nerviós. Aquesta és la primera. No, jo crec que hi ha satisfacció per haver fet... També és veritat que la feina aquesta en part és bastant efímera, no? Perquè ja està, ja ha passat. El que pinta un quadre, el que fa una escultura, està allà, no? I després pensa que normalment, jo què sé, la gent que fa teatre a nivell professional una mica així important, doncs igual estan tota una temporada durant, jo què sé, no sé quants mesos. A l'òpera, depèn dels teatres, doncs bueno, pots fer 7-8 funcions i aquí s'acaba. I inclús hi ha teatres que menys. Llavors és tot bastant efímer. La música és efímera perquè ja està, ja ha passat. I a vegades sí que et sap greu que dius, ostres, en aquell moment jo havia de fer això i no ho he fet. Sí que el que fas és... analitzar una mica com ha anat tot, no? Els aplaudiments són 30 segons, un minut, bé, a mi m'agrada molt. Per una part, hi ha una doble... Jo tinc una doble vessant que m'agrada, evidentment, perquè em reconeixin la meva feina, però em ruboritza molt. Llavors, sí, és una cosa que sempre m'ha passat. Me ruboritza molt que em diguin coses, però, en canvi, si no me les diuen, me sento malament, no? És... No sé. No sé com m'ho he de menjar, tot això, però és la realitat. És la realitat. I... Però sí que és veritat. Després el que fas una mica és analitzar com ha anat i allò que analitzes, doncs tu saps que el que havies de fer, com ho havies de cantar, aquella frase que volia que vocalment o tècnicament fos així, o expressivament, que d'escena havies de fer una cosa que després no has fet, o que t'has equivocat en això, t'has equivocat en allò altre. Llavors ho analitzes i intentes, per la propera, intentes analitzar-ho perquè no et torni a passar, no? Que segurament allò que t'ha passat no tornarà a passar, però passaran altres coses.
1: Una altra.
2: Però, bueno, això és el directe i... Una mica és això el que passa. I després, evidentment, si depèn de quin tipus de rol, si estàs cansat, doncs el que vols és fotre't una cervesa, un vi... Que, bueno, aquest és el problema. Però que... I ja està. I si ho pots compartir amb algú, doncs millor, perquè aquestes coses són xules de compartir. Tot i que a mi, si és amb gent que hem estat en la mateixa producció, sí que m'agrada compartir-ho. Com t'he dit, amb gent de fora me sol ruboritzar bastant. I llavors no m'agrada molt parlar de mi. Si no parlem d'en general, sí, però de mi no... Ja et dic, no és ni falsa modèstia ni res. Senzillament que no m'hi acabo de trobar.
1: Estàs curiós, eh? Perquè com que sempre que hem parlat, sempre ha sigut tot tan fluid, no?
2: Ah, bé. Bueno, sí, m'enrotllo bastant.
1: Fora de micro no explicarem tot el que hem dit abans.
2: No, millor que no.
1: M'ha arreglat una mica.
2: No.
1: Ets un home de caràcter, ets un home de passions.
2: Bé, no sé si seria de caràcter. M'imagino que sí. És que jo, això ho han de dir la gent de fora. Jo no ho sé. M'imagino que els meus fills me diran que sí, que tinc molt de caràcter. Però què vol dir tenir caràcter? Bé, sí. I passions, sí, clar. Per això em dedico el que em dedico. I ha de ser... Hi ha una part de tècnica, hi ha una part de música, musicalitat, treball, etc, però també hi has de posar la passió. I, curiosament, com més gran m'he fet, crec que més il·lusió hi tinc amb tot això. No sé si és perquè penso que queda menys, d'acord? Però hi poso moltíssima passió.
1: És molt bonic això que has dit, perquè quan sembla que es pot acabar, no? Que cada vegada vas escurçant el temps, quan una cosa realment t'agrada...
2: Sí, clar, penses, ostres, això m'ho trauran a mi i m'agrada, jo no vull que m'ho tregui ningú, no? No té per què, però bueno, també és veritat que has d'assumir les situacions cadascú, no? I la gent que... De fet, qui li agrada molt la seva professió, jubilar-se... Jo no conec ningú que s'hagi jubilat. O continuen fent-ho d'una manera o d'una altra, no? I a mi, com m'agrada molt tot això, doncs ja saps que jo faig 40.000 coses. També dono classes, o sigui que m'ho passo molt guai.
1: No has aturat i és espectacular.
2: No,
1: jo parlava de Tarragona perquè jo una miqueta és la teva nina bonica, també, eh?
2: Bé, en allà estem fent... A veure, jo ja fa temps, ja ho saps, això, ja fa un temps, quan hi havia la pandèmia, des de l'Ajuntament m'ho van proposar de tirar endavant allí en un espai que és únic, que és el Teatre del Camp de Mar, que és un meravellós, i a més, curiosament, té una acústica natural, que crec que és per unes coses que van fer el terra, etc etc, però una acústica que allí no cantem sense micro, sense res, eh? Vull dir, allí es fa tal qual, i és que és millor que molts teatres tancats. Té una acústica molt millor, gràcies a Déu. Llavors, bé, des de l'Ajuntament es va tirar endavant, però més endavant, doncs bé, l'Ajuntament potser no tenia capacitat, també políticament alguns ho ven bé, no, és igual. Vam decidir crear una associació des de fora i buscar arribar en pactes amb l'Ajuntament. La veritat és que l'Ajuntament actual estaven molt per la labor, i des de la Diputació, Generalitat, i llavors tota una sèrie d'espònsors privats que gràcies a ells ens treballem i podem tirar endavant cada any una obra allà al Camp de Mar, i cada cop amb més coses afegides en aquesta òpera.
1: A mi m'agrada molt perquè he dit que començaria pel final, que va ser Carmen, l'anterior va ser La Bohème de Puccini,
2: sí.
1: La Traviata de Verdi, sí. Tosca de Puccini,
2: Tosca, sí.
1: Però vau estrenar...
2: Amb el Rigoletto. Sí.
1: És molt especial, el Rigoletto.
2: Sí, bé, clar, és un rol. El rol del baríton allà és... La veritat és que és una passada. I he tingut la sort, crec que l'he cantat 3 o 4 produccions diferents, I la veritat és que a mi m'encanta, és un rol que m'aixifla molt. Que passa que, també et diré, intentar organitzar aquestes coses i cantar un rol d'aquests importants, també, en aquell cas, es feia des de l'Ajuntament. Jo els vaig ajudar molt, però vull dir-ho perquè físicament... Clar, el cantant, al final, som uns atletes, entre cometes, perquè fem servir... El nostre instrument està dins del cos. Llavors fem servir molt el cos, el diafragma... Hem d'estar forts, en una paraula, o en una mica... I si no, ho has d'intentar. I si no ho estàs, ho has d'intentar.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors, depèn de quins rols fas, clar, també sumats a intentar organitzar, que tot estigui... Has d'anar una mica en compte, no? Però en aquell cas, el Rigoletto va ser brutal. I va ser molt xulo, vam obrir un camí, la gent va estar molt contenta, i ara el problema no. El difícil d'aquestes coses és mantenir-te. I cada any, intentar fer un passet més endavant, un passet que jo crec que els estem fent. Cada any, el primer any no va ser així, però després, a partir del segon, tercer, quart i cinquè any, he sigut amb l'Orquestra Camerata 21 Ciutat de Reus,
1: sí.
2: Que tenim molt bona col·laboració amb ells. I, de fet, aquest any, tant la Generalitat com la Diputació els hi ha reconegut. La Generalitat els ha posat entre les orquestres preferents, crec que és algo així, que se'n diu. I llavors, ara, faig un anunci que ja es pot dir, que és que el mes de desembre també farem, que s'ha composat, em fa moltíssima il·lusió, farem a Vilaseca i a Reus una òpera de Gaudí, sobre Gaudí.
1: Uau!
2: Sí.
1: Clar, és l'any Gaudí.
2: Sí, i llavors darrere hi ha la Diputació, la veritat és que és una idea molt, molt xula, i algun compositor, que és molt amic meu, però és un grandíssim compositor català, però que ara mateix està dirigint una òpera a Montevideo, i en un altre teatre d'òpera de Montevideo estan fent una òpera seva, que no la dirigeix ell. O sigui, està dirigint l'Elisir d'Amore, i fan la Casa de Bernarda Alba, que hi va posar música, i aquí ell ha composat una òpera del Miquel Ortega sobre Gaudí. És una mica més llarg, però no és un avió de Gaudí, ¿vale? Sinó és un moment que va passar durant la construcció de la Sagrada Família. I la veritat és que la música està molt bé. Jo encomano a tothom que s'ho apunti a l'agenda.
1: Escolta, posar-hi música a la vida de Gaudí, no? Una banda sonora operística.
2: Sí, està molt bé. Està molt bé. A veure, ja en el seu moment, ja fa uns anys, bastants, el Joan Guinjoan, que era precisament un compositor de música, sí, contemporània, ell era de Riudoms, i va escriure una òpera també de Gaudí. Aquesta música és més... A veure, quan entres dins de la música, aquella era més atonal, i diguem-ne que el Miquel escriu més melòdic i tal, o sigui que és una música potser que arribarà més al públic. Jo crec, bueno, arribarà seguríssim. I bé, i aquest és un dels projectes, per això et dic que cada vegada més al Camp de Tarragona el que vull aportar és una mica aquesta experiència i aquestes ganes de fer coses que potser, quan veus que... Com explicar-ho? Que la teva experiència i la teva sabidoria en un terreny, doncs que se'n pugui aprofitar amb molta gent, i el més bonic d'això que fas, almenys jo, el que fem a l'estiu, el més bonic és que et dones compte la quantitat, en 15 dies, la quantitat de gent que hi treballa, i que hi ha molta gent que s'hi guanya la vida durant aquells 15 dies amb això. I això és molt xulo, perquè et dones compte que quan l'associació rebem subvencions, etc, però aquests diners se'n van amb tota aquesta gent, no? I dius, ostres, ha valgut la pena fer tot això, no? Vull dir, no és una cosa de... Em perdó, que vem tantes vegades tantes corrupcions i que tal roba i tal altra roba. Doncs pues no, en aquest cas, allí no roba ningú i és molt xulo perquè passa això, no? I dius, això, ostres, això és el que a Europa segurament deu passar, que també hi deu haver lladres. Però això és el... Per què no ho fem aquí, no? I és el que una mica estem intentant al Camp de Tarragona fer-ho.
1: Mira, després d'escoltar-lo, i jo que l'estic veient, que el tinc cara a cara, que no és per internet, que m'encanta poder fer les entrevistes presencials, us haig de dir que he parlat de passió i ara parlaria d'amor, d'amor pel que fas.
2: A mi m'agrada molt. Això, per exemple, sí. Això que farem ara de Gaudí, ho trobo una passada, que podem... I després... A veure, això organitza... La veritat és que és a través de la Camerata 21, en aquest cas. Estem molt associats, però això ho organitzen ells, és ells qui ho tiren endavant. Però a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè crec que és un fet que, havent sigut de Gaudí de Reus... És igual, de Riudoms, de Reus, és igual.
1: Vull dir, sí, aquí que hi ha una batalla que no...
2: No, jo ni m'hi vull posar, amb això. Però que és de l'àmbit territorial de Tarragona, de l'àrea metropolitana de Tarragona, que ara que jo crec que està molt bé, que es vulgui tirar endavant, però la cultura també hi ha d'entrar en tot això. Llavors, que puguem tenir en aquest àmbit, convertir-nos una mica en tenir una certa normalitat europea, pues està bé, i que siguin conscients les persones que tenen aquest poder de decisió, que sí, no només els polítics, sinó també els tècnics, perquè hi ha tècnics de cultura que estan per la labor, i això està molt bé. Que ho tinguin clar. I això em fa molta il·lusió. I, a més, estem a Torredembarra, esperem que el teatre de Torredembarra algun dia s'acabi.
1: I que vinguis a estrenar-lo.
2: No, però no és només això, sinó que tenim tota una sèrie de teatres al Camp de Tarragona, espais que després s'han d'omplir. I estaria molt bé que, en mica, aquestes coses, i que el públic... Perquè fes públic n'hi ha. Al públic li agrada aquestes coses.
1: Sí, perquè
2: coses.
1: Sembla que no, però sí que n'hi ha, i van, i assisteixen.
2: Sí, si fas coses de qualitat, la gent hi va. I si no poses preus astronòmics, clar, si has de pagar 300 euros per una, o 200 euros per una platea, com... No, però si els preus són relativament...
1: Assequibles,
2: doncs si vas a sopar o dinar, ja no sé quan ens gastem per cap.
1: Si anem de tots aquests restaurants, també podem invertir en
2: cultura.
1: Jo això ho dic molt.
2: És així, és així.
1: Ja sabem que ens agrada, que la cultura culinària és important.
2: Sí, és important.
1: Si dividim una miqueta, una setmana la fem culinària, l'altra operística...
2: Sí, no, de teatre, literària, sí, senyora, és que ha de ser així.
1: Jo...
2: Així ens enriquim molt més, tots.
1: I ens aprimarem una miqueta més.
2: També.
1: Jo estaria moltes hores parlant amb tu, perquè és meravellós, però ara em diran, és que no hi ha més temps a la ràdio i... però no podia deixar passar l'oportunitat de tenir-te als estudis. Si t'atreveixes, tenim un qüestionari d'aquests ràpids.
2: Sí, home, i tant.
1: Mira, jo tiré una paraula i tu m'has de dir a bote pronto el que et sembla.
2: No sé si hauré fet això, però bé, ho faig.
1: Jo sabré, sí, que ho faràs.
2: Bueno, provem.
1: Bueno, i si no, després ho esborrem, els oients no sabran això. Som-hi?
2: Sí, sí.
1: Sí? Vinga. Arrels.
2: Casa meva.
1: Identitat.
2: Catalana.
1: Una ciutat.
2: Barcelona.
1: Música.
2: La meva vida.
1: Un plaer.
2: Buf. Veure el Barça.
1: Un luxe.
2: Poder-me aixecar cada dia amb il·lusió.
1: Un àpat.
2: Ep. Una paella, potser. No sé, és que ara m'ha vingut al cap això, però...
1: Doncs la paella està molt bé, mira.
2: Sí, sí.
1: Escolta, perquè no és l'hora de dinar, si no podem anar a fer una, eh? Un museu que recordis molt.
2: Crec que era el Museu de Ciències Naturals de Londres.
1: És preciós.
2: Sí.
1: És preciós. Un espai de nostàlgia.
2: El Cap de Salou.
1: Uita. Unes vacances que voldries tornar a repetir?
2: A veure, m'agrada molt Nova York, anar-hi. Sí.
1: Cultura.
2: Hauria de ser la base de tantíssimes coses. Tot és cultura, tot el que ens rodeja.
1: Un llibre important per tu? O no ets massa lector, eh?
2: No sóc gaire lector.
1: No havia entrat jo, eh?
2: Però, clar, però jo tinc molts llibres de partitures.
1: Molt bé.
2: Llavors, qualsevol de Verdi o de Puccini per mi són importants.
1: Magnífic. I ara, amb quin llibre de partitures estàs?
2: Ara, Maïda, que és la propera òpera que he de fer, i aquesta que t'he explicat de Gaudí, i després entremig he d'anar a Montevideo a cantar una producció del Mario Gas d'una zarzuela que van fer molt xula, la tavernera del Puerto.
1: Escolta'm, jo si necessites algú que et porti les maletes, ja sé que no hi ha glamour, però escolta'm...
2: No n'hi ha de glamour, però bueno, no, però és divert.
1: Però jo te les porto.
2: Vale,
1: però
2: genial.
1: Àngel Òdena, meravellós, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista tan propera.
2: A tu.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Anem de Festival Literari en el Calaix. Els dies 11, 12 i 13 de setembre torna la Fira Literària del Penedès Riu de Lletres. Unes jornades especials on celebren el seu desè aniversari i amb moltes novetats. En parlem amb en Jordi Romeu. Mònica Socies.
1: Una cita que no ens podem deixar perdre any rere any és el Riu de Lletres, la Fira Literària del Penedès. Però enguany és molt especial, per dos motius. Celebren el seu desè aniversari i s'uneixen amb l'entitat DILECAT, l'Associació de Professionals de la Dinamització Lectora de Catalunya. Festa grossa.
2: Sí, 10 anys, déu-n'hi-do. Qui ho hagués dit, eh? I a més, clar, volíem fer alguna cosa així una miqueta més gran, alguna cosa que fos una mica més sonat. I al final, doncs mira, parlant amb l'Associació de Professionals de la Dinamització Lectora, el DILECAT, ells també estaven intentant muntar un festival sobre la dinamització lectora, sobre la seva feina i tal, i bueno, ens vam com oferir els uns als altres per muntar una cosa conjunta. Perquè al final el Riu de Lletres, a part de llibres, també hi ha això, hi ha aquesta part de dinamització lectora, que es fa feina molt bona des de biblioteques, però que també doncs, es pot treballar des d'escoles, des d'entitats, també des de les fires, per tant, hi lliga molt bé. Nosaltres amb el Riu de Lletres hi ha sempre, a part de presentacions de llibres, xerrades sobre literatura i aquesta mena de temes, també fèiem alguns espectacles infantils, algunes activitats, alguns tallers, i això és el que fan els de DILECAT. I per tant, lliga perfectament. Nosaltres aportem la part més logística, que és ja el muntatge de la fira i tot la parafernàlia de parades, d'espais, de muntatge de llums, de so, i ells hi posen la part d'activitat. No? Ells posen els tallers, posen els espectacles infantils, posen tot el tipus d'activitat més relacionada amb dinamització lectora. I creiem que aquesta associació, que aquest lligam entre els dos mons, no?

0: Paraules lluny, perquè al final no ens hem mogut de Sant Pere de Riudebitlles, oi? Però sí, home, 10 anys. Quan vam començar ho vam fer, diguéssim que així, moda petit, no gaires pretensions, intentant sí, sempre portar gent bona, professionals en el món de la literatura, que poguessin aportar el seu granet de sorra per millorar la promoció de la literatura. I en mica a mica la cosa s'ha anat animant. Ja sabeu que vam passar de fer-ho un dia només amb xerrades, a fer-ho dos amb més xerrades, amb ampliació d'espais, i finalment ho vam convertir en una fira de llibres, però al principi era només una trobada professional. I la combinació de la fira de llibres i la trobada és el Riu de Lletres. I a més aquest any, ja ho sabeu, amb el Tilecat, no?, que encara fa la cosa més grossa, doncs sí, evidentment no sabíem on arribaríem quan vam començar. Ara que estem aquí ens adonem de que el camí recorregut ha sigut prolífic. Creiem que han passat, la gent que ha passat per aquí ha aportat molt, que ens hem enriquit tots una miqueta i que ha ajudat també la literatura catalana a promocionar-se.
1: Una fira amb els objectius molt clars.
0: Objectiu, sobretot, continuar sent un referent de les fires literàries a Catalunya, de la literatura català, que també sigui la fira de referència del Penedès, per això en diem la Fira Literària del Penedès, i que sigui un punt de trobada de professionals del món de la literatura, des de, ja ho sabeu, de biblioteques, de docència, d'autors, d'editors, de llibreries, perquè al final el que sempre ha caracteritzat una mica el Riu de Lletres és que ha de ser un punt de trobada, no és només una fira de llibres, sinó un lloc on els diferents àmbits de la literatura es troben, parlen, conversen, proposen objectius comuns, es proposen activitats. Ja sabeu que també han sortit alguns llibres ja de la trobada del Riu de Lletres, alguns editors que s'han posat en contacte amb autors, han sortit contractes d'edició, vull dir que realment el Riu de Lletres és això, una trobada, un punt on els marges de la literatura es troben, un lloc on la gent parla, on la gent conversa, on la gent comparteix. Com on posarem més èmfasi ja és més complicat, perquè posem èmfasi en moltes coses. Ens agrada que els llibres siguin al carrer, que la gent vingui a comprar-los, que la gent de l'entorn, de la comarca vingui, que la gent de fora vingui, que conegui les propostes editorials, editorials més petites, que no són les que trobarem habitualment a les llibreries, que vinguin a les llibreries del territori, perquè també són les que han de conèixer la gent d'aquí, la gent de fora, i sobretot aquest any, com que tenim també el Festival Delicat, aquesta part més d'activitat encarada a escoles, a biblioteques, ens agradaria que vingués gent del món professional de la programació cultural, perquè al final el Delicat és una associació de professionals que el que ve a fer, el festival no és tant una activitat festiva, encara que sigui festival, sinó una mostra. És una mostra de la feina que ells estan fent, del que poden oferir els professionals de la programació i perquè els coneguin. Perquè al final està molt bé tenir una literatura forta amb bons autors, bones autores, però també necessitem una literatura forta amb lectors i nous lectors i lectores. I això és la feina que estan fent els de Dilecat, no? Promocionar l'activitat per crear nous lectors i lectores. Per tant, aquí hi posem molt èmfasi perquè és la part que sempre hem dit que coixeix una mica de la nostra literatura. Tenim grans obres, el que no podem perdre són lectors i lectores.
1: En Jordi Romeu ens fa un tastet d'alguns dels actes d'aquesta edició.
0: Ja sabeu que a nosaltres ens agrada que al Riu de Lletres la gent vingui, quan vingui, es trobi alguna cosa. I això és una miqueta el que passa aquest any, també. De fet, aquest any comencem el dia 11, el divendres, hi ha un primer espectacle inaugural amb una representació teatral sobre la Clementina Arderiu. Per tant, ja comencem abans d'hora i tot. I el dissabte, a partir de les 10, que és quan inaugurem la fira, ja comencen a haver activitats. De fet, la primera de totes, a les 11, és una xerrada que penso que és molt interessant, sobretot per gent que es dedica a la docència, perquè parlem de la cançó a l'aula, no? De la cançó improvisada, la glosa, el rap, els romansos, la cançó popular. Ens venen tres professionals que es dediquen a això, que són això, la Noemi Martínez, el Ferriol Massipo, el Maharaka, i que ens explicaran les seves experiències en aquest camp. Penso que és una forma d'introduir la literatura que és diferent del que fem habitualment i que penso que pot aportar una visió que penso que pot ajudar molt als docents. Aquest any la part aquesta més de docència està bastant reforçada, eh? O sigui, la gent que es dediqui a aquest àmbit tenen moltes propostes per explorar. Però és que, ja saps, durant tot el dia anirem fent coses. També tenim una ficció sonora sobre l'obra de la Maria Lluïsa Amorós, del llibre Els nens de les senyores Latin. Tenim activitats infantils tant dissabte com diumenge, dissabte amb la missa, amb el

0: Joan de Boer. Després tenim presentacions de llibres amb gent molt consolidada del panorama literari català, com per exemple amb el David Vilarrós o el Melcior Comas i la Carlota Gurt, que venen junts i que ens faran una xerrada d'una hora que parlaran ells, encara no sabem ni de què, però sabem que vindran i serà molt interessant perquè tenen unes visions molt interessants de la literatura. El mateix dissabte també, per exemple, ve el Joan Lluís Lluís, que ha fet un esforç bastant important, perquè clar, ell ve de Catalunya Nord, li cau una miqueta lluny, i tot i així vindrà i ens presentarà el seu últim llibre i bueno, farà una miqueta d'explicació de la seva visió també de la literatura. Però és que diumenge també tenim coses molt interessants, no? Per exemple, ve el Rafael Nadal a fer el Club del Llibre, amb la trobada de clubs de lectura del Penedès, que com ja sabeu és el Penedès Garraf, de fet ja sabeu que és obert a tothom, que pot venir qui vulgui, i que es comentaran les obres del Rafael. També, hòstia, va ser molt ràpid, o sigui, amb el Rafael el vam trucar i dius, mira, fem això tal dia, pam, ja hi pots comptar. O sigui que estem molt contents per això, perquè ara la gent ja ens coneix, el Riu de Lletres ja té nom, i en tothom qui truquem i diem si pots venir, si tenen la gent de llibre, venen. O sigui que això, estem molt contents. També presentem algun llibre d'una de les editorials que ven a la Fira de Boliana, amb una obra on hi participen diferents autors, alguns dels quals també són del Penedès. Ens ve la Maria Carme Roca, de cara al migdia, i acabem el diumenge amb en Jordi Llavina, que és un dels referents literaris del Penedès i que ens fa especial il·lusió perquè amb 10 anys de Riu de Lletres encara no havia vingut, i també va ser dir-li, escolta Jordi, què t'agradaria? Pom, ja hi pots comptar, veus? Un altre exemple de que el Riu de Lletres ja està arribant a tothom i que tothom el coneix. I això ens fa especial il·lusió perquè ell tancarà el Riu de Lletres aquest any i ens presentarà el seu últim poemari. Però a part també diumenge, dintre del Festival d'Ilecat, hi ha el conte per a nadons que fem cada any a les 11, un conte per a nens una mica més grans a les 12, després a la 1 fem un taller infantil amb la Sara Sareta, que és un altre dels aspectes que ens agrada d'aquest Festival d'Ilecat integrat a dintre el Riu de Lletres, que és que les actuacions, els espectacles són vivencials, en el sentit que no, els nanos només van allà a mirar i a escoltar, sinó que a més participen. Moltes de les activitats que ens proposen la gent de Dilecat són participatives i això fa que la literatura es visqui d'una altra manera, no només llegint, només escoltant, sinó també participant en les activitats. I això, bueno, penso que és un fet diferencial interessant perquè és una manera també d'acostar-se a la literatura que és diferent. I a part d'això, clar, hi haurà la fira durant tot el dia, hi haurà les parades d'editorials, de llibreries, d'entitats. Per tant, és això que us dic, una miqueta quan la gent ve al Riu de Lletres, vingui l'hora que vingui, té alguna cosa a fer. I després, clar, també hi ha el dinar popular, que hi ha qui diu, oh, que dinar popular, sí, dinar popular també, perquè és la part aquesta més lúdica on tots els sectors es troben i poden xerrar de manera distesa, no? Allò de que la vida ens porta a un ritme frenètic i, en canvi, la fira ens serveix per aturar-nos un moment i trobar-nos, i el dinar és això, compartir taula, compartir menjar, a més menjar de qualitat i de proximitat, perquè ens ho fa la finca Can Verdera, que és una masia del terme que ens fa la fideuà i l'arròs amb producte de la zona, i a més ens ho fa molt bé, perquè cada any ja en repetim, i la gent allà és on te comparteix moments, on te comparteix les experiències, on es coneix, on te lliga caps, on es fan contractes editorials fins i tot. Per tant, el dinar també és important per nosaltres. I a part d'això, bé, això, convidar a tothom qui vulgui a venir en qualsevol hora, perquè segur que trobarà activitat, segur que gaudirà del dia, del poble i de l'ambient que hi ha al Riu de Lletres, que és molt distès i molt agradable.
1: L'espectacle Cobra les portes a la fira és d'una de les autores que sempre hem reivindicat al programa, Clementina Arderiu. En Jordi Folch, escriptor i qui està al capdavant d'Hola Creador, ens en fa 5 cèntims.
2: Es commemoren 50 anys del traspàs de la poeta Clementina Arderiu, esposa del prohom i pal de paller de la cultura catalana Carles Riba, i ho celebrem des de l'Associació Cultural Hola Creador amb la creació d'una dramatúrgia que estrenem a Riu de Lletres, a casa d'Anna Clementina Arderiu, que d'aquí és 1959. La història, que és una biografia dramatitzada, es situa al terrat de la casa del carrer Amargura de Cadaqués, una casa que un grup d'intel·lectuals va regalar quan en Carles Riba va fer els 60 anys. Des del terrat, la Clementina Arderiu, sempre enfosquida per la magnitud, per la personalitat extraordinària de Carles Riba, narra la seva vida des dels seus principis, havia nascut per ser joiera amb una argenteria del carrer Princesa i la poesia l'enamorà i allí, a la botiga, hi anaven en Josep Carner, Miquel Ferrà i en Carles Riba, i aquest darrer va ser qui la va enamorar. Clementina Arderiu va escriure i publicar 6 llibres de poesia al llarg de la seva vida i calia una biografia dramatitzada perquè encara és molt desconeguda. I és molt difícil escriure una biografia d'una poetessa on pràcticament no passa res, però per desgràcia a la vida d'en Carles Riba, dels seus 3 fills i de la Clementina Arderiu es va creuar la Guerra Civil Espanyola, l'exili a Avinyó, a Perpinyà, a París i a Bierville, on naixerien les famoses elegies. Aquesta dramatúrgia, ja publicada en llibre, és interpretada per l'actriu tarragonina Isabel Periago i l'actor reusenc Fèlix Vidal, que en aquell moment també està als escenaris amb el somni de Gaudí, Toda i Rivera. Que ningú no es perdi aquesta estrena a Riu de Lletres, un espectacle teatral, musical, amb algunes peces cantades a la guitarra, que entendrirà l'espectador i li tornarà la vida d'una dona, insisteixo, sovint enfosquida pel fet de ser dona i pel fet de ser esposa d'un gran poeta com era Carles Riba. Gràcies.
3: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix, obre-li, trobaràs cultura. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Les classes i l'activitat sanitària no urgent i qualsevol altra activitat planificada a l'aire lliure queda suspesa demà dimecres entre les 7 del matí i les 5 de la tarda al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un S-Alert també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden començar en indrets aquesta nit en qualsevol indret aquesta nit juntament amb una refrescada general. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Escoltem Santi Segalà, el cap de previsió del Meteocat.
2: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs es desplacin d'oest cap a est, amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís, perquè estem davant d'una pertorbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
1: Inici de curs avui atípic, en plena jornada de vaga dels mestres i en el que hem conegut les dades de les proves PISA. Constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol, el pitjor de l'última dècada. I amb els resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre de la mitjana d'Espanya i de l'OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure el 23% dels estudiants amb dificultats de conducta. Abelardo de la Rosa, secretari d'Estat d'Educació.
3: Hay resultados en Cataluña y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada. Hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
1: I la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal o la compra o l'ús d'habitatges que no siguin residència habitual. L'executiu presentarà demà dimecres la llei de l'habitatge assequible amb la que vol fer front a la crisi d'habitatge que afecta a les ciutats europees. El nou reglament planteja crear a escala europea la figura de zona tensionada que ja existeix a Catalunya. I a Olot es tanquen 5 dies de festa major amb una part important dels actes dedicats a la cultura popular. Avui és el Santa Tura, la patrona de la ciutat. La jornada ha començat amb missa i finalitzarà amb la ballada de gegants a la plaça Major aquesta nit.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: estic molt nerviosa, vosaltres no?
1: Jo estic bé.
2: I jo també.
3: Però per què estàs tan nerviosa?
0: Perquè marxem de colònies.
1: Ai, ostres, és veritat. Ara no hi pensava.
3: Jo també estic molt, molt emocionada. A més, aquesta és l'última vegada que anirem de colònies tots plegats.
4: Sí, pensar-hi em fa una mica trist.
2: Però hem de buscar la part bona. No podem desfallir. A més, aquest és l'últim programa de tota la temporada. I hem d'acomiadar-nos amb tota l'energia.
4: Cert, tens tota la raó. Enfoquem-nos en el positiu. I mira, si de colònies plou, ballarem sota la pluja, com vam fer l'última vegada.
0: Ah, sí. Ja me'n recordo, va ser molt divertit.
5: Sí, sí, jo també me'n recordo.
1: I què me'n dieu de la discoteca? Va ser superdivertida l'última nit.
3: Jo crec que sí, va ser molt divertida.
2: Va, doncs amb aquesta energia engeguem el programa.
4: D'acord, però jo continuo estant supernerviós, eh?
0: Sí, sí, fixeu-vos en les cames de l'Abde.
2: Estan tremolant, però segur que és de l'emoció.
5: Sí, sí, però calma't, Abde.
1: Sí, que ens estàs...
3: S'està preocupant.
4: Vale, ja.
2: Va, doncs tothom a punt?
1: Comencem?
2: Comencem!

0: Això sí, nois. Sabeu què vull fer jo quan siguem de colònies? A l'estona lliure.
1: Estona lliure, diu.
2: Quina gràcia, Bruna.
3: Crec que l'estona més lliure que tindrem serà l'hora de dormir.
4: I jo diria que ni això. Hi ha rumors que diuen que algú farà tombapuertes.
2: Sí, sí. Qui serà?
0: Però a veure, quantes coses farem? Per què feu servir aquest sarcasme?
1: Doncs mira, vés-te preparant que aquesta llista és llarga.
2: Quina atenció, Laia! Què vols que es desmagui?
3: És clar, mira la cara que posa.
4: Ep, que jo tampoc sé què farem, així que anem tirant.
0: Vinga, va!
1: Doncs començo jo. El primer dia, el dimarts, arribarem a l'hotel, però abans anirem a fer rafting pel riu. I a la tarda ens instal·larem, sopem i després farem uns jocs de nit.
2: El dia següent farem una cursa d'orientació amb brúixoles, tiramar, un passeig pel riu i, havent sopat de nou, els ja coneguts jocs de nits.
3: El tercer dia tindrem un taller espectacular de malabars. Visitarem la capital i a la nit farem una disco de comiat.
4: I l'últim dia en què farem res especial?
2: Doncs l'últim dia farem equitació.
4: Ostres, quines ganes que arribi aquell dia.
0: Ja ho pots venir?

0: Escolta, sabeu que jo tinc un munt de trucs per preparar la motxilla de colònies de manera divertida i ràpida?
1: Ah, sí? De veritat? Però saps que la motxilla s'ha de fer molt bé, eh?
2: Home, què creus, que ho farà malament? És que no coneixes el Marcos?
3: Doncs jo el coneixo molt bé i de vegades és una mica liant.
0: Ah, sí? Tinc una mica d'aquesta fama. Però us prometo que les recomanacions que us donaré avui us ajudaran de debò.
1: Sí, sí. Digue-les, que jo sóc un desastre amb la roba i m'anirà molt bé.
0: Comença tu, Teo.
3: Doncs, comencem. Primer de tot, és convenient posar-nos una mica de música que ens agradi. Això ens posarà l'estat d'ànim. És que, per organitzar-nos bé. Després cal separar la roba per conjunts, una per cada dia. I no s'oblideu de la roba interior, eh? I al tercer lloc tenim el truc del racorró, que consisteix en enrotllar la roba en comptes de plegar-la. Així s'aprofita molt bé tot l'espai i t'hi acaben més coses.
2: Apa, quins trucs més xulos, no?
0: Doncs sí, tant que us han agradat, encara en tinc més. I no només per fer la motxilla, sinó també recomanacions per altres coses. Mireu, primer, i sobretot, si fa caloreta, és important portar sempre a sobre una gorra i una ampolleta d'aigua. Segon, mira molt bé la previsió meteorològica per a aquells dies que serrem les colònies. I posar roba adequada per a la temperatura i a les activitats que anem a fer. I per l'últim, no oblidar-nos de posar dins la motxilla crema solar i repel·lent de mosquits.
3: Carai, Marcos, amb aquests trucs anirem superpreparats.
4: Doncs sí, ja podem començar a fer la motxilla.

0: Sabeu? Tant de parlar de colònies, m'han agafat ganes d'estar de colònies per sempre. I em sembla que em faré monitora de lleure.
1: Monitora de lleure?
0: Sí, sí.
2: Doncs deu ser molt divertit.
3: Doncs mira, si vols saber més a fons en què consisteix aquesta feina, per decidir si realment t'agrada, tinc una sorpresa per tu.
0: De debò?
3: Sí, aquesta tarda ens acompanyarà l'Adrià Pérez, que és monitor de lleure, i li farem moltes preguntes. Així que, un cop acabada l'entrevista, podràs decidir si aquesta feina és realment per tu.
0: Em sembla genial.
4: Bona tarda, Adrià. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Com estàs?
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Molt bé, Gisela. Moltes ganes d'aquesta entrevista.
3: Ens podries respondre algunes preguntes?
5: Sí, home, clar, és que tu vulguis.
2: Per què vas decidir ser monitor lleure?
5: Perquè és el que realment a una persona li agrada. Si tu t'agrada fer aquestes coses, t'agrada passar-t'ho bé amb els nanos i fer que aprenguin, i tu t'ho passes bé, és el millor que pots fer, jo crec.
4: Quines van ser les teves primeres colònies com a monitor de lleure? En tens un bon record?
5: Sí, sempre són bons records. Les colònies són unes eines molt, molt interessants i que tothom ens ho passem molt bé. I sempre acaben sortint molt bé, i els nens també, que és l'important al final.
2: Alguna vegada, quan seràs petit, vas anar de colònia?
5: Sí, n'he anat diverses. Vaig anar unes quantes amb l'escola i també amb el poble, i molt bé, molt bé. La veritat que són molt necessàries, jo crec.
0: Tens alguna anècdota especial de la teva experiència com a monitor de lleure?
5: Tinc diverses. Molts de nens i nenes que he tingut a diferents llocs, doncs sempre t'ho passes molt bé, sempre hi ha moments graciosos i, bueno, sempre treus anècdotes cada dia. Si vols que te'n nombri una, m'ho pots dir, també?
0: Sí, una. A veure si és guai.
5: Doncs mira, l'altre dia vaig estar fent bàsquet amb uns nens del col·le i va haver-hi un moment graciós que van intentar llençar canasta i la pilota va rebotant a l'aro i li va caure directament en el cap. I en vez de posar-se a plorar o que s'hagués fet mal, doncs es va posar a riure i va ser molt graciós, la veritat.
3: Mare meva, això és molt divertit. I tu què diries que és el millor i el pitjor de la teva feina?
5: El millor de la meva feina és el bé que tu passes, perquè al final, si tu vols fer això, és perquè t'agrada disfrutar de fer activitats, d'estar amb nens, d'estar rodejat de gent, i tu passes genial, jo crec. I coses dolentes és que realment no n'en trobo, perquè és algo molt positiu, algo que sí o sí tu passaràs molt bé.
3: Doncs moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
5: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
6: Adéu!
5: Adéu. Adéu.
7: Ens vam conèixer

0: 3, pedra, papel, tisores. 1, 2, 3, ja.
1: Vamos, t'he guanyat. He tret pedra i tu tisores.
2: Ei, tu, que cantes? Sembla una cançó de colònies.
3: Xxt, calleu, tinc un acudit boníssim.
1: Quin, quin?
3: Papa, papa, què sent tenint un fill tan guapo? No sé, pregunta-li al teu avi.
1: Aquest és molt graciós. Però va, hem de parlar de la nostra secció. On us en recordeu?
4: Ostres, ràpid, que si no, no tindrem temps.
0: I de què anava?
5: Jocs i cançons de colònies!
1: Ah!
3: Vinga, va, començo jo. A les colònies, els jocs més habituals són aquells que fomenten el treball en equip i el contacte amb la natura. Durant el dia, triomfen els jocs de pistes i les gincames, on els nens han de resoldre enigmes per tot el bosc o a la casa de colònies. També són molt populars els jocs de moviment com el mocador o atrapar la bandera, que permeten córrer i descarregar energia. Tot i això, el moment més especial sempre arriba a la nit, amb el joc de nit, on, equipats amb llanternes, els infants juguen a amagar-se o a buscar tresors sota les estrelles abans d'anar a dormir.
1: I què me'n diu de les cançons, nois?
2: A nosaltres ja no... ja som més grans, ja no ens canten tantes.
4: Sí, però quan eren petits eren no, eren un... Perdó, és que estic molt nerviosa per les colònies. Però hi havia les cançons d'animació, que són temes moguts amb coreografies divertides com la mítica L'hora de saludar, El tren pinxo de Berga o Joan petit quan balla. Quan serveix per carregar piles i riure una bona estona. I després hi ha les cançons de camí, per fer les excursions més lleugeres, com En Joan de Llós o Un quilòmetre de camí.
3: Sí, quins bons records!
1: Em pregunto quines cançons sonaran durant l'estona de la discoteca.
6: Jo ja tinc algunes peticions.

0: si tots els nens i nenes de l'escola tenen tan bons records com nosaltres de les colònies.
1: Ja n'estic convençuda de que sí. Però per sortir de dubtes, els que hi podríem preguntar...
2: Ben vist, noies. Fem-nos algunes preguntes.

0: de segon B i... com us dieu?
1: Erin
2: i Ian.
0: Ara us farem unes preguntes de les colònies. Què és el que més us agrada d'anar a les colònies?
3: Doncs estar fora de casa i fer coses diferents.
2: El mateix.
4: Què canviaries de les colònies?
3: Estar més dies i fer més coses.
5: Doncs fer esports com el futbol, el vòlei i tenis.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
3: Muntar cavall
2: i banyar-me a la piscina.
4: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
3: Sí, perquè són molt divertides.
0: Moltes gràcies per respondre aquestes preguntes.
3: Adeu.
2: Adeu.
0: Hola, avui estem amb els de quart B i li farem unes preguntes. Com us dieu?
6: Sílvia.
7: Fausto.
0: Vale. La primera pregunta, què és el que més t'agrada d'anar de colònies?
8: A mi m'agrada que estem amb profes i fem activitats que al col·le no fem.
9: I ens quedem a dormir ja i no tenim de tornar a casa i tornar a
0: anar. Vale. Què canviaries de les colònies?
8: A mi m'han agradat molt, jo no canviaria res.
9: Que la casa sigués més bonica i que hi hagi més a tots els cursos.
0: Vale. Per què canviaries això?
9: Perquè així seria més divertit, més, o sigui, t'atraria més i seria més divertit.
4: Quina altra activitat t'agradaria fer a les colònies?
8: Fer més coses tots junts i fer circuits.
9: Més jocs.
4: Penses que tenen que seguir fent les colònies?
8: Sí, perquè els de cinquers estan currant molts de diners per anar de colònies l'any que ve. Llavors, si no hi van, aquells diners no seran per ells i seran pel col·le i és injust.
0: Moltes gràcies.
8: Adéu.
4: Hola, bon dia. Ara estem amb cinquè B. I com es diu?
10: Jana.
4: Eric. Vale, ara us preguntarem unes preguntes. Què és el que més t'ha agradat de les colònies?
11: Que podem estar tots els companys junts 3 dies i així podem conèixer-nos millor o fer-nos més amics.
10: I que sempre fan moltes activitats divertides i ens ho passem molt bé.
4: Vale, què canviaries de les colònies?
11: Que estiguem un dia més perquè, bueno, 2 nits i un dia per mi van ser pocs.
10: I que... hi hagi per poder fer més habitacions i que no siguin de tanta gent.
0: Quina altra activitat t'agradaria fer?
11: Una altra activitat seria el caiac perquè seria com molt xulo.
10: O també ens agradaria poder muntar cavall perquè no ho hem fet mai i ens agradaria provar-ho.
0: I per últim, penseu que encara tindrien que fer les colònies sempre?
10: Sí, perquè al final és una cosa que és del que ens agrada més del curs i això.
0: Moltes gràcies.
10: Adéu.
0: Hola, bon dia. Ara estem a 6EA i com us dieu?
12: Ainhoa.
13: Sí, Fadei.
0: Vale, la primera pregunta és què és el que més us agrada d'anar de colònies?
13: Pues a mi m'agrada molt anar de colònies perquè fem moltes activitats que són molt guapos i també em quedo amb els meus amics divertint-me.
14: A mi, per exemple, m'agrada molt perquè estic amb les meves amigues i fem activitats molt gracioses i que m'agraden.
0: Vale. Què canviaries de les colònies?
13: Doncs, bueno, per mi les colònies estan perfectes, però podríem fer com activitats més especials.
14: Jo el que canviaria, per exemple, que poguéssim fer nosaltres les habitacions, perquè, per exemple, si et pots anar amb algú que no et sents còmode, doncs això, i també que fem més activitats de tipus amigues, això.
4: Quina altra activitat t'agradaria fer?
13: Doncs a mi m'agradaria fer sortides per la muntanya i tot això per després fer un pícnic.
14: A mi, per exemple, m'agradaria fer més tipus activitats al mar o aquestes coses, tipus kayak, pàdel, aquestes coses.
4: Vale, última pregunta. Penses que tenen que seguir fent les colònies?
13: Doncs jo crec que sí, perquè seria molt injust si, per exemple, nosaltres els de 6è aniríem a les colònies i el 5è l'any que ve no iria, perquè tothom té el dret d'anar i passar-se molt, molt bé.
14: Jo penso en el mateix que el fa d'ell, perquè tots tenim el dret de tenir un viatge de fin de curs i m'agradaria que tots el podem fer.
4: Moltes gràcies.

0: Hola, bona tarda. Ara us recomanarem llibres relacionats amb les colònies, que capturen perfectament l'esperit d'aventura, la convivència i la màgia de marxar a casa. Esperem que us agradi.
1: Comencem amb Contes de la vora del foc, de diversos autors. Aquest llibre és ideal per a l'ambient de colònies. Recull històries curtes i llegendes pensades per a ser llegides o explicades. Precisament, al voltant d'un foc de camp o abans d'anar a dormir a la llitera.
2: I seguim amb L'illa del tresor, adaptació de Robert Louis Stevenson. Si busques el concepte clàssic d'aventura i viatge, no hi ha res com aquest clàssic. Hi ha moltes edicions adaptades per a nens de 9 a 10 anys que mantenen l'emoció dels pirates, el mapa i la descoberta d'intrets desconeguts.
3: I també tenim 5 dies d'agost, de Jordi Sierra i Fabra, un autor que mai falla. En aquest llibre, un grup d'amics viu unes colònies sobre vacances on l'amistat i els petits misteris quotidians són els protagonistes. És perfecte per treballar els valors de la convivència i la superació personal.
4: I també L'autobús d'anar i tornar, de diversos autors. Aquesta és una tria molt visual i divertida. Parla precisament d'aquest trajecte tan mític de les colònies. El viatge en bus, els nervis de l'arribada i les anècdotes que passen mentre el grup es mou d'un lloc a l'altre.
5: I per acabar, la col·lecció de El 5, d'Enid Blyton. Tot i ser un clàssic de les dècades, continua sent el referent absolut de les aventures en grup, excursions amb motxilla, dormir al ras o en tendes de campanya i resoldre misteris per al bosc. Per a un nen de 9 anys, és la porta d'entrada ideal per al gènere d'aventures.

0: I avui tenim un Kahoot més especial. El més especial de tota la temporada. Doncs es tracta d'endevinar dedicatòries. Algunes de les mestres de l'escola que tant us estimen i volen el millor per vosaltres. I ens han enviat uns missatges, atenció, Marta, i ells els hauran d'endevinar qui dels escrits.
1: Sí, tothom els hi desitja el millor, amb aquesta nova etapa que començaran ben aviat, i molts mestres de l'escola doncs ens han fet arribar missatges per vosaltres. I vosaltres haureu d'endevinar qui ha escrit aquest missatge.
0: Exacte. Doncs comencem, què et sembla?
1: Vinga, Juanito, arrenca.
0: A veure si ho endevineu. Anem per la primera dedicatòria i diu... el més important no era pronunciar perfecte, sinó atrevir-vos a provar-ho. I d'això, aquest curs n'heu après molt. Ha estat molt guai compartir aquest any amb vosaltres, amb riures, jocs, activitats, cançons i moments que recordaré amb molt de carinyo. Us desitjo molta sort en aquesta nova etapa a l'institut, gaudiu-la molt, feu nous amics i continueu sent tal com sou. Us donaré tres pistes, tres opcions. La A, en Carles. La B, la Maria Engràcia. O la C, l'Ingrid. A veure, vinga, va. Qui comença? Va, Naia.
2: Jo crec que és la Maria Engràcia.
0: A veure, qui més? Va, aneu dient.
3: Jo també crec que és la Maria Engràcia.
1: No sé si heu estat atents, al principi hi havia una pista,
0: El més important no és pronunciar perfecte.
3: El Carles.
1: El Carles?
3: No, l'Ingrid.
0: Aquí esta és una pista, és una pista important. A veure, amb què ens quedem, va.
1: Va, dia un.
0: Maria Engràcia, jo confio, Ingrid.
3: Jo confio en la Ingrid.
0: És la Ingrid, si no és correcta. English teacher.
1: Sí, heu d'escoltar molt bé, perquè hi ha pistes a les dedicatòries.
3: Sí, per de la
1: pronunciació.
0: Vinga, seguim.
1: Vinga, va.
0: Porteu, atenció, porteu el ritme a la sang i la melodia a les venes. Soneu fort, soneu lliures i sobretot soneu sempre junts com una gran orquestra. Molta sort i que el ritme no pari. A, Carla. B, Marta Torres. O C, l'Ainara. A veure, vinga, va. Qui creieu que és? Laia.
4: La Marta.
1: Abde?
5: Jo crec el mateix.
0: Creieu que és la Marta?
3: Sí, la Marta. Sí.
6: Jo confio en la Marta.
4: Tot i que l'Ainara també sap alguna de música.
3: Sí, però... sí, perquè tot el dia diria això, però la Marta perquè fa...
1: Doncs, clar, clar, fa seria el més obvi.
0: La resposta correcta és la Marta Torres.
1: Aquesta ja era més fàcil,
0: Atenció, ara a veure aquesta. Diu... Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests anys. Estic molt orgullosa de veure com heu crescut i avançat. Us desitjo molta sort. I atenció, a veure... A, Eva Vázquez. B, Maria Engràcia. O C, Marta Rueda. Atenció, vinga.
7: Vale, començo jo. Jo confio en la Maria Engràcia, perquè porta molts anys i clar, la Maria Engràcia sempre ens ha estimat molt. I crec que seria com la opció més òbvia, no?
3: Sí.
0: Doncs la resposta correcta és Maria Engràcia. A veure aquesta. Quan vau arribar a l'escola, us ensenyava a escriure el vostre nom. Ai, quina pista, I baixàvem a la sala de psico. Ara gairebé toqueu el sostre i l'any vinent aneu a l'institut. A, Anna Mención. B, la Berna. La C, Sílvia Relats. Atenció, a veure.
7: Buah, jo aquí no sé res.
0: A veure si us coneix des de tan petits. A veure,
7: és que jo no estava.
1: Des de molt petits,
4: però... A mi em sembla que amb nosaltres, al B hi havia la Laura, però allà hi havia la Anna. Llavors a mi em sembla que és la Anna.
3: A mi també.
0: Anna Mención, correcta.
4: Molt bé, noi.
0: Molt bé, molt bé. Anem pel bon camí, eh?
1: Estan fent molt bé. Ens coneixen molt bé, aquests nois, eh?
0: Molt bé, molt bé. Atenció a aquesta. Sempre tindreu un lloc especial per mi. Vosaltres vau ser els primers alumnes que vaig tenir quan vaig arribar nova a l'escola. Gràcies per fer-me sentir com a casa des del primer dia. La A, la Mar, la B, la Marina o la C, l'Isabel?
7: Jo crec que la Isabel. Mira, jo confio en que és la Isabel, eh? Jo, què opineu, companys?
4: Jo la Isabel.
5: Jo és que... No sé qui és, però vale.
4: Sí, també.
0: Doncs, vinga, correcte.
4: Correcte. Un triple, un triple.
0: Vinga, que anem acabant. Atenció, diu... Ai, aquesta. Diu, gràcies per tots els moments compartits, les rialles, les experiències, les sortides, els aprenentatges, els nervis, les converses. Estic molt orgullosa de vosaltres i estic segura que l'institut us anirà molt bé. No oblideu mai de tot el que sou capaços i capaces de fer. A, la Carla. A, B, en Jordi. C, la Laia.
7: Ui...
4: Jo crec recordeu que el Jordi,
0: Recordeu
4: sí.
0: que diu, estic molt orgullosa.
4: Home, és que...
1: Home,
4: m'ha escoltat. Jo ara Laia. Perquè Laia i Laia...
0: La cosa queda... La Laia...
7: I la Carla, perquè...
0: I la Carla.
7: Perquè són noies...
4: Sí.
7: La Carla.
4: La Carla.
0: Anem per aquí.
4: Bueno, doncs la Carla.
0: Jo també crec. La Carla, correcta.
4: Hola, hola.
1: Encara que tothom se sent molt orgullós
0: d'aquests
1: nois i noies. És que era difícil de poder dir, era aquest o aquest.
0: Vinga, a veure. Una de les mestres dels fillols us desitja molta alegria i molta llum en aquesta nova etapa que comenceu. L'escola sempre seguirà sent una part de la vostra història, una segona casa, una part de la vostra família de vida. A, Llúcia. B, Cristina. C, Patrícia. Pi. A veure.
7: Jo, la Cristina, no?
0: Podria ser?
7: Sí, la Cristina.
1: Diu que és mestra dels vostres fillols.
0: Mestra dels vostres fillols.
7: No, és que la Llúcia no ho és i l'altra qui era?
1: La Patrícia.
7: La Patrícia em sembla que està fent... Sí, està infantil, la Patrícia.
4: Sí.
7: Vale.
0: Doncs...
7: No sé qui són.
1: La Cristina?
0: Cristina.
7: Cristina.
0: Vinga.
7: Sí, Cristina.
1: Vinga, doncs, va, seran tres.
0: Correcte.
1: Felicitacions.
0: No podem posar tothom, però atenció. Anem a la següent dedicatòria. Diu...
7: Sí.
0: Que ni amb les meves ungles quilomètriques arribi a gratar com damunt arribeu complint els vostres somnis. La en Domènec, no ho sé, l'Ester, la B, i la C, l'Andrea. A veure...
7: Jo crec que l'Andrea.
4: Sí, eh?
0: Serà l'Andrea.
7: Sí.
0: Correcte.
5: Jo la veia així a classe.
0: Molt bé. Vinga, queden dos. Diu... Aquest curs hem sigut veïns, però no hem compartit gaires moments. Molta sort en aquesta nova etapa. A, Sílvia Relats. B, Cristina Roqueta. C, Marina Marlet. A veure...
1: Qui ha estat veïna?
0: Veïna
1: vostra.
0: Ara serà una profe que estava...
4: La Marina, perquè sustitueix a l'Elisabet.
5: Sí, a l'Elisabet i ajuda el Liam i tot això.
1: Però la Marina Marlet, posa. La Marina Marlet està a quart, eh?
0: Sílvia Relats, Marina Marlet, jo crec que serà una d'aquestes
7: dues.
0: Sílvia Relats, sí, doncs apa, Sílvia, correcte.
4: La Sílvia és la
0: cinquè. I atenció, l'última dedicatòria. Diu, gràcies per obrir el taló de la imaginació. Aquí hi ha una pista, eh? Amb vosaltres m'he tornat a retrobar amb el teatre. Mai deixeu de brillar dalt de l'escenari de la vida. A, Mariona. B, Sílvia Sánchez. O C, Marta Rueda.
4: La Marta Rueda.
1: Sí, la Marta Rueda. Molt fàcil. Nois i noies, de part de tots els mestres i les mestres de l'escola, els que han escrit i totes les que no han pogut encabir en el programa d'avui, perquè n'hi havia moltíssima sort en la nova etapa que comenceu. Us desitgem el millor i us estimem moltíssim.
2: Moltes gràcies.

0: anem al debat, Marta, i després d'aquesta secció tan emotiva, anem a parlar de què us emporteu d'aquesta etapa. Farem unes preguntes, qui vulgui respon, qui no vulgui no passa res. A veure, avui parlarem una mica d'aquests protagonistes que sou vosaltres, no? A veure, si ara mateix haguéssiu de tancar els ulls i recordar un moment màgic d'aquests 9 anys a l'escola, quin us ve al cap i per què el trobareu a faltar? A veure.
1: Bueno, jo no vaig estar als 9 anys, però un moment que m'ha agradat molt van ser crec les colònies de quart. Van ser molt divertides i van passar moltes coses gracioses i em vaig divertir molt. I quan... Bueno, no, ja està, les colònies de quart.
0: Molt bé.
2: Com el tema d'avui.
0: Següent pregunta. A veure, s'acosta a l'institut. Què és el que més us genera curiositat o nervis? El nivell dels exàmens, fer nous amics o el fet de ser els petits de nou?
2: A mi no m'importaria ser petit de nou, la veritat. Els exàmens també seran complicats, tant els exàmens com els deures, els estudis. I a mi, sobretot, m'impactarà fer ciències, plàstiques, noves assignatures.
3: Sí.
0: Molt bé. La Naia, què volia dir? Vinga, ràpid.
4: Que jo crec que a mi em costarà molt fer amics.
0: Ja veuràs que no,
4: Que tinc molta vergonya.
2: Això jo fins, que, molta gent.
5: Fins que la gent se n'adoni que ets una nena fabulosa. Fantàstica. I després tothom voldrà ser amic teva.
0: Següent pregunta. Sempre ens diuen que l'ESO tot canvia. Creieu que estem massa obsessionats amb el canvi o realment us sentiu preparats per ser més grans i autònoms? O sigui, més, diguem-ne, capaços de fer les coses per vosaltres mateixos, sense que els mestres estiguin doncs més a sobre, com potser la primària. A veure, vinga, qui respon?
3: No, jo crec que podem. Sí.
0: Podeu, no?
3: Sí,
5: i tant.
3: Sí.
0: Jo també crec.
5: I tant, que
3: podrem fer les coses sols.
0: Segur, sí. Home. I per últim, encara no, espera, la penúltima. Alguns anireu junts, d'altres us separareu. Com penseu cuidar les amistats de l'escola quan ja no us veieu cada dia al pati?

0: amb una pregunta. Per acabar, digueu tots, si pot ser, una sola paraula que defineixi com us sentiu avui, més propers a la il·lusió o a la nostàlgia. Vinga, va, comencem per la Naia.
1: Ronda,
0: ràpida, una paraula.
1: Més propera a la il·lusió de tota aquesta etapa o més propera a la nostàlgia per lo que deixes endarrere? Il·lusió o nostàlgia?
2: Il·lusió.
1: Il·lusió.
2: Jo, les dues, però més nostàlgia perquè me'n recordo moltes vegades de les colònies i tot això i no sé, em posa com nostàlgica i això i ho extranyaré.
0: No. Sí.
2: Sí, moltíssim.
0: Vinga, més ràpid. Més paraules, si pot
3: jo,
0: ser.
3: Jo també, les dues, però més nostàlgia, perquè trobaré més a faltar, perquè aleshores l'institut i més, no sé,
1: fa
3: més
1: una mica vertigen. Sí. Nou, molt bé.
0: Vinga,
4: jo també, nostàlgia, perquè no marxem i no tornarem aquí. Sí?
1: Bueno, i en Marcos?
0: Bueno, jo... sempre podeu tornar de visita.
1: Ells podeu venir a veure quan vulgueu, eh?
0: Que hi ha nens que tornen i els veiem que ens venen a veure. Vinga, seguim.
4: Bueno, jo estic com feliç perquè sé perfectament que em trobaré amb amics que només els veig en el carrer i algun cop en un casal d'estiu, però sobretot nostàlgia perquè sé perfectament que l'institut serà molt, molt, molt més dur que a l'escola i no vull tant.
0: I per acabar...
5: A mi, il·lusió, perquè podem fer nous amics i igualment podem quedar amb els altres.
4: Tens raó, tens
0: molt
4: raó.
0: Bé.
3: Sí, sí. Que doncs... interessant la pregunta, Juanito. Moltes gràcies.
0: No, a vosaltres, que tingueu molta sort, que vagin molt bé les colònies, l'institut, que us vagi superbé, i allà on aneu, sobretot, que sigueu molt feliços, que és el principal.
3: Okay. Us enviarem missatges, eh?
0: Home,
3: des de les colònies.
0: Sisplau. Ah, ens heu d'enviar missatges, que farem un reportatget.
3: Super.
0: Vinga.
4: Gràcies.
6: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Bé, doncs, sento ser jo qui hagi de denunciar-ho, però fins aquí ha arribat el programa d'avui.
1: Ostres, quin bajón!
0: Doncs sí, perquè no només s'acaba el programa d'avui, aquest és l'últim de la temporada.
2: Tot plegat és ben trist.
3: Vinga, nois, que els amins no descaiguin!
4: Tens raó, Laia. Acabem la temporada i això vol dir que ja entrem en la recta final del curs. Però encara ens queden molts moments junts per viure.
5: I recordeu tot el que hem viscut plegat.
0: Les excursions, els cursers de Nadal, les diades de Sant Jordi i encara falten les colònies.
1: Mai no oblidaré aquests moments.
4: Jo crec que ningú, Teo.
3: Doncs què us sembla si ara que estem tan entusiasmats amb tots els records de colònies i etc., ens acomiadem cadascú d'una manera especial?
6: Super!
5: Començo jo. Us estimo molt, Wins, d'aquesta magnífica ràdio.
1: Ara jo estic orgullós de tots els esforços que hem fet per tenir endavant aquest programa.
3: És el meu torn. Espero que seguiu gaudint de la ràdio tota la vida i que seguiu escoltant el Cine FM, tot i que tinguin veus noves.
2: Em toca a mi. Us estimo molt. Trobaré a faltar molt la ràdio i aquesta escola tan, tan, tan meravellosa.
4: Ara ja, sisplau. Gràcies a la gent que ha organitzat la ràdio d'Arenys de Mar.
0: Finalment jo. Estic molt content dels esforços de tots els participants que han vingut aquí a la ràdio Arenys i espero que hi hagin molts més moments de ràdio, oients i alegria.
5: Us trobarem molt a faltar.

0: estiu a tothom.
1: Gaudiu de les vacances.
2: I ens tornem a retrobar al setembre, aquí.
3: Amb noves peus, però la mateixa energia.
4: Al Cinera FM.
5: Adéu!
6: Tan verd i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vist somiant, que vist...
7: All right.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Compartim la música de Ràdio Arenys.
6: Yo no soy Nivea, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nenas o que me derrito. El mal de ojo que me mandó.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
1: Radio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals!
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats. A
4: Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
3: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
0: Escoltant Ràdio Arenys.
7: Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt.
8: Cap amunt, tu cap amunt. Cap amunt, tu cap amunt.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern ha restringit la mobilitat demà entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques on està previst que descarreguin fortes pluges de forma local. Són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. També ha suspès les classes a centres educatius i universitats i demana fer teletreball i ajornar l'activitat sanitària no urgent. Les restriccions que es comunicaran aquesta tarda a través d'un SLR també afecten els centres de dia per a persones grans i amb discapacitat. Els xàfecs poden anar començar aquest vespre, aquesta nit, amb una davallada més notable de les temperatures. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i aniran acompanyats de tempesta i algun fenomen potser de temps violent. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, activitat esportiva a l'aire lliure de quedar suspesa durant la durada de la resolució, des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda de demà.
1: I el govern ha fixat en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes d'enguany i un increment de 2.600 milions d'euros. Aquest sostre determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici. El govern, però, ha descartat avui presentar els del 2027. La portaveu és Sílvia Paneque.
3: Aquest era un pas que tots els anys els governs han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
1: I dues persones han resultat ferides greus en una explosió que ha tingut lloc en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Els bombers han rebut l'avís cap a 5:15 de la tarda. Els ferits greus són un home que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron i una dona que ha anat a l'Hospital Parc Taulí. Segons els bombers, l'explosió, que podria haver estat causada per algun gas, ha afectat el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que ha cedit i ha baixat. I l'Ajuntament de Tortosa ha presentat la nova programació d'arts escèniques i música per aquesta tardor amb una oferta d'espectacles diversa i adaptada a tots els públics, amb una novetat, una temporada que tindrà lloc a diferents espais perquè l'auditori Felip Pedrell està tancat.
0: Ràdio Arenys, la primera. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.
6: Amics oients de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant, sigueu benvinguts. Gràcies per deixar-nos entrar a les vostres llars. Avui, en el programa, parlarem de qui som quan ningú ens veu. I el farem possible la Montse Macanàs. Què tal?
7: Hola.
6: La Rosa Puertas.
8: Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
6: Molt bé. Vicenç Ibáñez.
9: Un goig estar aquí.
6: Benvingut. I Joan Ripoll.
10: Manel Benito.
6: Oh, Manel, mare de Déu.
10: I m'ha llegat un error en el guió. Així que ets jo.
6: Bueno.
10: El problema és el directe.
6: Ja està, el Manel Benito.
10: Ai.
6: I qui us parla, Imma Lizondo, i els serveis tècnics de Ràdio Arenys, en Joan Bosch. I ja, sense preàmbul, comencem el programa d'avui. Ens el presenta la Montse Macanàs. Endavant, Montse.
7: Qui som quan ningú ens veu? Quina és la primera sensació física o emocional que us apareix quan us quedeu completament a soles? Sentiu pau o teniu la necessitat d'omplir el silenci amb pantalles o soroll per no haver de mirar endins o escoltar-vos? Ens adaptem per encaixar, agradar o protegir-nos, mirant de ser el professional eficient, la parella comprensiva, l'amic divertit o la versió perfecta que mostrem a les xarxes socials. Adaptar-nos és un mecanisme de defensa natural i molt útil, no pas una enganyifa. El problema real esdevé quan la distància entre la persona que mostrem als altres i la persona que som en silenci es torna tan gran que acabem sent uns desconeguts per nosaltres mateixos. Sostenir aquesta adaptació és sovint esgotadora si no té a veure amb qui som realment. No és fàcil ser autèntic i mostrar la versió real, la que mostra les vulnerabilitats, les manies, les emocions. La por a l'acceptació, a la crítica o al judici sovint ens porta a viure sota un filtre. Carl Jung ja parlava del concepte de màscara, explicant que la màscara no és un engany, sinó una necessitat social per protegir el nostre món interior. El perill apareix quan creiem que som la màscara. Donald Winnicott, un pediatre i psicoanalista anglès, parlava del fals jo versus el veritable jo, esgrimint que de petits aprenem a complir les expectatives dels altres per ser estimats i amaguem la versió autèntica quan no ens sentim en un entorn segur. Us convido a pensar, primer de tot, com us veieu? Quina imatge teniu de vosaltres des de la vostra ment, carregada de judicis, inseguretats i de la vostra pròpia història? Ara penseu en la imatge que projecteu, la que intenteu mostrar, per exemple, somrient quan estem tristos o supersegurs quan estem morts de por. I ara penseu en com us veuen els altres. Sovint no ens veuen com som, sinó que construeixen la seva pròpia versió de qui som a través de les seves pròpies ulleres, les seves expectatives, les seves pors, les seves ferides i traumes. Nosaltres no som responsables d'aquestes versions. La nostra responsabilitat és ser fidels a nosaltres mateixos. Com? Esbrinant com som, què ens agrada, què no ens agrada, quines són les nostres vulnerabilitats i quines les nostres fortaleses, interactuant amb els altres des de l'amor, de manera emocionalment responsable i compassiva, sense jutjar i essent fidels als nostres valors. El secret està en adaptar-nos a l'entorn sense deixar de ser qui som, com el camaleó, que s'adapta al medi canviant de color, però no de fesomia ni de manera de comportar-se. I finalment, penseu en qui sou realment quan ningú us veu, quan esteu rere l'escenari, a soles, en un espai segur on relaxar-vos, alliberar-vos dels personatges i ser vosaltres mateixos.
6: Moltes gràcies, Montse. Molt interessant aquest punt de l'interrogant. Qui som quan ningú no ens veu? Ara farem una ronda per saber les vostres opinions, què descartaries del guió, què hi afegiries. Rosa, què ens dius?
8: A veure, diríem que quan ningú em veu, el primer que faig és posar-me còmode. I aquest posar-me còmode també és tan físic com metafísic. Ai, metafísic, com diria metafòric, això. Aleshores, doncs, posar-te les sabatilles, posar-te còmode, és justament, clar, quan tu vens del carrer o de fer un personatge, a vegades requereix pues això, posar-te còmode. Però també veus que moltes vegades no és que fem una màscara o un personatge, és de que les relacions socials impliquen també allò que diem que la Fina Trullàs diu els bons tractes, no? A vegades fer bons tractes et surt de natural, o a vegades també hi poses un esforç, no? O sigui que... I aleshores, quan arribes a casa, no has d'esforçar-te res. Et poses les sabatilles, et poses còmode.
7: Molt bé. Vicenç.
9: Bé, el guió és molt interessant, enfocat des del punt de vista més psicològic, no? Perquè, d'entrada, és cert que tots necessitem o tenim aquesta necessitat de generar-nos una pròpia identitat, i que aquesta identitat doncs no sempre és la mateixa, ja que quan estem en relació amb els altres o quan estem a soles. Sempre necessitem també, és un propi mecanisme psicològic de la nostra egoïcitat, del nostre ego, doncs el fet de buscar, de necessitar el reconeixement dels altres, i per tant, doncs, vull tenir bona cara, no?, davant d'aquests altres, perquè m'acceptin, perquè se m'estimi, perquè d'alguna manera se'm reconegui com una entitat diferenciada, no? És cert, també s'ha assenyalat que des de la psicologia, com amb diferents paraules, s'ha dit una mica, doncs, aquesta dualitat entre el jo fals i el jo real, o el jo inferior i el jo superior, o entre la personalitat i la individualitat. Però normalment jo aquí sí que m'agradaria assenyalar, doncs, que precisament aquesta dualitat, aquesta dicotomia, no, és realment la font dels nostres problemes, perquè el problema no és la identitat que adoptem. Les identitats són variables al llarg de la nostra vida. Les anem configurant, també depèn dels moments, no? I, per tant, són com els vestits que ens posem. Tenim el vestit d'estar còmode en casa, amb les sabatilles i la samarreta, que més ens agrada, no? Però quan sortim ens mudem, i quan anem a treballar ens posem la roba de fer feina, de fer esport o de res. Però el problema és en què necessitem identificar-nos amb una d'elles, com aquella sóc jo. I aquí és on està, per mi, el problema. Identificar-nos amb un dels vestits, sigui el que sigui. Ja en parlarem.
7: Molt bé. Manel.
11: Jo, d'entrada, quan vaig començar a llegir el guió, vaig pensar que aquesta pregunta d'entrada és incòmoda. És a dir, quan alguna vegada te la planteges a la vida, planteges si realment t'estàs comportant com realment ets, o si realment t'adaptes a cada situació, sigui perquè per agradar, per sentir-te que formes part de la societat, dels amics, del que siguis, no? I, clar, sobretot els que ja tenim una edat com una avançada i tenim experiència de vida, te n'adones que gran part de la vida t'has passat intentant teatralitzar aquests moments, i vaig arribar a la conclusió que realment és esgotador. Quan un deixa de ser realment com és i comença a interpretar un paper que no et defineix com a persona, és molt esgotador, energèticament parlant.
7: Clar.
11: Llavors, és veritat que quan arribes a casa necessites relaxar-te, no?, buscar aquesta part còmoda, no?, de dir,
8: sí, ara distensió.
11: Em permeto ser. Sí. Permeto ser, perquè fins ara he sigut un actor que he actuat. Llavors, crec que no hauria de ser així, no hauries de ser poder anar per la vida sent com ets.
7: Clar. Això de ser actor és el que fem per ser acceptats, o perquè, bueno, perquè els altres ens estimin, o per poder encaixar en llocs que, si no, no encaixaríem. I aquí està el gran secret de poder veure un mateix, potser. Montse, alguna cosa més?
12: No, estava pensant una mica amb tot el que s'ha dit, i és veritat, no? El que buscava potser era portar a nosaltres mateixos, no?, i la persona que està a l'altra banda escoltant-nos, no?, el fet de plantejar-te, doncs, realment, com et mostres tu, si t'és fàcil ser qui ets, si et presenta alguna dificultat, si et sents incòmode, com portes l'autenticitat, perquè al final ser autèntics, més enllà de voler ser transgressor, perquè moltes vegades hi ha gent que confon el fet de ser autèntic amb ser una persona transgressor, i han cridat molt l'atenció, i no és més que ser qui realment tu ets, adaptant-te una mica al medi, no? Jo no sé si realment som vestits o som identitats. Jo penso que el que intentem, ja més enllà de que pugui ser acceptat o no, vull dir, perquè si si tu realment al final, si tu estàs bé amb qui ets, ets coherent amb tu mateix i penses, sents i dius i parles de la mateixa manera, no? I ets el que deia, no? Responsablement, emocionalment responsable amb els altres i vas amb el cor a la mà, més enllà d'això, jo crec que t'adaptes una mica a la situació, perquè no és, mateix, no és el mateix ser la mare, que ser l'amiga, que ser la filla, que ser, clar, tots aquests personatges que interpretem, no és, jo, no, no, per mi no és que busqui jo una acceptació al darrere, sinó és que no, jo no puc ser igual quan sóc la mare del meu fill que quan sóc l'amiga d'una veïna o quan sóc simplement doncs, algú que treballa per algú altre, no? Llavors, sense deixar de ser jo, m'adapto a la situació. Penso clar. Que és una mica més anar per aquí que no el fet de... I llavors, clar, tot això pues,
8: de fer
12: comporta...
8: un personatge, diríem.
12: Exacte.
8: Vull dir, no agafar un personatge.
12: Sinó tu qui ets. Llavors, a partir d'aquí, sí. Com el camaleó, jo m'adapto. Si toca clar. Ser verd, sóc verd. Si sí. Toca ser marró, sóc marró. I si toca ser lila, sóc lila. Però sóc camaleó.
8: Sí, sí. Sí, és això que el personatge, diríem, l'altre dia, sembla la continuació aquest programa de l'anterior, del primer, que parlaven dels personatges, no? Dels personatges que interpretes. I va haver-hi un participant que deia que hi havia una persona que havia fet... que havia sigut diversos personatges a la seva vida, però que s'havia oblidat de qui era ell, diríem. Perquè anant cap a fent els personatges... quan va acabar la feina d'aquests personatges, aleshores doncs es va quedar buit de personatges que havia d'anar interpretant, no? Penso que això potser ens ha passat a tots, però jo ho faria més com el vestit també, o això del camaleó, diríem el vestit, no? Vull dir, tu quan tractes en els teus fills, depèn de l'edat, doncs tu, a veure, tens una responsabilitat perquè tu ets la mare, no ets l'amiga. Pots ser l'amiga, però ets la mare. Vull dir, el paper de mare, vull dir, és important perquè ets el pal de paller en aquest moment. Vull dir, tens aquest rol, val? I qui diu això, diu, per exemple, amb una feina. Amb una feina també tens el rol d'ajudar o el que calgui, diríem, no? D'una feina. Però tens la responsabilitat de portar a terme el projecte que estiguis fent. Aleshores, doncs, tens aquesta, vull dir, aquesta serietat, aquest compromís, no? Mm-hmm. I jo, si només et bases en això, sí que llavors és un personatge. Si només et bases en el projecte, només et bases en que jo només sóc la mare, però la mare ha de ser un paper, aleshores no. Penso que tots hem sigut... Hem pogut ser mares, pares, amb una responsabilitat, però també et poses les sabatilles. O sigui que arriba un moment que dius, bueno, ha d'haver-hi un ordre, diria.
11: Però no aniria més això, al final...
8: Però també tens les sabatilles, vull dir, tens el vestit de posar-te el traje de noche que dic jo quan te'n vas a dormir. Vull dir,
11: però com ho has dit, Rosa, això són rols a la vida.
8: Són els
11: rols. El problema és quan tu realment... les teves emocions, les teves sensacions, el que tu estàs visquent, és quan realment ho expresses com a tal. Perquè jo sempre he posat l'exemple de quantes vegades persones, companys de la feina, t'han sorprès moltíssim perquè a la feina són d'una manera i fora de la feina es
8: per
11: comporten
8: sort, són d'una altra.
11: Completament diferents. És aquí aquesta dicotomia que deia el Vicenç. Sí. És aquí, això, aquí és el que jo no acabo d'entendre, perquè jo a la feina sempre sóc el mateix. Vull dir, la vida, per sort, he après a ser tal com raja, no? Com es diu, que sóc tal com raja. Jo no... Llavors, el problema és que la gent... moltes vegades hi ha gent que s'ha fet molt, molt bé el teatre i amb la seva cara... doncs pot el que deia la Montse, no? aquest experiment de dir, intentar estar trist però somriure, però és que tot està forçat. Hi ha gent que és capaç de simular això. Hi ha gent que a la cara li paga, que
8: sí, tu pots, sí, que
11: i els seus ulls i la seva expressió clar. És un reflex del realment com se sent a dintre. Però moltes persones són així. Llavors, aquestes persones que són així, evidentment la teva cara et delata. Altres saben fer aquest joc de tenir diverses personalitats i a vegades és allò que pots caure en el parany aquest de interpretar un joc que realment no et defineix com a essència, no?
10: Clar, una cosa és que tu vulguis ser un actor i, bueno, interpretis el paper
6: no? I l'altre és que tu diguis, bueno, ara he d'interpretar aquest rol perquè la vida com a mare o com, no? Cadascú té el seu rol, però sense perdre aquesta autenticitat interior de qui ets tu. I en el fons també hi ha una mirada interna cap aquí. O sigui, més enllà del d'allà, hi ha una mirada interna, que hi ha una comprensió d'un mateix, d'un ser fidel, jo crec que és com has dit tu, ser fidel a nosaltres mateixos. Diria fins i tot que el que pensem, no, el que diem i el que sentim estessin a la mateixa línia, siguin amb la, el rol que estem. Això de vegades és difícil perquè, bueno, per situacions o per no saber-ne més, doncs necessites anar amb una màscara, pues de la típica màscara de pallasso, de que se va rient, va rient, però dintre estàs supertrist. Clar, si això no ho processes bé tu o no trobes una coherència entre el que fas a fora i el de dintre, això et porta a una situació personal que ja no... t'estàs fallant a tu mateix una mica, no? Llavors, bueno, jo crec que és aquest, és una gran... és ser molt valent de ficar-te i bueno, i expressar-te tal qual, qual ets, no?
9: En el... bueno, jo segueixo dient que hi ha dos nivells, no? Per entendre'ns. El primer és una mica el que estem posant de manifest i el que és evident, no? Vull dir, quan un es posa una màscara... vol ocultar alguna cosa, no? Quan un es posa un vestit, és que li fa vergonya anar nu, per entendre'ns. Li fa vergonya mostrar-se com és, val? Vull dir que, evidentment, doncs, aquí la coherència o la naturalitat em reconeixen, escolta'm, per què he de... aquestes màscares, aquests rols que he d'interpretar forçadament, que només surten de natural, per què els he de fer? Seria un nivell, diguéssim, d'autoconeixement i d'anar-se sincerant amb un mateix, dir que, escolta'm, jo no tinc per què estar representant res, jo em mostro tal qual, i, evidentment, farà falta la valentia o la sinceritat, sense més ni més. Però és que jo m'agradaria anar-hi una miqueta més enllà.
6: Vinga, va,
9: som-hi. Una miqueta més enllà. Perquè el problema, que quan sento paraula dic, oh, és que l'autenticitat, què és l'autèntic? Nosaltres mateixos, què és aquest jo mateix? Què és aquest jo mateix? Perquè aquest jo no deixa de ser un altre vestit, una altra manera de sentir-me, doncs que i és la causa del per què vull aparentar coses, perquè aquest jo, que no té existència pròpia, no, necessita vestir-se, és com l'home invisible. L'home invisible, per manifestar-se, necessita posar-se vestits. Val. Perquè si no ens veiem. Per tant, aquesta necessitat que tenim de posar-nos vestits és perquè no veiem quina és la nostra autèntica naturalesa, no el meu jo, perquè aquest jo continua sent un vestit. Val. Jo sempre recomano, o... perquè així la pràctica o l'experiència m'ho va demostrar, és millor preguntar primer què sóc que no qui sóc. Perquè si pregunto qui sóc, okay, ja parteixo de la base de que sóc una individualitat. I que, per tant, doncs, hauré de definir quin vestit em poso per relacionar-me amb el meu entorn. Si pregunto què sóc, tinc més possibilitats de descobrir què, el que sigui, que sigui, no? Quina és la meva la naturalesa del que sóc. I a partir d'aquí, que seria com acceptar la meva nuesa, la no necessitat de vestits, sortiran tots les... perquè, evidentment, la vida és així, actuaré amb tota naturalitat, amb el rol que sigui, sense que sigui un rol i sense que sigui un paper que hagi d'interpretar. Sense interpretar res, senzillament.
6: Manel.
13: Exacte. Fixa't que si hi ha alguna persona que realment és així, són els nens petits. Els nens petits són espontanis, els nens petits són naturals.
6: Totalment.
13: Els nens petits no tenen cap vestit, es mostren tal com són.
6: Sí.
13: Llavors sempre diuen que de gran hauríem de ser capaços de connectar amb aquest nen que portem a dintre, que ens porta a l'espontaneïtat i el realment a ser espontani. No cal interpretar, perquè, repeteixo, per mi, l'indicador que m'ha ajudat tota la vida a definir qui realment sóc jo com a persona ha sigut, em sento, de fet, em sento natural, no he de pensar, no he d'interpretar, no necessito energia, un consum excessiu d'energia, sinó que em mostro tal com sóc. És en el moment que aquest indicador ha sigut vàlid per mi, perquè estic mostrant el meu jo autèntic, natural, espontani. És a dir, jo no penso les coses, sinó que actuo. Tinc ganes de plorar, ploro. Tinc ganes de riure, ric. M'ha ofès una persona, li dic. A la feina. Per què sempre s'ha de ser seriós a la feina? A la feina hi ha espai per tot. jo sóc el primer a introduir aquest punt de fer una ximpleria o dir una cosa per trencar i per tancar aquestes tensions que es produeixen. Per què? Perquè tothom intenta ser el que deia el guió de la Montse. Quan intentes ser extremadament perfecte, estàs interpretant. Per què sempre hem de ser extremadament perfectes? Per què no? Devineix molt bé, Vicenç, el que dius. Primer forma part de la teva essència, que sóc, no?
9: Qui fa les interpretacions? Qui interpreta els papers? Qui interpreta els rols? Aquest sentiment de lluïcitat, aquest sentiment de que jo sóc algo diferent de tot l'altre, val? I per tant, doncs, a partir d'aquí ja començo a marcar-me una distinció entre amb la vida. Per tant, doncs, el que m'agradaria assenyalar, doncs, és que està molt bé trobar un equilibri entre les diferents personalitats que ens creem o els papers que interpretem i que hi hagi una harmonia, que hi hagi una coherència, que no em generi tensions. Això està molt bé, però que al final, com que sempre serà una cosa que no és última, no puc anomenar-la com a autèntica, perquè l'autenticitat ha d'anar-hi una miqueta més enllà, no pot quedar-se aquí, no? Doncs sempre estarà mal neguit de si això que sí, jo compleixo. Soc, si això que jo soc, sí. Realment ho soc o no ho soc. Sempre tindré el dubte, perquè no parteix de la vivència del que el que sigui que soc. No sé si acabo d'aconsegueixo explicar-ho.
7: No? Vicenç, el que dius del que soc, en aquest, com diguéssim, aquesta última, que no diríem un jo, sinó que és com l'autèntica naturalesa, li podríem dir, és com una part més enllà també de lo que estem parlant. També crec que està bé de ser, en aquesta mirada interna, pots explorar això, uh-huh, això del què, uh-huh, que sóc realment, no? Pots explorar l'autèntica naturalesa, la pots veure o no la pots veure, però també està bé de reconèixer els teus personatges conscientment. Jo crec que moltes vegades és com passar per fer a la consciència.
9: Sí.
7: El que fem, perquè al final alguns de les nostres reaccions o personatges que utilitzem, si ho fem conscientment, són molt útils, perquè per això ens serveix en aquest món, no? En aquesta dimensió necessitem de vegades pues, fer aquests personatges, però crec que la diferència és si ho fem des de la consciència, no? Des de ser conscients que ara estic fent això per alguna raó, no que no som fidels de nosaltres o no, sinó que des de decideixo interpretar això, no? Tenint en compte que a darrere o el que vulguis estar aquest què sóc, la gran pregunta, no? Bueno, perdona.
14: No.
7: Montse, digues.
14: Jo ben bé, la veritat és que la diferència entre el què sóc i qui sóc a mi se m'escapa, sincerament. Vull dir, jo,
9: és sutil.
14: Per mi és... vull dir, sí, potser està bé, no ho sé, però com que no m'ho he plantejat mai, això, vull dir, simplement em plantejo el qui des de que sóc una persona, un individu.
9: Aquest és l'inici del qui, clar.
14: I llavors, penso que per la majoria dels que estem, no?, potser aquí, a darrere, no?, d'aquest micròfon, no?, el que anem a buscar una mica és això, no?, a descobrir qui sóc, no sé si és correcte o no és correcte, però a descobrir realment què hi ha dins meu, no?, com diu la Imma, no?, apuntant una mica aquesta consciència, i quan jo desenvolupo el que jo sigui, el que faci, o vestit, o etiqueta, o personatge, o sigui, que sàpiga que estic fent allò i que no em suposi, com deies tu molt bé al principi, un desgast. Perquè el tema està en quan jo he de fer un esforç tan gran que quan arribo a casa i em trec les sabates, vull dir, clar, que ja clar. no descanso, és que
7: l'esgotament.
14: No puc més amb mi, no? Llavors és descobrir per què és el que m'està portant a mi a fer aquest sobreesforç quan estic amb segons qui o en segons quins entorns, no? I també volia apuntar una mica el que has dit tu, no, Manel, dels nens, no?, que són tan espontanis, tan així. No oblidem que ells no tenen experiència. Ells no tenen res al darrere. Sí que és veritat que quan va creixent el nen i té alguna... que és quan apareixen les típiques ferides infantils i tot això, llavors els seus comportaments a vegades canvien, no? Però vull dir, un nen és impossible que faci segons què perquè no té, com nosaltres, ni comparem, ni hem patit un desengany o ens han fet mal, o tota aquesta experiència...
9: No tenim res.
14: Vull dir,
13: tota aquesta càrrega. Per això deia que això per mi és el patró de diguéssim, d'autenticitat. És a dir, no està intoxicat, no està diguéssim, no està manipulat arran de les vivències, no?, i de la personalitat que has anat creant al llarg de la teva vida basat en tot això. Que
14: clar,
13: no sé.
14: I també està molt bé el fet de com dius tu, no?, de la consciència, no?, d'anar endintre i dir què m'ha portat a ser així, no? Doncs jo què sé, doncs m'ha passat, jo què sé, he tingut aquesta experiència i aquest patró, aquest... Això m'ha portat aquí, llavors jo poso perspectiva, ho poso al davant meu i dic, m'agrada, no m'agrada, em sento còmode, no m'hi sento, potser no m'hi sento, però és que ara no puc fer una altra cosa, he de passar per aquí, està molt bé, perquè això també és un peus que dic, ok, no m'agrada gaire, però ja m'hi posaré, ara em toca fer això. Llavors això també t'allibera d'alguna manera, per això la consciència, no?, de dir què està passant.
6: Estem emetent el programa Qui som quan ningú ens veu, del punt de l'interrogant. Estem fent possible el programa la Montse Macanàs, la Rosa Puertas, el Vicenç Ibáñez, el Manel Benito, jo mateixa, Imma Lizondo i Joan Bosch. Cada setmana, no, la persona que fa el guió ens prepara una cançó, bueno, tria una i ens explica una miqueta què ens has portat al programa avui, en aquest
14: doncs
6: programa...
14: Mira. No sé si espereu que us expliqui allà la gran història, però simplement és com preparava el guió, vaig entrar al YouTube, bueno, al Google, i vaig posar títol de cançó que digui Si no em veu. I em va sortir aquesta noia, la Núria Duran. Vaig pensar, fantàstic, una persona de la Terra, una noia jove, segurament és algú que és emergent, i vaig escoltar així una miqueta i em va semblar prou adient. Vull dir, més enllà de tot això no hi ha grans històries.
6: I quin títol és?
14: Si ningú em veu.
6: Si ningú em veu.
14: Si ningú em veu.
6: Endavant, doncs.

0: Hem escoltat Si ningú em veu qui sóc, de la Núria Duran, que ens ha portat la Montse Macanàs en aquest programa de Qui som quan ningú ens veu. Continuem pues, xerrant d'aquest tema. Pensem que som éssers socials, no? Som interdependents, som éssers socials, no vivim en isolació. Llavors, doncs, com que ens relacionem, d'alguna manera, estem, ens mostrem i ens no mostrem. Estem en aquesta, no? A casa, amb les sabatilles, com ens deies tu, que m'ha encantat molt la idea d'estar amb les sabatilles, relaxada, quan ningú no ens veu, no?
1: Bueno, el primer que fas quan arribes és et treus les sabates.
0: Clar, sí, sí. Doncs, què més, Rosa? Alguna cosa més ens vols aportar a aquesta...
1: Diríem que això de què ens agrada o què no ens agrada, les vulnerabilitats o les fortaleses, no? Això també hi hem de prestar atenció, no? Quins valors tenim, perquè generalment el que fem és anar intentant seguir uns valors, diríem. O sigui que quan fas les coses pensades, conscients, intentes seguir, o sigui, tu et marques de dir aquests valors per mi són importants, no? I aleshores intentes seguir-los, aquests valors. I aleshores ho encertes o no, però vull dir que una cosa és dir m'agrada això, oi? Però l'altra és dir si jo ho puc fer bé o si ho he fet bé i si resulta que m'he donat a conèixer amb aquests valors o no. No he sigut capaç, no? Mm. Per això jo penso que valoro la transparència, actuar transparent, diríem, actuar, potser no és simplista, perquè a vegades actuar transparent diu, oh, és que és molt simplista això, però actuar transparent per mi no és simplista, per mi és com una autenticitat, o sigui, allò, la idea de ser autèntic, no? La transparència, l'autenticitat, vull dir... No és allò de dir, tinc aquests valors, però si vol els hi canvio, oi?
2: En tinc un altre, que deia el Marx, no?
1: Aquell és una altra cosa, no? Justament, no, una miqueta aquest d'allò. I sí que és veritat que la meva experiència amb aprendre a dir no. O sigui, això ha sigut un llarg recorregut de dir no i pensar que no quedes bé. O sigui, la idea de que tu vols quedar sempre bé, tu vols que d'allò arribar a tot arreu, com si fossis la superwoman, oi? Que no arribes a la sola de la sabata, de res. I aleshores, doncs, aquest procés de saber què sóc jo, amb el muntatge que em faig del qui sóc jo, doncs, aprendre a dir no per mi ha sigut crucial. Per un altre serà diferent, oi? Però per mi aprendre a dir no ha sigut... Justament és alliberar-me de tot allò que m'oprimia. Tot allò que m'oprimia, que no... Vull dir, que estava encorsetada i tot això, de dir, ostres, són les 9 de la nit i encara em queda per fer... Uah! Penses, però què et queda per fer si no arribes a les 6 del matí i encara estaràs així... Bueno, també són períodes a la vida, aquests períodes a la vida que ara tinc el goig d'estar jubilada i d'estar, de mirar-me el món d'una altra manera, val? I llavors això, vull dir, és un privilegi, vull dir, és un privilegi, sí. Però sí que aprendre a dir no, doncs, ha sigut un llarg camí, però d'autenticitat també, o sigui, què realment vull o què realment escolta amb tu, que no puc amb això, prou. Sí,
3: una mica el que, no sé, suposo que els oients ja ho saben, aquestes píndoles de 20 segons que es publiquen, a quina xarxa es publica, Imma?
0: A Instagram i Facebook, a l'Instagram.
3: Doncs aquestes píndoles de 20 segons, que és una novetat d'aquesta temporada del punt de l'interrogant amb el que estem ara, se'ns demana això, no? I una de les coses que comentaven aquestes píndoles és que al llarg de la nostra vida, algun moment o altre, ens hem col·locat una màscara. El problema és si encara la portes fins ara. Però quantes vegades, per les modes, no? Quan ets jove, t'has vestit d'una manera que realment no et sents identificat. Però per què? Perquè està de moda i tu has de ser guai i que ho porta tothom. I realment, aprendre a dir no. Un moment que dius, Rosa, aprendre a dir no, no. Ara, quan tens experiència a la vida, dius, val, ara que està de moda, portar el cabell rapat al zero, m'agrada? Sí. No, doncs no. No, perquè ho faci tothom, o perquè vulgui quedar bé amb la societat, o perquè el que és el que s'espera...
1: El pertanya.
3: El perquè és el que s'espera de tu, sí. Ja no. Ja no, ara, bueno, ara no tinc que respondre a estereotips, sí. Ni a el que s'espera de mi a la societat, qualsevol passant de la vida, a la familiar, sí, sí. A la professional... D'aquí parla el fet de ser autèntic. En el moment que ho deies tu, Imma, quan tu realment vibres amb aquest com et comportes i realment connectes amb la forma de ser, és perfecte. Evidentment, nosaltres com a éssers humans evolucionem al llarg de la nostra vida i adoptem diferents rols. Per què? Perquè així nosaltres
1: formem part d'aquesta evolució. També, eh?
3: Circumstàncies de la vida.
1: Clar, circumstàncies de que tu les has d'assumir.
3: Correcte.
1: Vull dir, depèn de l'edat, tu has d'anar assumint tota una sèrie de coses, no?
3: Exacte.
0: I en la vida que també tens les teves experiències de vida, per exemple, l'adolescència, que realment estàs jugant amb aquestes, amb aquests vestits que et poses i et treus,
3: estàs doncs per pertànyer,
0: perquè és molt important aquesta part social. I jo crec que amb experiència de vida vas fent, hi ha un moment en el que vas fent una revisió de tots aquests vestits, sí. I llavors comences a fer, no?, a entrar cap a tu dins, i realment això aquí... o què som quan ningú no ens veu, no? Perquè estem parlant de nosaltres sols. Digues, Montse.
4: No, a mi m'agradaria agafar una mica això que acabes de dir tu ara, que trobo que és molt interessant, no? Que quan prens consciència i revises, no? I mires endins, penso que també és molt important de fer-ho des de l'amabilitat, perquè de vegades...
0: Sí.
4: Observem, no?, allò de dir, pues jo m'ha tocat fer això, m'ha tocat fer allò, i està molt bé, però llavors... soc dur amb mi mateix, no? Com que m'enfado o en jutjo, no? per haver hagut de passar per aquestes circumstàncies, que és igual les que siguin, no? Però penso que és molt important ser amables i ser generosos i estimar-nos, no? I més ara, no? Quan realment estem posant al damunt de la taula, no? Doncs el que hem estat fent fins ara i valorant, m'agradant, no m'agradat i què m'ha portat a fer-ho, no? I penso que és molt important, perquè sovint ens oblidem, som molt amables en fora, però molt durs en dintre.
1: Moltes exigències.
0: Exacte.
1: Amb nosaltres mateixos, l'exigència, no? Jo haig d'arribar allà.
0: Vicenç.
2: Doncs, seguint una miqueta el títol del programa, qui som quan ningú no ens veu, no? Pues, que ja ho començava a venir. M'ha agradat al principi, Montse, com començaves, doncs, de veure quina és la primera sensació física que teniu, no? I apuntaves un fet molt habitual. I dius, escolta, quan estic sol... que no he d'interpretar cap d'aquests papers, no? Em puc sentir incòmode, m'assusta el silenci, no? De dir, perquè potser no tinc encara definit què sóc, val? No només qui sóc, no? Ara hi tornaré.
0: Sí, perquè, però està molt bé de connectar amb la soledat o amb quan estàs sol.
2: Clar, vull dir, és un bon moment, sobretot és com sempre mirar-se, no? I conèixer-se. És fonamental. Sempre mirem en fora... Sempre tendim a tendència a mirar en fora i és a dins on podem trobar... Els problemes no estan fora, els problemes estan dins i les solucions també. Vull dir que és amb nosaltres on podem trobar-les, no? I a partir d'aquí, doncs, les dificultats d'aquests personatges que ens toca interpretar, potser podem descobrir, doncs, que el problema, doncs, és que això que diem el que jo sóc, no?, potser és un personatge també... i que és l'arrel de tots els altres personatges. Això és el que vaig. I com que és un cercle viciós, no? Si jo començo a insistir i descobreixo que el que anomeno que jo sóc autèntic perquè jo sóc així, també és un personatge que m'he triat des de la infantesa i he anat construint-me durant la infantesa, no em deixa... És un vestit que m'he fet a mida, el vestit que a mi m'agrada... perquè és el que m'agrada representar de manera natural, vull ser amorós, vull ser amable, vull ser agradable, vull, no? Posats a posar, no? Mm. Pues me poso el millor vestit de tots, no? Però el problema és que continua sent un vestit. Aleshores, jo sempre faig la distinció entre la psicologia i la saviesa que ens ensenyen moltes de les tradicions, bueno, gairebé totes les tradicions que han de l'ésser humà en el planeta, no? La psicologia ens ajuda a tenir un ego saludable, un ego, un personatge que no es discute, que pugui conviure i que ho faci d'una manera, però parteix de la base de que és un individu. Parteix de la base de que és un individu. I per tant, doncs, la psicologia el que busca, tots desitgem ser uns individus saludables. Però les tradicions internes, més espirituals, no m'agrada dir espirituals, les tradicions de coneixement intern, no, apunten una miqueta més enllà. I et diuen que aquesta idea d'individualitat és l'arrel de tots els nostres problemes a la vida. Perquè mentre pensem que som individus, no ens adonem que som la mateixa vida, que som una sola cosa amb la vida. Val? Per tant, no passa res. Vull dir, cadascú està en el seu moment i cadascú descobreix quins són les seves situacions. Però sí que cal assenyalar, doncs, que no caiguem amb la... o no cometem l'error de pensar que de tots els personatges que estic interpretant me n'he de quedar amb un, perquè aquell és el que sóc jo. No, perquè aleshores no ho estem fent bé. Clar, aleshores aquí és la diferència entre el qui, quan parlo d'aquí sempre estic parlant de personatges, sempre estic parlant d'individualitats, ja estic acceptant que sóc una individualitat, en canvi, si pregunto què, tinc l'oportunitat de donar-me'n que no sóc més que una forma de la pròpia vida, i per tant sóc tota la vida, no tot l'individu. I d'aquí, que pot ser l'única cosa autèntica, perquè si només hi ha una cosa autèntica ha de ser la pròpia vida, no? És on, des d'on podrà aflorar tots els papers que vulgui interpretar o que em toquin, però ja no seran papers, serà una manera natural de la pròpia vida d'expressar-se a través de...
1: D'expressió, diríem.
0: Sí. D'expressar-se la vida a través teu.
2: Sí, per tant, doncs, el que vull, sobretot, sense entrar en tanta metafísica, doncs és això. Doncs, aquesta necessitat que tenim de vestir-nos, de no acceptar la nostra pròpia nuesa, no necessitem un vestit, ja tenim la nostra pell de natural. No necessitem vestir-nos, no ens amaguem, acceptem com som. I a partir d'aquí expressem-nos. És l'home invisible que necessita vestits per manifestar-se. Creu que necessita vestits per manifestar-se. No, senzillament, si contactes, connectes, no amb el teu jo mateix, sinó amb la teva naturalesa, que és la mateixa que la teva, la que sigui, tot sortirà d'una manera molt més natural, molt més fluida.
0: Sí, Vicenç, és una manera de dir que hi ha com diferents capes,
2: sí,
0: que cadascú,
2: sí,
0: pot entrar, perquè necessitem, no, o anar en aquesta, no aniré ni jo últim, sinó això, d'aquesta manera d'expressió de vida que ens deixem fluir fins a aquests jos i Melizondo que he nascut a Barcelona, no, la meva persona en aquesta existència, i

0: si som sincers, quan diem ah, és que jo sóc així i com que sóc així em manifesto així a tot arreu, aquest som així és molt inestable, no és ben bé així si som sincers, val? Si som sincers, perquè aquí no se'ns hauran acabat els problemes de relació, perquè el problema base el tenim amb nosaltres, amb això que diem nosaltres mateixos, no? No amb el paper que estic interpretant amb mi mateix. Aquest és el més greu, diguéssim, o el més sutil, que genera tots els altres.
1: Correcte. Crec que el gran error que cometem sovint és voler ser com els demés. Quan tu vols ser com els demés, intentes projectar una imatge que no, realment no defineix. Podem parlar d'afinitat, de pertanyença, d'afinitat, amb un grup, i ens ha passat, almenys jo...
2: I que ens acceptin.
1: L'acceptació
2: del grup.
1: Correcte. Però darrere tot això,
3: perquè
1: Rosa...
3: Perquè som humans...
1: Vull dir que al final...
3: Éssers socials.
1: Darrere tot això sempre s'amaguen unes pors, unes inseguretats...
2: Sí, capaç de ser jo.
1: Perquè dius, realment, por mostrar-te realment com ets, o intentar agradar quan en realitat amb aquell grup no hi tens cap afinitat. Però al final és que cadascú troba la seva vida a aquelles persones amb les que et sents bé.
2: O que pensi per tu.
1: Exacte. I llavors, per mi, una de les coses més greus, almenys que jo començo a la vida, és intentar voler ser com els altres. Perquè perds el teu focus de la vida i perds la teva autenticitat, realment ser qui ets, perquè per intentar agradar, pel que sigui. Però, i aquí una mica, Montse, és el que dèiem al principi, de això, energèticament parlant, és un desgast terrible. Doncs aquí, a vegades, jo sempre convido, no?, quan se'm pregunta, de dir, bueno, realment et comportes, és natural amb tu, o realment suposa un esforç ser qui ets? Si no suposa, no suposa un esforç, és que realment probablement està sent qui ets en realitat. Si suposa un esforç greu, és que segurament t'has de plantejar realment a la vida si és que portes molt una màscara que l'has integrat i l'acceptes com algo que realment et defineix, o realment no és així.
0: En el fons és... estic d'acord quan dieu que del que es tracta és de ser conscient de que estàs fent determinades... t'estàs expressant de diferents maneres, no? Per no dir papers, no? Si aconsegueixes que no sigui paper. Doncs l'única cosa que voldria assenyalar és això, que siguem conscients que això que anomenem jo mateix també és, també és un últim vestit a treure's.
3: Jo voldria tornar al... Bueno, no sé si tenim alguna cosa més a dir. Voldria tornar a aquesta pregunta de sentiu pau o teniu la necessitat d'omplir el silenci amb pantalles o sorolls per no haver de mirar endins o escoltar-vos, no? En el tema de qui som quan ningú ens veu. Crec que aquesta... No, de voler estar amb nosaltres sols i de realment no voler entrar.
2: Fa por.
3: Clar. No sé què en penseu vosaltres. Sí. S'ha de ser molt valent per entrar. I moltes vegades jo entenc molt bé que algú no vulgui entrar i que vulgui soroll perquè no és capaç en un moment concret de la seva vida entrar en un lloc que no pot entrar. No? És com posar una miqueta en valor tant si entro i vaig a profund com si no puc i vull soroll. Són dues estratègies que són vàlides en moments, no? No sé què penseu vosaltres.
2: Per evitar estar amb tu.
3: Exacte. Per evitar estar amb tu.
2: O sigui, per evitar...
3: I necessitem connectar amb el que deies.
0: Al final, la vida sempre és així, assaig-error, no? I funcionem moltes vegades per patiments, no? Per tant, doncs, moltes vegades un no comença a mirar-se a si mateix fins que no ha patit prou. No? Fins que no se n'adona el que dèiem abans, de que els problemes no estan fora, els problemes estan
2: a mi,
0: en com ho estic vivint, no? Jo puc estar vivint les coses a les dures o a les madures, no? Vull dir, les puc viure d'una manera o una altra. Vull dir, el que està passant, el que m'està passant, que dic m'està passant, ja torno a sortir aquest la puteta de l'ego, no? Dic, el que estic vivint és així, això és inamovible, no? Però el que jo puc decidir, sé que està amb les meves mans, és com ho visc.
3: Clar.
0: I és aquí on puc descobrir que si només miro un fora i espero que fora s'arregli el patiment, no em deixarà sortir, no s'apaga. I és allò, senzillament, quan canvio la mirada puc descobrir, ah, doncs mira, això ha canviat. El problema continuarà estant, segurament, però ja ho vius d'una altra manera completament diferent. Per tant, doncs, aquest començar a mirar-se un mateix, aquest descobrir que és en el silenci extern en el que...

0: ens hauríem de sentir més a gust, eh? Torno a dir, quan ens despullem de tot, sí, no? Fins i tot del jo vull que les coses siguin així perquè jo sóc així, no? És quan tens la possibilitat de començar a veure les coses d'una manera molt més directa i natural.
1: Passa que és una fase molt el que està estudiant és una fase molt enllà, diríem. És una fase molt enllà de l'espiritualitat i de l'existencialisme.
0: No, jo crec que és i molt natural miqueta, de dir, mira...
1: Diríem, no, el que és imprescindible pels patiments increïbles, és imprescindible arribar aquí. El jo també és un personatge. Però arribar a l'altra fase, diríem, no és gens fàcil. En el sentit de que és una entrega i una dedicació metafísica, potser.
0: Però es produeix per naturalitat. Tota sí. la vida es produeix per naturalitat. Sí, sí. Vull dir que tampoc, sí. per, no, no, com no. que digui, jo vull... Sí. No? L'altre dia l'escoltàvem un sufí que deia que per molt amic que vulguis ser de Déu, Déu escull els seus amics, no? Per entendre's. Vull dir que per molt que un pensi que jo ara em poso el vestit de la persona introspectiva que vol mirar-se a si mateix, ara sóc una persona espiritual que vull...
1: Que fa meditació.
0: És un vestit. És un vestit. I en lloc de treure-me'ls, me n'estic posant un altre, potser més gruixut i més difícil de...
1: Et poses el vestit de guru.
0: Per tant, tot s'ha de produir per naturalitat. I la naturalitat és això. Mira, poso la mà al foc, em cremo i aprenc que ja no tinc que tornar a posar la mà, no? Doncs així, no? Amb naturalitat va sorgint tot.
2: Sí, de fet, és una mica com hem obert el programa, no? Que realment, quan he llegit aquesta pregunta, era una pregunta que inspirava molt de respecte. Perquè, com deies, Emma, s'ha de ser valent per plantejar-te en algun moment de la teva vida aquesta pregunta i trobar aquest espai per de reflexió, on hi hagi un silenci, evidentment, com diu la Montse, no hi hagi soroll, ni hi hagi res, i puguis fer aquesta introspecció, mirar dintre, com deia el Vicenç, de trobar la solució i dir realment quins són els valors que realment et defineixen com a persona. I quins són els valors que tu has anat adquirint al llarg de la teva vida perquè han estat imposats per la família, per la societat, per les circumstàncies de la vida, i has de ser prou valent per dir, bueno, ara m'aturo en aquell camí i ho deixo tan aquí. Ho deixo tan aquí i trec la carga que he anat arrossegant i que m'ha costat molt arrossegar tota la meva vida i intento ser jo el jo autèntic. Repeteixo que el jo autèntic cada vegada es va definint. Conforme anem evolucionant a la vida, es va perfilant un jo diferent. Però li has de donar aquest espai. I com diu la Montse, des de l'amor, des de la cordialitat, ha passat tota la vida. Tothom hem tingut màscares al llarg de la nostra vida. És acceptar-ho. Per a les circumstàncies que siguin, hem hagut d'adoptar aquests rols que no ens definien com a persona. I està bé.
3: Molt bé. Estem arribant ja al final del nostre programa d'avui i ens cal dir què direm de més sobre qui som quan ningú no ens veu. Fem una ronda molt breument per tancar. Rosa, molt breument, 20 segons.
1: A veure, no és la càpsula d'abans, oi?
3: No, no. Una cosa ràpida per tancar.
1: Val. Tots necessitem amor incondicional. Diríem un dret, diríem, tenir aquest dret, oi? I tot increïblement volem ser singulars, o sigui, al revés del que diu Vicenç.
3: Vicenç.
0: Jo crec que és recomanable fer un striptease integral, no? I anar-se traient de sobre tots els vestits, totes aquestes personatges, sí, totes aquestes màscares que anem traient, per descobrir quina és la nostra autèntica naturalesa.
3: Manel.
2: Jo una mica coincideixo amb el Vicenç, que quan fas aquest pas, és a dir, quan planteges aquesta pregunta de qui som quan ningú no ens veu i intentes respondre a aquesta pregunta, és un alliberament total.
3: Molt bé. Montse.
4: Doncs poca cosa he pogut dir més, perquè gairebé ja ho hem dit tot, no? Però sí que és veritat que començar a fer aquest primer pas és si realment vull fer-lo, no és el que diem el despertar la consciència, és vull o no vull.
3: Molt bé. Doncs res, ara ja sí, estem arribant al final de tot. ens acomiadem del punt de l'interrogant, qui som quan ningú ens veu. Ho hem fet possible la Rosa Puertas, el Vicenç Ibáñez, el Manel Benito i la Montse Macanàs, qui us parla, l'Imma Lizondo, i els serveis tècnics, el Joan Bosch. I bé, moltes gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos. Fins la setmana vinent.

Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada de dimarts a dimecres a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS alerta als telèfons mòbils de la població situada en aquestes tres comarques per advertir-los de la nova situació. Recordem que de cara a demà restringir la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes als centres educatius, universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Recordem que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recordat que cal prevenir situacions de risc des d'avui mateix.
2: Sí, de no acostar-se a zones inundables, de no baixar soterranis quan ja està plovent, d'anar amb compte amb no tenir el cotxe aparcat a la riera. Tot això és avui que tenim que pensar-ho. Ja no demà, quan comenci a ploure, ja no és el moment d'anar a treure el vehicle ni és el moment de pujar a la teulada, de desembossar l'embornal. És ara, és avui, abans que comencin les pluges.
1: I l'incendi de vegetació forestal causat per llamps que crema des de les 4 de la tarda a prop del nucli de Treguany, a la Baronia de Rialb, ha estat donat per estabilitzat pels bombers cap a un quart de nou, 27 dotacions, 7 de les quals aèries han treballat el dispositiu. Han desplegat fins a 78 efectius sobre el terreny. Treballen en una zona de 2 hectàrees. Després de l'estabilització es mantenen 21 dotacions terrestres. I l'Estat començarà les obres de millora de la muralla de Tossa al mitjans d'octubre, un cop el nombre de visitants hagi baixat i l'entrada de camions fins a aquest punt del casc històric de la localitat sigui més factible. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència d'aquests treballs que tenen un pressupost de 500.000 euros. I la Crida per Sabadell denuncia una agressió d'un agent de la policia municipal a un jove la matinada de dilluns de Festa Major. En un vídeo que s'ha difós a les xarxes es veu un agent clavant un cop de colze amb contundència al jove que cau estabornit a terra i tot seguit diversos agents el detenen. Segons destaquen, en un comunicat el noi va estar aïllat durant 24 hores a la comissaria, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència totalment innecessària. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la història de Catalunya demostra que no s'ha avançat amb el replegament o l'aïllament, sinó des de l'obertura i l'intercanvi d'idees. Ho ha dit aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament a la medalla d'or de la Generalitat, Ferran Adrià, i a la física i directora del Sincrotró, Alba Caterina Viscari.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
3: Podria poder-te estimar sense odiar-te algun dia. Podria saber regalar-te tot l'amor del...
4: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
3: Podria ser tal com a tot molaria que fos. Podrien no haver de somiar aquests amics...
4: Imperfectes.

0: Bona nit, benvinguts, benvingudes. Avui és dimarts, passen 7, gairebé 8 minuts de les 9 del vespre i esteu escoltant Ràdio Arenys. Com que és aquesta hora, aquest dia de la setmana i sentiu aquesta veu que sempre comença igual, vol dir que és el moment de començar les imperfectes que estem a punt per acompanyar-vos des d'ara i fins que siguin les 10 de la nit. Comencem presentant aquestes imperfectes que avui omplen aquest locutori de Ràdio Arenys, la Sílvia Relats, benvinguda, la Judit Puig, la Cristina Soler, la Marta Manzans, Esther Comí, benvinguda, una servidora, la Marta del Castillo, i a l'altra banda d'aquest vidre que tenim aquí davant i que fa possible que ens estigueu escoltant a casa vostra a través del 91.2 o bé veient-nos a través de les xarxes socials, de totes aquestes xarxes socials que totes, oi? En Joan Bosch, un aplaudiment. Autoposa't un aplaudiment, Joan Bosch. Sisplau, clar.
1: És que ara... No el posaré, però per tots. Per totes.
0: Perquè
1: sense vosaltres aquest programa no seria el mateix.
0: No sé, sí, clar.
2: No seria perfecte.
0: Vinga, l'aplaudiment per en Joan, per les imperfectes. I per vosaltres, que ens esteu escoltant des de casa. Quan dèiem les xarxes, ajuda'm a recordar totes les xarxes, perquè sóc incapaç.
1: Vinga, les xarxes són... Facebook. Sortim per Facebook de la ràdio, pel Facebook de
0: les imperfectes.
1: Sortim per el YouTube de Ràdio Arenys, pel YouTube de les imperfectes. Sortim per Twitch de Ràdio Arenys i sortim per Instagram de Ràdio Arenys.
0: Molt bé, doncs sí, moltíssimes
1: gràcies.
0: Ara volem TikTok, crec que ens deixes el TikTok.
1: Estem on en ell, això s'ha de
0: dir.
1: Ahir va venir, us explicaré un cotilleo. Va venir una noia que
3: vindrà
1: a fer pràctiques aquí a la ràdio.
0: Mira, ens han dit cotilleo. S'han pujat tots els corrents a posar-se els auriculars, cosa que no fan mai.
1: Doncs aquí tenim estudiants en pràctiques i el primer dia sempre els hi faig un repàs de la graella de la ràdio perquè sàpiguen el que hi ha, no? I els vaig dir, mira, aquí hi ha un programa que es diu Les Imperfectes. I em pregunta, que és una noia jove, em diu, i aquest programa de què va? Dic, mira, aquest programa és imprevisible total. I és la gràcia d'aquest programa. I li va encantar. Dic, tots són dones allà. Tots
0: doncs digue-li que vingui un dia.
1: Ja li diré a l'Helena que vingui.
0: Clar, que vingui i ens expliqui a veure com ho veu tot plegat. Que nosaltres
2: és el que estava a Sant Jordi.
1: No, la Mar ara ha acabat la seva estada, que em va escriure i que ens trobava a faltar. Però ara ja va acabar el seu període de pràctiques i ara tindrem a l'Helena, que és una estudiant en pràctiques també del Tecnocampus.
0: Doncs a veure si la veurem.
2: Que és la que estava per Sant Jordi, a la placeta.
1: No, és una altra. Vale. La Mar va acabar just aquell dia. El dia
0: pobreta.
1: De Sant Jordi per tot l'alto.
0: No, home, pobreta, no? Que acaben les pràctiques. Ja, no, l'han fet fora de la feina, acaben les pràctiques.
1: I ha estat contenta, s'ha estat molt bé i ara, doncs, a seguir formant-se i a buscar feina, també.
0: Molt bé.
1: Doncs
0: una salutació per la Mar i a veure, amb ganes de conèixer doncs, aquesta nova...
1: Aviat la coneixereu.
0: Aquest nou fitxatge de Ràdio Arenys. I escolta, és que saps què passa? Que quan només era ràdio i no ens veia ningú, realment podies anar mantenint una mica aquella cosa de qui hi havia l'estudi, però clar, qui ens està veient, diu, però aquí n'hi ha una que no l'han presentada. I és la nostra convidada d'avui, que és l'Èrica Castillo. Èrica, benvinguda.
4: Hola, gràcies.
0: Per tant, l'Èrica també avui passarà per aquí, per als sedars de les imperfectes, perquè volem parlar amb ella, a veure si us agradarà, que jo crec que sí, de viatjar, de viatges. I sobretot ho farem perquè potser l'heu vist per Sant Jordi o l'heu vist durant el Festival de les Set Ciències que vam tenir ara fa un parell de setmanes, perquè l'Èrica ha escrit un llibre que es diu Viajar sola empieza aquí. I és un llibre que parla de viatges, i suposo que com descriu el mateix títol, de viatjar sola. Però sí que he vist un subtítol que me cridava l'atenció, no? Que és com el que m'hauria agradat saber abans de recórrer el món jo sola. És a dir, que a banda de les teves experiències personals, ara ens ho explicaràs, suposo que també hi ha com aquells consells de coses que cal saber en cas que vulguis emprendre un viatge en solitari. Èrica, benvinguda i comencem. Primera pregunta obligada, suposo que t'agrada molt viatjar.
4: M'encanta. En realitat crec que és com una mica una filosofia, saps? O sigui, quan ho proves, sobretot el tema de viatge sola, a mi m'ha canviat la vida i soc molt pesada amb això. I tothom li dic, és que ho has de fer un cop almenys a la vida, de veritat.
3: Jo no podria.
2: Mira, abans de venir ho he dit. Jo he dit que jo crec que un cop a la vida ho faré.
3: de mitges,
2: jo no.
3: I elles em deien que no, que mai, que quina por,
4: no,
3: que...
4: Sí.
2: Sí.
5: Jo. I tu? Jo he viatjat sola, sí. Però bueno, no sé, a Roma, per exemple, a Granada, i clar, també vaig molt a la muntanya sola, però no és viatjar. Però
2: tu, sí, també, tu també viatges, series no. D'aquestes que
5: jo sí, jo ja tinc al cap soler. Un viatge sola, sí. Però sempre per Europa, no sé si fas... Deus fer viatges més grans, clar.
4: Bueno, clar.
6: Bueno, jo és que... Perquè ens dirà, no, m'he anat un mes a no sé on.
4: Bueno, jo com viatjo... Sí, tal qual, jo com viatjo... Sí, si em veieu pel poble és com... Ui, no estàs viatjant, però com viatjo, viatjo mesos. Un mes... Ah. El mínim que faig són 10 dies, però he estat 6 mesos fora. I en el llibre explico... Doncs jo vaig començar a viatjar sola realment quan tenia 16, 17 anys.
2: Ai, mare meva!
4: I li vaig dir a mi mare un dia, estava mirant la típica pel·lícula aquella d'Antena 3, i jo, mama, hem de parlar. I no, o sigui, realment sentia que volia començar a veure món, vaig començar a buscar coses tipus per anar-me a Andoper, perquè clar, era menor d'edat, saps? Tampoc podia fer grans virgueries, però sempre m'ha agradat el tema de viatjar. I un dia vaig anar a la biblioteca, just vaig trobar un llibre d'una noia que sortia allà a l'Amazones i pensava, aquesta tia? I jo, ui, sí, com ella. I realment, clar, en aquell moment, jo soc del 92, ara les coses han avançat molt, però en aquell moment jo tampoc sabia qui preguntar-li, saps? De, me'n vull anar sola. Tu què creus? I deien, bueno, és que et mataran, et violaran, et passarà de tot, no? I llavors va ser com, ostres, jo vull fer-ho. I clar, de tota l'experiència, després de tants anys fent-ho, vaig dir... Després de l'últim viatge, vaig estar 6 mesos a Sud-amèrica, va ser com...
3: Aquest va ser el primer, sola?
4: El primer viatge sola, bueno, vaig fer d'au-pair, però això tampoc com... Ho explico el llibre, no és un viatge com a tal, però allà vaig començar a veure el que era viatge sola, perquè el cap de setmana feia el que volia, però el primer va ser a Bèlgica. I clar, després de Bèlgica va ser algun per Europa, després em vaig muntar una ruta per Grècia de 10 dies, després em vaig anar a Bòsnia, Montenegro, i vaig començar fent fins que un dia vaig dir, bueno, ara estic preparada. I me'n vaig anar 3 setmanes a Tailàndia. I després de 3 setmanes vaig fer 3 mesos, i de 3 mesos a 6.
2: És el màxim que has fet? 6 mesos? Ara?
4: Sí. Bueno, a part de viure fora, però de viatjar...
5: Ja, com a viatjar, viatjar i és viure...
4: Bueno,
5: dir,
4: sí, però no és com que diguis...
5: Molt llarga.
4: No és que diguis, me'n vaig a treballar, jo sé, a Londres un any. Això també ho he fet, però de viatge de motxilla, de no sé on dormiré, no sé què faré, 6 mesos.
3: I aquests 6 mesos vas estar fent ruta, per tant, sí, entenc que és viatge, sí. Que no és...
4: Vaig fer des de Guatemala, vaig baixar fins a Xile. I vaig planificar la primera setmana, però jo vaig agafar un mapa, el vaig imprimir, tipus Google, saps? Allò, tal. I vaig dir, mama, mira, jo faré això. Vale, però no estaràs, no ho sé. Les tres primeres nits estaré aquí i ja veurem. Però clar, això...
6: I te'n vas així, eh? Amb 3 dies...
4: Sí, jo tenia 3 dies reservats.
6: Jo tenia 6 mesos ahir,
5: planifiques 3 dies.
4: Jo m'havia fet un estudi de tot el que volia fer i tot el que volia veure, però jo no sabia quan hi arribaria.
2: Clar.
4: Jo en plan, bueno, 3 dies aquí en aquest hostal, si m'agrada, doncs em quedo més dies, si no, doncs marxo, i així vaig fent. Llavors jo tampoc tenia bitllet de tornada, és a dir... Clar, tot això és com molt... Us dic així, però darrere d'això hi havia una planificació tant de viatge, encara que no estigués tot planificat, però vull dir, jo sabia quin era... Vale, doncs mira, faré Guatemala, però de Guatemala on vaig després, no? Sabia les ciutats que volia fer, les zones que no havia d'anar, les zones que sí, i també tenia una planificació financera.
3: Clar.
4: I m'havia preparat mentalment de, bueno, doncs... coses, no?, que també et poden passar i de gestionar-te tu mateixa, que al final és el que m'ha portat al viatge sola, un coneixement molt heavy de mi mateixa, que he vist les meves llums, les meves ombres, que m'he hagut de suportar moltes vegades, perquè dic, és que ets molt pesada, saps? O sigui, de veritat, que a vegades no som conscients d'això, i també de superar els teus límits, de descobrir que no ets a vegades qui et penses que ets, no?, que també per això el meu nom de llibre i motxilera, de que tu neixes lliure, no?, com qualsevol bebé neixes lliure, i vas creixent i els teus pares et diuen, pues és que ets un desastre amb això, o la profe et diu tal, i tu et vas pensant coses que quan surts dius, hòstia, però si sóc la canya, saps? O potser no m'ho vic com això, però el viatjar com que t'ajuda a desaprendre moltes coses de tu, que tu penses que les saps, i com que arriba un moment que dius, és que crec que això no em serveix, no m'identifica, buido la motxilla d'aquestes coses i em poso de noves, no? Relacions noves, aprenentatges nous, eines que tu vas aprenent, i penso que això és meravellós. I tot això és el que explico en el llibre. Sí.
2: Que fort. Molt
0: guai. Per tant, has dit que eres de l'any 92, farem uns calculs.
4: Del 92, tinc 34.
0: I per tant, quants anys fa que estàs viatjant? Has dit que en tenies 16, 16, pues, o és gairebé...
4: Pues soc fatal en matemàtiques, però bueno, quasi 20, no sé, així.
0: No, quasi 20 anys, no?
4: No, no, 20 anys, no, tampoc, no, no, no.
0: Ah, no, en tens 30?
4: 34.
0: Bueno, i a 16 vas viatjar, 18, no? Sí. O sigui, fa molts anys que estàs ja amb això. I què et porta a pensar que has d'escriure aquest llibre?
4: Doncs mira, jo quan vaig començar, quan vaig fer aquest viatge, que va ser el 2024, jo vinc del món del turisme i en aquell moment pensava que tenia la vida ideal, que surts molt ara a Instagram, això de... tenir la feina en remot i treballar des d'on vulguis i no sé què, meravellós. Jo tenia la feina en remot i jo vaig dir, més me'n vaig, el meu gran somni d'anar-me'n a Sud-amèrica. I un dia, un diumenge a la tarda, me'n recordaré tota la vida, estava en un hostel a Lima, que veia el cel tot estrellat, i pensant, joder, vaya merda, demà és dilluns, saps? Demà tinc que treballar, estic aquí al paraís, però realment tinc que treballar igual, no? I com que em vaig començar a plantejar coses i a partir d'allà va ser com he de buscar alguna cosa que a mi em faci il·lusió, m'he d'aixecar cada dia pensant en una il·lusió, perquè al final el que ens venen és que viatjar por ahí és molt guai, però també un viatge és una part d'una escapatòria de que les coses pues, no t'agraden, no? Potser del teu dia a dia. Llavors a partir d'aquell moment vaig començar a pensar que havia de fer alguna cosa, havia de portar alguna cosa a la societat del que jo havia viscut. I al final del viatge, que va ser com... Bueno, a dintre meu va ser com una ruptura. Jo no tenia bitllet de tornada, però dins teu jo sabia que jo tenia que tornar. Que ja el que havia de fer, ja ho havia fet. Ja havia fet Guatemala, m'havia pujat als volcans, havia dormit a la selva, havia dormit al terra, vull dir, si havia fet de tot, i va ser com... És hora de tornar a casa. I en aquell moment va ser com una catarsis, a dir, és que jo he d'escriure tot el que he viscut. Era com una sanació, no sé com explicar-ho, era com necessito vomitar tot això, el que he viscut i ajudar altres persones, altres dones, perquè va passar una cosa que em va fer que pensar molt. Estava a Guatemala, la típica zona super... Bé, és que ningú coneix Guatemala, en veritat, però era un llac supermaco, però no hi havia ni idea. I estava jo, vaig pensar, bueno, aquí, no sé, què em passarà. I em vaig posar i va venir un grupet de nens i es van posar allà a l'aigua. Doncs en aquests nens on estan? I van venir les seves mares, que tenien menys de la meva edat. I van preguntar que on estava el meu marit i on estaven els meus fills. I em vaig quedar com...
0: Què?
4: I allà em vaig donar compte que per mi viatjar sola era pues, una elecció, però que elles ni s'ho plantejaven, no? Ni s'atrevien tampoc a somiar-ho, o potser és que no pensaven que era possible. I tot això va ser com, hòstia, jo d'escriure un llibre, i a més l'escriu en castellà, perquè tant de bo aquella nena que jo em vaig trobar allà, la generació més petita, puguin entendre que hi ha altres països, o elles mateixes, que potser no poden sortir del país perquè l'economia és la que és, però que s'atreveixin a no dependre de ningú i que puguin viure pues, la vida dels seus somnis i que puguin viatjar de forma segura i tranquil·les com ho faig jo. I per això vaig escriure el llibre. Perquè realment, no sé, per mi és com... M'hagués agradat que en aquell moment que jo vaig decidir que algú em digués, ei, tranquil·la, saps? Vés-te'n. Però jo no tenia ningú que preguntar-li. Llavors, com, pues, vull fer alguna cosa per a altres persones. I ja està, és la història del llibre.
3: I Erika, sí, ara nosaltres ens estem plantejant, no? Fer un viatge soles. Jo o algú que ens escolti, no?
4: Sí.
3: Per on hem de començar? O sigui, per on... Entenc que, vale, escollir el país, però potser hem de començar per eliminar països o bueno, no sé, què ens dius? A veure,
4: jo el que faig normalment, i clar, jo acompanyo a dones a través, doncs, amb assessories, no? Només el llibre, a vegades em coneixen pel llibre o per la web, però això tal. Jo penso que el planificar un viatge no només és sentar-se i veure quin país fer, sinó també fer un exercici de quins són els teus límits, quins són els teus valors i quina és la teva zona de confort que vulguis fer o no. O sigui, òbviament, una persona que no ha viatjat mai, jo li diré, comença pues, per Espanya o per Europa, però no te'n vagis a Marroc, per exemple, perquè encara que és a prop, culturalment, és molt diferent a nosaltres, no? Llavors, s'ha de veure una mica en quina situació que està aquella persona, què és el que necessita, i que ella sigui conscient de lo que vol viure també, perquè, clar, des de fora hi ha destins que estan molt de moda, però és que potser tu aquell destí no et va bé. Llavors crec que és important tenir clar, i això és important, de dir, bueno, què vols gastar-te, què t'agradaria fer, què t'agradaria viure, però també ser conscient del que tu, del teu moment, no? I dels límits i els valors que tu tinguis. Jo crec que això és important, perquè a part d'això, quan tu vas a una agència de viatges i tal, no et pregunten res d'això, tenen el viatge i ja està, no? Però va molt més enllà de triar un destí, sinó de l'objectiu del viatge que tu tinguis, i més sent el teu primer viatge a sola, no? Que també, sobretot, m'he donat compte que, clar, jo tinc 34, però les dones que són una miqueta més grans, em noto molt això, no? De que no volen viatjar o no els interessa perquè estan, doncs, en parella, amb fills, i moltes senten culpables perquè, no, és que deixo els meus fills, però a part, com que l'economia tampoc és molt abundant, els diners que dediquem a la família per les vacances, jo, què, m'he d'emportar la meitat perquè me'n vull anar de finde? Saps? Llavors, darrere de tot això també hi ha un treball, no?, de dedicar-se, igual que et dediques els diners a fer-te un spa o les ungles o el tint, no? Al final també és com dedicar-se un temps, i crec que el mercat en general espanyol no està preparat per això ara mateix també. Llavors, la tendència és que hi ha moltes més dones que homes que viatgen soles, tot i que diuen que és molt perillós i totes aquestes coses, però econòmicament, bueno, pues la realitat de cada casa també la sap cadascú, no? Llavors crec que això també és important.
2: Fem un moment un parèntesi, perquè ens has dit que quan ens has explicat aquest viatge de que vas fer a Amèrica del Sud al 2024, deies tenia la possibilitat de teletreballar, bueno, de treball remot, en dius. Ara també dius que assessores, o sigui, professionalment, o sigui, d'això n'has fet una professió, entenc. O sigui, de la teva, de les teves ganes de conèixer món, de la teva experiència viatjant, ha acabat sent el teu modus vivendi, doncs, també.
4: No del tot. O sigui, jo vaig començar amb aquest projecte, i això potser algú m'escolta i dirà, ala, crec que a xarxes hi ha molta gent que intenta com emprendre i es veu com que tot és meravellós i que tot va molt bé. Però un projecte així, que no només és vendre viatges, sinó que és donar eines a dones i tal, en un mercat que no està preparat, té la seva fase de maduració. Llavors, jo ara mateix, jo no visc d'això. Vull dir, crec que és important també dir-ho, per si algú m'escolta i diu, ala, que guai, jo vull fer una cosa així. No, és una feina, hi ha molta difusió, molta, doncs, pica pedra, no? Però jo realment crec que és una tendència, i de fet als Estats Units això sí que existeix, la figura d'un travel coach, no? El que passa que aquí hi ha molt la mentalitat de, bueno, si és que està tota d'internet, jo perquè tinc que pagar perquè una persona m'assessori o m'ajudi, no? Llavors és una fase com molt inicial de tot això. Però sí, clar, m'agradaria dedicar-me a això només, no? Però ara mateix, doncs, em dedico també a altres coses relacionades amb el turisme.
2: Però sí, relacionades amb el turisme.
4: Sí, sí, sempre. Això
2: sempre. Sí.
4: Sí. Sempre.
2: No sé si voleu preguntar.
5: Jo, jo tinc una cosa al cap, però va. És que no sé si obrirà el meló de que em parlis de les pors.
4: Vale.
5: Perquè...
2: Mira, en majúscula,
5: sí,
2: la por.
5: Vinga. No, vull dir, com gestiones tu? Suposo que t'has trobat, perquè al final et trobes amb decisions que has de prendre tu sola. A vegades dius, em trobo en una situació que si tingués algú aquí perquè pogués consensuar, no? A vegades. I llavors és això, com gestiones tu aquestes decisions que davant de situacions una mica puguin ser perilloses, i bàsicament la por aquesta, no?, de que pugui passar alguna cosa.
4: Jo crec que, o sigui, hi ha una cosa que és la por i l'altra és el respecte. Tu pots tenir respecte per una situació, de dir-te, bueno, doncs és que estaré, no sé, m'invento, a Mèxic sola i em fa cosa que em passi alguna cosa, i l'altra és la por que sents de dintre, és com una alarma que et diu, corre. Llavors, a la meva experiència, no diré que tot ha sigut flors i violes, perquè, òbviament, passen coses, però penso que és superimportant treballar l'autoconeixement i la intuïció. O sigui, jo hi ha hagut moments que he pensat, que no sé què estàs fotent aquí, corre, saps? Però com que jo m'ho ensumava i pensava, no passa res. Però després et poses a la situació i dius, és que ets tontíssima. Però és que jo ja ho sabia, perquè jo... És com que tu ja ho saps, no? O sigui, una cosa és tot el que et diuen des de fora, de, és que vigila això, vigila l'altre, però penso que s'ha perdut com molt la part humana, no? De que se t'acosta algú i ja penses que et vol fer alguna cosa dolent. I és com, sent una mica la vibració d'aquella persona, penses realment que et vol fer alguna cosa, no? Òbviament, hi ha les precaucions dels homes, de, escolta, tu, a mitja, quan caigui el sol, no surtis. Hi ha zones i zones. Entens? O sigui, si estàs a Arenys de Mar, potser no. Però si te'n vas a una zona així que no hi ha gent, pues jo no sortiria. Però són coses de com de sentit comú. I, òbviament, els primers viatges, alguns sostos vaig tenir, però perquè era molt innocent, també. Però, bueno, ja vas guanyant, no?, una mica les coses. I a vegades passen coses a plena llum del dia i a vegades és a la nit. Vull dir que poden passar les coses aquí, també. Crec que l'important és tenir una part de precaució, que són normes generals, però també la part de saber tu quines situacions et posen més nerviosa i no posar-t'hi. En el sentit de que jo, per exemple, m'agrada una mica anar a zones on la gent no va. Llavors jo sé que poden passar coses. Llavors és com, bueno, pues, ves amb algú de confiança o busca informació, contrasta, i escoltar-me molt també. Va passar una vegada quan estava a Guatemala que un senyor em va venir amb la moto per darrere i em va dir una barbaritat. I a dintre meu em va sortir com una ràbia que el vaig enviar a la merda, però em vaig sorprendre a mi mateixa i dic, hòstia, dic, no he tingut gens de por, i em vaig quedar tan ample. O sigui, en aquell moment em vaig espantar, però va ser com, bueno, ja està, no passa res. I no perquè hi hagi aquest tipus de gent, que la majoria de gent que m'he trobat és bona, no deixaré tampoc de viatjar, però ve una mica de l'autoconeixement i d'informar-se les coses. A vegades tenim por perquè tampoc tenim suficient informació de les coses, i moltes vegades les notícies o els mitjans de comunicació no realment concorda la informació amb el que hi ha quan estàs allà.
5: Però tu també has après, no?, de la teva por. O sigui, hi ha situacions que en algun moment et van donar, i que llavors quan vas a un altre viatge te'n recordes d'aquell moment i ja ho gestiones diferent, no?, suposo. O sigui, amb els anys suposo que has anat a...
4: Sí, has clar, vas evolucionant.
5: Amb aquesta emoció, no?
4: Sí, o sigui, per exemple, a mi m'agrada molt anar sola, però hi ha moments que m'he sentit molt sola i he pensat, és que m'he agobiat d'estar amb mi, no? I llavors, com que són situacions que també et passen aquí, o no sé, digue'm tu una por que tu puguis tenir. No sé.
7: Ella cap.
4: Clar, és que són molt personals,
5: no
4: les poruga,
5: la veritat.
4: O alguna de vosaltres que us faci por.
7: A mi fa por tot.
8: Jo, no sé, que et puguis trobar malament, no? Estàs sola i cada cop et ve un atac de cor. Una cosa d'aquestes.
4: Un atac de cor.
8: No sé, jo no he tingut el cas.
7: Mira,
8: però no tira un accident, una cosa, vull dir que estàs allà mig any i de cop, no?
4: Vaig tenir un problema, realment.
8: Una gastroenteritis, posem-ho amb una sí, allò que has begut aigua d'on no tocava i... No,
7: home, ja no te l'extrema, perquè diu una por, una gastroenteritis, bueno, doncs no sé, ja vas fent, no?
4: Mira, abans de marxar...
7: Fotofegues, jo sé, no sé, una cosa que diguis és que...
4: És que
7: estic, clar, o sigui, estic sola i em moro en una habitació d'hotel i no em trobaran fins demà al matí.
4: Ja. Abans de marxar...
6: Tenim castell,
4: clar.
7: Sí, però
8: no, ja demana
7: ja demana que imaginem.
8: Però una por més d'allò que sé, una tormenta.
7: No,
8: a mi em fa por. Estic jo allà sola, dormint,
5: però
8: a la
5: muntanya una tormenta és una moguda.
8: Aquell dia dorms en un hostal. Si has fet una previsió, una bona previsió, que ja deu aconsellar en el llibre, de mirar el temps, no?
4: A veure, mira, jo abans de marxar m'havien de treure el queixal del seny i em van trucar just la setmana abans. Dic, hòstia, no em ve bé. No em ve bé, i vaig estar 2 mesos passant de tot, fins que un dia, quan estava a Perú, em va agafar un atac i vaig dir, em moro aquí. Llavors vaig trucar al seguro i vaig dir, tinc aquesta situació. I vaig pensar, o tornes a Barcelona o t'operen aquí.
8: T'arrisques a...
4: I vaig pensar, pues és lo que hay. Jo amava, entrant al queixal del seny, i estàs bé? Dic, pues no ho sé. I vaig anar a l'hostal i li vaig dir a la gent, mira, tinc aquesta situació, em trauran un queixal del seny, jo no sé com em trobaré, necessito saber si em podeu donar un cop de mà en el cas que em trobi malament. Gent que jo no coneixia de res, absolutament. Vale, tranquil·la. Van portar, bueno, no, el seguro em va gestionar un hospital, bueno, no era un hospital, era una consulta. La doctora molt maca, però a mi em va sentar fatal. Vaig estar una setmana tirada al llit. Tenia un pa de pagès, em congelava el pa i em posava les llesques a la cara perquè no tenia valor d'aixecar-me. I clar, com em sentia tan tonta, perquè no podia... És que no tenia força les cames ni res, vinga a plorar, vinga a plorar, vinga a plorar. I clar, tampoc jo volia trucar a la meva mare perquè...
5: Encara
4: per mi, exacte, saps? Llavors va ser com la gent de l'hostal es preocupava per mi, perquè entre la gent que estàs fora de casa és com que et fas germanor, saps? I no em vaig sentir sola. I vaig entendre que la vida em deia, tio, és que t'has d'esperar i punto, saps? I la veritat és que vaig aprendre de gestionar aquell malestar jo sola. Gastroenteritis també em va passar a Bolívia una setmana que m'anava sentant als bancs del carrer perquè no arribava als bares. Fatal, però és com, vale, jo sé que em pot passar això. Bueno, pues què? Gatorade, hidratar-me i saber que passarà. Sí, i saber que passarà.
2: Medicament.
4: I ja està. I si et passa una setmana i tens aquella setmana de vacances, pues és una merda, però és que també pot passar aquí.
2: I tant.
4: O sigui, al final és com aprendre't estimar-te i acceptar-te amb totes les teves versions i aguantar-te també amb tu mateixa, perquè des d'allà, des d'aquest lloc et relacionaràs amb persones perquè tu vols, que moltes vegades les relacions estan de dependència. No, jo em relaciono amb tu i estic amb tu perquè em ve de gust, però no et necessito, o sigui, m'agrada estar amb tu, doncs és el mateix. Com que a vegades fem moltes coses perquè no ens agrada estar amb nosaltres, i és una realitat, a vegades hi ha tantes addiccions i coses d'aquestes, però és perquè tinc un dia de merda, no m'aguanto, no sé què, ho explico així una mica, no? Però que tens tant de temps per pensar, que són conclusions que he anat gestionant, i al final pues, són processos de la vida, posar-se malalt i no passa res, i sempre hi haurà algú a qui li puguis demanar ajuda.
8: I el temps lliure, Erika? Perquè clar, quan viatges sola entenc que no, si fas un trajecte amb transport públic pots llegir una estona o pots escoltar música o allò, però hi ha un moment del dia, no, que... que també has de... que, quan viatgem amb parella o amb família o així, tens el contacte, no?, dels teus, no? Però clar, quan estàs sola, no? Suposo que també ha de ser difícil, o també ha de ser com conèixer, no? Això que tu dius d'un autoconeixement, de saber què he fet aquestes hores mortes, diríem.
4: Ja, és que saps què passa? Que clar, quan tu, sobretot quan viatges mesos, es crea una mica de Matrix, perquè clar, tu tens la teva vida motxilera a tope, la teva família fa la seva, la vida és tot normal, els teus amics d'aquí també fa tot normal. Llavors, a vegades et sents com que vols compartir coses, però que no hi ha ningú disponible, encara que tinguis molta gent, no? Perquè a vegades passa. Llavors tens l'opció de, bueno, doncs parlo amb la gent de l'hostal, perquè sempre vaig a hostals, també em sento més segura que estan en una habitació d'hotel o en un Airbnb, perquè llavors, jo què sé, si em ve algú, no? Que per cert, si alguna vegada esteu en un hotel i tal, també li podeu dir al recepcionista, jo no espero a ningú, que no pugi ningú a la meva habitació, perquè, bueno, també passen coses, i agafar pisos que mai siguin planta baixa, si poden ser la segona o tercera, perquè la planta baixa es pot colar algú a l'habitació, la primera poden saltar pel balcó, la segona està bé, però si són més altes i hi ha un problema tipus incendi, has de baixar molts pisos per baixar baix. Llavors és tard.
6: Controlat, eh?
4: Tinc controladíssim. Llavors...
8: Però aquest consell és tant si vas en grup com si vas en sol,
4: sí,
8: no?
4: Però preferia que... Bueno, sí, que si estàs sola és com un blanc més fàcil, saps? Però bueno, la teva resposta és que bueno, pues és que al final hi ha molta gent també com tu, hi ha molta gent que se sent sola, estan de viatge i que volen connectar. No tothom és bo connectant, però la gent sí que parla amb tu. I si no, també hi ha gent que es queda mirant una pel·li, vull dir que al final és com cadascú ho gestiona. A vegades jo no tinc ganes de parlar amb ningú, però vull dir, anar sola no és estar aïllada i no parlar amb ningú, és decidir també com vols i com no vols. Llavors això també crec que també és bo, perquè a vegades estàs amb un amic o algo i vols desconnectar i no saps com dir-li, no? Bueno, vés-te'n un rato. Sí. I llavors té les seves parts bones i les seves lentes. Que ho has de decidir tot tu? Sí. Que és cansat? Agotador. Però a mi, la veritat que a mi m'agrada. O sigui, crec que...
5: La llibertat que dona.
4: Sí.
2: I no t'ho dic que dones explicacions a ningú.
4: Clar. És que, per exemple,
5: no, és que el fet de, no és que sigui dolent consensuar, però no, el fet de no haver-ho de fer,
2: exacte,
5: pues jo penso que també està guai, saps? O sigui, no sé.
4: Sí, saps com a vegades et diuen què vols fer? El que vulguis. I tu penses, no, yeah, fem el que jo vulgui. Pues és així. Però té les seves parts bones i les seves parts dolentes, com tot. El que passa que, bueno, crec que és una experiència.
7: I quin altre tipus de consells trobaríem en aquest llibre?
4: Bueno, hi ha molts consells també a nivell, pues, això, de seguretat. Hi ha consells també de fer una planificació de com estalviar, com organitzar un viatge i també de com gestionar, pues, tot aquest tipus de relacions i la soledat amb tu mateixa, que crec que és potser una mica com més psicològic, però crec que és molt interessant perquè al final és un procés d'autoconeixement que fas amb tu, però és bàsicament de planificació. Sí que poso moltes coses també meves, perquè clar, al final he escrit jo, no?, el llibre, però és per tota la cadena de com, des de com prendre una decisió de viatjar fins que tornes a casa.
9: I suposo que de cada lloc on t'has anat has fet alguna amistat que puguis, o no, sí, sé, o no sé si encara estàs en contacte amb algú,
4: sí,
9: que hagis,
4: sí,
9: conegut,
4: sí,
9: els viatges.
4: I tant. De fet, va venir un amic fa poc, que ens vam conèixer a Xile, i viu a França, i va venir a veure'm. És molt guai, perquè hi ha una unitat de les coses que has viscut amb aquella persona i són, normalment són amistats que duren per sempre. Vull dir, potser no hi parles cada dia ni cada any, no? Però que sempre hi ha una alegria, no?, quan ets d'aquella persona, i ara que tot és molt fàcil, que hi ha les connexions són molt fàcils, és molt guai.
9: Bueno, perquè et fa recordar també els moments viscuts, no?
4: Sí, potser no sou molt diferents, però tens aquelles memòries juntes i la veritat és que és molt maco. És una amistat molt diferent a la que tens en el teu dia a dia. I quan vas de viatge, sento que t'obres més a les persones, que no hi ha tant de judici, no? Que al final cadascú s'acaba explicant els seus problemes i hi ha potser com més sinceritat que una persona que comparteixes el dia a dia, perquè com dius, bueno, no em coneix, pues li explico i ja està, no? I no sé, jo la veritat és que m'he trobat amb molt bones persones. Sí.
5: I viatges en companyia? Alguna vegada?
4: Viatges en companyia també n'he fet. De fet, amb aquest projecte de llibre i motxillera vaig muntar un viatge per Turquia. Perquè vaig estar a Turquia l'any passat i me'l vaig recórrer tot fins a Síria. Vaig dir, faré un grup, no?, amb dones que vulguin anar amb mi. I al final, bueno, no va sortir per tema de costos, però també n'he fet de viatge i també acompanyo a grups quan van de viatge que necessiten una persona d'intèrprete, una persona que tingui com més cultura, també els faig. Però sí que és veritat que a vegades és més difícil de coincidir amb amics i tot això de les dates, saps? Llavors viatjo amb més gent per feina,
5: sí,
4: però per amb amics això no.
9: Ara que t'expliqui per què riuen.
4: Perquè no coincidim, no?
5: Quasi
7: aconseguim marxar un cap de setmana a l'any, gairebé.
4: Però també és normal. Jo és que, per exemple, com m'he dedicat sempre al turisme, jo no sé el que són els caps de setmana ni els festius. Jo no tinc espons ni res. Llavors, clar, jo viatjo fora de temporada. Qui trobes que viatgi fora de temporada? Gent del teu sector, perquè l'altra gent, pues,
5: treballa.
4: Llavors és normal no trobar gent. I potser per això també hi ha més gent que viatja sola, no? De dir, bueno, pues adéu. Però ja ho entenc, que és difícil quadrar les agendes.
9: Ui, a nosaltres.
4: Així.
7: Abans has parlat de diners. És més car viatjar sola?
4: Sí. És més car. Sola o sol, eh? O sigui, en realitat, clar, hi ha una sèrie de gastos fixes, que són, doncs, per exemple, un hotel, no és el mateix pagar a una persona que dos. I si us hi fixeu moltes vegades, quan feu un viatge en grup, o passant allò de suplement individual i tal, realment, quan tu pagues una habitació, o sigui, has de cobrir, si tu vas sol, has de cobrir com el següent lloc, no?, de l'altra persona, i clar, és més car. I també el menjar. Hi ha països que et posen unes racions que són tan grans que estàs 3 dies menjant allò perquè realment no m'ho puc acabar. Llavors, si hi ha una altra persona, pues divideixes tot això. Llavors, sí que és més car. Sí que ho és. Però, bueno, fas i desfas. Hi ha coses que pots aprofitar més i altres menys. Per exemple, els avions, els trens i tot això, sí que pagues el preu unitari. Però l'allotjament, el menjar, tot això, o per exemple fer la bugada, també és més car si ho fas sola, bueno, perquè no tens tanta roba, no? Però sí. Però, en fi, no et sabria dir el percentatge, però sí, és més car.
7: Però val la pena.
4: Jo crec que sí. Ho heu de provar. És que ho heu de provar.
5: Abans, quan viatges, dius que vas amb una motxilla, amb què portes a sobre?
4: Doncs mira, imprescindibles. Imprescindibles, sempre porto 3 sabates. Les bambes, les més atrotinades que tingui, perquè, clar, si t'han d'atracar, les bambes no te les robaran. Llavors, jo sempre porto un bitllet allà sota de les plantilles de les sabates i per si em roben, esto es lo que hay, saps?
5: Vinga, bon consell.
4: Llavors, porto unes sandàlies tipus d'aquestes de senderisme.
7: Aquestes de tires.
4: Sí? De tires. I unes xancletes.
5: Per les dutxes.
4: Però, sí, però si és a l'hivern, en comptes de les sandàlies, porto unes altres bambes. Perquè, clar, si plou i tens els peus mullats, ja l'has cagat. Llavors, a l'hivern, texans, mai. Perquè triguen molt a ensecar. Llavors, no se m'assecarà. A l'estiu, encara. Unes malles, sempre. Perquè, a part, després posar, de sortir al carrer, de pijama, m'esposa de bufanda, també. És que és per tot.
7: Ocupen poc.
4: Ocupen poc. I si estan d'això, les tires. Llavors, un pareo, sempre. Perquè, clar, el pots fer servir de manteta. De manteta de pícnic. De part per fer pipi, o sigui, de tot. De cortineta, de tot. I llavors sempre porto algun tipus de sostén d'esport per posar-hi també diners. No porto coses que ocupin massa i, si sóc sincera, moltes coses que dic, això ho llançaré, pues també m'ho emporto, perquè després ni ho rento, ho tiro i tinc més lloc per posar coses. Però crec que els bàsics són això. Llavors, tema de maquillatge i tot això, lo mínim. Lo mínim, perquè vull dir... No sé, si me'n vaig...
5: Crema solar, sí.
4: Clar, crema solar, sí.
7: El
4: crema
7: secador, solar, sí. El secador i la planxa...
4: No. I menys ara, que és més car comprar per equipatge que el propi bitllet. O sigui, jo crec que la pròxima inversió que faré serà aquestes jaquetes que li poses la roba, sí. Perquè és supercar. Llavors, porto, doncs, bàsicament això, si és hivern poso tèrmiques i roba d'abric... I poca cosa.
6: Vull roba interior, quants packs t'emportes?
4: Vale, el tema de roba interior, o sigui, aquí hi ha una regla que mira, ara m'he recordat una cosa. La roba interior, jo personalment em porto 10, una cosa així, perquè prefereixo que, bueno, és que clar, depèn de quants dies, vale? Però si estem parlant...
6: 10, deu ser la perfecta, eh?
4: 10. Llavors, si voleu fer una maleta així és ideal, doncs feu 3 pantalons, 3 samarretes, 3 jerseys, així tens com combinacions vàries, no? I ja està, vull dir, al final el que necessitis, però molt minimalista. I si tinc dubte, doncs penso, si no ho porto, què passa? I si la resposta és em pelo de fred, doncs m'ho agafo. I sempre porto també una capelina, sempre.
9: Clar, i també les calcetes i els mitjons te'ls pots posar dintre de les bambes si t'ocupa menys.
4: Exacte, això és el que fa. Sí, sí.
9: Si t'ocupa menys.
4: Però al final
9: pots posar una altra samarreta.
5: Mira, el tema és el pes, també. Exacte, perquè, clar.
4: Pots anar bruta de samarreta, però la roba interior no.
9: Sí, exacte.
4: No, saps, no. I ja està, vull dir, al final crec que cadascú sap el que és important per ella o per ell, no?, de posar-se, però menys és més. Òbviament, t'has de sentir mona i t'has de sentir guapa, no?, perquè clar, vas de viatge i no, i vols les fotos i tal, però, hòstia, no sé, jo veig maletotes i penso, on vas? Perquè clar, depèn d'on vagis, per exemple, vaig estar a Dubrovnik, i menys mal que vaig anar amb la maleta, perquè és que aquelles escales matadores... Sabia com pujar allò i veia la gent patir, saps, feien així, i esperaven 10 escalons i jo pensant, però, saps? I llavors, bueno, pues tens la més llibertat de també anar amb motxilla, no?, i de moure't més ràpid, també. A part de que us diré un altre consell. Si aneu amb autobusos, poseu-vos sempre a la finestra on es vegi el maletero. Perquè, clar, si hi ha parades en el camí, si tu veus que et foten la maleta, doncs pues el veus des de la finestra.
9: Però et dona temps de sortir?
4: Bueno, però pots cridar. Pots cridar. I tot el que sigui, pues ho poseu a sobre en el maletero.
5: Les coses importants.
4: Sí, les coses importants. I una motxilla. O sigui, a part d'una motxilla, una altra motxilla.
9: Més petita.
4: Sí,
5: millor la motxilla que la maleta, sempre, no?
4: Sí, perquè la motxilla petita, si passa alguna cosa corrents amb una motxilla, l'altra la deixes.
9: Ja.
4: Que no passi.
6: És que això ha d'haver-hi un kit de supervivència, digue-li com vulguis, que sempre ha d'anar amb tu. Que això, tant exacte, per tu com abans. O sigui, jo quan viatjo, també sempre dic, o sigui, una muda o un no sé què, sempre amb mi, perquè si em perden la maleta...
4: Sí, jo la muda me la llevo més, la veritat.
6: Els diners o...
5: Els diners i la documentació.
4: I en el llibre també parlo de les targetes sense comissions, de com escollir un seguro, de trucos de... Vaig fer un reel que va tenir molt d'èxit, que era la hutxa compresa. Que és bàsicament agafar una compresa d'aquestes gordites de la nit, li feu un tall, amagueu els diners, ho cosiu i posar una mica de pintar llavis a sobre i te la poses.
9: Hòstia.
4: Sí, això va molt bé. Te la poses, o sigui...
7: Com si tinguessis la regla.
9: Clar. Sí, tinguessis la regla.
4: Això és una doble protecció, ¿vale? Perquè jo això ho vaig pensar quan estava creuant Mèxic de nit amb autobusos i, clar, vam parar en una àrea d'estació i em vaig cagar les calces, la veritat. Vaig pensar, ja això què és?
9: Falta l'algú presa.
4: No, és que no hi havia llum i jo pensant... Clar, bueno, el que diuen Mèxic, que té la fama pues, dels narcos i tot això. I li vaig dir al conductor, dic, escolti, dic aquí, aquesta zona és segura, tot bé? Clar, a les 5 del matí. I em diu, sí, però amb la naturalitat, perquè potser va pensar, m'ho diu tan natural que jo també. Diu, sí, però fa anys, pues clar, aquí era zona de narcos, llavors tallaven els arbres, i clar, tallaven la carretera, i va haver-hi una ocasió que va haver-hi pues una violació en l'autobús amb unes japoneses. El govern de Japó va deixar de fer activitats amb nosaltres i tal i qual. I a mi se'm va encendre la bombeta, dic, a mi això no em pot passar. Llavors vaig pensar, això no sé com es prendrà la gent, però dic, si em posen una compresa així, es pensen que tinc la regla, els faré fàstic i no em tocaran. Saps el que et vull dir? I ja tinc qui tinc els diners i ningú buscarà diners amb una compresa. Clar, jo no tenia efectiu, o sigui, tot el que tenia era jo. I escolta tu, a mi... en una situació així és de socorro, pues pots fer.
8: Quin país no tornaries o quin país no recomanaries per viatjar sola?
4: Mira, a mi on m'he sentit més malament i m'ha passat coses ha sigut Marroc. O sigui, per dir-te. A mi Marroc...
7: Seria de vacances.
4: Ah, sí?
8: Família.
4: I llavors jo...
6: Home, anar sola al Marroc, jo també...
5: És veritat, és un país que no
4: aniria. Però no vaig anar sola. O sigui, vaig anar-hi amb algú d'aquí al poble que em va convidar al seu casament. I allà em va passar coses anant, no acompanyar, no sola, però tampoc no anava, o sigui, no anava amb una agència, però anava pues, amb gent que jo coneixia. I no, i després hi vaig tornar a anar amb una altra amiga i també vam tenir un susto, vaig ser com, mira, no. I he estat pues, a Sud-amèrica, quasi tot, he estat també a Turquia, he estat a Iraq, he estat a molts llocs i realment, no sé com dir-te, a Montenegro tampoc em vaig sentir gaire segura, perquè... No sé, sortia al carrer i tot eren restaurants plens de gats i homes, i pensava, on estan les dones? I també els hi feia gràcia veure...

0: viatges amb avió, això t'ho deixen
1: portar? No, jo crec que no, però a veure, també pots portar el desodorant, no? I fas així els ulls i ja està, però no, realment no. No hi ha... És que, diré una cosa, tinc tanta confiança en que no em passarà res, que no...
0: Quina sort.
2: Ja veus.
1: Però sóc una mica motivada, ja. Perquè...
3: No, però està bé, està bé.
2: És que sí, no sentiries.
0: Clar,
1: sí, però no, perquè després dius, mira, us explicaré una història. No sé si tinc temps, però sí. Ho explico.
2: Sí.
1: Vaig conèixer un noi a Mèxic que va ser un crush, m'agradava aquell noi, va ser com... I ens vam tornar a veure a Ciudad de México, i em va dir, diu, jo faig tatuatges i me'n vull anar al Mercado de Sonora, em sembla que va dir, diu, que hi ha una zona de màgia negra i venen cranis d'animals i no sé què, i on vull tenir. I jo, que soc callejeros viajeros, tothom em dic, pa'lante, tu anem. I anem amb la motxilla del quechua, que a sobre, bé, quechua, perquè clar, quechua ja no n'hi ha, vull dir, saben que no ets d'allà. I ja portaven la gorra, no sé què. Anem caminant, no sé què, i va haver un moment que vaig pensar, això pinta malament, perquè l'ambient era turbi, era cosa xunga. Jo vaig pensar, pa'lante, vaig amb ell pa'lante. I vaig pensar, no he volta atrás. Llavors entrem al mercat i veig piles de fruites, no sé què, i dic, relaxa't, aquí no passa res, però és que no era aquell el passillo xungo. Llavors vam creuar de passillo i em porta un passillo que eren, no sé, primer eren gossets tipus còtex, ratetes, hamsters, però que després veia com fotien animals en caixes. Clar, la meva cara era un poema. I li vaig dir, treu-me d'aquí ja. Però clar, és que la gent també em veia a mi.
0: Claro.
1: Després me'n vaig adonar... Bueno, vam arribar a la zona aquesta final de la màgia negra. Hi ha tots muñequitos de vudú i coses així xungues, però jo estava així, flipant. I em diu, tu ets molt despistada, no? Em dic, no sé per què. Diu, no, perquè el noi del darrere estava per l'empartament de telèfon de que havien robat no sé què i que havien de netejar el cotxe ja perquè... Dic, què m'estàs contando? Diu, sí, aquella et vol robar el mòbil, així que marxem. Jo, vale, marxem.
4: Sí, marxem. Dient, no?
1: Clar, i llavors em va dir, diu, és que aquí és la continuació d'un mercat molt gran que és de tràfic d'òrgans. Jo, carinyo, però per què no m'ho has dit això? Però és que jo ja que és anat igual. Vull dir-te que, a veure...
3: Saps? Saps que passa això? Tampoc ho trobes explicat a Lonely Planet, no?
1: No.
3: Tu vas a Mèxic de vacances i et prepares el viatge, tampoc ho deuen... No, busques potser per internet alguna plana o
1: però
3: algun...
1: Jo sabia que hi havia coses xungues i jo vaig anar-hi, però perquè jo sóc així. Sóc així. Però després però penso, em podria haver passat alguna cosa.
3: O ella et va portar... O sigui,
1: no, ella em va...
3: Amb ella confiança o una vegada allà...
1: No, de superconfiança. Després em va estar explicant... Clar, pues, tot el rotllo que hi havia al darrere de la Santa Mort, clar, em va explicar coses culturals que no surt al Lonely Planet, però a mi em va encantar, em va fascinar, vaig pensar, pues, podria haver ser xungo, però aquí estem, no? I clar, a mi aquestes coses és el que em dona vidilla i el que m'agrada.
3: Clar, aquests reportatges que veiem de viajeros
1: que com ja ho contracten, no? però que després dius, podria haver passat algú, però sí, no em va passar totalment. Perquè tinc aquesta confiança de que hi ha algú que em protegeix i que no... A veure, que em segueixi no passant res, no? Però...
0: Ole tu.
1: No tinc aquesta por de si em passarà, és que penso que no em pot passar.
4: No? Hem estat parlant sempre de dones. Entenc que el llibre i tots els teus consells sempre van dirigits a dones.
1: Bueno, jo l'he escrit per dones, perquè sóc una dona i per el que us he explicat, però també m'han comprat el llibre a homes i m'encanta perquè, clar, per les noves generacions i perquè també les dones que vulguin viatjar soles i que tinguin parella doncs, també puguin entendre, no?, tot el que hi ha darrere, però realment hi ha uns consells que sí que són específics per seguretat de dones, però el tema de planificació a un home també li pot servir.
3: I el proper... Ai, perdona, sí. No, el proper viatge...
4: Ens queden aquests 5 minutets. Vinga,
3: hi ha un viatge planificat.
1: No, planificat no, encara no, però m'encantaria anar a Mongòlia, Turkmenistan i aquesta zona, i Geòrgia. No sé, he de fer recerca.
4: M'encantaria que hi vagis, perquè sabem que hi aniràs. Quant temps pot passar ara?
1: No, ara mateix un any, però passarà, en algun moment passarà. És complicat ara perquè clar, també amb el tema de la guerra i de més, però sí que m'agradaria fer-ho, sí, ja ho veureu.
4: I aquest també haurà de ser llarg, no? Entenc?
1: Bueno, aquest no serà tant perquè tinc altres plans també, llavors no puc fer 3 mesos a la locura, però bueno, ja arribarà. També és que he cremat una etapa molt gran de fer viatges molt llargs i econòmicament també, pues, és una viabilitat, no? Pues ara tinc altres projectes també, però ja ho penjaré tot a xarxes i ho podreu veure.
4: A xarxes?
1: Manifesto, manifesto.
4: A xarxes, la trobarà.

0: Trobem a l'Instagram, segur,
1: sí,
0: però
1: no?
0: Fas alguna altra xarxa? Ets activa en alguna altra xarxa?
1: Doncs,
0: Libre i Motxillera, eh?
1: Libre i Motxillera, en castellà l'està escrit. No, de fet, tenia TikTok, però és que realment em consumeixen molt les xarxes. Uh-huh. I llavors és com, no, em faig una i ja està. Allà a Instagram.
0: Doncs sí. A Instagram, Libre i Motxillera, i si voleu comprar el llibre, Viajar sola empieza aquí, on el podem trobar? Doncs
1: pues em poden escriure per Instagram, perquè així també la dedico i el dono, i si no també està a Amazon, també està la versió Kindle, sí,
0: també.
1: Bueno, i a la fosforera també hi és,
0: i aquí dins a la llibreria, sí, també la podem trobar,
1: sí.
0: Doncs escolta, jo crec que amb tot el que ens has explicat hi haurà molta gent que ens ha sentit i que tindrà ganes de...
1: Jo m'he passat molt bé, eh?
0: D'allò, sí?
1: M'ha encantat.
0: Què dius?
2: No, que abans de marxar volia dir unes coses.
0: Un momentet, només saludar, que ens han saludat des del Sàhara.
3: Oh,
0: ens han saludat
3: l'Eduard
0: González i en Ramon Puigverd, que són al Sàhara una altra vegada, que ja hem parlat amb ells altres vegades que han estat allà, que estan fent cooperació, i no sé si són al mateix lloc que sempre, Judit.
4: Sí, estan d'Esmara, en el campament d'Esmara,
0: amb els sahrauís i ajudant-los.
4: Fent les instal·lacions elèctriques i de fusteria per les aules informàtiques i amb Vicenç i amb Miguel fent les classes d'informàtica.
2: Ja ho hem vist per Instagram.
0: També, sí, per Instagram. Sí. També els anem seguint i anem veient, doncs, que van fent la feina. Una salutació des d'Arenys, se us troba a faltar, amb ganes que tornin, què?
4: Havien de tornar diumenge, i com que han tingut uns problemes amb els materials que s'envien d'aquí cap allà i que no han arribat a temps i així, doncs han avançat el vol a divendres al vespre.
0: Molt bé, doncs els veurem aviat.
4: Sí, divendres. Bueno, dissabte.
0: Bona tornada. I ara sí, bueno, també ens saludava en Jordi Collet, que ens deia bona nit, i en Jucas, bona nit imperfectes, bona nit també a vosaltres dos i altra gent que ens hagueu estat escoltant. I Comí, va, com vols acabar?
2: No, vull acabar ràpid perquè ja ho parlarem. Desitjar-li que vagi molt bé en Jordi Roca, que sí, demà juguen, són 8 equips, juguen el Benfica contra el Reus.
0: Recordem qui és en Jordi Roca.
2: Jordi Roca, segon entrenador del hockey, que era del Barça, que vam entrevistar-lo fa dues temporades, doncs és el segon any que està
0: en el Benfica.
2: En el Benfica. Llavors, estan al mateix grup que el Barça juga dijous. Demà juguen primers contra quarts i el dijous juguen segons contra tercers. Llavors els guanyadors van a semis, que seran el dissabte, i si arriben el diumenge serà la final i es fa a Coimbra, que està a 2 hores de Lisboa. I ja està, avui ja estan instal·lats en allà. No he pogut connectar-se perquè just estaven en l'hotel, anaven avui per provar la pista i tot com anava, i res, i desitjar-li molta sort.
0: I tant,
3: i que guanyi.
2: I si s'enfronta el Barça, Jordi, perdona.
0: Que us estava esperant a veure què diria de tu.
4: I si guanyen dimarts que ve trucada, no?
0: Home, clar.
2: Sí, a veure quan li toca... Sí, clar, si guanyen tocar-lo.
3: I si no guanyen igualment també.
2: Sí, ja l'he dit. Però avui era complicat perquè just arribaven i havien de fer tot això.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Comí.
2: De res.
0: Ens queda un minutet, justíssim, per acomiadar el programa, per acomiadar l'Èrica, per donar-li les gràcies.
1: Gràcies per
0: convidar-me,
1: m'encanta.
0: Nosaltres som aquí cada dimarts a les 9 del vespre. Amb les escoles, amb les escoles. Si és vacances de Nadal, vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, no, nosaltres també ens aturem. Però si no som aquí, ves-nos tenint el dia i et seguirem a xarxes i tant. De tot el que vas fent, però que estarem encantades de xerrar amb tu un altre dia. I gràcies també, doncs, a tothom a qui ens heu estat escoltant, els que ens heu fet arribar els missatges, en Joan Bosch, i a vosaltres, imperfectes, que la setmana serà llarga, deia la Sílvia, eh? Aquesta setmana, la setmana passada va treballar 3 dies.
4: Aquesta setmana està fent llarga.
0: Aquesta se li fa llarga.
4: Aquesta setmana no viatjaràs?
0: No. Ella ve de Roma, per això, eh?
4: Sí,
0: va treballar 3 dies i ha estat a Roma els altres.
4: Goita, que no hi viatja, clar, eh?
0: Sí. Adéu-siau a tothom.
3: Adéu.
5: Ràdio Arenys.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
10: Vols anunciar el teu establiment o servei?
9: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
10: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
11: Ara que som junts...
12: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
11: Diré el que tu i jo sabem...
12: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
11: I jo dic no...
12: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
11: Diguem no...
12: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
11: Nosaltres no som deixemor...
12: Temps era temps.
11: No,
12: a Ràdio Arenys.
11: No...
12: I reviu els millors anys de la teva vida.
11: Nosaltres no som...
12: Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
13: Notícies en xarxa.
14: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El govern ha avançat el risc per pluges torrencials aquesta matinada, dimarts a dimecres, a l'Alt Penedès, al Baix Penedès i al Garraf. Protecció Civil ha enviat un SOS als telèfons mòbils de la població situada a les tres comarques per advertir-los d'aquesta nova situació. Recordem que de cara a demà ha restringit la mobilitat entre les 7 del matí i les 5 de la tarda a 5 comarques, com us dèiem, al Penedès, Baix Penedès i en aquest cas també a Baix Llobregat, Vallès Occidental i al Garraf. També suspès les classes a centres educatius i universitats, demana fer teletreball i ajorna l'activitat sanitària no urgent. Es poden superar tensió els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats d'algun fenomen de temps violent. Santi Segalà és cap de previsió del Meteocat.
15: Doncs ens arriba aquesta perturbació i aquesta perturbació doncs farà que hi hagi tots els ingredients possibles perquè hi hagi aquest tipus d'aiguats. Uns aiguats que, ja ho ha dit la consellera, esperem que puguin arribar ja al final del dia d'avui i que al llarg del dia de demà doncs, es desplacin d'oest cap a est amb una situació que pugui ser extensa a Catalunya, tot i que els fenòmens més intensos seran locals. Amb això volem fer un especial incís perquè estem davant d'una perturbació que ens portarà aiguats locals, aquestes intensitats tan elevades.
14: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada dimarts i 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre l'avís per l'agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després es va detenir els dos primers menors. I avui ha començat el nou curs escolar atípicament amb una vaga de docents. L'aturada ha tingut un seguiment del 12% segons el govern i del 30% segons els sindicats. Ha estat la sisena vegada que els docents estaven cridats a la vaga a Catalunya en menys d'un any. La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'ús d'habitatges que no siguin de residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presentarà demà la llei d'habitatge assequible per fer front a la crisi d'habitatge. El nou reglament planteja crear a escala europea la zona tensionada com hi ha Catalunya. I a Sant Sadurní d'Anoia ja estan immersos a la festa de la filoxera, que recorda com a finals del segle XIX els sansudirnencs van vèncer la plaga que havia arrasat les vinyes. És una festa d'interès cultural que arriba a la 45a edició.
13: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost, el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.

0: Doncs com hem dit anteriorment, avui entrevistem el periodista esportiu de raça. Ell està actualment al diari Esports, David Bernabéu, una de les veus habituals de l'anàlisi del Futbol Club Barcelona i de l'actualitat de la Lliga. Parlarem del moment actual del Barça, de la competició, dels rivals i també de com està evolucionant el futbol aquesta temporada. David Bernabéu, benvingut. Com estàs? Benvingut a la xarxa, benvingut a la Caixa Tonta, aquest programa que fem per tot Catalunya des de Ràdio Arenys. Com estàs?
1: Què tal, Joan? Molt bé, molt bé. Molt encantat d'estar aquí i feliç que comencis amb aquesta cançó que em porta el primer any del Barça a Guardiola.
0: Ai, quins records! Bueno, tu has viscut moltes èpoques, vas estar molts anys a RAC1, a Telecinco, a 4, has estat a tot arreu. Jo crec que ets un periodista esportiu que té una visió total dels mitjans, perquè has tastat tots. Jo crec que no et queda res per provar en el món esportiu a nivell periodístic, i per tant és un plaer doncs parlar amb tu de nou aquí a la Caixa Tonta. David, per començar, com valores la Lliga del Futbol Club Barcelona d'aquesta temporada? Com valores el Barça d'aquesta temporada de Flick?
1: Doncs jo crec que estem parlant d'una Lliga incontestable. Estem parlant de que per primer cop un equip ha aconseguit guanyar els 19 partits que s'han jugat a casa de manera consecutiva. Això no ho havia fet cap equip en una Lliga de 3 punts, mai. Ho havia fet el Madrid de la Quinta del Buitre a finals dels 80, quan hi havia un total de 17 partits a casa. El Barça n'ha fet 19 de 19, 57 punts en joc, els ha guanyat tots, només han encaixat 10 gols, per exemple, en contra, porten 94 gols a favor. Jo crec que són xifres incontestables. Hi ha hagut alts i baixos, des del punt de vista futbolístic. La temporada no va començar massa bé. Jo crec que, per altra banda, absolutament normal, després d'un any de tant d'èxit com l'any passat, inesperat, a més, de cop i volta puges 10 esglaons, no? Venies del no-res, fa tot just 2 anys, quan el Madrid acabava de guanyar el doplet, havia guanyat Lliga i Champions, s'acaba de firmar Mbappé i la majoria de culers no volien sortir de la cova, no? Es pensaven que no guanyarien absolutament res.
0: Sí, sí.
1: I és quan jo em vaig inventar allò de no canvio media oreja de la minya mal per les dues piernes d'Mbappé.
0: Sí, por favor.
1: Que ha tingut un èxit brutal, però que tampoc m'esperava que
0: arribés tan lluny,
1: que arribés tan lluny, no? O sigui, jo estava, va ser una manera en aquell moment de dir, escolteu, el futbol és un esport col·lectiu, on evidentment quan col·lectivament funciones les estrelles brillen, està clar, no? Però es tracta davant de tot això, davant d'un Madrid que acaba de guanyar el doplet Lliga i Champions i que firmava el presumptament millor futbolista del món,
0: sí,
1: amb una plantilla que en aquell moment doncs semblava molt jove i amb molt de recorregut per davant, doncs entenc que molts culers pensessin que això era molt complicat, i va ser una manera que la gent entengués que sempre que el Barça té problemes, la Masia acut al rescat. Després de la marxa de Messi semblava impossible que tornés a sortir un geni de la Masia com Lamine Yamal. Jo en aquells moments ja li veia un gran recorregut i un sostre molt alt per millorar, per madurar i ser el jugador, i encara li queda molt, no? Però ser el jugador que avui en dia ja és. Darrere d'ell una generació de futbolistes brutals, tremendos, amb una gran capacitat competitiva, molt joves, amb un plus que et dona el fet d'haver manat aquesta casa des de petits, d'haver entès el joc des de petits, de saber quin és el model del Barça, des del punt de vista sentimental, de ser molt culers, no? Tot això et dona un plus al camp. I al final, davant de tot això, el Barça, davant de tot el que estava passant al Madrid, el Barça ho havia de combatre amb un sentit col·lectiu del futbol. La veritat és que això és el que jo en aquell moment volia plasmar, no? Però tampoc sabíem fins a quin punt la incorporació de Hansi Flick seria l'èxit que ha estat, no? O sigui, sobretot, jo crec que el que no creiem, sí, és a dir, creiem que el Barça podia millorar amb Hansi Flick perquè veníem d'un últim any en Xavi bastant dolent. Jo crec que Xavi va fer una gran feina i va guanyar una Lliga i una Supercopa, possiblement contra el Madrid, que per mi era molt millor que l'actual,
0: sí,
1: però l'últim any havia estat molt dolent. La sensació era de buidor, de no saber cap on anava l'equip futbolísticament, no? I de fet, jo crec que la de Hansi Flick era gairebé l'última bala per la porta per adreçar el seu mandat, no? I aleshores, home, jo crec, tots creiem, estàvem convençuts que amb Hansi Flick les coses millorarien, però no tan ràpid. La veritat és que va ser un impacte brutal, molt, molt immediat, i l'equip va començar a jugar molt bé des de l'inici, no? Aleshores, clar, quan tu vens una temporada com l'any passat, que guanyes 3 títols a 4, que et quedes pràcticament a un detallet de jugar a la final de la Champions després de tants anys sense jugar-la, tens la sensació de que has de millorar allò que has fet. I jo ja vaig dir que millorar aquesta temporada, el que havies fet l'any passat a nivell de títols i a nivell de sensacions, era difícil, perquè, clar, quan vens del no-res i millores molt, les sensacions són superpositives.
0: Aquí està, aquí està.
1: I quan ja has fet una gran temporada, tenir sensacions encara més positives és molt més difícil, no? Perquè vens d'un llistó alt. Aleshores, clar, és evident que a nivell de títols la temporada no l'has pogut millorar, ni tan sols igualar, no? Mm-hmm. Perquè no has guanyat tants títols, però jo crec que has avançat amb d'altres coses, no? Has consolidat una sèrie de jugadors que ara són molt més madurs que abans i són molt millors que fa dues temporades. Amb la baixa de Lamine al final has estat capaç fins i tot d'avançar en d'altres coses, com per exemple el futbol de més control, de saber-te blindar molt més quan no tens tant de potencial ofensiu, doncs saber defensar en pilota, viatjar amb la bola, jugar a camp contrari, aquest tipus de coses que no et facin tantes ocasions, no? com moltes vegades t'han fet. Jo crec que en general, jo crec que els culers han d'estar satisfets perquè s'ha guanyat la segona lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, i jo crec que això són paraules majors.
0: Sens dubte. Jo et volia, ara que comentaves el tema de Flick, quins creus que són els principals forts de l'equip de Hansi Flick? I de Hansi, home, perquè realment...
1: Hi ha molts. Per començar, un valor que jo crec que qualsevol entrenador que vingui al Barça ha de tenir, no? que és un entrenador valent, un entrenador desinhibit, que vulgui jugar a l'atac i que, escolta'm, que assumeixi fins i tot el risc de poder encaixar ocasions, no? Aquest any, per exemple, he escoltat moltes vegades, per mi, més del que seria desitjable, que el problema de l'equip estava en defensa.
0: Sí.
1: No? Perquè és veritat, i és veritat que a vegades doncs, tens dificultats perquè jugues amb molt de risc, no? I, per exemple, el dia de l'Atlètic de Madrid, que estàs fent un recital a la primera part, a la tornada de Champions, que una mica més, que gairebé tens el 0-3 amb aquell cop de cap de Fermín, però amb 0-2, al minut 30-35 de la primera part, quan ja has fet el més difícil, que
0: quina
1: és
0: igual a l'eliminatòria,
1: i estàs passant per sobre, i mires a la grada i veus les cares dels seguidors rivals que tenien la por enganxada al cos, no et poden fer un gol que és més propi d'un equip que està volcat al minut 93 de partit intentant fer el gol que li falta i aleshores l'enganxen al contraatac. Amb tres passades et fan un gol que aleshores ja et condiciona, no? Perquè d'alguna manera va trencar aquella sensació que hi havia de que l'Atlètic de Madrid estava a punt de morir esportivament, no? Bé, aquest tipus de coses s'han de polir, però he sentit al llarg de tota la temporada que el Barça, el problema que té és defensiu... No té un problema defensiu. Hem d'assumir que amb aquesta manera de jugar i amb aquesta aposta, en aquest model de Hansi Flick, el Barça rebrà ocasions de gol. On va estar la clau de l'any passat? La sensació que tenies de poder gairebé en tot i al final no jugues la final de la Champions per un detall de gestió i d'ofici, però que no té res a veure en que et tirin una contra perquè tens l'equip pràcticament a la porteria rival. Potser té a veure en que estàs 2-3 guanyant i busques el 2-4, d'acord? Però al final el gol que et fan és una jugada en la que pot haver falta contra Gerard Martín, però que Gerard Martín no està bé al control,
0: exacte.
1: I després una acció defensiva en la que en un duel que Araujo ha de guanyar dins l'àrea no el guanyes, no? No perquè et facin una acció de contracop quan tens pràcticament l'equip volcat a la porteria rival. La gran sensació que va tenir l'equip l'any passat i amb l'equip als seguidors és que era un equip que generava tant de futbol, generava tantes ocasions de gol, tenies tantes arribades al llarg d'un partit, eres una fàbrica tan imparable de generar futbol ofensiu que ja compraves el fet de dir, ostres, doncs anem a marcar un gol més que el rival i sabem que rebrem defensivament, que rebrem ocasions defensivament, però al final, si tu analitzes els números d'aquest any, són els mateixos que et van fer l'any passat a mi, Iñigo Martínez, a la defensa. No?
0: Sí, ni més ni menys.
1: La pèrdua d'Iñigo Martínez ha estat clau. No, si et van fer els mateixos gols o més que l'any que els que t'han fet aquest any. Jo crec que la diferència aquest any és que en moments determinats de la temporada no has tingut la capacitat de convertir en
0: gol
1: moltes de les teves arribades. Perquè no has tingut el millor Rafinha,
0: exacte.
1: Perquè l'has tingut lesionat durant gran part de l'any, perquè no has tingut el millor Lewandowski, perquè hi ha hagut una caiguda de rendiment com a conseqüència
0: sí,
1: de l'edat.
0: Sí, sí.
1: I l'únic que ha millorat del trident espectacular de l'any passat, l'únic que ha elevat el llistó i que ha tingut millors números de la temporada passada, ha estat la Minyamal.
0: I que se'ns no? ha lesionat, però, i que se'ns ha lesionat, però bueno.
1: Bueno, s'ha lesionat al final i al final es pot gestionar...
0: Bueno, s'ha lesionat prou bé. S'ha solucionat prou bé, perquè vam anar al Bernabéu...
1: Sí, perquè Getafe a Pamplona, jo crec que Flick, sense fer un pas enrere, diu, senyors, anem a tenir menys... O sigui, anem a ser capaços de reduir la precipitació, anem a tenir més calma, anem a ser més capaços de defensar en pilota, anem a aplicar una mica més de pausa i de control al nostre futbol, i siguem un equip més controlat, que no... O sigui, que de cop i volta ens agafi ganes de tenir rock and roll de seguida, opció per generar un contraatac. Per què? Perquè havies perdut a Lamine, i Lamine durant una gran part de la segona volta de la temporada, sí, ha semblat un Lamine contra el món, no?
0: Ni
1: I
0: més
1: aquest
0: ni menys.
1: És el problema del Barça.
0: Exacte, aquí està. Escolta'm...
1: Sí, bàsicament Joan, perquè la gent m'entengui, que tu has perdut gran part de la millor versió de dues potes del trident, i per tant això t'ha restat nivell ofensiu, intimidació ofensiva, i aleshores quan t'han fet gol doncs ha impactat molt més en el rendiment de l'equip, però el problema era ofensiu, no era defensiu.

0: Avui tenim amb nosaltres un artista que forma part de la banda sonora de moltes vides. Pianista, compositor, director musical... I una de les ànimes creatives més sòlides del panorama musical català. I segur que l'heu vist als escenaris, a la televisió o darrere de grans produccions musicals. Ara torna amb un nou treball discogràfic, un viatge sonor ple d'emoció, intimitat i univers propi, Galàxies. I emprendre el vol com si fóssim ocells. I donem ja la benvinguda al Manu Guix. Manu, com estàs? Benvingut.
1: Molt bé, i vosaltres? Quina presentació més guapa, tio.
0: Ah, gràcies, gràcies, Manu. Jo ja saps que et segueixo des de fa molt de temps i que és un plaer, com sempre, tenir-te avui amb nosaltres als micròfons de Ràdio Arenys, a la xarxa, que com sempre, doncs, és realment doncs, un plaer tenir-te amb nosaltres.
1: Guai, igualment, igualment.
0: Escolta, Manu, Galàxies sona molt íntim i alhora molt expansiu. Quina idea o emoció hi ha darrere del títol d'aquest disc?
1: Pues mira, no ho sé. Tenia moltes ganes de fer un disc que expliqués el que jo estic vivint ara mateix i que parlés de l'amor. Estic a la meitat de la meva vida i jo ara a mi l'única cosa que m'importa, com deia el Pau Donés just abans de morir, només tinc ganes d'estimar i de que m'estimin i ja està, i crec que és el més important de tot. I he tingut ganes doncs, de fer aquest petit recull de cançons, aquestes 6 cançons, que de fet això és la primera part de l'àlbum, la segona part de l'àlbum sortirà l'any que ve. I ha estat una mica doncs, un monogràfic, no? Un monogràfic per parlar de l'amor en moltes de les seves diferents facetes.
0: Aquest treball té una atmosfera molt cuidada. Com ha estat el procés de creació? Ha sigut diferent respecte a discs anteriors?
1: Ha sigut més curt, perquè, clar, he tingut menys temps. De fet, quan vaig enganxar de cop i volta, a nivell de calendari, em van venir 3 mesos que estava més o menys tranquil i vaig dir, ostres, aquest és el moment en el que he d'aprofitar per fer cançons per mi d'una vegada, no? Perquè ja feia 4 anys del llançament de l'últim disc, del disc de Moments.
0: Sí.
1: I de cop i volta, doncs això, vaig tenir aquests 3 mesos, i això no fa gaire, eh? O sigui, la cançó més... La primera cançó del disc, que és El satèl·lit orbitant, aquesta que estava sonant
0: total,
1: ara.
0: Total.
1: Aquesta, que no tenia un any, no? Vull dir que va ser en 3 mesos, que de cop i volta vaig poder fer aquestes 6 cançons, i va ser ràpid, però molt intens, no? I com sempre, doncs jo des de casa, a casa tinc un petit estudi a Badalona, i allà em serveix molt per compondre i per fer les primeres maquetes, diguem-ne. Després vaig marxar també una setmana a Planoles, que em va anar molt bé per
0: que
1: poder compondre
0: més. Que és el teu santuari, allò, eh? És el meu santuari.
1: Absolutament. I allà també em va anar molt bé, i després, quan ja tenia les cançons compostes i maquetades, doncs, com sempre, vam acabar a Medusa amb el Roger, el meu soci i coproductor del disc, i allà vaig acabar de donar forma a aquestes 6 cançons.
0: Hi ha alguna cançó del disc que et sentis especialment... que sentis especialment personal o que t'hagi costat més compartir?
1: La veritat és que totes comparteixen una part de mi molt íntima, eh? Però, clar, a nivell personal, doncs, clar, hi ha la cançó que li escric al meu pare, no? Que és el Més enllà dels estels, que és la que té la càrrega emocional, diguem-ne, més potent, no? I mira que ja fa temps, i en canvi segueixo doncs, trobant-lo molt a faltar, i de tant en tant em neix aquest impuls d'escriure-li.
0: Normal, normal. Ja, aquesta cançó també m'agrada molt, aquesta que és Anys llum, que diu això, mira.

0: és un estat mental, Manu. M'ha agradat molt aquesta cançó, aquesta vitalitat que transmet, aquesta forma de veure la vida. Estem aquí per... cada dia és un regal i l'hem d'aprofitar.
1: Així és. I fem el que fem, escolta, que valgui la pena, no?
0: Exacte.
1: Vull dir, podem fer moltes coses, cadascú pot viure la vida a la seva manera, que cadascú faci el que vulgui, però que el que faci que valgui la pena fer-ho, no? I jo això ho penso molt, i aquesta és, sens dubte, la cançó més vitalista del disc.
0: Sí.
1: I jo no sé si penso això per l'edat que ja tinc, que ja tinc 46 anys i ja sóc gran i ja no m'estic per història. Però sí que és veritat que ja no em ve de gust fer coses perquè toca fer-les, saps?
0: Exacte.
1: Ja no em ve de gust haver de quedar bé amb algú o haver d'anar a una estrena perquè ja has d'anar o haver de... Mira, escolta, jo vull fer que em roti, saps?
0: Que ja toca.
1: I fer el que em passi feliç i ja està. I si un dia vull emborratxar-me fins a les 6 del matí, doncs escolta'm, si em ve de gust i em val la pena, doncs endavant. I si prefereixo quedar-me a casa mirant Netflix amb una manteta, doncs també, però el que sigui, que valgui la pena.
0: Que et vingui de gust, clar que sí, i tant. La teva trajectòria combina televisió, teatre musical i carrera discogràfica. En quin moment et trobes ara com a artista? O una mica de tots, com sempre.
1: Pues segueixo com sempre, la veritat, absolutament pluriempleado.
0: M'encanta.
1: Sí, fent moltíssimes coses alhora, com sempre. Vull dir, ara tot just hem acabat l'edició d'Operación Triunfo,
0: sí.
1: I estem en plena gira d'Operación Triunfo.
0: Al mateix temps acabo
1: de treure disc i estic en plena gira meva, que això em fa moltíssima il·lusió. Amb projectes de teatre musical pel davant, com sempre, amb El Petit Príncep, que tornarem per Nadal a la 13a temporada. En fi, com sempre, combinant-ho tot i treballant molt, però és que és el que em fa feliç. A mi m'agrada treballar. Jo, quan arriba l'agost i saps les vacances, que tothom està desitjant que arribin les vacances?
0: Exacte.
1: Jo quan porto 3 dies de vacances, penso, hòstia, jo vull tornar a treballar.
0: Ja, necessito activitat, no? O sigui,
1: I
0: el pàdel, que a tu t'agrada el pàdel, també, que no té qui tenir el pàdel, Manu Guix,
1: El pàdel no tant. Jo soc de tenis, sobretot.
0: Bueno, tenis.
1: Però sí, però no. Però saps què passa? Que jo tinc la sort que treballo amb els meus millors amics. I aleshores, sempre
0: important.
1: Que treballo, m'ho estic passant pipa.
0: Mm. Sí, sí.
1: I és on estic millor, treballant.
0: Amb l'Àngel i companyia, no?
1: Clar. amb l'Àngel, sí, o amb el Roger, amb Medusa, amb els meus amics.
0: Escolta, clar. I quines coses més xules que feu a Medusa, eh? Sou uns
1: sí,
0: cracs,
1: la veritat és que sí.
0: Amb el Roger. M'encanta, sí. M'encanta, perquè el que feu, ho feu amb carinyo i es nota que ho viviu amb passió. I això és brutal.
1: Sí. La veritat és que no ens haguéssim imaginat. Ara ja Medusa ja té 16 anys, fa 16 anys que vam inaugurar l'estudi. I, hòstia, si ens arriben a dir en aquell moment que Medusa seria un estudi per on passaria la Rosalía, el Rau Alejandro, la Karol G, la Maria Carey...
0: Poca broma, eh?
1: I un llarguíssim etcètera d'artistes top mundial que han passat per Medusa, no ens ho haguéssim cregut mai. Vull dir que estem molt contents i molt agraïts.
0: Sens dubte. Una altra cançó que m'agrada molt és aquesta, Objectiu la Lluna.

0: Perfecte, aquesta cançó, Manu, té... Uau, t'ho dic tan sèrio. Uau, és que et transmet una bona vibra, tio. Uau, sí. T'ho juro.
1: Que no ens falti de res i que ens sobri de tot.
0: Exacte, exacte.
1: I ja està. És una frase que m'encanta, aquesta.
0: A mi també, m'ha agradat moltíssim. El disc té moments molt delicats i altres més lluminosos. És un reflex una mica, que és el que dèiem abans, del moment que estàs vivint.
1: Sí, la veritat és que sí, per això, no? Perquè estic en plena crisi d'edat, no? La crisi de la meitat de la vida, no? I és el moment en el que realment pues, comences a fer balanç de les coses, mires al teu voltant.
0: Sí.
1: Per primera vegada et preguntes, no? Com a mínim és el que m'ha passat a mi, per primera vegada em pregunto, ostres, he fet bé en aquesta vida? Mm. Triant la feina que he triat? Ho estic fent bé? M'agrada la vida que tinc? No? I per primera vegada te n'adones també que el temps... A veure, no em vull posar dramàtic, però que te n'adones que dius, hòstia, potser si ara volgués fer un canvi radical a la meva vida ja no el puc fer, ja no estic a temps. No?
0: Qui sap?
1: També, bueno, però és veritat, també, ostres, tinc família, tinc dona, tinc fills,
0: nens,
1: i de cop i volta dic, hòstia, doncs ara me'n vull anar 3 anys a Nova York, imagina't, no? Perquè vull dedicar-me a guanyar-me la vida fent teatre musical a Broadway, però, hòstia, són coses que ja no pots fer, no? Perquè tens unes obligacions personals, tens lligams, tens fills, tens una família, tens unes responsabilitats que vulguis que no, et lliguen estar aquí i que et prenen certa llibertat, no? I aleshores, doncs, bueno, senzillament fas balanç, no? I és un moment on jo estic així, estic reflexiu.
2: La Caixa Tonta,

0: I avui us portem una secció especial, com a vegades fem en moments doncs, així concrets, com a aquest cas. I és que aquesta setmana us portem un petit reportatge del que ha estat el concert de Rosalia, els concerts de Rosalia a Barcelona. I ho farem amb la nostra col·laboradora, la Mar Vico, que hi va ser present. I tot seguit, doncs, l'anem a escoltar. Endavant, Mar, quan vulguis.
1: Bueno, estem aquí a la cua de... pel concert de la Rosalia i anem a fer-li algunes preguntes a persones que veiem aquí que van a veure-la. I tenim aquí a la Inés. Hola, Inés.
2: Hola.
1: Estàs nerviosa?
2: Sí, molt.
1: Vinga, et farem algunes preguntes i a veure què penses de la Rosalia.
2: Vale.
1: Quina és la seva cançó que més t'emociona i per què?
2: Jo crec que la de Magnolias. És com la que més m'agrada i com les notes i la melodia és el que més m'emociona.
1: I si poguessis escoltar només una cançó seva avui, en el concert, quina triaries?
2: Jo crec que aquesta, la veritat.
1: Sí?
2: Sí, és la que, com la que més m'agrada.
1: I de la Rosalia, què creus que la fa única, per, o sigui, respecte a altres artistes?
2: Jo crec que la seva manera d'innovar o i de buscar coses noves, jo crec que és el que li fa única.
1: Quina cançó seva creus que representa millor la teva vida ara mateix? Si creus que
2: doncs,
1: cap, eh?
2: Ara mateix no ho sabria molt bé, no, la veritat és que crec que cap, ara mateix.
1: Molt bé, bueno, és, també està bé aquesta resposta, no pot ser que sempre ens identifiqui una cançó. Has plorat mai amb alguna cançó seva?
2: Sí, bueno, l'altre concert amb la de Dolerme, també era una de les que més m'agradava dels altres discos i crec que és amb la que vaig plorar més.
1: I amb qui has vingut al concert avui, a veure?
2: Amb unes amigues he vingut, que són molt fans de la Rosalia.
1: Molt bé, molt bé. I si et pugés a l'escenari, què faries, a veure?
2: Ballar.
1: Ballar?
2: Sí, és que ballem nosaltres.
1: Ah, sou ballarins, eh?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé. I si li poguessis dir una cosa allà sobre l'escenari, què li diries, a veure?
2: Que l'amo, és la millor.
1: Ah, doncs molt bé, moltes gràcies, Inés.

0: abans d'actuar em fico una mica modo torbellino i no paro, però avui jo crec que el cor m'anava a mi, però per una raó molt concreta, i és perquè estic cantant a la meva ciutat. Suposo que hi ha artistes i artistes, com persones i persones, saps? Com de sa mare i de son pare, saps? I me'n recordo que una vegada vaig conèixer el Paret, pedazo d'artista, el pare de la rumba, i els dos anàvem a cantar aquella mateixa nit, me'n recordo, aquí a Barcelona. I entre bambalines, ell em veia, estava com allà, ella en una esquina així observant, i em veia i veia que estava nerviosa jo, i em deia, però per què et fiques nerviosa? Deia com, em deia, jo no m'he ficat nerviós mai en la meva vida, en tota la meva carrera. I allà jo vaig entendre que el Paret estimava la seva ciutat i la celebrava tant que amb aquella envaïa, o sigui, amb aquella alegria, amb aquella alegria que l'envaïa, doncs no li quedava energia per ficar-se més nerviós ni per res d'això. I qui sap si algun dia jo, doncs, jo què sé, aconseguiré aquest nivell de wabi-sabi, de calma, sin resistència. Però una cosa et diré, Barcelona, que t'estimo amb bogeria.
1: Aquestes eren unes paraules, doncs, molt emotives que dirigia Rosalía als seus fans en els primers concerts. I continuem.
2: Doncs seguim aquí, a la cua, per entrar al concert de la Rosalía, al Lux Tour. Estem a Barcelona i tenim una altra persona aquí per fer-li una petita entrevista. Com estàs? Com et dius?
3: Molt bé, em dic Hugo. Estic amb moltes ganes d'entrar ja i veure, perquè no tinc ni idea de res, no volia fer spoiler, i a veure què tal.
2: I de la Rosalía, quina és la cançó que més t'emociona? A veure.
3: Per mi, Dolerme, jo crec que és la que més em toca i més em... Sí, de les meves preferides.
2: I no és d'aquest àlbum, no?
3: No, d'aquest àlbum no. Si fos d'aquest àlbum seria Magnolias, probablement.
2: Ah, molt bé. L'altra persona que m'ha entrevistat també ha dit aquesta, fixa't.
3: És que és la més trista.
2: I avui imagina't que només pogués cantar una cançó. Quina t'agradaria que fos?
3: A mi m'agrada molt el Mal Querer i crec que diré alguna del Mal Querer que no vaig poder veure en directe perquè vaig anar al Motomami, però no al Mal Querer Tour. Llavors diria Maldición.
2: Molt bona, molt bona. Parlant dels seus diferents àlbums, quin creus que és la cosa que fa la Rosalía que sigui tan única respecte als altres artistes?
3: Jo crec, bueno, no seria propi de Rosalía, però jo crec que la seva estètica sempre, com ella diu, ella se transforma, i jo crec que cada vegada que fa un tour diferent agafa una estètica molt potent i que la diferència de molts altres artistes.
2: Molt bé, molt bé. I tenim diferents àlbums que la representen a ella, però a tu, quina creus que és la cançó o potser l'àlbum que et representa més?
3: El que més em representa, jo diria que és el Mal Querer. Jo crec que és el que més em va... És el que em va introduir a Rosalía i el que sí, el que més em representa.
2: I m'has dit que has anat a un concert seu del Motomami, no?
3: Sí, vaig anar 2022-23, no me'n recordo.
2: Molt bé,
3: sí,
2: i vas plorar amb alguna cançó seva, o
3: sí,
2: què?
3: Sí, vaig plorar amb Genís, oh, sí. I Dolerme també em va emocionar molt.
2: Has vingut al concert amb qui?
3: He vingut amb la meva germana, la meva mare, unes amigues del ball i del seu pare també, una d'elles.
2: O sigui, que balles?
3: Sí. Soc ballari.
2: I si avui et pugés a l'escenari...
3: Uf, em donaria un llullo, la veritat.
2: Ballaries o et quedaries parat?
3: No, segurament em quedaria parat, però després m'arrepentiria de no haver fet alguna cosa, òbviament.
2: Imagina't que puges a l'escenari allà amb ella, no sé què, estàs tot parat, però li pots dir una cosa, què li diries?
3: Que la amo, que lo es todo. No sé, és que em ficaré molt nerviós, només li podria dir halagos.
2: Clar. Doncs moltes gràcies, Hugo, que t'ho passis molt bé en el
3: gràcies.
2: Concert. Adéu.
1: Gràcies, Marc Vico, per aquest superreportatge dedicat als concerts de Rosalia, que realment doncs van marcar i moltíssim.
4: La Caixa Tonta.
1: I tot seguit anem a parlar de la gala dels Oscars.

0: ho farem amb el nostre estimat Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, de Ràdio Marca. Pepe, com vas veure la gala dels Oscars d'enguany?
1: Hola, Joan. Una nova gala dels Oscars, que resten dues per arribar als 16 anys, una xifra que suposo que, a part ser de ser el darrer any que es fa així a través de l'ABC, serà un any, suposo, on la gala serà especialment emotiva pel centenari, i una gala, en aquest cas, molt previsible, que realment hi ha que reconèixer que ha funcionat, una mica llarga, però ha tingut moments emotius, aquest In Memoriam diferent al que s'havia fet fins ara, no? Perquè en aquest cas això de partir-ho en diferents parts i donar-li protagonisme més a uns que als altres, normalment l'Acadèmia no havia fet, però clar, els elements Rob Reiner, Diane Keaton o al final Robert Redford amb l'aparició de la gran Barbara Streisand, li han donat un punt d'emotivitat que hi havia anys que la cerimònia no havia tingut. En quant als premis, era tot el previsible. Jo crec que no hi ha hagut sorpreses, pràcticament. En aquest cas, una batalla tras otra s'han portat els premis grans, seguida, evidentment, dels Los Pecadores. I sí que hi ha un detall curiós, no? L'any en què Warner Bros. Serà venuda, és l'any en què, dels darrers anys, en què Warner Bros. Ha aconseguit més Oscars dels darrers anys i pràcticament ha acaparat la cerimònia de premis. En resum, em sembla que en aquest cas han estat premis previsibles, correctes, i jo crec que Paul Thomas Anderson ja ha pujat a aquesta categoria de director de culte, ser ja un director a dalt de tot i amb una pel·lícula que ha funcionat molt bé a sobre en taquilla.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Pepe Nieves, director i presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca, per fer-nos aquesta supercrònica del que han estat els Oscars 2026. I de fons, doncs, com no, aquest Golden de les guerreres de K-pop. Seguim amb el programa.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por all, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors te n'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet es lliga molt amb com soc jo, una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar

0: Imagina't, eh? Estic parlant de per fer un programa de televisió que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
1: El d'un pagès.
0: El d'un pagès que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, eh? Mm. I de companys i de col·legues i de companyes del món audiovisual.
2: Sí.
0: I tant que sí. Jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
1: Imagina't.
0: És a dir, ell era l'hort que va anunciar i li vaig dir, escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent.
1: Que
0: I el pare va deixar de cavar, aixeca la mirada, deixa l'aixada i em diu, escolta, Quim, a més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
1: Hòstia,
0: eh?
1: És
0: a
1: dir, sí.
0: Com si fos un actoràs.
1: Ni més ni menys.
0: Quim, sisplau, eh? Ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir, mare meva, per aquesta frase, i creu-me que n'he fet... És de les que tinc
1: de
0: més presents,
1: quan vaig a visitar
0: un poble. Sí.
1: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets... Ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep? Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... Ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues
4: ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, quin nino. El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: Hola, Quim.
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus, sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant. Perquè això sortirà en el Foraster?
5: Però, bé.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
1: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
0: Ai, quins regals que et fa aquest programa.
1: Brutal,
0: la gent, la generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, et trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
1: Molt fort.
0: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'ematia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure... Una cosa que a mi no m'agrada gaire fer, no m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, bé, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
1: Va ser brutal.
0: Només de veure en Josep amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres, el Foraster té aquestes coses, té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
1: És la vida.
0: Que tinc molta sort.
6: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
7: El verano. El mejor momento para olvidarse de toda la mierda del día a día.
8: Bienvenido, soy el director de Gas Infinity. Aprovecho para presentarles a mi hija Celia.
9: Encantada de poder recibirles.
10: Vaya locura de sitio, ¿no?
9: Es un resort.
11: ¿Y qué hace la gente para divertirse?
12: Estás donde quieres. ¿Con quién quieres? Pero de pronto, todo lo que tenías desaparece.
13: Les hemos reunido aquí porque la pasada noche se produjo una desaparición en el resort. Por este motivo, nadie podrá entrar o salir del recinto.
14: ¿Te fías de él?
15: No le veo mal tipo, ¿no?
16: Pues a mí me parece un pijo más.
17: ¿Qué recuerdas de anoche?
14: No lo sé. No me acuerdo de nada. Tenemos que hablar.
18: ¿Cuánta gente puede haber en el hotel?
19: 207.
2: Es que puede haber sido cualquiera de ellos.
19: Y eso que no estamos contando con las personas que trabajan en el hotel.
14: La noche que desapareció, Celia vio algo que no quería que contara.
18: No tienes ni idea de qué pudo ser.
14: ¿Dónde está Celia? Todos tenemos cosas que esconder, ¿eh?

0: prepararse. El primero, durante...
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22 la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56 ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
1: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
5: A las 8.12 las prensas empiezan a rodar y a las 8.47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
1: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
6: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
1: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
7: Ruta 66.
8: Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Red Dirt Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks and Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Raining Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold On Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i al seu director, Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, Marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Arenys, la primera. Ràdio Arenys.
1: Conserves Cinera. Els clàssics.
2: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat. A Conserves Cinera.

0: Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: A Ràdio Arenys, Conserves Cinera. Els clàssics.
1: Avui, la selecció musical a càrrec de Joan Manuel Serrat, a Conserves Cinera.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a
1: teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
2: And now the young monsieur and madame have rung the chapel. Les estrelles xerraires són fetes a tallats i despreses del cel, una a una, disperses, besen les parets fosques i s'estenen a terra, aquí a la ràdio, per guarir-se del fred. Que bonics són, clar, són les estrelles del Papa Seid. Jo agafo uns quants estels i els pujo aquí a la ràdio per omplir una estona de diversitat i color. Només parlarem de coses boniques, d'aquest món tan farcit de coses velles. Començarem amb meravelles del món, algunes de les meravelles del món. Durant molt de temps, el 7 es va considerar un número màgic. Els babilònics el van identificar amb els 7 planetes. Els seus temples eren de 7 nivells i eren 7 els dies de la setmana.

El 7. Nombroses religions el tenen com un número sagrat. El canelobre jueu, la mènora, té 7 braços i el 7 apareix més de 500 vegades a la Bíblia. Perquè es considera un número màgic, s'anomena més que cap altre a moltes frases i proverbis. El 7 forma part de nombrosos productes, com el Jumbo 747, i diuen que el setè fill d'un setè fill posseeix uns poders especials. És el número favorit de la majoria de la gent i quan es demana que s'escolli un número de l'1 al 10, se sol agafar el 7. Les llistes amb 7 coses són tan llargues que resulta difícil recordar-les, així que alguna cosa recordarem d'aquestes meravelles del món.

els 7 colors de l'arc de Sant Martí. La llum forma part d'un rang de radiació anomenat espectre electromagnètic, que inclou els raigs X i unes zones de ràdio invisibles. La llum blanca es compon de 7 colors: vermell, taronja, groc, verd, blau, anyil i violeta. Però separats, només podem veure'ls en condicions molt especials. Quan els raigs de sol travessen la pluja, els colors es fragmenten i es reflecteixen a les gotes d'aigua. Alguns experts diuen que només se'n veuen 6, però el científic Isaac Newton hi va afegir l'anyil per allò de la màgia del 7.

Fins i tot la Lluna canvia de fase cada 7 dies. El 7, diu Hipòcrates, que té virtuts ocultes, és el dispensador de la vida i font de canvi.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Se li atribueixen significats espirituals i místics. Avui el set i algunes meravelles del nostre món que està tan farcit de coses velles.

Ernest von Hesse, un gran historiador nascut a principis del segle passat, va passar 30 anys de la seva vida visitant les incomptables meravelles. Va escriure

I hi ha tantes meravelles, meravelles del culte. El temple de Santa Sofia, a Istanbul, Turquia, el va construir l'emperador Constantí i és una de les esglésies més esplèndides de la cristiandat.

Una altra meravella moderna, el Centre Pompidou. És impressionant. El disseny interior i exterior sorprèn els visitants amb les escales i suports a la vista exterior. Rep més de 30.000 visitants anuals.

El 7 és considerat un número màgic perquè es composa del sagrat número 3 i del terrenal número 4. Així, d'aquesta manera, estableix un pont entre el cel i la terra. Per Pitàgores, el 7 era un número perfecte. Dante el feia servir a les obres i la Bíblia el menciona molt perquè estableix una connexió poderosa entre el món diví i el físic.

més meravelles, les piràmides de Gies, els jardins penjants de Babilònia, l'estàtua de Zeus a Olímpia, el mausoleo de l'Icarnàs, els colors de Rodes, una estàtua gegant i el temple d'Artemisa a Efes. No incluïen el far d'Alexandria perquè encara no l'havien construït, però sí parlaven de les muralles de Babilònia, totes dins el gran imprevisible Alexandre el Gran.

Als Estudis Universal dels Àngeles es poden experimentar efectes especials com terratrèmols i rèpliques d'escenes de pel·lícules molt fantàstics, quasi real.

El Monte Rushmore, aquest monument a Dakota del Sur, Estats Units, és el conjunt escultòric més gran del món. Amb els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln, es va començar el 1927. Al cap dels quatre gegants de 18 metres d'alçada, recordeu la pel·lícula de Hitchcock, Con la muerte en los

Una altra meravella, el Museu Guggenheim de Bilbao. Magnífic, amb blocs de pedra calcària recoberts de titani i parets de vidre.

Al segle XVII, època de viatgers i descobridors, es va fer una altra llista de meravelles del món. La muralla xinesa, l'església de Santa Sofia, i es va ampliar la llista, i així que van tenir que passar bastants anys perquè els homes es donessin compte de que en el món, l'ample món, hi havia més de 7 obres dignes de veure's.

que és una meravella del món. No hi ha suficient explicació per aquest concepte. Són molt difícils de veure i, sobretot, que algú les hagi fet existir. Les set meravelles mostren l'art, l'arquitectura, però només són un grup selecte. També hi ha la meravella de l'escriptura i no complert tot amb les construccions antigues més notables.

Una altra història, els set pecats capitals, també coneguts com els pecats cardinals, són la gula, la peresa, la luxúria, l'orgull, la ira, la ràbia, l'enveja i l'avarícia. La Bíblia no els esmenta, sinó que l'escriptor cristià, Santo Tomàs d'Aquino, el va descriure com els pecats més greus de tots i pels quals s'havia de castigar severament a qui els practicava. Tomàs d'Aquino, 1225 al 74.

El 1999, el suís Weber va presentar el projecte de les meravelles del món i des de llavors es van anar reduint. Entre elles, l'Alhambra, i les noves meravelles seleccionades van ser la Gran Muralla Xinesa, la ciutat de Petra, Jordània, el Crist Redentor al Brasil, el Machu Picchu al Perú, Chichen Itza i el Taj Mahal a l'Índia. Hi ha moltes meravelles al món.

El Taj Mahal, l'edifici de marbre magnífic, blanc com la neu, el parc i els estels, i sobre el cel indi, es fon amb el clima i amb l'ànima dels visitants. El Shah influïa molt en la princesa, que va morir al naixement del vuitè fill. El gran mogol va fer transportar la seva esposa morta i l'enterrar als jardins al costat del riu Hadma. I va dir que mai els peus de la meva princeseta trepitgin la terra. Només trepitjaran el màrmol blanc, el Taj Mahal.

queden tantes meravelles, meravelles del culte, palaus i castells meravellosos, meravelles arquitectòniques, monuments esplèndids, meravelles naturals. Algun altre dia dedicarem més temps a aquestes meravelles que semblen impossibles de veure i, sobretot, que existissin i que algú les fes existir.

Una vegada, fa bastants anys, en el 2004, es va fer una exposició anomenada Els ulls de la nit. Resseguia la costa de tot l'estat per explicar la història dels fars i dels faroners, centrant l'interès tant en la seva importància tècnica com en el seu component romàntic. En Els ulls de la nit feien un repàs de la història dels fars, començant pel més antic i mític, el que donava accés al port d'Alexandria. Durant la dinastia de Ptolemeus, era una de les 7 meravelles del món.

i va ser construït cap als anys 300 abans de Crist per l'arquitecte Sostratos. Sobre una base quadrada s'aixecava una torre de 100 metres d'alçada. A dalt de tot hi havia un foc que cremava nit i dia, que s'alimentava de foc i de resina. La llegenda del far d'Alexandria diu que l'arquitecte va buscar durant molt de temps un material que suportés i resistís la força del mar i al final es va construir al dalt de grandíssims blocs de vidre. El 1375, un terratrèmol el va destruir. Es deia Faros, pel nom de la península, que estava situat a les ruïnes. Es va buscar, buscar i no s'ha trobat mai.

Al so de les onades arriben tots els plors. Els plors dels nens amb sal i sorra als ulls, els plors dels peixos arraulits a les galledes, els plors ensorradissos dels castells de sorra, els plors silents de les rosades pells. Ella només escolta el plor llunyà d'un cor sota la gran ombrel·la de l'amor. Hermínia Massa.

Això és molt romàntic. Pintura per veure els cels. Fes dos forats en una tela. Penja-la on puguis veure el cel. Canvia-la de lloc. Prova-ho a la finestra del davant i a la de darrere per veure si els cels són diferents. Veuràs un cel diferent. Això ho va escriure Yoko Ono l'estiu de 1961.

No oblidem el Crist Redentor de Brasil, inaugurat el 1931. Té 38 metres d'alçada. És una estructura art déco que van tardar 5 anys en fer-la. Es pot veure de tots llocs, i amb un viatge en minibús, i anar a les platges d'Ipanema, Copacabana, al Pan de Azúcar, es pot veure de tot arreu.

La Gran Piràmide de Giza és una de les estructures icòniques del món construïda fa més de 4.500 anys. És l'única meravella que queda del món antic.

Amb més de 2.300 anys, la muralla xina és la més visitada del món. Al principi tenia 21.000 quilòmetres d'ascensió, encara que ara té 8.900. És l'obra d'enginyeria més gran del planeta.

També hi ha l'Alhambra, l'únic monument espanyol que es va seleccionar, però entre el 21 lloc del món, perquè van elegir-lo contra el 8è i 14 a la taula de la classificació. És com una perla encastada en un món vermell, l'Alhambra.

Un poema curtet de Joana Raspall, La meva estrella. Si pogués comprar una estrella, per petitona que fos, em pensaria ser l'amo del tresor més fabulós. Em faria per anar-hi un coet especial. Quan aquí els llums s'encenguessin, jo ja seria dalt.

I ara una altra meravella, que no hem parlat, però és una meravella natural, preciosa, que queda a tothom boquivadat. És el massís de Montserrat. El massís de Montserrat és el resultat de l'acció erosiva i transportadora d'un riu antic que, curiosament, circulava a l'inrevés dels rius actuals, com el Nil. És a dir, naixia al Mediterrani i desembocava a la conca de l'Ebre. Els sediments de Montserrat corresponen al que es coneix com Fan Delta, acumulacions de materials transportats per aquest riu.

0: La Moreneta, anomenada familiarment així pel seu color fosc, és una talla romànica de fusta de finals del segle XII, i el seu color és el resultat de la transformació del vernís de la seva cara i de les mans a causa del temps. Això és el que diuen.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: La Moreneta va ser originalment blanca al segle XII i la van pintar de torrat al segle XVI i de negre al passat XIX. L'estudi ha desvetllat que la Moreneta que s'exhibeix a l'abadia és l'original del segle XII.

La biblioteca de Montserrat té gairebé 300.000 volums. Una escolania de cantors, un museu. Montserrat és cultura.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: La Basílica de Montserrat s'inscriu arquitectònicament entre la tradició gòtica i la renaixentista, que es començava a aplicar al segle XVI a Catalunya. Amb la Guerra del Francès, l'església quedà malmesa i fins a les darreries del segle XIX no va poder ser refeta.

Així que entrem, el primer que veiem és la capçalera de la nau, on es troba el cor i l'altar major. Al centre de la part superior apareix una fornícula templet on ja es pot veure el tron d'argent amb la imatge de la Verge Maria.

A diferència d'altres esglésies, la Basílica de Montserrat té una nau única, amb capelles comunicades entre els contraforts i tribunes laterals a la part superior. Tot al voltant de la nau hi ha nombroses llànties votives de gran valor artístic i representatives de l'orfebreria catalana. A pilastres centrals hi ha les escultures del profeta Ezequiel, Jeremies, Isaías i Daniel, tallades en fusta per Josep Llimona.

0: Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. Disseny musical fet per Carla Ricard. Guiant la música, moltíssimes gràcies, Elena Soldate i Joan Bosch, com sempre. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director Joan García. Espero que hagi sigut un programa distret, que us hagi tranquil·litzat i us hagi fet passar una estona molt, molt bonica. Gràcies, amics. Adéu.
1: A Ràdio Arenys, Pluja d'estels.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: El calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
3: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
2: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per l'Epislat Juli Editorial.
4: Ara, un japonès et disputiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
2: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
5: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
2: Farem també un tastet del que ens espera a la setmana del llibre en català.
6: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
7: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el Conte de la Tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així, i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku, i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té, té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu, ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa, o sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys, però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z, o va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana, i no era italiana, o sigui, ho van emmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir, no, això són japonesos, i allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z, perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment, que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petit Apollon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro... i del viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà, en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. Vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a Cavall Fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a Cavall Fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però Cavall Fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A Cavall Fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys i siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà literatura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és bueno, les revistes per noies seran mangas romàntics. Mec, error. També hi ha mangas romàntics per homes. El terror sobretot és per dones al Japó. Els homes també llegeixen terror, però és un terror diferent, on s'hi fica més el gore, el grotesc, el bizarro, no? És una cosa, diguem, diferent. I clar, és una cosa que quan tu entres al món del manga ni t'ho planteges, de dir, ai, estic llegint això, i després arribes al Japó i dius, ai, a mi m'agrada, doncs no ho sé, Sailor Moon. I diuen, però si ets un tio de 44 anys, com et pot agradar Sailor Moon si això és per noies de 15 o de 10, no? I allà al Japó els esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
3: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica. I a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica. I començaré, mira, que me'n vaig cap al final. Però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
4: Mm-hmm, sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
3: La tinc jo aquí.
4: Doncs això és un ukiyo-e.
3: Mira.
4: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Que, bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan

0: Hi ha el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa. Bueno, és el manga històric.
1: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
0: El
1: Sí.
0: tankobon, sí.
1: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte.
0: Ah, no, no, no parles del tankobon, parles del TL, del Teen
1: Ai,
0: Slow.
1: perdona, del
0: Estan a
1: TL.
0: la
1: Sí,
0: mateixa
1: que
0: pàgina,
1: estan a
0: tots
1: la
0: dos.
1: mateixa pàgina. No, TL, TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres.
0: No,
1: No.
0: no, no. Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Allà una cosa és el hentai, que és el manga eròtic i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teens Love, el TL, que és són les sigles de Teens Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, llavors, clar, el bombero de los dedos de fuego, o cuando te estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan
1: Sí.
0: publicades a l'estat espanyol. Bueno, són
1: No, clar,
0: explícits, sí.
1: sí, no, no,
0: Clar,
1: aquí no et
0: no...
1: pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo deia, dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols, bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
0: Sí,
1: però n'hi ha
0: tu
1: que
0: veus
1: no ho
0: les
1: són
0: edades de
1: tant.
0: Lulú i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant
1: Exacte.
0: la seva vida, però clar, quan
1: No,
0: te
1: el
0: tengo
1: bombero
0: delante solo
1: no.
0: pienso en empotrarte, evidentment...
1: Anem a preu fet.
0: Ah,
1: Anem a
0: sí.
1: preu fet. Aquest
0: Però clar...
1: va fer gràcia.
0: Però sí, i a més allà és molt bo perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, no, els tens allà posats pel mig, eh? I de fet aquí vas a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, eh? Tampoc és que s'amaguin.
1: A veure,
0: En tot cas, venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
1: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
0: No,
1: És
0: no.
1: una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
0: No, no, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema, i tu t'hi trobes que vas lo mateix a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius, jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, què estic veient? Però, en canvi, va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
1: Imagina't.
0: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que si em poso 8 tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
1: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se
0: Exacte.
1: la censura.
0: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures. Però bé,
1: Molt,
0: són
1: en molts
0: maneres
1: àmbits.
0: també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
1: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No, no m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Perquè
0: Ah.
1: aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
0: Clar, bueno, fins a cert
1: Bueno, de
0: punt,
1: casa.
0: no? Com que de la casa del veí.
1: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí
0: Però que també ja
1: costat.
0: tenim Mangalà, eh?
1: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a
0: Això
1: dir en
0: també
1: català.
0: ja
1: Hem de
0: comencem
1: reivindicar el català.
0: a tenir. Comencem a tenir, sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. i més

0: europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de Manfrapp, el manga fet en francès, el manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com en Pan d'Emporio un cafè, de la Kamapon, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025, un, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc sí que sembla que estigui apareixent ja per fi manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja pensant que surti en català.
1: En català.
0: Que per fi
1: Bueno,
0: surt.
1: hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant,
0: Sí,
1: i
0: però
1: també hi ha molt de
0: com que
1: mercat.
0: dibuixar no en sé, llavors aquesta
1: No.
0: feina l'han de fer altres.
1: No, dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime.
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes.
1: I es
0: Això per a un
1: consumeix,
0: llibreter és
1: eh?
0: una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats
1: És un paper.
0: i el fons que pots tenir en una llibreria també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure? Doncs et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues, també tens màgia, lluites, de tot això. Però què vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant. Jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc.
1: Digue'm,
0: Em diguis
1: vinga.
0: una lletra.
1: Ui, vinga. T'haig de dir una lletra.
0: Sí.
1: Home, la M.
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada. Que tu
1: Vale,
0: vulguis. Diu
1: vinga.
0: Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafès. Tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar a videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos UVA.
1: Escolta, ni feta a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet, això conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tot als hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un mangakissa i dormiré allà al mangakissa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit, quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de 9 a les 8 del matí, se'n van a un mangakissa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent